0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella em dona cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana...

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selector. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
4: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: jo els fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch.

0: Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella. Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un SOS alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona, per exemple, han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions de metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels i estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà ha carregat contra la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, d'estendre la mà al Canadà i convertir-lo en membre associat de la Unió Europea. El president dels Estats Units, que manté una guerra comercial amb el Canadà, ha qualificat d'hostil la proposta d'ajuda de Brussel·les.
0: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%.
1: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i en tots els tipus de malalts. També explica que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció que ajuden a evitar la malaltia, com millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa.
0: Lucía del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant amb el seu espectacle què és un concert. Fins diumenge, una setantena d'actuacions compliran de música la capital d'Osona en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre aquest sector. Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions.
1: Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la primera reunió mantinguda ahir amb representants de la Generalitat. Carmen Pérez Pozo denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent.
2: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
1: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres de la setmana que ve.
0: Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la 6a jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick i Karim Adeyemi han sigut els més destacats de l'equip. El Barça és líder en solitari de la Lliga. Ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la història del club.
1: Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del Barça Racing.
0: Jugats també aquest dimecres a la primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja que va caure al València al partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Fins aquí les notícies.
4: Sí, la setmana passada vaig perdre 5 anys de vida amb el port senglar que vaig estar a punt d'atropellar a la Ronda de Dalt. He perdut 5 anys de vida avui amb l'SOS alert que ha sonat quan alguns matiners ja estàvem dormint. Gràcies per comentar la jugada a tots.
5: Pues ja no,
6: jo no m'he enterat.
4: Està molt bé, que xerri sol.
5: Jo t'anem a dir que ja no te'n queden tants, eh?
4: Sona molt fort, eh, l'Alert. Realment, te n'assabentes bastant de que t'estan avisant, eh?
5: Tu estaves dormint, però els que estàvem desperts, potser 5 no, però 2 i mig.
4: Hem perdut anys de vida, però estem encantats de començar els matiners.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dijous 17 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui encara quedarà algun ruixat matinal amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà més suportable i costarà arribar als 30 graus. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Lleida el sol sortirà a les 7:40 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 24 minuts.
0: Lara García, bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que hem llegit a La Vanguardia, que ens ha cridat molt l'atenció. És un titular d'una entrevista. Entrevisten a la Meritxell Moment, que ho tinc aquí.
0: Meritxell Martorell, que és la fundadora i directora de Ioga Sense Fronteres.
2: I ella diu que quan ajudem ho hem de fer doncs, tenint en compte a qui estem ajudant i per què ho fem, sobretot si ho estem fent per ajudar els altres o per ajudar aquella persona. I diu que aprendre a ajudar no és decidir per algú com ha de viure la seva vida.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs seguirem l'evolució de les pluges i de les conseqüències, especialment dels aiguats que hi ha aquesta nit. Tindrem el cap de dades del Meteocat, també parlarem amb un catedràtic en física, després entrevista al ministre Ernest Urtasun i el guionista i escriptor Eduard Sola.
0: A partir de les 6 del matí, com sempre, amb Ricard Ostrell, arrenquem el programa de dijous amb la música d'un parell de germans que, en els últims anys, per no dir dècades, s'han fotut els mobles pel cap, però, com molt bé predicava Manel, vindran els anys i amb els anys la calma. I sembla que també ha tornat la calma a Can Gallagher.

0: El look Back in Anger, els Oasis passaran per Barcelona el 10 i 11 de juliol. Però més enllà d'aquest retorn, m'agradaria començar el programa parlant de la reconciliació i del perdó. Perquè si ells, si Oasis, han pogut demanar-se perdó i posar les coses a lloc, també ho pot fer la majoria dels mortals. Si esteu enfadats o enfadades amb un familiar, un amic, una parella o exparella, perdoneu o demaneu perdó. Segur que sereu una mica més feliços i, el més important, viureu una mica més tranquils.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormia amb Àlex Bosch, el nostre Matías Prats dels matiners?
2: Avui no he preparat cap, eh? Avui us porto una notícia que... a veure, us agraden aquests restaurants que es diuen amb estrella Michelin?
0: Sí, doncs som una mica fudits aquí
3: també
0: al programa.
2: Doncs ja us adverteixo que alguns d'aquests restaurants ja no són el que eren.
0: Per què?
2: Us explico. Aquesta matinada hem sabut que un restaurant, atenció, de dues estrelles Michelin, el restaurant Ebet, ha estat condemnat a pagar uns 18.000 euros de multa per haver servit formigues comestibles.
0: No ho entenc.
2: Formigues comestibles.
0: Sí, però vull dir...
3: Si són comestibles,
0: clar, per
3: quin
0: això
3: és el problema? A veure,
0: si hi ha uns encargols, on hi ha el problema amb les formigues?
2: Explico. Això ha passat a Seul. A Corea del Sud hi ha 10 espècies d'insectes que són legals. Com, per exemple, les pupes de cuc de seda.
0: Que bones.
2: Molt bones, eh?
0: Entrepà molt fotria, ara.
2: Una mena de crisàlida marronosa.
0: Quin bon gust.
2: Es veu que és un tipus de menjar molt apreciat als carrers de Seul. Però les formigues... Concretament, les formigues es veu
0: formigues,
2: que no.
0: Formigues, formigues, eh?
2: Sí, sí, formigues.
0: No una espècie de formiga...
2: No,
0: formiga.
2: Formigues comestibles. El cas és que hi servien un menú degustació de 15 plats, incloent-hi unes postres delicioses amb sorbet i skai, que és una beguda tradicional coreana, que es veu que també duien formigues.
0: Val.
2: El jutge també ha dit que, a més, els insectes contenien uns nivells de metalls pesants superiors als permesos per la llei. La fiscalia demana, fins i tot, un any de presó per a la responsable del restaurant.
0: A Lleida estaríeu tots tancats a la presó. Doncs.
2: Per menjar cargols. Sí,
3: a Lleida estem tots bé els cargolets.
2: En tot cas, n'ha sortit barata, perquè ha sortit amb una multa.
0: Déu-n'hi-do, tot i així la multa, déu-n'hi-do, 18.000 euros.
2: M'ha agradat molt l'argument de la defensa. Assegurava que les formigues s'oferien només com a opció i que el 60% dels clients
0: volia les formiguetes, clar que
2: sí.
0: Ja que pagues pel bon plat, almenys que et fotin unes formigues. Gràcies, formigueta meva.
2: Fins ara.
0: Fins ara. El món pot ser un lloc una mica millor si s'aplica la restricció anunciada per la Unió Europea a les xarxes socials. Andreu Merino.
4: La Comissió Europea ha anunciat que té intenció de prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i de limitar-ne l'ús que en facin els menors de 15. Cal veure com es concreta avui l'anunci i quin grau de responsabilitat es diposita sobre usuaris, famílies i les grans empreses tecnològiques. Ara bé, sens dubte estem parlant d'un pas endavant per regular el consum d'unes xarxes que sovint està relacionat amb processos d'addicció i problemes de salut mental. De fet, des de la Comissió Europea han assegurat que algunes de les coses que es volen evitar són la pèrdua de son, l'ansietat i les autolesions.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Busquen voluntaris per viure gratis en una illa grega a canvi de cuidar gats, Marta.
3: No sé si teniu plans de cara al 2027. Buf. Això passarà a l'illa de Siros. No és un voluntariat de només uns quants dies. L'organització demana que hi hagi una estada mínima d'un mes. En aquest cas, tenen preferència les persones més grans de 25 anys i valoren també que la gent tingui experiència prèvia en refugis i en coneixement sobre gats. Això, com deia, passarà durant el primer semestre del 2027. El termini per presentar les sol·licituds, si ens esteu escoltant, ho podeu enviar fins el dia 30 de setembre a les 12 de la nit, a les 11:59 en concret, i recordar que l'organització ofereix allotjament, menjar i subministraments bàsics a canvi de feina.
0: Doncs si sou amants dels gats, ja ho sabeu. No teniu res més a fer, podeu anar a veure i a cuidar aquesta illa grega a tots aquests gatets simpàtics.
3: Ai, jo hi aniria, eh?
0: Cau un premi d'un milió d'euros a Sant Cugat, tot serra.
5: Un milionari més en aquesta ciutat del Vallès Occidental després que hi hagi caigut el premi del sorteig Euromilions de dimarts. Es va vendre a l'establiment del carrer Pous, a tocar de l'estació. Tal com llegim al Tot Sant Cugat, en aquest punt de venda reparteixen sort de tant en tant. Fa un parell de setmanes hi van tocar 170.000 euros de la Bonoloto i fa 6 anys també hi vau tocar 1 milió.
0: Doncs mira que augmentem la renta per càpita dels habitants de Sant Cugat del Vallès. I per acabar, tenim una bona notícia per una biblioteca que ens queda una mica lluny, als Estats Units, on un ciutadà ha retornat una revista que s'havia prestat fa 132 anys.
3: Sí, John Hanson ha retornat a la biblioteca pública de Concord, a l'estat nord-americà de New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus el 1894. Oh, aquesta revista feia tants anys que rondava per casa seva que simplement ell pensava doncs, que era seva, que era de la família, fins que un dia va obrir la primera pàgina i va veure un segell de la biblioteca. Aleshores va sentir la responsabilitat de tornar el document. Als Estats Units s'ha de tenir en compte que tornar un llibre tard a la biblioteca suposa una multa econòmica. En aquest cas, com que la revista havia trigat 48.220 dies en ser retornada al centre, la multa era de més de 10.400 euros. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció a Hanson per haver estat tan bon ciutadà.
6: Molt bé, aquesta biblioteca.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: A veure, tal dia com avui, del 1976, els Sex Pistols tocaven a la presó de Chelmsford, Anglaterra.
1: Ho van fer davant de 500 presos en una presó de màxima seguretat. Aquell concert amb els anys es va acabar convertint en un disc en directe, però no va ser tan èpic com podria semblar. La gravació original es veu que va ser realment un desastre. El públic estava molt i molt fred, no els interessava gens aquell concert. Hi va haver fins i tot xiulets i el so del baix durant aquella gravació no es va gravar bé. Després de tot, quan es va decidir publicar, doncs s'hi van afegir sorolls del públic, sirenes i altres elements per fer que el directe doncs sonés una mica millor. La versió sense retocs, per cert, no es va publicar fins al 1995.

0: meva, si algú no s'ha despertat amb la música de Sex Pistols, nosaltres ja no sabem què fer. Vinga, va, que passen 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts a Catalunya Ràdio. És moment de repassar alguns continguts en català que ens hem trobat a TikTok. Comencem parlant d'un home que té un missatge amb què segur molts us hi sentiu representats.
1: És Carles Espinal i ha publicat un vídeo on fa aquesta reflexió sobre els gossos.
2: Si al cel no hi ha gossos, quan mori vull anar on hagin anat ells. Després de més de 40 anys ajudant a néixer gossos i dedicant pràcticament una vida a ells, he entès que hi ha una cosa que els gossos saben fer millor que nosaltres. Estimar. Al teu gos no li importa quan guanyes, ni què tens, ni els errors que has comès. Ell només sap que ets tu. I amb això en té prou. Potser per això ens canvien tant, perquè ens ensenyen una cosa que als humans ens costa tota una vida aprendre. Estimar algú sense intentar canviar-lo.
0: Bon missatget per començar el matí d'aquest usuari de TikTok i, de fet, de la reivindicació dels gossos a la catalanitat.
1: Això és el que explica a través del seu compte de TikTok en Tofu Girona. És un català amb descendència xinesa que reivindica el que tothom hauria de tenir clar.
3: Hi ha un sector de gent que diu que no som catalans perquè tenim ascendència xinesa. I vinc a donar-vos uns quants motius per dir-vos que això no és cert. Ens sentim catalans perquè hem anat a l'escola pública catalana. Bueno, era concertada. Perquè pensem en català i, de fet, entre els 3 germans només ens parlem en català. També pels nostres valors i perquè la cuina catalana ha estat una gran influència en el nostre projecte. Avui sempre estem super orgullosos de reflectir aquesta dualitat cultural en el nostre restaurant, combinant dues cultures que comparteixen una cosa, i és l'amor per la cuina. I dir, amb molt d'orgull, que visca Catalunya.
0: I acabem passant pel compte de TikTok d'una catalana molt catalana.
1: És la Betty Enfruns, que a vegades té alguns curts circuits a l'hora de parlar en castellà.
4: Un bon català sempre va lligat d'una bona castellanada i avui us porto les castellanades més històriques, jo crec, que he arribat a dir al llarg de la meva vida. Comencem. Desenvolupament. És que, a més, desenvolupamiento, com que no queda malament, no? En plan, sembla col·loquial i tal. Mai olvidaré el dia que li vaig dir a un amic meu de la uni, dame un golpe de mano, va ser històric. No me viene de gusto, és també espectacular. Castellanada històrica, las mesas de multiplicar. Ho sento, ho sento. Primera vegada que vaig estar a Madrid vaig anar a un bar i vaig demanar un tallado. Aquesta és bona. Vaya ensurt medio, també l'he dita.
0: 10 minuts. 6:15 del matí, quan sona aquesta música vol dir que obrim inevitablement la revista del cor dels matiners. Sharon Stone ha parlat obertament de les seves relacions amoroses.
1: Ho ha fet als 68 anys, s'ha sincerat com mai, ha explicat que porta bastant temps d'abstinència.
5: Benvinguda
1: ho ha dit
5: al Club Guapa.
1: Ho ha dit en un podcast que va fer la setmana passada. I've been a girlfriend to bad boyfriends. He sigut una nòvia amb mals nòvios i he sigut una bona nòvia amb bons nòvios.
6: I've had good luck and bad luck.
1: He tingut bona sort i mala sort. I també hi ha vegades que directament no he tingut sort.
6: I've been celibate for quite a while now.
1: Porto bastant temps de celibat, perquè ha arribat el moment en què només vull estar amb algú que m'importi.
0: Moltes actrius, que hem anat escoltant al llarg d'aquesta temporada que estan en celibat absolut, és que el tema de les relacions està fatal.
1: No és fàcil.
0: Vull dir, ja pot ser Sharon Stone o... igual, persona que no és coneguda.
1: Sí.
0: Està fatal. I avui també parlem de l'actriu catalana Mercè Aránega, que ha confessat en una entrevista a Ràdio 4 que està oberta a l'amor, mira.
1: Doncs sí, Aránega, precisament igual que Sharon Stone, ha explicat que fins ara no ha estat gaire afortunada en l'amor, ha assegurat que les parelles mai li han durat més de 3 anys i mig, i alerta, perquè també li han preguntat la típica pregunta de per què no has tingut fills, i aquesta ha estat la seva resposta.
7: Mira, la meva mare deia el movimiento se demuestra andando. Tu ja pots anar dient que vols tenir fills, que si arribes als 40 i pico, i ara per una cosa, després per una altra, jo sé que les que han volgut tenir fills els han tingut contra viento y marea. No pots anar dient que vols una cosa si no fas el possible per aconseguir-la. Vol dir que no la volies tant. Val? No ens enganyem.
0: Vinga, va, fent camí cap a 6:15 del matí i arribem només amb 8 minuts. És moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla, parlant de Zapatero, va denunciar que quan es tenen enemics t'investiguen fins al final.
9: Hi ha algunes coses que has de pensar que poden passar si fas determinades coses. I ell té també enemics poderosos. Si tens amistats a la Xina, a Venezuela i enemics a Israel i a Washington, doncs... ja saps que et miraran fins al color dels calçotets.
8: A la tarda, Francesc Garriga va juntar la cap de comunicació dels Mossos durant els atemptats del 17 d'agost, Patricia Plaja, amb l'actriu Diana Gómez, que interpreta el paper de Patricia Plaja a la pel·lícula Cronos, que s'ha estrenat fa uns dies.
5: Clar, per tu, que et truqui i digui, mira, que et vol conèixer l'actriu Diana Gómez, que com et quedes? D'entrada, ho veies gaire clar, això?
10: No.
5: Perquè, clar, els Mossos, gaire, en general, no. Gaire espectacle no donen.
10: Gaire clar, no, gens clar. Sí que és veritat, vull dir que no ho negaré, a mi me va fer especial il·lusió i especial gràcia que a mi m'interpretés la Diana, jo sí que l'havia seguit, jo sóc molt fan de Valèria, i per tant, ostres, la Valèria, farà de Patricia, clar. No?
8: I més enllà d'aquesta casa, Madrid trinaven ahir amb la negativa de tres jugadors del Real Madrid a dur una samarreta d'homenatge a Ceuta. Federico Jiménez Los Santos, a Es Radio, carregava contra Kylian Mbappé.
11: Él ni siquiera es magrebí. Él no es marroquí. Entonces, ¿por qué lo hace? Ah, es que es progre. Es que es un millonario rojo. Es woke. Él y la nena Expósito, que habla de la justicia social. La última vez que vio justicia social sería una película medio porno de estas que hace. Hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas, y un niñato multimillonario, progre y agilipollado, como Mbappé, desde luego, no se va a burlar de ellos.
0: Els matiners. M'encanta perquè sempre del comentari de Jiménez Los Santos Otera arriba després la sintonia esotèrica, que jo crec que estaria per fer un cara a cara entre Jiménez Los Santos i Herrera aquesta temporada, perquè 100%. No sé qui s'emporta la palma, t'ho dic.
1: No, estan els dos. Meva. Sembraus, què diuen?
0: 17 de setembre, mira que s'està fent llarg aquest mes de setembre, però comença.
1: Verge
0: santa.
1: Que no
0: sé com estaran el mes de maig aquests dos.
1: Ui.
0: Mora meva, relaxeu-vos, carinyo.
1: Que agafin vacances ja, eh?
0: I sobretot connecteu-vos amb els astres, us ho recomano, perquè toca saber, com sempre, quin dia ens espera astrològicament parlant i també enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
12: Bon dia, matiners. Ja som a dijous i amb la lluna passant per Sagitari, avui toca aixecar una mica la mirada. Potser no pots agafar un avió i marxar a l'altra punta del món, però sí començar a pensar en aquell viatge, aquell projecte o aquella experiència que et faria il·lusió viure. Sagitari ens recorda que tenir alguna cosa que ens entusiasmi a l'horitzó també ens canvia l'ànim. Així que avui no et tallis, pensa una mica en gran. Bon dijous!
0: Doncs vinga, pensarem en gran, que avui és dijous, que tenim el cap de setmana a la cantonada i escolta'm, les coses el dijous tenen un altre color, també t'ho dic.
1: Home, i tant.
0: Esteu d'acord amb mi?
1: Sí. No, fem una altra cara avui.
0: Pensava que deies...
1: Sí, no, ja veus com la llum, saps?
0: Saps que s'està fent llarg aquest mes, també t'ho dic.
1: Ui, sí.
0: Vinga, aquí li diem en Gens per molts anys, Lara.
1: Doncs avui, 17 de setembre, felicitem la nostra estimada, admirada i respectadíssima Elena García Melero.
0: Home!
1: La periodista suma un any més i arriba als 58.
13: No m'ho puc creure!
1: Doncs creu-t'ho, Elena, perquè estàs estupenda. Qui comparteix dia amb la Melero és el còmic i presentador de televisió Jimmy Fallon, en fa 52. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'actor britànic Jeremy Irons, avui bufa 78 espelmes.
13: No m'ho puc creure!
1: Que sí, Elena, que sí, que estàs estupenda, creu-t'ho.
0: Hi ha moltes notes de veu en aquest món. Hem començat el programa, el vam començar el 31 d'agost i pels matiners han passat moltíssimes persones que molts de vosaltres coneixeu. Avui tenim una nota de veu que, si no us desperteu, jo no sé què feia. És a dir, que és l'últim recurs que em queda aquesta temporada. Perquè avui tenim una nota de veu i una cançó que és pura cafeïna.
14: Bon dia, matiners.
15: Judit Mascó, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio i una de les top models més top de totes les top.
14: La cançó que em fa començar el dia amb molt bona energia és... És una mica friqui, però a mi m'encanta, és una ranxera, la típica de mariachi, que es diu Allà en el Rancho Grande. I és algo així com... Allà en el Rancho...

0: cuero.
1: I el motiu del per què he triat aquesta cançó, aquesta ranxera, és per un estrany motiu, però que m'evoca la meva infantesa. Nosaltres viatjàvem tota la família en un cotxe i teníem sempre un cançoner, i així quan fèiem llargs viatges, doncs cantàvem cançons del cançoner. I en el cançoner, una de les cançons que hi havia era aquesta. I em sé tota la lletra, de per vida se'm quedarà. I a més, això m'evoca a records boníssims, perquè és molt divertida de cantar.

0: Els més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 17 de setembre. En Alfonso, bon dia.
2: Bon dia.
1: Impossible no despertar-se amb aquesta ranxera.
2: I tant.
1: Que ens ha proposat Judit Mascó. Ara, mentrestant, és moment de repassar els titulars d'aquestes hores del matí. De fet, aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
2: Poc després de les 11 d'aquesta nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima i la van acabar trobant de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
1: Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya.
2: A la nit, Protecció Civil va enviar missatges SOS alert a diverses comarques per pluges torrencials i temps violent i els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i al Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols.
1: La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida.
2: Ahir va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
3: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització, les zones més afectades han sigut en l'Hospital Infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
1: Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada.
2: Des d'allà, el president de la Generalitat ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport.
4: ¿Qui puede llegar a pensar que a Catalunya no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
1: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
2: El primer ministre canadenc oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà no va esmentar els Estats Units.
1: I Donald Trump no s'ha pres bé l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà.
2: El president dels Estats Units ha recorregut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
5: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
1: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts.
2: És una bona notícia i actualment hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials. També s'han identificat fins a 14 factors de prevenció, com la dieta, estudiar, fer exercici, socialitzar i tractar la sordesa.
1: La pel·lícula La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya en la pròxima edició dels Premis Òscar.
2: L'Acadèmia de Cine Espanyola ha triat l'últim film dels Javis, dedicat a la figura de Federico García Lorca, al davant de les altres dues candidates, que eren Los Domingos i El ser querido. Els dos directors han valorat així la nominació que els impulsa cap a Hollywood.
6: A partir de hoy, si me quiero permitir el lujo de pensar que es posible. Pero no he querido, me lo he anulado a mí mismo diciendo, ojo, Javi. Pero hoy sí que quiero trabajar para que sea una realidad.
7: Me hace muchísima ilusión, es un sueño estar ahí con nuestro maravilloso equipo y representar al cine español.
1: Gràcies, en Alfonso. Bon dijous.
2: A vosaltres.
1: 6:45, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui amb Ursula von der Leyen arreu.
8: Sí, von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix el país i vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys. Titula el periòdico, la veiem en tots tres diaris i també a l'Ara, on se la veu donant la mà al primer ministre canadec, Mark Carney.
9: Un diari, l'Ara, que obre edició Constitució, però, explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. I és que l'executiu vol que s'endureixi el Codi Penal i que es creï un nou delicte per exhibició d'armes. I al periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut.
8: El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada. Molts diaris proven tancar edició abans de saber-se, per exemple, que hi havia un mort a Olivella. La Vanguardia sí que titula, però en foto inclosa, que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana.
9: I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu l'Ara, i de rècord, i que va oferir un recital golejador, sentencia La Vanguardia.
1: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
9: L'editorial de La Vanguardia exposa que la Unió Europea prioritza seguretat i fronteres.
8: I resumeix així el discurs de von der Leyen: suport a Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta oberta al Canadà.
9: L'editorial del País es titula Vot de confiança per a la UE.
8: I diu que l'acostament entre Brussel·les i Ottawa és un senyal que les potències mitjanes com el Canadà comencen a moure's i buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea.
9: A El Mundo, l'exministra d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà mentre hi ha 10 estats membres que encara no han ratificat el CETA, l'acord comercial que s'aplica des del 2017.
8: Palacio critica que Ursula von der Leyen centrés el seu discurs en temes com la defensa, Ucraïna i aliances externes i deixés en segon pla, diu, àmbits com el mercat interior, l'energia i la sobirania tecnològica.
9: L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals després que el govern, com diu en portada, hagi proposat a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes.
8: Remarca que la nostra societat, al contrari que altres, com la dels Estats Units, rebutja de forma molt majoritària la presència normalitzada d'armes a l'espai públic.
9: Mentrestant, Joan Tàpia, membre del comitè editorial del periòdico, es pregunta si el discurs de Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
8: Tàpia apunta que per guanyar Espanya, Catalunya necessita més consens intern i en el finançament les principals forces polítiques han d'anar de la mà.
1: I a aquestes hores del matí, quan passen ja 7 minuts a 6:15, li dic, com sempre, bon dia a la Sílvia Solanes.
10: Bon
1: dia,
10: Sílvia. Hola,
1: a veure, premsa digital. Unes cendres enfronten dos germans alacantins.
10: Sí, un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2025 al castell de Santa Bàrbara, i ara li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis i mobles del pis on vivia la mare, i van acabar sortint draps bruts del passat. Total, que final ella hauria tirat pel dret, una història que explica el periòdico.
1: Alerta, alerta, alerta, alerta boletaire.
10: Per la poca quantitat de bolets que es troben a l'Alt Urgell i a la Cerdanya. Ho llegim al Segre, que diu que això ha propiciat que el CEP sigui ara mateix un producte de luxe. Conversen amb un boletaire que diu que hi ha establiments de restauració que li compren aquesta varietat, el CEP, a 45 o 50 euros al quilo, i que ha d'anar fora de Catalunya a buscar-la perquè aquí, diu, literalment escassegen per la falta de pluges, tot i els capítols d'ahir la nit. Encara confien, això sí, en les pròximes setmanes, les pròximes pluges i comarques veïnes que tinguin més sort.
1: A qui li agrada massa l'embotit?
10: Doncs un home nord-americà que va aterrar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotit del Mercadona sense declarar. Els portava amagats i li han posat una multa de $500. A la imatge que ha publicat el servei de duanes s'hi veuen fuets, xoriços, sobrassades, entre d'altres. El Departament d'Agricultura dels Estats Units en restringeix i supervisa l'entrada per prevenir l'arribada de plagues i malalties vegetals i animals. Ho veiem al Mundo.
1: Què podria tenir els dies comptats?
10: Doncs els destins valencians de la Imserso. La patronal dels hotels del País Valencià avisa que si no hi ha millores econòmiques es retiraran del programa. Cada vegada hi participen menys establiments i és que el govern els paga, atenció, menys de 35 euros per persona i dia. I amb això no cobreixen unes despeses que no paren de créixer. És una de les zones, a més amb més oferta, sobretot per Benidorm. Per cert, les vendes a Catalunya de la Imserso ja estan obertes. Ho llegim a les províncies.
1: Mica a mica, a poc, com cada dia de dilluns a divendres, arribem a 6:15 del matí. De fet, ens hi plantem ja amb 6 minuts. Bon dia, Catalunya, també els que ens escolteu a través d'ICAT. I a aquestes hores, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Marta, amb què comencem?
11: Doncs mira, comencem una mica tranquil·lets, però amb un gran tema com és aquest.

0: Ui, que tranquil, eh?
1: Home, Àlex Ubago, el tenim avui al Palau de la Música. És un concert que farà dins del marc del Guitar BCN. Per tant, si podeu i teniu ocasió d'anar-lo a veure, segur que està molt i molt bé. Avui també més coses. Al Teatre Apolo s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes.

0: musical que es podrà veure fins a finals de setembre al Teatre Apolo, com dèiem, i una membre de l'equip ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
1: Hola, sóc la Gisela Villamayor i interpreto la baronessa Sonrises i Làgrimes, el musical By Theater Properties. Venim a Barcelona per oferir-vos aquesta superproducció d'aquest clàssic dels musicals, de la que tots sortireu cantant i ballant. Més de 20 artistes en escena per recrear la vida de la família Fontrap. No us ho podeu perdre. Us hi esperem!
0: Doncs això passarà al Teatre Apolo i al Parc del Fòrum comença el Festival Vell.
2: Ella és mi Tatiana, ella és mi Daisy.
0: Més de 30 artistes passaran pel aquest festival, amb Guitarrica de la Fuente, amb Rusowski, que sentim ara, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. I deixa'm, Canalies, acabar parlant d'un llibre, que és el llibre El Niu, que arriba avui a les llibreries.

0: 7 nominacions, també Karol G, Catriel i Paco Amoroso o Jorge Drexler. Estarem atents i us ho explicarem aquí. Això passarà el proper 12 de novembre a Las Vegas.
1: Vinga, en 3 minuts arribem a 6:15 del matí. Torna a entrar Lara García a l'estudi. També tinc per aquí la Maria Fernández Noguera. Per tant, això vol dir que arriba el moment de la Dada Maria. Bon dia, Maria.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Ai, molt bé.
1: Molt bé. Doncs sí. Si estàs bé, perfecte. Ara falta que nosaltres estiguem bé després de contestar o d'intentar... Ui, la Lara, que pujadeta, ja va, que ara pujadeta.
2: Estic nerviosa, ja.
1: Des que està al palmarès d'aquest moment del programa...
2: Em porta 6, vosaltres 2-3.
1: Gràcies també, Maria, per ser la nostra coach optimista que ens fa avançar a l'alegria del matí. Recordem als oients que podeu participar també des de casa amb el vostre cafè, escolteu el que ens explica la Maria i a veure si ho afineu, això.
2: Aviam, el president de la Generalitat aquests dies és de viatge a Extremadura, en un viatge institucional. Ahir va visitar la Zarza i Mèrida, i avui segueix a Mèrida. Va a Mèrida perquè és la capital d'Extremadura, malgrat que no és la ciutat més poblada, que és Badajoz. Bueno, avui us pregunto...
1: Tens Àngel Llàcer escoltant, un altre cop
2: mira,
1: que dius, que s'ha fet fan, s'ha fet fan. Diu, la Dada Maria, és el que m'està dient. A veure, cuidado, diu.
2: Quants metres fa la muralla de Badajoz?
0: Maria, et passes tant?
2: No és en va la pregunta. No donaré pistes, que l'altre dia va sortir fatal, però no és en va.
1: Tornem-hi, quants metres fa la muralla de Badajoz?
2: Sí.
1: Si és que jo avui prou feines tinc per saber com em dic. A veure, jo diria... A veure, l'Àngel participa també. A veure, Llàcer, doncs comença a participar, Àngel. Jo diria... no ho sé. Un quilòmetre. No,
2: un
1: més. Dos. No. És molt.
0: Pensava que deies d'alçades.
2: No, de llarga. Perdoneu-me.
1: De llargada jo diria...
2: Envolta la ciutat, diguéssim, és a dir, de llarga, de llarga.
1: Home, avisa'ns, dona'ns alguna pista.
0: Clar, jo pensava que era un trosset, allò...
2: L'altre dia vaig donar una pista i va sortir molt malament,
1: doncs
2: això.
1: Doncs jo diria que 5, jo diria 5, 5 quilòmetres.
2: 5 quilòmetres, que n'alies, vinga.
1: Espera't un moment, que tinc el Llàcer per aquí que em diu... Espera't, perquè jo ja no dono més
0: l'abast. A veure què diu l'Àngel, i així ens aproximarem.
1: 5. L'Àngel diu 1.500, 1.500 quilòmetres.
2: Metres, deu voler dir.
1: Deu voler dir metres, sí. No? Quilòmetre i mig, l'Àngel.
2: Si no, seria la muralla de Xina, no?
1: Sí, exacte. diu que m'esperi. A veure, va, anem-hi.
0: Ostres, tu, que és complicat. 4 i mig.
1: Vinga, la Lara sentencia 4... Però escolta, m'hi ha dit 5, és que de veritat... Marta.
0: Doncs 3.
1: 3.
0: Seran 10, eh?
1: I l'Àngel què diu? A veure, Àngel, per favor, és que sembles la Lara i la Marta. 13.000, per tant, 13 quilòmetres.
2: 13 quilòmetres, Àngel, molt bé.
0: És que clar, és que és poc, jo crec que el que hem dit, l'Àngel està bastant a prop. Es pot canviar?
1: No, no em vas deixar canviar.
0: No
1: em vas deixar canviar a mi?
0: Tranquil, jo només ho pregunto. Jo almenys ho he preguntat, cosa que tu ahir ja vas dir.
1: Home, perquè sóc el presentador del programa, escolta'm una cosa.
0: I nosaltres estem aquí.
1: Des del dia que tu vas crear el precedent de que no es canvia, no es canvia. I això ho has creat tu, Marta?
0: 3, que és el meu número preferit.
1: Doncs vinga, a veure si la cagues.
0: Vinga, tranquil, Vinga.
1: A veure, és que l'Àngel m'està enviant tants whatsapps. Àngel, et quedes amb què? 9 notificacions, a veure, espera't, que s'està posant nerviós. No, 13.000.
2: Vinga, som-hi.
1: I qui guanya la Dada Maria d'avui és...
2: Canalia!
1: Feliciteu-me i estigueu feliços per
0: mi. Molt bé, per tu, sí.
2: Fa 6.500 metres, 6 quilòmetres i mig. Envolta la ciutat i és la fortificació més llarga de tota Europa, per això us ho preguntava.
1: És que jo ja ho sabia, avui ja estava assertiu jo.
0: Déu-n'hi-do.
2: Heu de saber que es remunta al segle IX, en l'època del domini musulmà a la península Ibèrica, però no va ser fins al segle XVII quan, després del conflicte que hi va haver amb Portugal, es va emprendre la construcció d'aquesta muralla com la coneixem avui en dia. Té 8 baluarts principals i diversos semibaluarts, per això es diu muralla abaluartada.
1: L'Àngel diu, joder.
2: Déu-n'hi-do, quantes coses aprenem.
1: Noi, et dic una cosa, és que Dada Maria, a part que aprenem, tenim allà tothom enganxat perquè tothom vol saber la Dada Maria.
0: Doncs deu ser maca, la muralla.
2: Sí, la veritat que no hi he estat mai.
0: No hi he estat mai, jo. No ho conec gent. Ara hi pensava, dic...
1: Busca-la.
0: Ara la buscarem.
1: Clar, busqueu-la. Vinga, que passa un minut de 6:45 del matí. Gràcies, Maria.
2: Fins demà.
1: Adéu. Ai, avui el tornem a recordar perquè sempre és un bon moment per tornar-lo a escoltar. Us parlem de l'enyorat Pere Tàpies i el seu Tàpies Variades. Avui recolem fins l'any 2004.
3: Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya.

0: Catalunya Ràdio, que només de sentir-lo se'ns fa la boca aigua. Després d'un dinar copiós i pausat, un d'aquells dinars que acaben amb un cafè i una copeta, ai, la ciutat, especialment la ciutat mediterrània, es queda per uns instants endormiscada. És un moment únic de calma. Maupassant el descrivia com aquell benestar animal que produeix l'alcohol després de menjar. I és veritat, és com si la bèstia que jau a l'ombra estigués païnt aquella presa que acaba d'endrapar-se. Ai, però aquell moment sempre s'acaba. I aleshores la ciutat surt del seu endormiscament i torna a la feina com si res no hagués passat. Així que, saps què et dic? Som-hi! Catalunya
1: Ràdio. D'aquí 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Què ens heu preparat per avui, Maiol?
2: Doncs mira, molt pendents de les conseqüències dels aiguats d'ahir. Aviam com arrencar el dia, especialment pendents de la mobilitat i de les carreteres. També en parlarem amb el cap de dades del Meteocat i amb el catedràtic de física David Pino per saber una mica com ens hem d'esperar aquests fenòmens cada cop més freqüents a la tardor. Després tindrem el ministre Ernest Urtasun. Interessant també serà sentir un ministre de Sumar aquí al matí de Catalunya Ràdio. I després farem debat sobre què passa a les universitats. Hi ha cada cop més preocupació pel nivell amb el que arriben els alumnes. Hi ha una mescla del nivell a les escoles que ja hem parat en PISA, de la influència de la intel·ligència artificial, que fa que hi hagi millors treballs, però pitjors exàmens, sí, perquè la IA fa els treballs, i això estava preocupant els professors. Després obrirem la taverna aquest dijous i acabarem amb l'humor, però abans tindrem Eduard Sola, el guionista que estrena el llibre El Niu, i que sempre és interessant sentir-lo. Tot això, avui, per tenir un dijous completet.
1: Penúltim dia de la setmana. D'aquí uns moments ens escoltem. Maiol, moltes gràcies.
2: Fins ara.
1: 93207474, el telèfon per participar, com cada matí, els matiners de Catalunya Ràdio. Esperem les vostres trucades i el més important, que ens expliqueu per què esteu desperts a aquestes hores del matí.
3: Avui hem quedat a les 4.
4: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
5: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
6: Uau!
7: Home, tant de bo!
8: Tenim que anar. Per què em mires amb aquesta mirada de...
5: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
9: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què acabarem fent, eh?
10: Acabarem com el perfum aquí tots.
4: Un programa per trobar la teva mitja taronja. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, que en 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Que ràpid que passa el temps quan ens ho estem passant bé. Eloi Cordomí, molt bon dia. Tinc per aquí l'Eloi. Eloi, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Ara sí que et sento. Què tal, Eloi?
11: Aquí a punt. Molt bé, i vosaltres?
1: Déu-n'hi-do, la matinada que hem tingut pràcticament a... jo diria que tot el país, amb aquestes pluges que hem tingut.
11: Sí, pluja que ha quedat sobretot aquesta matinada ja concentrada al litoral i prelitoral. És aquí on hi ha hagut la pluja més forta, més o menys tal com estava previst. I ara queden les escorrialles, eh? Encara no acaba de fer net perquè tenim alguns ruixats, algunes precipitacions que avui es poden anar repetint. Entre Barcelona, Tarragona, litoral i prelitoral, bàsicament en aquesta àrea, els ruixats no acabaran de marxar. És veritat que la part forta del temporal ja ha marxat, però queden aquestes precipitacions que durant el dia poden anar repetint-se. I a més també, paral·lelament, al Pirineu i a les comarques de Girona creixeran algunes nuvolades que avui podrien tornar a deixar alguns ruixats. I això hi hem de sumar la baixada de la temperatura, que encara no es nota gaire.
1: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
11: Ha refrescat una mica, però no tot arreu, eh? I allò és que fins i tot ha pujat una mica respecte ahir. Vaja, encara és una mica irregular el termòmetre, però sí que avui notarem doncs, que no s'enfila tant com aquests últims dies. En general quedarà al voltant dels 25 a 28 graus les més altes.
1: Tant, i escolta, Eloi, quins dies ens esperen? Perquè hi vaig escoltar també que hi hauria una repuntada de les temperatures, sobretot al llarg del cap de setmana.
11: Sí, sobretot a partir de diumenge i una part de la setmana que ve. A partir de dissabte el temps serà totalment estable. Dissabte, diumenge, sol a tot arreu, tranquil·litat absoluta, i llavors va pujant la temperatura. Una miqueta dissabte, una miqueta més diumenge, i sembla que el pic, el màxim d'aquesta nova pujada de la temperatura, el tindrem de cara dilluns-dimarts de la setmana que ve. I després ja tornaria a baixar una miqueta.
1: Esperem aquella espècie de muntanya russa descendent, no?, d'aquest final d'estiu, entenc?
11: Seria això. Tinc la línia de les temperatures a davant i és exactament això. Ara fa una pujada i després una altra baixadeta. Vaja, va fent.
1: Doncs vinga, com la vida mateixa, pujades i baixades. Gràcies, Eloi.
11: Vinga, fins ara, Canàries.
1: Que vagi bé, adéu.
11: Adéu.
1: Aquestes hores del matí segurament hi ha molts oients que són a punt de sortir de casa, preparats per engegar una nova jornada. També molts heu d'agafar el transport públic. Us informem, com sempre, a aquesta hora de quina és la situació. Maria Fernández Noguera, com ho tenim tot plegat?
6: Ara mateix, de cues encara no n'hi ha perquè és molt d'hora, però sí que hem de tenir en compte, per aquells que hagin de sortir en cotxe, que hi ha una calçada tallada al Garraf. És la C15B. La carretera està tallada entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació. I d'altra banda, pel que fa al transport públic, Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. De fet, ahir hi va haver problemes, sobretot a l'R4. A causa del temporal de pluja, doncs hi va haver problemes en els problemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal. I també ahir al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada. Bifurcació sí que hi ha, però transport alternatiu entre aquestes dues estacions.
1: Molt bé, doncs pendents al llarg del matí us anirem informant, com sempre, puntualment del temps, del trànsit i de tota la informació que cal perquè comenceu el dia ben informats. Gràcies, Maria.
6: Fins ara.
7: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Et juro que jo aquests riures no sé si els hem arribat a fer en directe en aquest programa, eh? Cada vegada que escolto aquest separador de les trucades, em pregunto qui ha fotut aquest
5: crit. Jo pateixo per si sóc jo,
1: Jo també. Jo crec més que va per la Marta, això,
5: no
1: també t'ho dic.
5: Sí, no ho he pogut escoltar bé. Però bueno, jo crec que sí que som nosaltres, eh?
1: Sí, segur, però quin dels tres fot aquest crit? 93207474, aquestes hores del matí, i saludar en Pep. Pep, molt bon dia.
10: Bon dia.
1: Ui, quina veu més animada que fas, Pep, si estàs més que despert, tu.
10: Home, ja fa un rato que estic despert, eh?
1: A veure, des d'on ens truques i a quina hora et despertes, Pep?
10: Des de Cambrils.
1: Des de Cambrils. I què fas despert tant d'hora, Pep?
10: Home, perquè, doncs... Primer que no dormo, molt no dormo.
1: Sí.
10: I després que m'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres, miro d'alegrar-me el dia.
1: Això està molt bé.
10: Ja, d'entrada.
1: M'ha sorprès especialment que cantes. Quin tipus de música cantes, Pep?
10: No, jo canto de tonteria, No pensis que jo que sóc cantant, Però
1: escolta'm...
10: Mira, te cantaré la felicitació del programa, perquè et felicito pel programa, perquè feu un programa fantàstic.
1: Que bé, Pep.
10: Això és fabulós, el programa que feu.
1: Veus?
10: Un deu.
1: Home, un aplaudiment, sisplau, per en Pep.
5: Moltes gràcies.
1: Aquestes hores del matí s'agraeix també que ens felicitin de tant en tant, que també ens agrada.
10: Ara, per exemple, te canto.
1: Vinga, va.
10: Una tonteria,
1: Sí.
10: Les felicitacions. Moltes felicitats, moltes felicitats, et desitgem, Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats.
1: Quina
10: i d'aquí una entranyada, que ens hi puguem trobar.
1: M'encanta.
5: Ets el millor, Pep.
1: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí. Gràcies per seguir-nos cada dia de dilluns a divendres i nosaltres ho seguirem fent i et seguirem acompanyant en aquest primer tram del dia.
10: Sí. Bueno, perquè és que doneu molta alegria,
1: Això és el més important.
10: Som molt alegre.
1: Veus?
10: És que la perfecció mata i l'humor salva vides.
1: Bo.
10: El que feu és salvar vides, vosaltres.
1: És meravellós això que ens dius i ens encanta escoltar-ho. Una abraçada, Pep, gràcies per trucar-nos.
10: Va bé, de res.
1: Que vagi bé, bon dia, matiner.
10: Una abraçada a tots.
5: Adéu.
1: Veus que bé?
5: Ja està. Ja tenim el dia fet.
1: Encara ens espera el matí de Catalunya Ràdio, Marta Viana, bon dia, fins demà.
5: Adéu, fins
1: Lara
5: demà.
1: Lara García, també,
5: adéu,
1: que vagi molt bé.
5: Demà.
1: I alerta que engeguen els primers compassos d'un artista que ens encanta. La música i el so de Pau Vallvé. Quina meravella.

0: La música optimista de Pau Vallvé amb aquesta cançó carregada d'energia positiva que es diu Això ja està. Nosaltres sí que estem, però arrenca ara mateix el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Encara et jove per
0: sí,
1: estar.
0: Sí, i tant. Però escolta'm, de moment el programa ja el tinc fet.
1: Ah, sí, el d'avui sí.
0: Sí, encara queda el matí de Catalunya Ràdio. Queden coses. Moltes, queda molt dia.
1: Moltes.
0: Avui pendents del matí de Catalunya Ràdio dels Aiguats, però també la visita d'Ernest Urtasun i d'Eduard Sola. Déu-n'hi-do el menú d'avui, Ricard.
1: Sí, avui a partir de... Bé, anirem fent, eh?
0: Sí.
1: Que aquest és el menú d'ara, però com que van passant coses, doncs l'anem adaptant també a les circumstàncies. Això és el que té l'actualitat. Per tant, sí, de moment és aquest, però podria ser que canviéssim de dalt a baix.
0: Però hem d'estar pendents a tot el que passi a partir d'ara mateix i fins les 12. Tot teu, Ricard, que vagi bé el programa.
1: Fins ara.
0: L'actualitat arriba amb el matí de Catalunya Ràdio i tornem demà a partir de les 5. Que tingueu un bon dijous matiners. Adeu.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Saró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: En el gos en català fa bumbu. Però que fa en bas. Chaun, chaun.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
4: Vinga!
6: ...la societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: Laia, anem a l'Havana.
1: Sí, perquè hem llegit a xarxes i, de fet, està arribant una mica per terra, Maria, no sé si també us ha arribat a vosaltres, aquesta crida urgent per salvar el casal català de l'Havana, que no sé si ho sabíeu, és el més antic del món. Concretament, mireu, el casal es diu, o el nom oficial és Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya, i és el casal català de l'Havana.
0: Naturals de Catalunya vol dir nats de Catalunya,
1: clar, exacte,
0: no?
1: Així es va crear, eh? De fet, és l'entitat catalana de l'exterior més antiga d'arreu del món, es va fundar l'any 1840, i expliquen ells mateixos que la seva situació actual, atesa la difícil situació econòmica i geopolítica per què passa a Cuba, és directament desastrosa. Parlen del doble bloqueig que pateix el casal, que pateix Cuba per part d'Estats Units, amb talls d'electricitat constants, també bloqueig dels comptes del casal per part de les autoritats cubanes, situació, diuen, que es troben la majoria d'entitats de la migració espanyola, han portat tot plegat al casal a una situació límit, sense accés a internet, sense equipament informàtic al dia, sense material d'oficina, tot plegat el funcionament del casal es manté bàsicament perquè, doncs, hi ha una junta molt militant que ho està, doncs, mantenint. Ja es veu que van aprofitar, vaja, que hi havia el vaixell d'Open Arms que anava des de Mèxic, des de Cancún cap a l'Havana, per carregar-hi material, doncs, d'oficina, ordinadors, impressores, etc. I ara el que han de fer, doncs, és costejar això, i per això estan fent aquesta crida del casal català, diguéssim, cap arreu del món, els catalans en general, doncs, d'arreu del món, que puguin ajudar, doncs, a sufragar aquesta despesa, no? M'ha semblat interessant, com a mínim, que hi hagi una junta encara parlant català d'un casal tan antic, perquè jo quan vaig ser a l'Havana vaig visitar el casal català, no sé si hi heu estat.
0: Aquest.
1: Sí, només n'hi ha un, em sembla, sí. I clar, és xulíssim perquè realment és un edifici superantic d'època colonial.
0: 1840, una mica més, i està viu Napoleó encara, quan el van fundar.
1: Exacte, sí, i és xulo perquè realment es manté una catalanitat molt diferent de la que vivim aquí, és una cosa molt híbrida i molt
0: mestissa.
1: Què hi
0: feien? Què hi feien? Què vas veure?
1: Activitats, moltes activitats feien, no recordo exactament, però cursos de català per descomptat, però també hi havia coses de folklòriques, tipus cultura popular en plan balls, hi havia també classes de cultura popular, però és xulo perquè la majoria de gent, no et diré que no hagin trepitjat mai Catalunya, però no hi ha una migració ara recent.
0: Però eren nets i besnets.
1: Són descendents, nets i besnets.
0: I parlaven bé o tenien un accent així tropical?
1: No van parlar amb gaire gent, van parlar amb una o dues persones. De fet, jo crec que amb els que van parlar no parlaven català. No ho recordo, és que fa molts anys. Però sí que és veritat que ells, les comunicacions que han fet aquesta crida, l'han fet absolutament en català, i sí que hi ha d'haver-hi força gent que parla català. Sabeu que va ser un lloc molt important, doncs, de migració, i m'ha semblat interessant també, doncs, aquesta notícia que ens porta, a més a més, com de, sembla que quan t'ho expliquen en català és com més de primera mà, no?, la situació de Cuba, que
2: bueno, t'ho vols molt més familiar, clar.
1: Exacte. Bé, doncs, si voleu, aneu a qualsevol a les xarxes que ho trobareu, i aquesta crida del casal català de l'Havana, que, per cert, és el més antic del món.

0: Les places són també ben presents a la música. És per això que tot seguit fem un nou combat temàtic de cançons. De cançons que parlen de places, que ens remeten a elles i que farà enfrontar una vegada més els dos combatents. Avui són la Laia i en Sergi. Esteu a punt?
1: A puntíssim.
2: Avui vaig a per tu.
0: Laia, arrenques tu, combat musical sobre places.
1: Doncs mira, arrenco amb un clàssic que no necessita presentació.
3: Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohème, on comença el carrer...
1: Mireu, doncs això és en Cesc Freixas. De fet, és el gran hit d'en Cesc Freixas, que a sobre aquí s'acompanya l'Alguer Miquel. Comença parlant-nos, ja ho heu sentit, de la plaça del Sortidor, el barri del Poble Sec de Barcelona. De fet, la cançó sencera és un homenatge a aquest barri, perquè a banda també parla doncs, del carrer Blai, que diu textualment, i no li falta raó, que és la petita rambla del Poble Sec, i de fet, així és com es diu la cançó.
2: Hem dit que parlarien de places, no de carrers ni de rambles, Laia. Si parlaves d'Alguer Miquel, jo començo amb Xarango i el seu tema, el meu poble.
3: A la plaça, de nit s'hi aplega tothom. Cavallen nens petits, senyores i senyors.
2: I és que qui no s'ha imaginat mai aquella plaça plena de records, amb banderetes i llumetes de colors que ens cantaven els de Sant Joan de les Abadesses, aquella plaça que plega tothom, nens petits, senyores i senyors. I és que, com ens canten els Xarango, una plaça és el lloc on el temps no passa. Laia, millora-ho això, home!
1: Prou de fer poesia. Mira, com que ens hem posat prou nostàlgics, és el moment de buscar un grup més actual, perquè ja tinc prou de coses antigues. A veure, un grup de noies que viu un moment molt dolç. Són les Al·lèrgiques al Pol·len amb la plaça del Sol.
2: Una plaça del Sol que, a més no has col·locat, no?
1: Espera't que la poso.
2: Molt bé.
1: No, anem a la següent, anem a la següent.
2: Doncs anem a la següent, que és meva, perquè a la plaça Laia també s'hi fan sardanes.
4: A la plaça hi ha sardanes, amor i vida t'oferiré.
2: Qui no s'ha acostat a una plaça d'aquest país i no ha sentit de fons una cobla i un munt de gent ocupant l'espai públic fent rotllanes? Això que sentim és el tema de la plaça i en sardanes. És una cançó que s'incluïa, atenció, al disc Mega Ballada de Sardanes, que es va fer motiu de la històrica ballada organitzada per Justo Molinero a Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet, que va batre, a més, el rècord Guinness. I no sé si us en diu bé, però hi notareu la presència de la veu d'en Jordi Vila. Sabeu qui és en Jordi Vila?
0: Les cançons de Bola de Drac.
2: Exacte.
0: I d'altres.
2: Sí, sí, sí, però és la veu exacta de l'opening de Bola de Drac, de Musclumant, que forma part d'aquest grup, Quatre Vents, que van registrar aquesta cançó. Mira'l, mira'l, mira'l.
1: També canta.
0: Com que també canta?
2: És el de les
0: bàsicament cantava.
2: És un cantant.
1: Ah, bueno, clar, perquè feia l'opening, clar, no feia doblador, sinó que cantava les cançons, clar, clar.
2: Clar, clar. Què m'ofereixes, a veure?
1: A veure, doncs
2: mira, si és que has posat la cançó, eh?
1: Ah, sí, sí que l'he posat aquesta vegada. És que em va molt bé, més a més, que hagis tirat les sardanes. Perquè,
2: sí?
1: Sí, perquè a vegades costa una mica, i hem de reconèixer la mitjana d'edat de les places sardanistes. Costa fer-les baixar, perquè una plaça amb sardanes bé podria ser la placeta de les iaies.
5: A la placeta de les iaies, iaies, iaies, tenc paciència i on és que...
0: Però no em dius que hi ha jogo a les sardanes i que la gent...
2: Oi, tant, que hi ha jogo.
0: Que s'enrotllen.
2: És ella que diu que no.
0: Què dius, Laia?
1: Bueno, ves un dia a veure les sardanes. Jo hi soc, però a vegades costa fer baixar
2: comences
1: la mitjana.
2: Comences tocant de les mans i acabes...
1: Sí. Bé, doncs som Sopet i Marieta, que aquesta cançó és superxula, superanimada. Aquestes iaies sí que molen, eh? Doncs aquest mes de juny, en Pep Bordes i companyia ha tret aquesta cançó, per tant, cançó superrecent, però sí que malauradament s'estan acomiadant del seu públic després de 22 anys de trepitjar els escenaris, doncs m'ho estan fent amb aquesta cançó.
2: Saps la quina cançó conegudíssima també ens situa directament en una plaça?
1: Home, això no...
2: Calla!
1: Però us vaig a buscar la frase de la plaça, perquè no para de cap plaça
2: no,
1: aquesta
2: Laia,
1: cançó.
2: Com que no? El Bon Dia dels Pets ens situa al vell mig de la plaça. I és que quanta gent no ha quedat amb els amics al vell mig de la plaça del seu poble? Qui no ha quedat, no heu quedat vosaltres amb els companys de la uni al vell mig de la plaça Catalunya de Barcelona?
1: Quedem al vell mig no, davant del bar aquell.
2: Exacte, però jo me'n recordo de quedar al mig de la plaça Catalunya. Bé,
1: com es deia el bar aquell que hi havia baix a la dreta que quedava?
0: El Estudiante.
1: No, home, no. El bar que quedava tothom. Dublín. No, home, no.
0: Hi ha gent que va estudiar a altres ciutats.
1: Ai, oients, ajudeu-nos. El bar que quedava tothom.
2: El Zúric,
1: ara.
0: Sí, ja quedàveu.
2: I tant.
1: Sí, tothom quedava al Zúric. Tothom.
0: Sí. Els Estudiants.
1: Sí, tothom quedava allà.
2: El Bon Dia, doncs, situa allà on passen les coses i a la plaça hi passa de tot.
1: Res. Si hi ha una plaça coneguda a Catalunya, saps quina és?
2: Quina?
1: La plaça del Diamant.

0: La cançó és del Ramon Muntaner, que la va fer en motiu de la banda sonora de la pel·lícula que va protagonitzar la Sílvia Munt l'any 1982, però aquí la canta la Sílvia Pérez Cruz, que és segurament qui l'ha popularitzat més i qui ens ha traslladat a tots, doncs, aquest record de la passada del diamant de la Mercè Rodoreda.
1: Doncs jo havia d'acabar per força amb la meravellosa Maria Jaume.

Ja començat amb el xarango, que ens deien que la plaça és un lloc indispensable de les nostres festes majors i on hi cap tothom. La Maria Jaume ens puntualitza en la seva cançó A Plaça, que per festa major a plaça hi veus tothom, també els que no t'agrada veure, eh? Però també qui més t'estimes del món. La Maria Jaume diu que no volen que la treguin de la seva plaça i jo dic que...

0: Anna, qui no t'esperava saber avui?
1: Doncs mireu, avui descobrim que fins i tot morir-se té temporada alta. Cada vegada hi ha més famílies que decideixen acomiadar els seus difunts escampant-ne les cendres al mar, i el negoci creix perquè hi ha una empresa que l'any 2024 va organitzar 440 cerimònies i l'any passat 585. Això representa un augment del 33%. I atenció, perquè aquest agost calculen que gairebé han duplicat l'activitat. Per tant, temporada alta entre juliol i agost.
2: També et diré, com és que necessites una empresa per anar a llançar les cendres?
0: El mar és molt gran i...
2: Hi ha lloc per tot.
1: Ara us ho explico.
0: Sí.
2: Val.
1: Les cendres no es poden llançar al mar de qualsevol manera, es necessita autorització i que es respectin les indicacions sobre el lloc i el procediment. L'única cosa que haureu de fer és lliurar la documentació de la persona difunta i l'empresa s'encarregarà dels tràmits i de coordinar la sortida en vaixell. Això sí, dependrà de l'estat del mar, perquè si les condicions són dolentes, doncs la sortida s'haurà d'ajornar. Les cendres es poden llançar des de 9 punts del litoral català, de Roses a Cambrils. L'empresa opera habitualment des de 6 ports, però també pot desplaçar-se a altres embarcadors pròxims. La cerimònia dura aproximadament una hora. L'embarcació s'endinsa unes 3 milles nàutiques, és a dir, uns 5 quilòmetres. La família diposita a l'aigua una urna biodegradable. Després rep un certificat amb les coordenades exactes del lloc, i aquestes coordenades doncs són com una mena de Google Maps. L'avi és aquí, gireu a la dreta. Cap allà.
0: És a dir, a sobre, per recordar-lo, hauràs de flatar una embarcació. No pots anar allà a agenollar-te.
2: És que ho trobo molt mercantilitzat, tot això,
0: una mica, sí.
1: També es poden portar flors naturals, sempre sense tiges ni objectes que contaminin, i posar música, gràcies al sistema de Bluetooth del vaixell. Així que és important escollir la llista,
0: Que modern, un vaixell amb Bluetooth, amb música.
3: Posant-la al mar de Benel,
1: En aquesta cerimònia no hi pot assistir tothom, només hi poden anar un màxim de 10 persones, tot i que també existeix la modalitat no presencial, perquè l'empresa fa la cerimònia, ho grava i després envia el vídeo a la família. I ara anem als preus. No és barat, però recordeu que el preu inclou el vaixell, la música, l'urna, les coordenades i el paisatge marítim. Van dels 300 als 700 euros, dependrà del port i del tipus de cerimònia.
3: Bueno.
1: Per cert, que aquestes empreses també ofereixen poder llançar al mar les cendres de la vostra mascota.
2: Vinga, mira, ja és l'últim que em faltava per sentir.
0: És un banyito, no?
3: Això t'ho tinc a l'ocaso? Això s'ha de mirar, eh?
0: Laia, saps per què els submarinistes es llancen d'esquena?
2: De la... No.
0: No, perquè si no es quedarien dintre.
3: És que, de veritat, Laia.
4: Els experts i caps.

0: Amb tu avui hem de parlar de teatre. Amb què comencem?
1: Doncs començarem amb Fira Tàrrega. I és que vaig anar-hi...
2: Visca! Com t'ho vas passar?
1: Molt bé, molt bé. He de dir que al final em vaig posar malalta.
2: Ostres!
1: Però no passa res.
2: De sobredosi de teatre.
1: Exacte.
0: Però no devia ser pas la malalta imaginària.
1: Mare de Déu, ai, ai, ai, broma de nínxol, no. La malalta imaginària no, estava malalta de veritat. Vaig agafar unes angines terribles dels aires acondicionats i vaig haver de marxar. I també és que sóc una finolis i, clar, tant dormir al terra... No.
0: Però estaves al càmping, sobre
1: entenc. Sí, estava al càmping, llavors, estava al càmping. Bé, molt bé, o sigui, tot molt, molt xulo, molt divertit. I, de fet, vaig veure un pallasso, que si no el coneixeu es diu... Carcotxa.
2: Ah, no.
1: Carcotxa Street Art, que es veu que és un pallasso molt famós, té milions de seguidors.
2: Caram!
1: I que va aparèixer de Xile.
2: Ah.
1: És de Xile. I va aparèixer allà i va fer com una aparició sorpresa, com quan era jove i anava a Tàrrega, i em va semblar increïble. A Instagram es diu Carcotxa Street Art i us el recomano molt que el mireu, perquè realment és superdivertit i aprofita el moment per fer bromes molt intel·ligents.
0: O sigui, no és clar un clàssic que no parla. És...
1: Bueno, feia aquella cosa, sabeu, que porten com un pito a la boca i van fent...
0: S'expressava. Sense un codi del llenguatge. Si
1: exacte. No. I molt xulo, molt xulo. També vaig veure Bomba Va, de la Glòria Rivera, que tenia moltes ganes de veure-la. Em va agradar molt, que era aquesta obra que em van parlar sobre la investigació de la guerra i la festa. I realment, tu quan veies la proposta, deies... Aquest és l'eix d'investigació. Vull dir que em semblava molt interessant haver-ho vist.
0: Quan,
1: si girarà...
0: Guerra i festa, què vols dir?
1: Doncs, per exemple, les cançons copletistes de fa molts anys, doncs que parlaven, per exemple, en un ambient de festa, no? Es cantaven en una festa, però, per exemple, deien anem a agafar les armes i a tirar bombes. Mm. Clar, i això ara jo pensava, quines cançons escoltem nosaltres que tinguin aquest discurs tan fermament polític, en aquest sentit, i amb una línia molt clara,
2: perquè,
1: no?
2: Bueno, en una època en què segurament la guerra era molt més present a la vida de les persones, no? I vertebrava tot, també.
0: El Bela Chao és bel·licista, fins a cert punt.
2: Sí, fins a cert punt, perquè no, i tant.
1: No, jo no tinc suficient informació, per tant, ho deixarem pels experts.
2: Exacte.
1: Llavors, hi havia molta gent, que això és una molt bona notícia, potser un punt massa, i va haver una vaga dels artistes de l'OFF, no sé si ho sabeu.
2: Això que sí, ho vaig llegir.
1: Que van dir no actuem per reivindicar les seves condicions, llavors també molt interessant per aquesta banda, i com a bona notícia que hi hagi molta gent a Tàrrega, també passa que hi ha molta gent als teatres, com a mi em va passar ahir a Consulta Familiar.
3: Em va dir que la vida, quan la música canvia, tens dues opcions. O surts de la pista i et quedes fora... O t'aprens uns nous passos i continues ballant. Que com estic? Amargada. Seca. És el primer que em diu quan em veu entrar per la porta. O sigui, no em diu ni hola, eh? Avui també ven sola? Sí, mare, vinc sola.
0: És el Maldà, si no m'equivoco.
1: Això és el Teatre Maldà i és una comèdia musical escrita per la Marga Rum, que parla, jo crec, de les expectatives que tenim sobre els nostres progenitors i les que ells tenen en nosaltres.
2: Temazo.
1: I comencen una consulta d'una terapeuta i la cosa es va embolicant. És com una mica una comèdia d'embolic sense que sigui estrictament romàntica, però que vas com de situació inversemblant en situació inversemblant, no? I de sobte doncs anem a descobrir un diari on la mare apuntava experiències seves del passat, que potser surt a la llum. Jo vaig riure molt, el públic va sortir molt content. Són fins al 25 de setembre al Teatre Maldà i entrades per Cultura Jove. Aprofiteu perquè... Mira, jo just al costat tenia dos nois que vaig sentir que s'havien comprat l'entrada per Cultura Jove.
2: Sí.
1: I vaig pensar, molt bé, molt bé.
2: Home, és que no són rucs tampoc, si aquestes entrades van bé de preu, doncs s'han d'aprofitar.
1: Home, i tant, així que aprofiteu. I també dir-vos que hi ha moltes propostes interessants al Teatre Maldà que venen. Guillermota, un imprescindible, que ja van fer, porten fent diverses temporades, no us ho perdeu. Després també fan lo de Jaume I, d'aquesta companyia de Tarragona Reus, que ara venen i fan aquí doncs, la seva obra molt divertida sobre el falus de Jaume I.
0: I es diu així, lo de Jaume I.
1: Lo de Jaume I.
2: Això també s'havia fet ja, no?
1: Ja s'havia fet, s'havia fet a la Sala Trono, que en vam parlar un dia, però ara estan programats al Teatre Maldà, així que teniu l'oportunitat de comprar entrades. És a dir, hi ha moltes propostes interessants, feu-hi un cop d'ull. I ara passarem a parlar de la programació del Teatre Acadèmia.
0: Aquest és el que està aquí al costat.
1: Sí, està molt, molt a prop, de fet, no?
2: Aquesta... Sí, aquí, un minut i mig.
0: Sí, bueno, no hi has anat.
1: Però... Sí, però és que normalment no hi vinc des d'aquí, clar, no? És que heu de calcular que Barcelona me la conec, però les distàncies tan concretes, no. Sigui com sigui, ha sortit la programació del Teatre Acadèmia i hi ha propostes que així, a primer cop d'ull, em criden molt l'atenció, que us les comento per si vosaltres voleu també fer-hi un cop d'ull, que és Perdona'm cos meu, de la Caral Riera, amb la Mireia Xalà, l'Àfrica Alonso i l'Anabel Castan, també Crash, que és un musical amb text i direcció del Daniel J. Meyer, composició i direcció musical de la Mireia Morera, que és la Diana Moore, que la coneixeu,
0: Ah,
1: i que...
0: ah. Perquè ella ve del món vaja, del teatre, però de quin aspecte?
1: Del teatre musical, diria. Sí, I llavors, doncs, en aquest cas ha fet la composició musical amb la Diana Roig i l'Albert Baró a la interpretació, La mort d'una bona persona, de la Bàrbara Mestanza, que a mi el que fa sempre m'interessa molt, i també avui, de fet, es reestrena Tendrament, que la van fer la temporada passada a la Sala Beckett, que és una obra molt original, molt bonica, que té moments molt punyents i molt bonics, i és d'en Pau Vinyals i la Judit Colomer, i a mi em sembla molt interessant per veure una obra que ha parlat de la parella i quins són els límits de la parella contemporània, no? Deslligar-nos una mica del mite de què és ser una parella segons la literatura i de dir no, anem al present amb els conflictes que té algú al segle XXI.
0: No, no serà d'aquelles obres que diu cap parella és perfecta, s'ha de comprendre els defectes de l'altre i tot això.
1: No, jo crec que més aviat posen els seus conflictes davant de tot el públic perquè el públic els pugui veure i jutgi per ell mateix.
0: Guai.
1: És molt divertida i som fins al 9 d'octubre i també teniu entrades per Cultura Jove.
0: En Jordi, de Tarragona, precisament, diu millor secció ever, però jo trobo que aquest és el mateix oient que l'any passat no podia esperar quan sentia la teva veu.
1: Gila, Jordi, ens hem de conèixer.
0: Sí, a veure, no vés en compte que hi ha oients molt raros aquí al grup. Ah, però bueno, em sona que era un fetitxe seu, però continuem, sí.
1: Continuem. També ha sortit la programació del Teatre Gaudí. Llavors, així a primer cop d'ull també em crida molt l'atenció un cas, diu el tio que odiava els musicals, no? Per aquesta gent que diu, és que per què es posen a cantar? Doncs mira, perquè és un musical, si no t'agrada no hi vinguis.
2: Ah, estic totalment d'acord. O sigui, la gent que diu, és que jo soc de musicals, doncs no hi vagis, perquè llavors quina merda de crítica
1: farà. No, perquè faig això a tu mateix, no?
0: M'agradarà saber que jo tampoc he sigut mai fan dels musicals, però ara, si hi ha una cosa que odio més, és la gent que diu xorrades com ara perquè es posen a cantar en un musical.
2: És que això és xorrada màxima.
0: Es refereix als del teatre o als del cine, quan fan aquest comentari, fora d'allò?
2: A tots dos, perquè són gent ruc.
0: I de fet, i a les pel·lis en general, qui toca la música que sona de fons? No veig cap música allí amb un violí. Pues és la banda sonora. No sé, és la música.
1: Exactament, i en aquest cas, aquest musical estan fent un Verkami per aconseguir finançament, perquè, nois, això del teatre segons en quins moments està ben cru. Llavors, per si algú vol donar un cop de mà, doncs sapigueu que han obert en aquesta campanya, tenen un Instagram molt graciós, i com sempre també hi ha entrades per Cultura Jove.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Mira, especialment a Barcelona, el conflicte amb les bibliotecàries és ben viu i les negociacions estan encallades. Es manté la vaga indefinida des del mes de maig, però és que, a més, les treballadores denuncien que al llarg de tot aquest temps de tensió i negociacions s'han perdut drets laborals i sindicals. El detonant de les protestes del personal de les biblioteques de Barcelona és que l'Ajuntament vol unificar les condicions i integrar tot el personal en el marc municipal, perquè ara mateix hi ha qui depèn de la Diputació i hi ha qui depèn de l'Ajuntament. Però, en general, jo m'atreveixo a dir que això és la gota que ha fet vessar el got, perquè les condicions laborals del personal de biblioteques doncs són força precàries, tant de salaris com d'horaris i de descansos. També a més de condicions, tenen menys beneficioses que altres funcionariats de les mateixes administracions, sigui de l'Ajuntament o de la Diputació. Les biblioteques, tots ho sabem, són un servei amb uns horaris d'obertura que ja de natural dificulten la conciliació. Inclouen tot sovint caps de setmana. Però els treballadors i treballadores consideren doncs, que això no està prou ben compensat. Si més no, doncs, caldria que tothom seguís a la taula i veiem la manera de satisfer doncs, les demandes de la ciutadania, perquè és veritat que volem anar a les biblioteques en horari doncs, no laboral la majoria, però també és veritat que això no pot ser a costa doncs, que no tinguin conciliació familiar aquests treballadors i treballadores. Pel que fa a la resta del país, doncs, hi ha una situació semblant. També hi ha conflicte obert amb les biblioteques. Les treballadores de tot el sistema de lectura pública de Catalunya han anunciat un calendari de 4 jornades de vaga des d'ara fins a finals d'any, la primera dia 18 de setembre, però també un dia al mes, el 16 d'octubre, el 13 de novembre i l'11 de desembre, que seran jornades de vaga a les biblioteques de tot el país. En aquest cas, les reivindicacions són de més personal, també de millores en els horaris, també l'actualització del marc legal i del mapa de lectura pública i també canvis en l'estructura organitzativa territorial, perquè és una mica un desgavell de qui depèn cada biblioteca. També reclamen que hi ha una cobertura deficient de baixes i permisos. Això és veritat que si teniu contacte amb biblioteques i bibliotecàries ho sabreu. Quan hi ha una baixa tenen moltes dificultats per accedir a una borsa doncs, de substituts i substitutes que coneguin o que estiguin preparats per atendre els usuaris de la biblioteca. També altres perfils professionals reclamen perquè hi ha noves necessitats a les biblioteques, necessitats socials, digitals, culturals, depèn de l'àrea on s'insereix. Cada biblioteca fa una funció social molt important, si parleu amb bibliotecàries també sabreu que estan fent una funció d'assessorament en tecnologia, especialment a la gent d'edat avançada, que a partir de la burocratització que s'ha de fer tota la vida pública, necessiten ajuda moltes vegades aquesta gent gran i ho estan fent les bibliotecàries, són qui estan ajudant, qui estan assessorant aquesta gent que potser doncs, no té a l'abast familiars més joves que els puguin ajudar en fer segons quins tràmits amb l'administració. Les biblioteques estan cobrint aquest dèficit i potser no se'ls està doncs, ajudant tant en formació com econòmicament doncs, a retribuir aquests canvis de tasques. També segueixen mantenint treballadores de les biblioteques en categories inferiors a les que els tocaria i a més a més molta dificultat per accedir a la categoria que correspon segons el conveni. Estem tips de veure com hi ha administratives i administratius fent de bibliotecaris, auxiliars fent de bibliotecaris i bibliotecàries, doncs si us plau que tinguin també la categoria que els correspon. Dignifiquem una mica també doncs, la feina de bibliotecaris i bibliotecàries perquè sabem que és un pilar cultural del país tenir unes bones biblioteques i, per tant, dotades del personal que correspon i que, a més, estigui content, satisfet amb la seva feina i així ens podran atendre millor. La vida per...

0: Tenim temps per parlar-vos de poesia. L'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora obté el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura.
1: S'ha distingit per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. El llibre està compost per dues parts diferenciades, però unides pel concepte de la memòria. El jurat ha valorat la capacitat d'Alzamora per transitar des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa i fer-ho amb la mateixa genialitat, ha dit. En una entrevista a 3cat.info, l'escriptor s'ha mostrat sorprès i ha defensat que el llibre estigui escrit en català.
2: Òbviament és un llibre en llengua catalana, és un llibre en llengua catalana de Mallorca i és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar-la i que quedi clara per tots aquells que també no només odien les llibertats i els drets de les persones, sinó també la llengua i la cultura catalanes.
0: És a la poemari Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, de l'escriptor, el poeta mallorquí Sebastià Alzamora. Tenim nou tema de Ferran Palau.

0: la versió que ha fet en Ferran Palau de la cançó tradicional Una linda flor, que ha fet en col·laboració aquí amb la Irene Romo, per tant, la Irene de la Zalosa. Una cançó que formarà part del disc commemoratiu dels 50 anys de la Bressola, l'entitat que promou l'ensenyament en català a la Catalunya Nord, que està d'aniversari, i de fet crec que ja ho havíem dit, no, Laia?
1: Sí, exacte, el projecte forma part de l'any Bressola i recupera i reinterpreta el patrimoni musical de la Catalunya Nord en un nou treball en què hi participaran una quinzena d'artistes, entre els quals hi trobem, a més de Palau, doncs Pascal Comalada, Maria Hein, en Triquell, la Maria, Renaldo i Clara, la Mar Pujol, Mama Duixa, Saxeni o La Maig, entre d'altres. També s'hi han adherit alumnes de diversos centres de la Bressola que posen veu a algunes de les peces. Aquest treball es presentarà en directe la setmana que ve, això serà divendres 25 de setembre a les 7 al Teatre Municipal de Girona, amb la presència de gairebé tots els artistes que n'han format part. Més enllà de la celebració de l'aniversari, el projecte vol contribuir a preservar, actualitzar i a difondre el llegat musical nord-català, reforçant el vincle entre la llengua, la cultura i les noves generacions.

Aviam si us funcionen. Mireu, comencem amb un àlbum il·lustrat pels més petits que es diu Au, vinga, va, anem a l'escola. Publica Anima Llibres i està il·lustrat per la Marta Cabrol. Si sou, esteu bregats en els àlbums il·lustrats, us puc dir que les il·lustracions recorden una mica a la Marianne Dubuc, no sé si sabeu de què us parlo. És un conte superbonic, supertendre, en què coneixem doncs, les diferents famílies d'animals que van cap a l'escola i a tots els passa una cosa o altra.

0: sí que és molt de buc, eh?
1: També pels més petits de la casa, un altre conte supertendre, superbonic, es diu Un petó pel meu germà, és de Libros del Zorro Rojo, i és molt bonica la història. És un conillet que se'n va cap a l'escola i amb les presses de pujar a l'autobús no té temps de fer un petó al seu germà petit. I al llarg del dia li passen una pila d'aventures, li passen moltes coses, i quan torna li explica tot al seu germà. I sobretot li fa un petó, perquè al matí no ho havia pogut fer i s'havia quedat, doncs, amb el mal cos.
0: Això saps què és? Això és toc.
1: Això és amor, Sergi.
0: No, això és toc. Si tu et planteges que has de fer una cosa i si no les coses tenien malament, això és
1: no es tenien malament, però és que s'ha acabat amb la recança. Bueno. A més, el format, si veig que l'estàs mirant, és molt xulo perquè és com el meu primer còmic, perquè hi ha poquetes línies a sota i les imatges són tipus còmic amb vinyeta. És bastant xulo. Tornar a l'escola, enfrontar-se als aprenentatges, a vegades ens fa sentir, quan som petits sobretot, bastant vulnerables per la culpa de la por al fracàs, allò de no aixeco el braç perquè no em vull equivocar, no? La por de fer-ho malament. Però tots els pedagogs estan d'acord que l'error ha de ser una oportunitat per aprendre. I d'això va just el llibre que us vull recomanar ara. Es diu, que bé, m'he equivocat. Una mica amb aquesta idea, doncs, de pensar en l'error com a manera d'aprendre. S'adreça a infants, jo penso a partir de 5 o 6 anys, quan comencen a llegir, comencen a escriure, comencen a dibuixar i una mica estan pendents del que s'espera d'ells, no? Amb el conte veuran que realment no té cap sentit fer-ho tot bé a la primera i que és quan ens fixem en el que ens hem equivocat, doncs quan realment aprenem. És que bé, m'he equivocat del Cepi la Nave.
0: Perquè quan dibuixen no els hem de dir, ho has fet molt bé.
1: No, m'agrada molt.
0: Exacte.
1: No? Què volies explicar aquí? Perquè si no, no, que bé vol dir que a vegades doncs, ho has fet malament. No?
2: Ja. És aquella màxima de no hi ha preguntes tontes, sinó gent ignorant, que pregunta xurrades.
1: Exacte, sí, sempre se'n pot aprendre, no? També pel primer cicle de primària podria molt ben ser el conte que ara us recomano. Són textos poètics de Mercè Rodoreda, es diu Un núvol de color cigne, publicat a l'editorial Mediterrània, i són versos que parlen de natura acompanyats de les il·lustracions molt suggerents de la Mariona Tolosa Cisteré.
3: Això és vida, no es pot demanar més, sempre de vacances, tan festius com feines.
0: Avui, a més, la Laia ens ho està farcint tot amb aquestes músiques dels discos de la Bressola. Que boniques que són totes aquestes cançons.
1: Sí, la veritat és que sí. Mira, per a partir de primària també hi ha un àlbum il·lustrat. Aquest és de mida molt gran. Aquest t'agrada a tu, Roger, aquests tan grans. D'aquests que no pots abastar amb les dues mans.
0: Es diu... això, no tens, no tens una estanteria prou gran per això.
1: És un conte, mira, superbonic. Es diu Princeses d'avui dia i ens presenta a cada pàgina un seguit de models de nena, de dona, que no encaixarien amb el model tradicional de princesa que t'esperaries. Hi ha una metgessa, una perruquera, una bibliotecària, una princesa escriptora que té síndrome de Down, una princesa bombera, tots són princeses, doncs, que són diferents models de princesa, molt xulo, com us dic, un llibre com tan gran per anar-lo consultant, per anar-lo mirant, per anar-te identificant aviam quina princesa vols ser tu. Publica Nove Ocho i és un molt bon llibre, doncs, perquè a vegades arribes a l'escola i de sobte, no?, trobes tots els estereotips de cop que venies amb un estiu ben tranquil, doncs mira, per trencar-los tots de cop, aquest Princeses d'avui dia. I si el que esteu buscant són lectures per infants que ja llegeixen tots sols, doncs mira, en primer lloc us porto No he fet els deures perquè... Es diu així el llibre, eh? També és de Nove Ocho, divertidíssim. Són tot d'excuses imaginatives amb il·lustracions a pàgina sencera.
0: Molt bé, o sigui, tu ves donant idees a la canalla.
1: Ja veuràs, Roger, llegeixen alguna.
2: Comença No he fet els deures perquè i cada pàgina hi ha una opció diferent. Una... perquè ens vam quedar sense llenya i vaig haver de sacrificar els meus quaderns per tal d'escalfar-nos. Ah, sí, és una mica com... Oliver Twist, això, eh?
1: És molt divertit.
2: No he fet els deures perquè vaig anar a l'enterrament del meu gat. No he fet els deures perquè...
0: Home, ja estem matant els gats, clar, per això t'agrada...
2: Uns rèptils gegantins van envair el meu barri, i estan una mena de Godzilla destruint la població. No vaig fer els deures perquè un avió farcit de micos va aterrar al nostre jardí.
1: Aquest
2: una mica com Breaking Bad, eh? No he fet els deures perquè la setmana que ve es cremarà casa meva i morirà una persona i estic planificant el cementiri.
0: Molt bé. A vegades escolto veus, eh? Sí.
1: Val, sí, aquest té poqueta lletra, ja us dic, molta il·lustració, més és d'en Benjamin Schott, que està molt bé. Si voleu més lletra, doncs podeu optar per Fins i tot les princeses han d'anar a l'escola, de Blacky Books.
0: Aquesta... Una altra de princeses.
1: Sí, exacte, i també d'escola. És així com narrativa d'això, eh? Segon de primària, tercer, fins i tot quart. La narració té

0: com a protagonista una princesa d'un regne, però és un regne en decadència absoluta. No tenen ni un duro, s'han de vendre tot el que tenen. I
1: el... Ah, és Espanya.
0: Una mica sí, podria ser una gran metàfora. El desig més gran d'aquesta princesa és fer com els altres infants i anar a l'escola, si us plau.
2: O la uni, no? La... Sí. Que sí. Més que tracten igual que qualsevol altre estudiant.
0: Exacte, ella jo crec que estaria molt contenta de ser tractada com qualsevol altre infant, perquè més els seus pares no paren de recordar-li, però sobretot no te n'oblidis que ets una princesa. I jo dic, vaya puta merda ser una princesa.
2: Algun doncs dia mireu. Tornen els llibres de vull ser princesa? O ja no,
0: no ho sé, no, però ara moment seria... no és la gens al mut.
2: Però seria irreverent ara. Vull ser princesa, no vull treballar.
0: També és veritat. Bé. Va, ens falta l'últim. Es diu Prohibit tirar-se de bomba. És un llibre de Takatuka. Recuperem els protagonistes d'Anna Coix Gallina Cega, que va ser el Premi Atrapallibres de l'any passat. En aquesta ocasió, l'Anna Coix i la Gallina Cega van a la piscina i recordeu aquests dos caràcters tan diferents que tenen. Un és extremadament prudent i poruc, l'altre és aventurera i despistada, i per tant es complementen, com sempre. Viuen més aventures plegats, en aquest cas, doncs, Prohibit tirar-se de bomba. Ja veieu que l'entorn és la piscina. Back is

0: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És el punt de partida. Laia, avui, a partir de quina xifra es té amb el fil?
2: Doncs mira, de 750 mil·lilitres, perquè entre 750 mil·lilitres i un litre és el que pot generar la mare de llet materna.
1: La mare de llet materna?
2: Sí, la mare pot generar llet materna. Una mare que està donant el pit a la seva criatura. Ja sabeu que aquesta ha de ser una quantitat aproximada, perquè per norma general, a més demanda de la criatura, més producció de llet per part de la mare.
1: Però això és el dia, perquè això sí que no ho has dit.
2: Ah, sí, sí, ho he dit, és el dia, he dit diària. Per tant, és fàcil que quan un nadó s'alimenta exclusivament de la llet de la seva mare, podem dir en els estadis principals, o sigui, inicials, per exemple, fins que té 6 mesos, la producció de la mare sigui d'això, d'uns 900 mil·lilitres de mitjana al dia, eh? La composició aproximada, per si no ho sabíeu, de la llet materna és un 87% aigua, un 7% d'hidrats de carboni, principalment lactosa, un 4% de greixos, tot i que aquesta proporció pot variar durant la presa o al llarg del dia, un 1% de proteïna i un 1% de vitamines, minerals, hormones, enzims i altres compostos. A més, és molt beneficiós per donar la llet i tant si és, o sigui, donar-la i tant per la mare com pel nadó, tant si és donar-la al nadó com si és a un nadó que no sigui el teu, per exemple, donar-la a un banc de llet. L'extracció de llet, com si diguéssim, posa en forma la mare. L'energia que gasta una dona en donar el pit equival a caminar entre 10 i 12 quilòmetres al dia.
1: Què dius, ara?
2: Sí, sí, sí. Per això moltes dones, quan deixen de donar el pit, recuperen molt de pes, o una mica de pes, perquè deixen de perdre molts greixos que se'n van amb la llet.
1: Carai.
2: A més, com la llet de qualsevol mamífer, la llet canvia segons el comportament de la mare. No només el comportament alimentari, per això no hauríem de beure alcohol ni fumar abans de donar el pit, perquè això es transmet a través de la llet. És veritat que, igual que l'alcohol en sang, si passen unes hores, ja no en queda rastre. Sigui com sigui, també s'adapta la llet a qüestions ambientals. I segons els experts, els dies que fa més calor, en aquestes onades de calor que hem tingut aquest estiu, la llet generada per la mare conté més quantitat d'aigua, perquè és el que més pot ajudar la criatura a fer front a aquesta calor. És a dir, escolta, llet fantàstica perquè és a demanda i segons tu la necessitis. Molt interessant també el tema del banc de llet materna dels hospitals, que s'encarrega de la donació, de recollir, de conservar i de donar sobretot la llet materna a les unitats de neonatologia. Perquè, de fet, mira, 812 nadons prematurs van necessitar llet materna l'any passat i en van poder tenir, doncs, gràcies precisament al banc de llet. A més, la llet materna pot contribuir a reduir la mort d'aquests nounats amb malalties greus. Per tant, molt important les donacions de llet de mares que en aquest moment són lactants naturalment i els en sobra perquè tenen, doncs, molta producció perquè el seu fill és molt demandant i hi ha moments en què en poden donar, doncs molt interessant donar-la al banc de llet. I l'última qüestió que us volia dir relacionada amb el tema de llet materna, per si no ho sabíeu tants homes que tenim aquí a l'estudi, mireu, la llet ja sabeu que surt pel mugró, però també heu de saber que us heu d'imaginar més com un espersó que no pas una mànega. És a dir, la llet surt per diversos orificis alhora. Poden arribar una vintena d'orificis diferents i per allà surt la llet quan el nadó la xucla. Saps com

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Avui al Words on Ever obrim la subcarpeta de cançons que repeteixen constantment una paraula. Exacte, paraules com apeté, que sonaven una vegada i una altra la cançó fins a avorrir, tot i que els ho perdonarem a la Roser i al Bruno, perquè també ens va fer ballar molt aquesta cançó, i la Rihanna també ens va repetir una paraula fins a la sacietat. Estem parlant d'anàfores? Una mica, i és que a vegades la repetició no va renyida amb la qualitat d'una cançó, i a vegades la repetició no és només d'una paraula, sinó de tres, com ens cantaven els Daft Punk. Volem deixar clar un cop més que la repetició no està renyida amb la qualitat, perquè tot seguit punxarem una cantant que si alguna cosa té és talent, la Maria, però m'heu d'entendre perquè la inclourem avui al Words on Ever.
2: No, estem guanyant molt malament.
1: I és que la nostra estimada cantant valenciana va estar-se la seva cançó Consagració 2 minuts seguits dient només Consagració. Vaja, que va quedar ben consagrada ella i els que l'escoltessin. Aquest és el tema d'avui.
3: A mi em sembla preciosa, eh?
1: Preciosa, ho és, ho és.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, gat!

0: Un viatge en aquest tren. És un plaer començar amb el Pont i Pissador a aquesta hora de ràdio, les 7 i 3 minuts. Informació ferroviària d'última hora. Laia Vidal, tu que agafes la R2D2 a Nord.
1: Sí, aquesta avui fins ara, per ara, sembla que va correctament. Però no seré pas jo qui digui que anirà bé gaire estona més, perquè això ja se sap que és un esport de risc.
0: Bon dia, Laia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dijous.
0: Pel que fa al temps, pel que fa a les alertes, tu, Sergi, quan la vas rebre, estaves llegint o estaves fent scroll?
2: Estava dormint.
0: Estaves dormint i
2: et va despertar.
0: Sí, quina hora era?
2: Eren 9:15 i ahir justament vaig dir, oh, puc anar a dormir aviat. Fantàstic, doncs.
0: A mi el barcelonès va arribar abans, doncs, eh? Jo estava aixecut al sofà, devien ser les 8:15.
2: No, a mi em va arribar un 9:15.
0: Te n'arriba dues, com a mi?
2: Sí, sí, bueno, m'han arribat masses.
0: A mi és curiós perquè em va espantar la segona, aquesta sí que no me l'esperava.
1: Però amb el Grat de Mar, allà, on éreu vosaltres?
2: Amb el Grat de Mar, en aquell moment no, però sí que era l'alert que incluïa les comarques del barcelonès i el Maresme.
0: Tu no reberes cap és alert?
1: Cap és alert, jo, de fet, he fet un xirimiri allà a casa meva, eh?
0: T'agradarà saber que l'Les Alert estava, els dos que vaig rebre, primer en català. El que no hi ha són punts i a parts. Està tot aglomerat el
1: text. Sí, això l'altra vegada també era així.
0: Sí, sí, sí. Però jo m'imagino que perquè dona molta sensació d'urgència, no? A l'oficina de l'Les Alert dient punt i a part. No, no hi ha temps. No, fes-ho seguit.
1: No, ja et diré per què és. Perquè l'has de llegir molt de pressa, perquè fins que no l'has llegit no pots dir acceptar, i fins que no dius acceptar no deixa de pitar.
0: Interessant, interessant.
1: L'altre dia jo era al tren i va sonar, i és que tothom del tren alhora amb l'Les Alert era bastant caòtic.
0: Ja sabeu, els oients habituals, que aquí temes com la puntuació ens encanta. Si ens posem a parlar del punt i coma no acabaríem mai,
1: no
0: oi?
1: No acabaríem.
0: Però com que hem de continuar i ens interessa sempre el temps a aquesta hora, escolteu amb atenció la Gemma Puig.
3: De matinada i ben bé fins aquest dijous al matí, pendents encara d'alguns ruixats que poden fregar la mateixa línia de la costa després d'un dimecres marcat per la inestabilitat, pels ruixats i les tempestes intenses i per aquest termòmetre que ha baixat amb valors que aquest dijous al matí doncs seran més baixos, ambient més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb valors entre els 10-12 graus a l'extrem nord, algun ruixat a la costa, alguns núvols cap a la meitat est, més sol a la tarda cap a ponent i cap al sud. Això sí, les temperatures força normalitzades per l'època o fins i tot una miqueta més avall. Els valors més alts els hi costarà d'arribar als 30 graus.
0: Les 7 i 5 minuts, gràcies Gemma Puig, i ara sí, parlem de llibres. Amb la banda anglesa de la població de Reading, els Slow Dive, us diem que per fi s'apropa ja la setmana del llibre en català, comença demà a Barcelona, i de fet aquests dies ja hem començat a parlar-vos de llibres, a sentir paraules d'escriptors que seran protagonistes aquests dies en aquesta setmana del llibre, i avui que continuarem i us en regalarem. Abans, però, la pregunta del dia, tema llibres, quin us va derrotar? Quin vareu haver d'abandonar i per què? Quin record teniu? Us vau sentir malament? Creieu que hi tornareu? Algun títol acumula molts recomençaments? Mira, comentaris com el de la Marta, que no s'ha pogut llegir un bestseller com El metge, de Noah Gordon. El va tenir 7 anys a la tauleta de nit i no aconseguia acabar-lo. L'Emmanuel la van derrotar, però emocionalment. Recorda el llibre Esperant a Mr. Bojangles, d'Olivier Bourdeau, un llibre que diu molt emocionant, em va agafar per sorpresa, estava en un projecte de tren de Mataró al Prat i a mig trajecte vaig trencar a plorar allà al mig del tren. En girar l'última pàgina em vaig quedar buida per dintre.
1: Jo no puc, mira, ja em programo de no acabar els llibres al tren, perquè és que és un drama, em poso a bramar allà al mig i no pot ser.
0: A mi em passa perquè dic, i ara quin agafo? Per això sempre viatjo amb dos volums de la motxilla.
2: Ben fet.
0: Laia, t'agradarà saber que hi ha oients, una mica com tu, que encara els afecta el que va passar el 1714 aquí a Barcelona. Diu, mira, la Carol García, diu, bon dia, no vaig poder acabar, tot i que m'està agradant molt, Victus,
1: diu,
0: em bullia la sang. Em feia tanta ràbia tot plegat. El vaig haver de deixar mitges. El tinc pendent, molt afectada.
1: Ai, doncs jo ara diré una en popular opinion, però jo el vaig deixar, no et diré per avorriment, però sí per una mica esgotament de tanta cosa de l'estratègia militar i del setge. Em vaig dir, mira, ja l'agafaré una època que tingui més ganes.
0: Mira, Antoni diu, ens adjunta la foto de la coberta d'un llibre aquí al nostre grup de WhatsApp. Els que sigueu nous, entreu, i discutiu del que vulgueu. Al 638-684-565, Antoni ens captura, ens comparteix aquesta captura d'una portada i diu: això què? No val ni per fer foc, I la gent dient que és una obra d'art per semblar intel·lectuals. Va, home, va.
1: Això quin?
0: És la foto, és el llibre Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà. Diu, home, bueno, Toni, jo trobo que per fer foc sí que et valdria. A més, trobo que a l'autora li agradaria, no? Com a catarsi...
1: No,
0: com per convertir el seu llibre en energia lumínica i calorífica.
1: És que hi ha gent que li apassiona un llibre i el mateix llibre a una altra persona doncs no l'enganxa i no passa res.
2: Aquell comentari dels arbres no s'ho mereixen, no, això?
1: Què vols dir?
2: Doncs haver fet un llibre a partir d'aquest
1: llibre. Ah, sí, no,
0: de crítica literària.
1: Que em sap greu per l'arbre i tot, no?
0: En Sergi va fer un bon propòsit d'estiu, que era llegir Els ferrocarrils de Mèxic, de Gianmarco Griffi, aquí us en vam parlar. Diu, és un tros de novel·lot, amb passatges memorables, però ha passat l'estiu i no, no l'he acabat. Pensa, Sergi, que et queda fins a la setmana que ve, el dia 21, que això serà dimarts o així, o sigui, encara té temps per acabar-se-lo.
2: És un totxo o què?
0: És dilluns, dia 21, diu que són 650 i va per les 500, ja no et queda res.
2: Ja ho tens, això.
0: La setmana que ve ens fas la crítica. Més respostes en format àudio.
4: Bon dia, experts. Doncs jo només he deixat un llibre que vaig haver de parar-lo de llegir, que era El diari de Zlata, un dietari d'una nena d'11 anys de Sarajevo, com va viure ella la guerra de Bòsnia, i el vaig haver de deixar perquè cada dia tenia mal son. Però ho explicava tan descriptiu que jo ho somiava les nits. Era adolescent quan el vaig llegir i el vaig haver de deixar. Algun dia el reprendré superdur i superben explicat tot.
5: 100 años de soledad.
6: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía.
7: Bon dia.
6: Havia de recordar aquella tarde remota.
5: Us juro que l'he intentat llegir, que recordi jo, un parell de vegades. I no he pogut, no he pogut. Tants personatges, tants noms, noms iguals, noms barrejats, noms de tot. No, no puc, no puc, no puc.
1: Vale.
5: I ho torno a dir, ho he intentat.
1: Vale.
5: Me l'he mirat amb molta bona voluntat i no hi ha hagut manera.
8: Nois, justament ahir vaig pensar, justament ahir, sí, perquè m'estic llegint el de la Llúcia Ramis, que potser hauria de donar una altra oportunitat a la Bimot d'Emploa, es deia, del George Perec. Va venir en Miralles, l'arquitecte, a fer-nos una optativa a la carrera i havíem de llegir aquest llibre. I és que era impossible, perquè amb tants personatges i tot passa en una casa i no entenia si estava a dalt, si estava a baix, si estava... O sigui, és que em perdia tota l'estona. Si algú se l'ha llegit, sisplau... que em digui què haig de fer, perquè potser hauria de, ara amb 50 anys, donar-li una segona oportunitat, perquè el tinc allà, esperant.
6: Las estirpes condenadas a 100 años de soledad.
1: Vale.
6: No tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.
1: Vale, vale, vale.
9: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: És l'apocalipsi nou de les al·lèrgiques al pol·len que actuen la setmana que ve a les festes de la Mercè. Aneu-les a veure, que són superguai. Serà a la platja del Bogatell aquest dissabte, no l'altre, és a dir...
1: D'aquí en...
0: No, l'altre.
1: Ah, l'altre.
0: Bé, però el més recent, pel que fa a actualitat musical, oients, les 7 i 12, és el Mercat de Música Viva de Vic, que sí? ja està en marxa. Aprendere poco. La dramaturga Lucia del Greco va inaugurar ahir el mercat en aquest concert, o podríem dir-li muntatge també conceptual, que sacseja els esquemes de la música en directe. Des de Marc Ruiz ens ho explica en Vic.
2: A partir d'una treballada però minimalista posada en escena, amb alguna clocada d'ulla sigurrós i a concert sota la pluja com el de PJ Harvey al Primavera, del Greco ha mostrat i desmuntat els tòpics d'un concert de masses, com ara la figura excessivament central del líder de la banda, la necessitat o no de tenir música en directe al 100%, o fins i tot que qui hi ha a l'escenari doni l'esquena al públic o perdi els papers. Escenes, totes, que hem vist als escenaris. I tot sobre la música de l'italià Andrea Laszlo de Simone, que s'ho mirava des del backstage i que participava d'una ficció en què ni els músics tocaven en directe ni qui hi havia davant del micro era Simone. Una inauguració a la que també ha assistit la consellera de Cultura i el ministre de Cultura, que han volgut donar suport al mercat. Per no haver de tornar sol a casa
0: per pagar l'últim peatge. Gràcies, Marc, des de Vic. Tornarem a connectar amb tu demà al matí. I per avui dijous us fem una mica de ruta de concerts. A les 7 teniu la Mar Pujol a l'Atlàntida. A 3:15, el cantautor italià Giorgio Poi, gratis a la Carpa. I després d'ell, el que sentiu de fons, en Lluqui Valverde, el carismàtic saxofonista de la Ludwig Band, amb el seu projecte personal, que cada cop ens està convencent més. I de Vic anem a Tarragona. Perquè els crims se separaran indefinidament l'any vinent, després de 17 anys damunt dels escenaris i d'editar 6 discos. Des de Tarragona ens ho explica en Ricard Buigas.
3: El cantant i guitarrista Adrià Bertran Adrià ha dit a Catalunya Ràdio que necessiten aturar-se. També hi ha tingut un paper important les dificultats de mantenir un projecte independent.
4: Veiem que la indústria musical ja també cada vegada ho posa més difícil, l'exigència al treure discos per mantenir-te allà. No perquè et doni temps de tenir la millor idea del món a composar alguna cosa amb una il·lusió. No sé, són molts anys que al final s'exprimeix una llimona, saps?
3: Divendres tenen concert a Tarragona i el dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. El comiat no és imminent. Tenen prevista una gira per Llatinoamèrica aquesta tardor i seguiran tocant en sales i festivals durant tot el 2027.

0: Gràcies, Ricard, des de Tarragona. I el que sentiu ara és nou d'avui mateix. Avui es publica el desè àlbum de la cantautora Ivette Nadal amb un títol que sembla definitiu. Es diu I això serà tot. Punts suspensius. Un treball que compta amb la producció de Joan Colomo i de Joan Pons, el petit de Cadaril, i on la Ivette s'obre cap a sonoritats més lleugeres i que ens conviden a viure la vida d'una altra manera.
1: L'artista granollerina, que ha hagut de fer front als problemes de salut que l'han marcat, segueix oferint cançons amb lletres poètiques, però amb un component més narratiu, en les que s'acompanya de cantants com en Triquell, en David Carabent o en Santi Balmes. Abans ahir, la Ivette va oferir un tast d'aquest disc a l'antiga fàbrica de l'Estrella d'Am, un treball en el que la cantant assegura que hi ha posat tot l'esforç, tant artísticament com econòmicament, en infraestructura i també per la gent que hi ha involucrat. Ella mateixa ens el presenta.
2: Ei, amics d'ICAT, sóc Ivette Nadal i us presento el meu nou disc, que es diu I això serà tot. És un disc que em fa molta il·lusió de presentar-vos. Veureu que és un disc força diferent del que he fet habitualment. Sentia que havia d'evolucionar, que les cançons que havia fet fins a dia d'avui me les estimo molt i m'han fet conèixer gent molt bonica, però que ara estic en un altre moment vital, de maduresa i també de salut. I això m'ha portat a escriure aquestes cançons i a rodejar-me d'un so de banda. S'ha fet una edició física, també un vinil molt bonic, amb una aquarel·la d'un pintor boníssim de Sabadell que es diu Ramiro Fernández, i crec que és una joia poder-lo tenir tant en el format digital i sobretot en el format físic. Doncs us presento Això serà tot, espero que el pugueu escoltar i sobretot venir-lo a veure en directe.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Ahir em van votar com a president de la comunitat de veïns.
2: És veritat, enhorabona, Sergi.
1: De la meva escala.
2: Volia englobar-li el mort avui, en Sergi. Gràcies. És el típic que sempre es presta.
3: Pots dir allò molt de pèl·lida, és el menys dolent del sistema.
1: És el menys dolent del sistema. Estic molt il·lusionat.
3: També et felicita la Mireia, Sergi, que et diu president.
1: Aquest tofoteta...
4: I el meu cos va a París, cabrón!
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Les 7 i 19 minuts, parlem de la bola negra.
6: Tu eres un hombre, un hombre.
3: I crec que en parlarem molt de la nova pel·li de Los Javis, que no para de petar-ho, després del pas per a festivals, ara ja l'han escollida, com la que representarà Espanya als Oscars, i encara ni s'ha estrenat. Recordeu que arriba a sales el dia 25 de setembre. És la pel·li de Los Javis sobre la figura de Federico García Lorca, i que hi apareixen com a intèrprets Guitarrica de la Fuente, el nostre estimat artista, que crec que el vau descobrir molts de vosaltres aquí assegut al nostre estudi. Ara mireu-lo.
1: Sí.
3: També apareix la Penélope Cruz, la Meryl Streep, el Bryce Effe...
1: La Meryl Streep també va seure's
3: també aquí. També va aquí, sí, l'actor, sí, que feia de Paquita Salas, en Bryce Effe.
1: Sí.
3: És que els Javis són una mica com el Santiago Segura. Tenen com els seus amiguetes, i aquí els van fent girar una
1: ara
3: mica.
1: Ara, mira, 15 amiguetes, eh? Sí. Meryl, sí, Streep és, sí, una bona amigueta.
3: Sí, sí, sí, sí. I sembla un bon drama, aquesta pel·lícula. Doncs l'Acadèmia Espanyola l'han escollida per representar Espanya a la categoria de millor pel·li internacional, derrotant així a Los Domingos i El Ser Querido. En aquest cas, jo trobo que si haguessin fet una porra, hagués sigut més fàcil, o més fàcil, sí, que altres anys.
1: Feia pinta.
3: Que haguessin escollit a La Bola Negra.
1: Guanyadora o què, de pel·lícula estrangera, als Òscars?
3: Ui, això ja... Pregunta-m'ho...
1: Tema gros.
3: Recorda que ha de passar el primer tall, després el tall,
1: sí,
3: petit...
1: Sí, però fa farum?
2: És allò, dius...
3: Mira, quan l'hagi vist ho diré. Perquè, de fet, és la que em fa... de les que em fa més ganes aquest mes de setembre, eh? Sentim els Javis, que han reaccionat així des de Toronto, on estan promocionant aquesta pel·lícula, al Festival de Toronto, que és un gran altaveu. Sentim-los.
7: A partir de hoy, si me quiero permitir el lujo de pensar que es posible. Pero no he querido, me lo he anulado a mí mismo diciendo, ojo, Javi, pero hoy sí que quiero trabajar para que sea una realidad.
8: Me hace muchísima ilusión, es un sueño estar ahí con nuestro maravilloso equipo y representar al cine español.
3: Mira, responent a la teva pregunta, ha dit un dels dos, no sé, no els reconec per la veu, que prefereix no pensar que hi hagi cap possibilitat. Penseu que ara la Bola Negra està competint amb 150 pel·lis de tot el món, veurem si van passant de fases. I parlant d'amiguetes, sabeu qui és molt fan de... Ai, qui és molt amigueta de Los Javis, que va a les seves festes de cap d'any,
1: sí,
3: aquí?
1: La Rosi. Sí.
3: Laia, que no has dit res. Tens hype per La Bola Negra o no?
2: No, que queda una mica lluny tot plegat,
3: és, és Lorca i...
2: Sí, és molt espanyol tot això, no?, que estem fent avui.
3: No, és que és Lorca, que serà canadenc.
2: No, vull dir, sí, bé, però Lorca... els Javis és una cosa i Lorca n'és una altra, eh? Vale,
3: i Lorca què et sembla?
2: Lorca em sembla bastant bé.
1: I Rosalía?
2: De tot el que heu dit és el que em sembla millor.
3: I Los Javis?
2: La Rosalía també em sembla que
3: passa,
2: cansadíssima.
3: Los Javis?
2: Bueno, que em queden lluny, és a dir, em queda lluny com un audiovisual parisenc,
3: diguéssim. El guitarrista és valencià, és molt maco.
2: Sí, però perquè exerceix poc de valencià, eh?
3: Sí?
2: Sí, no l'he sentit mai parlar valencià.
3: Tots els concerts que fa Catalunya tota l'estona.
2: Doncs sí, mira, que canti també.
3: Entre altres, a Primavera Sound. Sí.
2: D'acord, sí, sí.
3: Bé, doncs la Rosalía aquesta nit ha acabat a Miami la seva gira Lur Tux. Ai, perdoneu.
1: Lux Tour.
3: Sí, bueno, a partir d'ara ho direm així. Ha estat nominada a 8 premis Latin, eh? S'han fet públics aquestes nominacions. Per cert, que la Bat guia el debut en les nominacions. És quasi més notícia. N'aconsegueix dues, a millor àlbum i millor interpretació, l'Alba de la Maresma, que opta a 2 Latin Grammys. I entre els nominats també hi ha la Karol G, en Catriel i el Paco Moroso, que l'altre dia estaven a Barcelona, en Jorge Drexler, aquest no et deu agradar perquè, clar, Uruguai...
2: Home, doncs mira, igual de lluny que Murcia, la veritat.
3: Bé, la gala dels Emmys serà el 12 de novembre a Las Vegas. I ara, més audiovisual, més crims històrics americans en format sèrie, perquè l'estrena destacada d'avui dijous a plataformes és la història d'Annalise Borden, Marc Garriga.
9: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstruo de Netflix, creada per Ryan Murphy, el mateix d'American Horror Story. Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening, n'és la protagonista i l'acompanya la magnífica Vicky Creeps, qui interpreta l'assistenta que la inspira per cometre els crims.

0: Laia, l'artista de que parlarem ara és de Sallent. Això ja et sembla millor?
1: No sé, a mi d'on sigui la gent més igual. A mi que parli en català. Que parli en... No, perquè la Rosalia és d'aquí i el castellà no l'exerceix.
0: Però jo et parlava de les cabis.
1: Vinc de llegir sortir a guanyar del Pau Vidal i, per tant, estic molt mentalitzada.
0: Mira, avui reglem aquest llibre que acabes de dir, la Laia, d'en Pau Vidal, i aquest que tinc les mans jo, de la Irene Rubio, l'última guanyadora del Premi Documenta, que s'estrena amb la novel·la Seràs la Vall i que presentarà dissabte a la Setmana del Llibre amb una trobada que es diu Maternitats Distòpiques. Heu d'imaginar una vall al capdamunt de les muntanyes on no s'hi pot anar, aquesta és la tradició, on només hi viuen dones, una vall molt seca, difícil de conrear la terra, marcada pels rituals d'aquest matriarcat que inclou, entre altres tradicions, que els homes només venen un cop a l'any a fer la collita a canvi de tenir sexe amb les dones del poble, que a canvi s'hi poden tenir descendència.
2: Quin noi!
0: El regalem al miniquiz. El que més m'ha agradat de la lectura és que aquesta fantasia, Sergi, que t'ha impressionat,
2: sí,
0: està molt a tocar amb la realitat més palpable, perquè als peus d'aquesta muntanya misteriosa hi ha una gran ciutat de l'actualitat que fàcilment relaciones amb Barcelona. No és spoiler,
2: val.
0: Perquè això que era com el gir final de la pel·li The Village, El Bosque, del Night Shyamalan, aquí s'explica just al principi. Així que veus el xoc constant. És el joc que ens planteja aquesta autora, que ha presentat el llibre Seràs la Vall al programa Més Nit.
3: Parteix de molts llocs diferents, no? Però sobretot, o sigui, jo crec que el que és com més detonant de tot és la frase aquesta que a mi em martelleja molt, que és que les coses s'han de fer així perquè s'han fet tota la vida, però també va jugar-hi molt a la sequera de l'any que vaig començar a escriure, no? El costum, sobretot en la situació que es troba a la Vall Seca, és incomprensible, perquè el costum els hi marca com el dia a dia, tot el que han de fer, la seva projecció futura, però es trobem en una Vall Seca en què, a causa de tota la sequera que hi ha, no té futur, ja no creix el cultiu, per tant, res té sentit. I el costum no ha donat resposta a això, perquè no havia passat mai abans.
4: Copuleu, copuleu, que els nens ens dareu.
3: M'agrada dir, tot i que no és cert del tot, que tot el que hi ha a Seràs la Vall té una equivalència amb la realitat. O sigui, ja et dic, vaig començar a escriure amb sequera,
5: sí, sí,
3: vull
5: sí.
3: dir, crisi climàtica. Parlo molt de l'habitatge quan me'n vaig a la ciutat, doncs també és una de les meves preocupacions. Aquest matriarcat que tens aquí posat a la Vall Seca no funciona, dic, no, perquè no és un matriarcat, al final és un patriarcat. Tot el tema, doncs, bueno, doncs la maternitat, tot està posat aquí, en certa manera.
6: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: I el fem de l'Abril Lavigne amb bones guitarres i uns bons esgarips i una mica de dos milets. Ara que arribem a dos quarts i ens hem de posar una mica més seriosos. Amb l'actualitat de la jornada, com sempre que són dos quarts, ara dos quarts d'avui, amb l'Anna Closa, bon dia.
1: Bon dia.
0: I què hem de saber per avui? És dijous 17 de setembre.
1: Doncs mireu, avui ja tenim pràcticament aparcat la part més important de l'episodi de pluges de les últimes hores i la pitjor conseqüència de les tempestes ha estat la mort d'un home que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Un testimoni va alertar als serveis d'emergències cap a les 11 de la nit dient que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i van trobar la víctima a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que era veí d'Olivella. Salvador Illa, en una piulada aquest matí, ha lamentat la mort i ha traslladat el suport als familiars i ha explicat també que està en contacte amb la consellera Parlon per seguir les conseqüències d'aquest episodi de pluja. La pluja també va fer tallar la ronda de dalt, però ara ja està oberta. A Rodalies hi va haver problemes, sobretot a l'R4, i Adif avisa que en aquest tram doncs, encara hi pot haver afectacions. Pel que fa al metro de Barcelona, continua tallada la línia 4, la Groga, entre Trinitat Nova i Verdaguer. I a Barcelona, de fet, fins a 7.700 abonats es van quedar sense llum, però la immensa majoria la van recuperar a les 9 del vespre. I a l'Hospital Vall d'Hebron es manté també l'activitat després que ahir s'inundessin alguns baixos. Els forts aiguats també van afectar València i la seva àrea metropolitana. Aquest matí, diverses escoles de municipis valencians estaran tancades. S'han decidit, de fet, suspendre les classes per la vista taronja de la EMET, que alerta que les fortes pluges poden continuar. Els aiguats d'ahir van obligar a tancar l'aeroport i el metro i, de fet, també es va suspendre el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao. Més enllà de les pluges, Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada. Des d'allà, Illa ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. I acabo explicant-vos que aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. Ahir, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, sense esmentar els Estats Units, i compatible amb l'OTAN.
2: A mi m'agradaria saber què implica això de ser un estat associat de la Unió Europea per part del Canadà. Participa a Eurovisió? És que, clar, no sé, temes de seguretat.
0: Més que canadencs, m'agrada saber què n'opinen els argentins, els turcs i els serbis.
2: De moment,
0: a veure qui s'enfada més d'aquests.
2: No, qui s'ha enfadat és Donald Trump,
0: que ha dit... S'ha fet expressament.
2: Home, i tant. Donald Trump diu, què vol dir això? Que els canadencs van amb vosaltres? Ui, prepareu-vos. I aranzels a punt de pala.
0: Quin llac li van canviar per llac Amèrica?
2: L'Ontario.
0: Doncs ara, a partir d'ara, els americans li diran llac Amèrica i els europeus li direm...
2: Llac Europa.
0: Catalonia...
2: Ah, Europa. Home, sí, no.
0: D'acord, Europa League.
2: Vinga, Europa League.
0: Anem a no confondre amb la competició.
2: No. Sí.
0: L'Europa League.
2: Tipus. Exacte, Europa League.
0: Oients, mira, ja que hi som, als titulars d'esports.
1: El Barça va guanyar ahir a la nit 7-2 al Racing de Santander amb un hat-trick de Rafinha. Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar la sisena victòria del Barça a la Lliga. De fet, el Barça és líder en solitari, sumat 18 punts de 18 possibles i, de fet, ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions i és, de fet, el millor inici de la història. Per cert, que el president del Barça, Joan Laporta, no descarta posar a la tribuna de premsa del nou Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol i ha assegurat que demanarà que la final...
2: No, però pensa que ara estan celebrant els 50 anys de les transmissions en català.
0: Sí, això ho he llegit a Twitter.
2: I seria molt xulo. Home, jo crec que és una gran iniciativa.
1: I tant que sí. I, de fet, Laporta també ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 es jugui al Camp Nou.
2: A veure si està acabat.
0: El temps, ja, els ruixats i els desalerts ja han acabat? O...
1: Sí, però vaja, avui encara quedarà algun ruixat matinal amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a Ponent i al sud. La calor, això sí, serà molt suportable perquè costarà arribar als 30 graus.
2: Això ens agrada.
0: Mira, tenim un hack per la vida, ens escriu el nostre grup de WhatsApp, l'Enric, i diu informació de servei. A mi l'alarma de les alerts em deixa de sonar si pitjo el botó de baixar el volum i ho puc llegir igualment.
3: Doncs ho provaré la propera vegada perquè...
0: No dura tant, no, tampoc. Sí.
3: Déu-n'hi-do, dura fins que l'apaguis.
0: Ah, fins que cliques.
3: Sí.
2: A més, em va enganxar mig adormit i no sabia ni com agafar el telèfon. Sí. Va ser com...
1: Sí, una mica estressant, sonar, però com 3 o 4 vegades,
2: Sí, igual. Sí. Unes repeticions
1: no vegis. No.
0: Bé, les 7:34, una mica de Josep Maria. Ell era el més vell de la ciutat.
4: l'assemblea, la facultat.
0: Que en trobareu uns quants a xarxes socials. Canten Saxeni i Esbatlana, aquesta tipologia de senyor català. Diran,

0: Escoltes ICAT. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
1: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
0: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Sabeu que ha tornat a les tardes d'ICAT?
3: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
4: Però si no heu ni marxat.
2: Calla, veu d'ICAT.
3: Sí, que ens talles el rotllo.
2: Venim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
3: I que sempre ens renyin per dir alguna marranada.
2: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de la...

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT. Divendres! Ja està! S'ha acabat la setmana! I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella amb una capa a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença ICAT.
2: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
3: Les 7:38 és l'hora de El punt de partida amb la Laia Vidal. Avui des de quina xifra estirem el fil?
4: Doncs mira, avui que parlem de llibres, de 700.000 llibres, que són els que diuen que hi van arribar a haver-hi a la Biblioteca d'Alexandria. És, ja ho sabeu, la més famosa i important biblioteca del món antic. La van crear els Ptolomeus, que van ser els governadors d'Egipte després de la mort d'Alexandre el Gran.
3: Era una dinastia d'origen grec, si puc
4: dir. Exacte, era la dinastia en què van quedar... Alexandre el Gran havia fundat la ciutat d'Alexandria.
3: Amb el seu fucking nom. Això ho va fer viu, eh?
4: Exacte.
5: Quin tio, de veritat.
4: Bueno, és que, a veure, per ser el gran has de ser molt així. Això va ser al voltant de l'any 330 abans de Crist i just després hi va deixar els Ptolomeus, quan ell va morir, diguéssim, i els Ptolomeus van ser els que van doncs, crear i van fer aquesta fama intel·lectual de la ciutat que comprenia doncs, aquesta superbiblioteca.
3: L'altre dia vaig llegir un meme que deia: què és més presumptuós, fundar una ciutat amb el teu nom, com Alexandre el Gran,
5: que Déu-n'hi-do,
3: un continent amb el teu nom, com Amerigo Vespuccio,
5: sí,
3: o una era històrica amb el teu nom, com l'era victoriana de la reina Victòria.
4: També és veritat. També et diré, ens fixem molt en Alexandre el Gran, però no sé quin Carles era, no sé si era Carles IV de l'estat espanyol que va fundar Sant Carles de la Ràpita. Vull dir, ja sé que no és Alexandria, però sí. Déu-n'hi-do.
5: Ara, per sort, ja no li diem Sant Carles de la Ràpita, ara és
4: la Ràpita,
5: Sant
4: no?
5: Carles de Seques.
4: No, no, diria que és la Ràpita, no? Jo crec que sí. Mireu, la Biblioteca d'Alexandria formava part d'un gran museu de la ciutat, aquest projecte cultural que us deia, que també allotjava una universitat, una acadèmia i, doncs, la biblioteca que va ser el més conegut. Els diferents bibliotecaris que hi van anar passant van destinar molt recursos a l'adquisició de llibres amb obres que venien de Grècia, de Pèrsia, de l'Índia, de Palestina, d'Àfrica, de tot el que podien.
5: I si van fer una mica com el British Museum, però amb llibres, no?
4: Exacte.
3: No, però almenys els copiaven, no se'ls quedaven.
5: Exacte.
4: Els copiaven i els traduïen al grec, no, que era la llengua doncs, que imperava en aquesta biblioteca.
3: No era obligatori copiar-los.
4: Era obligatori copiar-los sí, i traduir-los al grec.
3: Em vaig dir que tot vaixell que arribava a Alexandria...
4: Mira, ara, és que no em xafes de secció.
3: Sí.
4: El que feien era com que Alexandria era un gran port, un port molt important, es demanava que tots els vaixells, això que deies, que hi atracaven i que portessin llibres, els deixessin copiar els copistes de la biblioteca. I, de fet, l'original es quedava a la biblioteca i era la còpia la que se'n tornava.
5: Em pareixava que era al revés.
4: No, era ben bé així.
5: Doncs això és un espoli.
4: Vale, llavors, sí, però tenies raó
3: tu, Sergi, és el que dius tu.
5: Han fet com els british, però llibres.
4: Mireu, hi havia 10 sales dedicades a la investigació, cadascuna a una disciplina diferent i, naturalment, moltíssims poetes, filòsofs que arribarien a ser més de 100 s'ocupaven doncs, de mantenir aquestes sales i aquestes línies d'investigació que es feien, era un lloc de ciència absolut. També us he d'imaginar, clar, potser ara us esteu imaginant llibres com els coneixem avui en dia, res a veure, eh? Penseu que els llibres que hi havia, si és que se li poden dir així, eren rotlles de papir i manuscrits que es desaven en cistelles de cuir i de vímet, per tant, no eren prestatgeries amb els llibres, amb els seus lloms.
3: Clar, no
4: era res d'això.
3: Era suport escrit.
4: Era suport escrit, però eren rotlles i anaven dins de cistelles o de ceràmica o de fusta i tot plegat anava, sí, en prestatgeries que tenien espais oberts a la paret, diguéssim, i allà anaven aquests cistells. I sí que cada obra duia un sílibos, que era l'etiqueta que indicava les dades del llibre, d'aquell volum, d'aquell rotlle, diguéssim. No?
5: Clar, i no hi havia un ordinador on poguessis dir on està aquest llibre.
4: Naturalment que no, i a fet hi havia tot un estrat, tots uns estrats de bibliotecaris diferents segons el rol que ocupaven en les biblioteques, no només la d'Alexandria. De fet, d'aquest model

0: ja a la nostra era. No se sap ben bé com va ser, sí que sembla que no va ser un sol fet que la va destruir, sinó que un primer incendi provocat per les tropes de Juli Cèsar a l'època de Cleopatra el va malmetre en part, tot i que sembla que la destrucció definitiva va venir arran de les tropes àrabs que van conquerir Egipte, i aquí sí que ja sembla que no en va quedar pràcticament res.
1: Entre romans i àrabs ho van carregar tot.
0: Ah, exacte.
1: Mira, la Montse ens diu: bon dia, és el primer cop que us escric i em fa il·lusió que llegiu el meu comentari per la ràdio. Benvinguda.
2: Benvinguda, Montse.
0: Hola, Montse.
1: El llibre que no he pogut acabar és Los Pilares de la Tierra. De broma li dic Les Tierres del Pilar.
0: Mira, mira't la minissèrie que n'hi ha una a la BBC, que està molt bé.
1: Que és boníssima. Diu que pel seu gust hi ha massa descripció arquitectònica. Per mi és una de les coses guapes, que hi hagi molta descripció de capitells i de frisos. I la Gemma diu: jo no vaig poder amb el diari d'Anna Frank. Era petita, me'l van fer llegir obligatòriament. No sé si es pot dir això.
2: Ai,
1: quan ets petita, te'l fan llegir, punt.
0: Sí, més redundant, podem dir.
1: Bueno, igual que les mates i les altres assignatures.
0: No? Sí, però podrien optar per un altre volum. És a dir,
1: diu, em va semblar molt avorrit. Ah, pensar que et feia tristesa. No, avorriment. Ara segurament el llegiria d'una altra manera, però aleshores no tenia el cap per aquell tipus de llibre.
2: Això passa, hi ha moments per llegir les coses.
0: Sí, trobo que el diari d'Anna Frank, fins que no t'hi enganxes una mica, el primer tros es fa potser una mica feixuc, segons quina edat tinguis.
1: I ara ens canta, també entre llàgrimes, la Sabrina Carpenter, amb el seu Tears. I ara traieu els mòbils, que heu de votar la cançó de les 10.

0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un minutet passa de 3 quarts de 9 del matí. Mira, té mana franc. La Mireia diu, el meu home, des que vam tornar d'Amsterdam, se l'ha rellegit 20.000 vegades al diari d'Anna Frank.
2: 20.000 vegades no, sí, ho crec, eh?
1: Sí, diu, jo no puc, ni vaig poder de petita, quan la vaig visitar, i mira que vaig visitar la casa quan tenia l'edat d'ella. Em fa mal de panxa. Bueno, d'acord. Diu, la Segona Guerra Mundial em fa mal de panxa. Tot.
3: A veure, i a d'altres els hi va costar la vida. Sí,
4: jo vaig llegir, ara fa poquet, el diari d'Anna Frank, i vaig llegir només el pròleg i em vaig quedar plorat també. I pensava, hosti, ben bé que no avançarem. Llavors ja està, perquè quan entres en el mood ja està. Però llegint el pròleg, que t'explica com molt condensat, com va acabar tot...
2: Ei, calla.
4: Penses, mare de...
1: Voleu una interioritat molt ridícula i condemnable del programa? La Laia, te la vas llegir aquest estiu, no?
4: Sí.
1: Jo me la vaig llegir també aquest estiu, només perquè em feia ràbia que la Laia s'hagués llegit un llibre que jo no. És totalment condemnable.
4: En Roger és així,
1: però,
4: amics.
1: És veritat o no?
4: Sí, és tant que és veritat.
1: Ens ho vam llegir quasi la vegada. I el vaig gaudir molt, El tenia també superpendent. Les 7 i 47, oients, expliqueu-nos historietes aquí mateix.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I aquí, a l'enquesta que teniu fixada al grup de WhatsApp, podeu triar l'última cançó que sonarà avui. I, com sempre, podeu votar una de les quatre cançons que us llença en Sergi, inspirat en...
0: La Famèrdida!
2: Un 17 de setembre.

tracta de dos discos diferents, un més elèctric, l'altre més melancòlic, que molts consideren els millors treballs de la banda i dels més recordats de la història del rock. Van arribar a ser número 1 i número 2 a diverses llistes d'arreu del món. Als àlbums hi trobàvem èxits originals com November Rain, Don't Cry, però també versions d'altres cançons com el Knocking on the Heaven's Door de Bob Dylan o aquesta que sentim, Live and Let Die dels Wings. Avui us fem escollir justament entre quatre cançons que són covers rockeres d'altres temes. Cançons que, tot i ser versions de temes existents, també van tenir molt d'èxit. La primera, ja la sentiu, és el Live and Let Die, escrita per Paul McCartney, i que els Guns N' Roses van elevar a la categoria de hard rock. La segona és de Metallica.

Això que sentim és el tema Whisky in the Jar, cançó tradicional irlandesa que els Thin Lizzy van reconvertir a tema rocker a inicis dels 70, però que va assolir l'èxit comercial a través de la banda Metallica l'any 98, fins al punt d'assolir el Grammy a la millor interpretació de hard rock. Més versions que ho van petar.

Era complicat que pogués transcendir una versió de l'exitàs de Michael Jackson, Smooth Criminal, però l'any 2001, el grup californià Alien and Farm va llançar una versió rockera d'un dels temes pop més reproduïts als 80. La cançó va ser número 1 a les llistes de països com els Estats Units o Austràlia. I acabarem amb la Miley Cyrus.

0: La cantant és famosa per la seva capacitat de fer covers d'èxits. Un dels més recordats és aquest que va fer de la cançó del grup Blondie, Heart of Glass. De fet, el cover va tenir tan bona rebuda entre els fans i la crítica que fins i tot la pròpia banda, els Blondie, van reconèixer públicament que la Miley havia aconseguit fer una gran versió. Quatre temes rockers d'èxits, quatre covers d'altres artistes. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Live and Let Die, de Guns N' Roses, Whiskey in the Jar, de Metallica, Smooth Criminal, d'Alien Art Farm o Heart of Glass, de Miley Cyrus.
1: Entreu al nostre grup de WhatsApp i cliqueu la cançó que més us agradi. Avui és el dia de la temporada, o fins i tot del darrer bieni, que està més igualada la votació. Guanya la Miley Cyrus i Metallica van al capdavant amb un vot menys. Alien Ant Farm i dos vots enrere, Guns N' Roses. I ara la gent, com que...
0: Està superfrec a frec, eh?
1: Sempre volen fer la cara a cara i estan clicant per desfer... Estan canviant de vot i d'opció per desfer el que acabo de dir. Però vaja, mira, ara estan forçant un empat triple entre Metallica, Alien Ant Farm i Miley Cyrus.
0: Triple empat, eh?
1: I
0: molt
1: només
0: bé.
1: Quatre clics enrere als Guns N' Roses. Entreu aquí al nostre grup i voteu la cançó que més us agradi. Us recordo el mòbil pels que sou profans. 638-684-565. Escriviu-nos i us donarem accés. Ara continuem amb els Charango, que ens canten l'aia una cançó que porta per nom el millor mitjà de comunicació i després...
2: Has dit el millor mitjà de comunicació?
1: Ai, perdó, de transport.
2: Ah, tren?
1: De una dimensió no és física, no és palpable.
2: Hòstia, jo què sé. Una dimensió no palpable. Tren del temps?
1: Sí, però

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Oients, ja arriba un any més al Festival B. Per nosaltres, sempre ho diem, l'últim festival de l'estiu, l'última visita macrofestivalera al Parc del Fòrum, i ja sabeu que a nosaltres ens encanta regirar cartells i fer descobriments musicals. Doncs per avui dijous, primera jornada del Festival B, jo m'he apuntat a aquests que sentiu, els valencians Mala Gestión, Bon Guitarreig, i és un grup que ells mateixos es presenten no com un grup de punk, sinó un gènere que s'han inventat. Ells fan nyunk.
2: Hola, bon dia, soc Pablo de Mala Gestión i volia mandar una salutació a tots els oients dels experts. Tenim moltes ganes d'anar allà a tocar perquè Barcelona sempre és per nosaltres un lloc molt especial. Tenim un públic genial ahí i esperem que el festival bé sigui el mateix. La veritat, a més, com el cartell que n'hi ha, la veritat que pensem que és espectacular. I estem molt contents de formar

0: Per altra banda, lo del Nyung, o sea, el Nyung realment no és res. O sea, Nyung és una cosa que es va inventar per a explicar que és el nostre centre musical, que realment és ningú, perquè no ens agrada les etiquetes, no ens agrada això de dir què estil de música que agafes. Aleshores van dir, doncs fem Nyung. I el Nyung és simplement allò que ens apeteix fer, ni res ni menys. Vinga, un salut, ciao, ciao.
1: Gràcies, Pablo. Ens escriuen els oients com la Morollo, que diu: jo voldria anar a veure els Mala Gestión i la Jimena Amarillo avui al Festival B, però també toca Mondra a la sala Upload. Tot passa a la vegada. Everything, Everywhere, All at Once, diu, per fer la referència.
2: Sí, a la peli, sí.
1: I l'Anna diu: el meu germà hi va avui i li tinc molta envejeta. Doncs, Anna, el teu germà aquesta tarda hi veurà un altre descobriment que hem fet, un trio madrileny amb lore propi que es fan dir Les Petúnies.

0: ¿Qué tal? El Sexpert. Estamos aquí en el Festival B
1: para presentar nuestro próximo trabajo. Ahí te pudras, maldita, un EP.
2: No hace falta decir. No próximo. El próximo es el que está por venir. Un disco que hemos estado grabando.
0: Exacto.
2: Hace pocos días.
1: La verdad es que el concierto en el Forum
3: no estamos preparando mucho.
1: Pues porque estamos todo el día de gira, básicamente. Lo estamos preparando a base de irnos de gira a otros lados para luego hacerlo bien en el Forum.
2: Habría que ir a verlo y sorprenderse.
1: Pues nuestro lore es confuso, muy mal contado, porque nos interrumpimos todo el rato las unas a las otras, y muy, muy, muy exagerado, pero porque nos gusta mucho petunizar las historias.
4: ¿Cómo queréis que recibí vuestro sonido en un festival de la Urbanita?
2: Pues espero que es genial, porque...
1: Espera, bien, otra vez que nos pillo.
2: El Urbanita. Teniendo en cuenta que somos nosotras también grandes fans de...
5: Jimena Amarillo, Lorna, Natalia Lacunza.
1: Nos gusta pensar que es algo más compatible. ¡No, quédate! Nos gusta pensar... Que es más compatible de lo que normalmente
2: se
1: suele pensar.
2: Así que guay.
5: Todas decimos barras. Yeah,
2: yeah. No hay más que decir. Barna.
1: Total.
5: Las pequeñas son las flores favoritas de mi abuela.
2: Muy
1: tu abuela es muy tierna.
2: No hay más que decir.
1: Total.
6: Les 7:57, encantats de conèixer-vos, Petúnies, i com sempre, quan ens atencem a les 8 en punt, Anna, bon dia de nou.
7: Bon dia.
6: Què és el que més t'ha sorprès de la jornada?
7: Doncs mireu, jo també vull parlar de biblioteques. De fet, si teniu algun llibre pendent de tornar a la biblioteca, no patiu, perquè segurament
8: no
7: patreu el rècord d'en John Hanson. Aquest home ha retornat a la biblioteca pública de Concord, a l'estat nord-americà de New Hampshire, una revista que feia més de 132 anys que s'havia de tornar.
8: Ostres, aquest sí que té el rècord.
7: Semblava ja una herència familiar, aquesta revista.
8: Com l'ha trobada, és allò, havia quedat tot el sofà, però el molt del sofà.
6: No?
8: Vull
6: dir...
7: Es tracta d'un exemplar de setembre de 1894 de la revista The Century Illustrated Monthly Magazine. A l'interior encara conservava el segell de la biblioteca, on s'indicava que el préstec era d'una setmana.
8: Bueno.
7: Una setmana que, pel que sembla, doncs es van allargant una mica massa.
6: Sí.
7: De fet, més de 48.000 dies, es va allargar.
8: Ostres.
7: En John explica que la revista feia dècades que era casa seva i que li resultava tan familiar que mai no s'havia plantejat seriosament
6: que
7: podria ser a la biblioteca.
6: Sí, home.
7: Tampoc no sap si algun avantpassat seu la va agafar un préstec, doncs si la va comprar en alguna botiga de segona mà o si va aparèixer barrejada en una pila de llibres. El que sí que va veure clar va ser el moment de retornar aquest llibre, perquè la biblioteca havia anunciat una suspensió temporal de les multes pels documents entregats fora de termini. I clar, en John devia pensar, ara o mai,
6: És com l'amnistia fiscal.
8: Totalment. També et diré, amb disculpa del senyor, potser no posaven teixell al segle XIX i per tant a casa no veies exactament que allò era de la biblioteca.
7: Exacte.
9: Mira, sí, l'han perdonat. Es diu quanta pasta hagués de...
7: L'han perdonat. A veure, la penalització acumulada hauria estat d'uns 12.000 dòlars.
8: Sí. Ostres, Déu-n'hi-do!
7: El que
6: voleu més càlculs, he calculat les setmanes que s'ha passat.
9: Quantes són?
6: Una setmana sí que era de dret, perquè era el préstec, i després han passat 6.967 setmanes, que són les que sí que s'ha passat.
7: Uau, veus? Déu-n'hi-do,
9: Home, 12.000 euros que s'ha estalviat, 12.000 dòlars que s'ha estalviat aquest personatge.
7: Si teniu un llibre, torneu-lo,
8: Sí, sí, ara hi vaig.
9: I una revista, també.
7: També.
10: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: es mou en Dan Peralbo i el seu comboi. Amb ells comencem aquesta nova hora a les 8:02. Avui és 17 de setembre. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, oients. Bon dia, Sergi Vives.
2: Molt bon dia, t'estimem, Dan Peralbo.
0: I avui, dia 16 de setembre, és el Dia Mundial del Country. Una data que commemora el... He dit 16? No. 17.
2: A veure, avui és dijous.
0: 17.
2: Ahir era dimecres... Ahir era...
1: Quina confusió
2: 16,
1: que porteu.
2: 17.
0: I un 17 del 9 nasqué Hank Williams, un dels artistes més importants del country, nascut doncs, fa un segle al sud dels Estats Units, marcat artísticament per la combinació del folclore irlandès, el blues i el gospel. Avui hem fet una selecció d'algun dels temes de country més coneguts, una mena de country per a dummies, que us presentem en el nostre tradicional format de rànquing.
3: Top 5.
2: En el número 5, Texas Hold'em. This ain't Texas. Que sí, que no té ni un lustre aquest temacle de la Beyoncé, però que debutés el número 1 a la llista de cançons country dels Estats Units i que la convertís en la primera artista negra a assolir el lloc més alt en un gènere que, com hem repetit, sempre ha estat una mica propietat del sud del país, amb tot el que això comporta, ja és motiu més que suficient per procurar que tregui el nas en aquest rànquing que us fem. En el número 4, Jolene. Justament, la Beyoncé també va fer una versió al mateix disc on hi ha el Texas Hold'em d'aquest temacle de la Dolly Parton, que ens ha deixat fa ben poques setmanes, una cançó en la que aquesta cantant indispensable de la música country prega o pregava una altra que no li prengués el seu marit. Una cançó, de fet, basada en un fet real, perquè la Dolly va confessar que se li va acudir escriure-la després de veure com una atractiva empleada d'un banc coquetejava amb el seu marit, Colton, al principi del matrimoni. Coses molt countries. En el número 3, The Gamble. You got the

0: En aquest rànquing també havia d'aparèixer en Kenny Rogers, encara que sigui perquè ha venut més de 100 milions de discos arreu del món o perquè ha encapçalat les llistes dels Estats Units, atenció, més de 200 setmanes, que es diu aviat. D'aquesta icona del country americà us destaquem el que va ser el seu tema més recordat, de Gamble, que ens parla d'un jugador enganxat a les apostes. Una cançó que va fer tant de fortuna, mai millor dit, que va derivar en diverses pel·lícules protagonitzades pel mateix Rogers. El número 2, Folsom Prison Blues.
1: I hear the train a-comin', it's rollin' around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom.
0: Aquesta era la cançó amb la que Johnny Cash obria quasi tots els seus concerts, un tema molt recordat perquè Cash el va interpretar en directe, sí, davant d'una multitud de reclusos a la presó estatal de Folsom, de Califòrnia, el 68. Així també comença el biopic a la corda fluixa, que explica la vida d'aquest cantant indispensable del country i el rock americà. Si no l'heu vist, val moltíssim la pena, sobretot per la gran interpretació que en fa l'actor Joaquin Phoenix. I el número 1, Laia, Country Roads.
2: Oh. Aquesta cançó.
0: Publicada l'any 1971, aquesta cançó de John Denver és segurament una de les més icòniques de la música country, per no dir la més icònica. És un exemple. És, per exemple, una mena d'himne oficiós a l'estat de Virgínia. S'ha exportat arreu del món en versions en diferents llengües, com el nostre país, on es va traduir com Camí Ral per part dels Fasterbo, esdevenint, jo crec, que un tema més del nostre cançoner. Ho pots confirmar, no, això, Laia?
2: I tant, sí, sí, és maquíssima, el Germà Negre, no? Hi ha moltes versions, eh?
0: S'han fet moltíssimes de versions.
3: Tu, Laia, d'aquelles persones que diu, per mi l'original és la catalana.
2: No, no em dic això.
0: Però molta gent potser s'ho pensa.
2: No, perquè a més és veritat que jo vaig conèixer primer l'americana, però vull dir que em passen molt poques cançons, però amb aquesta sí, perquè era tan xula l'americana, també, vull dir, és prou coneguda aquí l'americana, trobo.
3: Mira, la Gemma diu, molt important, dissabte toca d'en Peralbo a Verges per la Festa Major.
0: Home!
3: Per qui vulgui anar.
2: Anotat.
3: I en Gustau diu que la seva cançó preferida de country és Stand By Your Man, de la Tammy Wynette. Així que ens apuntem també aquesta recomanació.
2: L'afegim a la llista.
3: El top que us ha regalat en Sergi doncs acaba amb aquest tema, aquest Country Roads. Ara són les 8:06 i arriba el clímax d'en Triquell. I de seguida, Laia, entrem en el fascinant món de...
2: En quin món fascinant entrem, ara?
0: Doncs el de la Bressola.
2: Ah, d'acord. No, no.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. La calàndria va cantant i per tot va declarant que el dia ja arriba.
1: Doncs en el dia d'ahir us explicàvem aquí mateix, aquí als experts, que la Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya Nord, ha complert els 50 anys. Felicitats!
2: Molt bé, Bressola!
3: Enhorabona, Bressola!
1: Bon dia, Laura Grau. Celebrem, també.
3: Molt bon dia. Gràcies, nois. Però jo prefereixo felicitar la Bressola, no? Que s'ho mereixen bastant més que jo.
1: Et deia que si et sumaves al...
3: I tant, i tant. Em pensava que em felicitàveu per haver vingut a la feina. Dic, bueno, gràcies.
2: Estàvem aplaudint a la Bressola, perdona, eh? A tu també t'aplaudim, mira, mira. Molt bé.
1: Doncs mira, fou, Laura, si vols l'efemèride, un 16 de setembre de l'any 1976. Eren 7 alumnes i ara n'estudien 1.000. Ahir quan em vas dir la xifra, Laia, jo que sóc una mica il·lus, vaig dir, ostres, no sé, sóc una mica il·lus i pensava que eren milers. I és 1.000 en 7 escoles. Però, sí. I 2 centres de secundària.
3: Exacte.
1: Celebrable, molt millorable.
4: Home, no, jo penso que és celebrable perquè costa molt, però també és millorable, esclar. Però depèn de la gent, al final.
1: Doncs coincidint amb aquest aniversari, ahir es va fer un acte de celebració al Palau dels Reis de Mallorca, a la ciutat de...
4: Perpinyà.
1: Allí hi era la Laura Bertran.
5: Ha estat un dia de festa amb una barreja d'actuacions musicals i teatrals per part de la Mainada. L'entitat no volia un aniversari nostàlgic, sinó enfocat cap al futur, després de superar la crisi econòmica fa un any i mig. I el gran repte és la construcció del Liceu a Perpinyà, que permetrà cobrir tota l'oferta pedagògica de l'alumnat fins al batxillerat, ja que és l'últim segment que falta a la Catalunya del Nord entre la maternal i la universitat. Ho explica Guillem Nivet, el president de la Bressola.
6: Vull dir que el finançament és un tema important, estem parlant de molts diners, és el projecte el més gran que la Bressola mai ha fet i que serà molt complicat, ho sabem, però també és el moment perquè tenim, justament sortim d'una crisi i pensi que hem sortit més fort d'aquesta crisi i és important mantenir el caliu i jo pensi que si hi ha un moment per fer-ho és avui més que mai.
5: Un altre dels projectes de futur és el de desenvolupar Alumni, una xarxa per reunir el màxim d'antics alumnes que al llarg d'aquests 50 anys han passat per la Bressola.
0: Els experts ICAT.

0: La fi del món, tal com ja l'havíem concebuda. Són els Rem que ens canten apocalípticament, ara que són un quart de nou, i Laura, els oients ja es poden preparar a definir-se, que és una cosa que ens preocupa a tots molt, la identitat. Avui, segons com et comportes a la muntanya.
1: Aviam, jo sempre vinc aquí a parlar de mi, de les coses que jo faig, i com que porto dos dies a la muntanya, no sé, assajant per la travessa VIP, per quan em truquin o alguna cosa, doncs he pensat que aquests dies hi haurà molta gent que farà muntanya, perquè farà una mica la temperatura ideal, tot i que heu de mirar molt bé la previsió del temps, perquè sí, també us poden caure bons xàfecs i bones pluges, i no s'ha de fer el burro. Però en general, si us fa bon dia, són ja dies guais per poder anar a caminar sense torrar-te de calor i sense que hi hagi neu encara.
2: Ahir vaig veure a l'InfoK que hi havia una nena de 9 anys, diria que era, que havia pujat amb son pare al Mont Blanc.
1: Sí, va sortir les notícies.
2: Ho van vendre com una fita, però jo ho estava mirant, estava amb les meves filles, me les estava mirant i pensava, això és una fita o una imprudència?
1: Clar, aquests pares jo crec que són d'aquest primer equip, va.
0: A dalt hi ha una fita? O sigui, et diu l'alçada i tal?
2: Sí, sí, home, i tant.
0: Jo no vaig massa a la muntanya, però sóc un cingle. Què he de fer?
1: Apuntar-te al club de cingles. No sé per on mira
0: els núvols. Com m'enamora el Gavina, ponem a 3.
2: A veure, el primer grup és el de flipats, podríem
1: dir? El primer
2: dir?
1: Grup és la gent que sempre ha de fer una mica més, encara que faci 4 mesos que no va enlloc, eh? Perquè a mi m'ha passat de planificar una petita escapadeta a la muntanya, que jo en realitat soc molt poc ambiciosa amb això, perquè sempre em fa por quedar-me enrere, no, si no està prou en forma. Jo no sóc una tia que faci cada dia 10 quilòmetres o 15 caminant o corrent com per jo després, agafar el cap de setmana i dir, vinga, anem a fer la pica d'estats, així del no res, saps? Però quan intentes compartir aquesta aventura amb algú, sempre hi ha una persona que diu, però aviam, tant per tant, ja que anem al Turó de l'Home, també fem les agudes, no? Que està al costat. És res, és una horeta més. Té raó, no és res, és una horeta més i no és ni de pujar, però saps allò d'intentar regular-te amb els teus acompanyants de viatge? Perquè és que després
3: sembla poc, tot li sembla poc amb aquests, no?
1: Bueno, i si no vés-hi sol, si et sembla poc, ja, si et canses, t'ho trobes tu i t'asseus a una pedra i descanses, però si vas en grup, encara que sigui un grup petit, 2-3 persones, enfia-te'n del criteri dels teus companys.
2: S'ha de ser conscient amb qui vas, quan vas a la muntanya.
1: Sí, i més si ja t'ho estan dient. Com, bueno, jo penso que no. No, jo penso que sí, de veritat, eh? No és res, eh? Ja veuràs que no és res, eh? Així, com amb aquesta reacció
2: sí,
1: de cunyat.
2: Jo m'imagino anant amb la Laia a la muntanya i m'imagino ella dient-me això.
3: No, què va? No? Sí, jo sóc de l'equip Laura, que estic zero en forma. Jo m'agrada molt anar a la muntanya, però no pujo gaire, eh? Quan sóc a mig camí estic cansada.
2: Segur?
3: Que sí, home, que sí. Ah. A més, t'has de mentalitzar. Vull dir, no passa res, però sempre pot mirar aquell que vagi a les agudes i torni i us passi a buscar.
1: Clar, jo sempre dic, jo t'espero. T'espero aquí.
2: No es pot fer telemuntanya des de casa? No, eh?
1: Això suposo que en un futur s'inventarà i serà un problema,
3: no
1: segurament. Després hi ha gent que va tan poc a la muntanya, que també és normal, sobretot quan som de ciutat i hi ha pocs dies lliures i les coses fan molt lluny i potser no tens cotxe i tal, però és que el dia que hi van et foten una turra. Com podria ser les ales d'aquell
2: colom, encara que em desvisqués, no puc ser el que no sóc. Però quan dius turra, turra en quin sentit?
1: Turra espiritual, Sergi. Turra de que de cop i volta ells es retroben amb ells mateixos a la natura.
3: No,
1: tenen la sensació de ser part d'un tot, abraçant arbres, recollint totes les flors, respirant aire pur. És que l'aire de Barcelona està tan contaminat. Sabies? Ho sabies que si vas a córrer per la Diagonal 10 minuts és més contaminant que fumar-te un paquet de cigarros?
2: Ho van dir. Sí, sí, sí.
1: Bueno, això jo no sé, m'acabo d'inventar, però segurament et dirien això.
3: Clar.
2: Va haver un temps que corria per allà a la zona d'Heron City i m'han dit, potser no és la millor de les
1: idees.
2: Sí.
1: Jo estic a favor d'aquests despertats espirituals a la natura. De fet, la natura és molt poderosa per justament això, no? Per tenir un moment de silenci, de només escoltar el refilar dels ocells, el xoc del vent.
0: Ocells.
1: Sí, exacte. Els trons i els llamps que se sentien ahir. Aviam, ahir no us recomanava jo anar a la muntanya,
3: no,
1: eh?
3: No.
1: Però,
3: no.
1: Entén-me, si de cop va agafar algú que estava, no ho sé, aprofitant en els últims batecs d'estiu, no ho sé, al mig de la Cerdanya i estava tancat en un apartament o el que fos, doncs escoltar a la natura com venen els núvols, com comença a ploure, els trons, els llamps, per mi també és una mica despertar espiritual. La veritat és que jo ho entenc. Ara, o sigui, fa pensar en lo poc sovint que fas aquest exercici quan realment t'has d'emocionar tant, eh?
2: Sí.
1: Clar, però bueno, si us passa això, potser us heu de plantejar anar-hi un cop al mes, sí, i no un cop a l'any, no?
2: Jo soc dels que hi veu un cop a l'any, segurament, eh?
1: I et passa això, no?
2: Home,
1: és que t'imagino totalment.
2: I aleshores, sí,
1: tornant
2: a
1: casa
2: i dic
1: emocionat.
2: A les nenes, mireu, mireu. quines vistes, i estic a la muntanya de Malgrat, vull dir que ja em diràs tu.
1: A més, allò de quines vistes, no sé quines muntanyes són, ni puta idea.
2: I a la muntanya de Malgrat vaig dient, estem alts, Mira, es veu tot el poble.
1: Es veu Mallorca. Aquest poble del costat, que tampoc sé ni quin és, és igual.
2: Això deu ser Palafolls.
1: Sí, i és Vidreres, d'acord.
2: Exacte, sí.
1: Perfecte. Bé, almenys aquesta gent reconeix normalment la seva vulnerabilitat i la seva ignorància.
2: Absolutament, I tant.
1: Però hi ha un tipus de gent que no la reconeix tant.

0: Aviam, hi ha aquest punt de gent que es pensa que en sap molt perquè quan era petita anava al cau, jo que sé, eh? Potser sí, potser anava al cau de petita i va fer unes quantes rutes, però després potser has estat 15 anys perfectament sense anar a la muntanya. Arriba un dia que tu li vols dir: ei, per què no fem unes quantes coses, anem a aquest refugi, seria molt important que portéssim, no ho sé, 2 litres d'aigua per persona, tal. I llavors van d'enteses, que dius: tia, molt bé, vas anar un cop de campaments quan tenies 10 anys, però ja està. Vull dir, és que a més, si tant en saps, després carrega tu, perquè són aquest tipus de gent que van d'entesa, però per estirar, per dir: no, home, no, però també agafem aquest tàper per si de cas, i també agafem 4 jerseis per si de cas, i també agafem 2 pals de tenda per si de cas. No, no, tia, és que vull dir, anem un cap de setmana aquí, i fa 40 graus, som setembre. Potser no cal que agafem tantes coses. Bueno, i després ho acabes carregant tu, perquè això és així. La gent es queda enrere i et diuen: no, porta tu la tenda. No, porta tu la tenda, amor, que me l'has fet agafar tu la tenda. Jo anava a fer vivac. Us recomano que no sigueu aquesta persona, o que aneu vosaltres juntes, no? Us ajunteu entre vosaltres, llavors us trobeu allà tota la muntanya de coses que heu agafat, perquè sí, per la cara, perquè us ha semblat que ho havíeu d'agafar, i una mica, doncs, us emporteu les vostres pròpies conseqüències. Jo no vull pagar les conseqüències de que tu hagis anat de llesta.
1: Total, total.
0: Hi ha gent que va de llesta amb el material i amb l'equipatge, i hi ha gent que va de llesta amb l'orientació.

0: Que parles per tu mateixa?
1: Sí, aquesta potser sóc jo, no? Ah, vaig fer una mica d'autocrítica.
0: Perquè ahir vaig veure que vas penjar una ruta i tu anaves per on et sortia de la fava, no? Una mica?
1: Aviam, és que hi ha una nena molt perillosa, que es diu Wikiloc.
0: Sí. Wikiloc?
1: Sí, Wikiloc, és una
2: Sergi,
1: aplicació.
2: Sergi, no la coneixes?
0: No tinc ni punyetera
1: idea.
0: Però
1: si no sap ni com es diu el turó de Malgrat.
2: Ja, et regalo una subscripció.
0: Turó de Can Serra.
1: El turó de Can Serra, jo tampoc sabia.
0: M'ha costat.
1: Clar, tu entres a Wikiloc i sembla tot molt fàcil perquè hi ha moltes rutes, tu pots posar, no? Turó de Can Serra, per exemple.
2: Sí, home, i ara, Laura, has descobert la nova eina que té Wikiloc, que m'encanta, que és que tu li dius que vols fer aquest cim i aquest altre cim i passar per aquest refugi.
1: Sí, et busca rutes. Exacte. Que te les agafen totes.
2: Exacte,
1: va,
2: una ruta nova generada a partir de rutes d'altra gent. És que, bueno, passaria hores.
0: Jo vull una que em digui, Sergi, tu això no pots fer.
1: Exacte, això també estaria molt bé que Wikiloc t'ho digués. El que estaria molt bé que Wikiloc et digués és aquesta ruta que estàs a punt de començar. La va gravar un senyor de 55 anys el 2008 i se la va inventar totalment. Vull dir que sàpigues que quan arribis a X encreuament ja no hi haurà més fites, no hi haurà més senyals.
2: Sí, és veritat que... Però això no és patrimoni de Wikiloc, eh? Hi ha altres aplicacions de muntanya que et passa exactament el mateix. Tu vas per un camí, que teòricament és un camí, i jo m'he fotut amb cara barrancada que penses...
1: No, i assumeixes les conseqüències, perquè, ja, clar, jo anava... seguint el Wikiloc i pensant, però és que estem a sobre del camí, vull dir, és que no hi ha més, és que no ens hem perdut realment. Bueno, en aquesta que vas veure tu, aquesta foto, sí que ens havíem perdut, val? A més, va fent uns sorollets de Wikiloc que al final em fa tants que ja passes d'ell, perquè dius, aviam...
2: Treus el so.
1: Sí,
0: i et va dient, ara gira aquest arbre a mà dreta.
2: No, però fa mec, quan te desvies de la ruta fent mec.
3: Ah, parlant de barrancs, vau sentir l'altre dia el Trescat Info, que aquesta notícia d'Alcanar, que volen desnonar uns veïns perquè hi ha un barranc que és perillós i tal?
0: No.
3: Ho dic perquè qui feia la crònica era el Jordi Barranca. Va encantar. És veritat.
2: Però no era de muntanya.
3: Bueno, un barranc ha d'estar a la muntanya, no estarà...
2: No, si hi havia gent... en barranc.
3: Hi ha gent que viu superlluny a les muntanyes.
2: Laura, segueix.
0: Bueno, un oient diu que la muntanya és molt més a prop del que ens pensem, com dient que tothom té accés segurament a una muntanya.
1: Que... Sí, encara que sí.
0: A vegades
1: sí,
0: ens pensem, no, hem de recórrer 50 quilòmetres per anar-hi, no?
1: No, a veure, si jo què sé, si viu a Barcelona, que al final és com el típic lloc on la gent et dirà, no, és que la muntanya està molt lluny, aquí
0: no,
1: al costat.
0: No. I tant.
1: Allà a Badalona ja comences a pujar, que no me'n recordo com es diu ara,
2: sí,
1: el turó aquell,
2: ja sé on vols
1: dir.
2: Hi ha
1: Sant Jeroni de la Murtra. Exacte. I tot això, allò és perfecte.
2: És una excursió de familiar fantàstica, Sant Jeroni de la Murtra.
1: Sí, Collserola, tot això.
0: I bueno, tant.
1: Va, per últim, formant part una mica d'aquests que tenim una revelació espiritual, però potser una mica més de cara i ulls.
4: La Maria s'adorm i a fora el vent la bressola. Rum-rum entre les branques, una remor com de mar. La Maria s'adorm i desitjos i encantelis amagats a la panxa d'una nina li bressolen el son.
0: Caram, tu, per què ens has posat en Pau Riba i l'Orquestra Pirolucci?
1: Perquè... tenen una cançó, que no sé si és aquesta.
0: A curar?
1: Sí, a curar, que et va recordant totes les coses que no saps de la natura. És a dir, que ens fa sentir ignorants per un motiu, no? De dir, a part del teu despertar espiritual que tu tens, perquè de cop i volta estàs veient arbres que no havies vist en la teva vida i respirar un aire net i tal, doncs potser estaria molt bé que la propera vegada t'emportessis una guia de muntanya i sapiguessis més o menys què et pots trobar al paisatge que vas a visitar, perquè fa molta pena com d'urbanites som i com centrem la nostra atenció en coses que no tenen cap tipus de rellevància, no? Perquè, per exemple, Pau Riba aquí té frases molt bones. Escolteu-vos aquesta cançó
2: xula,
1: a curar, perquè és que, de veritat...
3: És,
1: sí.
3: El disc sencer, a més, era tot de col·laps i potser de les més celebrades aquesta cançó d'en Pau Riba, un disc superguai.
1: Sí, aquesta és una altra, però també està molt bé. Escolteu-vos tot el disc, és perfecte, tot aquest disc. En tot cas, ell reflexiona sobre això, les coses que sabem i que potser no tenen cap transcendència, com per exemple, si tenim l'últim model de telèfon o de cotxe o del que sigui que d'aquí 4 dies caducarà i que en canvi anem a un bosc mediterrani i ens pensem que ens trobarem palmeres. I no, vull dir, no? Vull dir, jo què sé, o parlem dels ocells i no sabem exactament quins ocells estem veient, ni tan sols distingir les espècies més freqüents,
0: no? I ho tenim al costat de casa.
1: Sí, exacte.
2: Això
1: sí
2: que els arbres mateix,
0: això hi era abans que nosaltres.
2: Els arbres de riera que tenim no sabem quins són.
1: Sí, no,
2: bastant...
1: i a mi em sap greu perquè crec que això a vegades falta també entrar-ho a l'escola, perquè ahir parlàvem amb la Júlia, que també és educadora infantil, i dèiem que a vegades a les escoles hi ha tendència a fer la classe de les girafes, la classe de les palmeres, la classe de coses que no són part del nostre paisatge, que potser aquells nens i nenes no veuran en la seva vida una girafa, perquè no són els animals que tenim aquí. Posa-li la classe dels porcs senglars i segurament un dia aniràs al bosc i en podràs veure algun de lluny, els cervatons, els teixons, no?
2: Sí.
1: Que no són tan divertits, potser, aquests animals. No tenen tanta reputació, però són els que tenim.
2: Però perquè no són a Disney, però són igual de divertits o més, perquè poses una càmera de trampeig i després veus si són al teu bosc, si no hi són, hi ha un munt de d'activitats per fer.
0: Volem una pel·li Disney sobre un senglar?
2: No, no volem.
3: Ah, jo sí. Bueno, n'hi havia una que sortia un facuc, eh?
0: Ah, doncs mira, perfecte, és veritat.
3: És el que no s'assembla.
1: Perfecte, doncs no sé, crec que és una cosa que hauríem de reflexionar-hi tots plegats.
3: Reflexionem-hi i fruïm de la música de l'Aina Reig, Un matí més, perquè aquest és el títol d'aquesta cançó, que ens farà arribar a 2:15. De seguida, l'actualitat de la jornada. Avui és dijous, oients. Avui és dia 17 de setembre.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: La llei que s'havia d'encarregar és una llei de 1857, la llei Moyano.
2: Mira, Laia, als oients els encanta parlar d'història, això que hi ets tu en aquest programa, i quan has parlat de la llei Moyano, saps què ha dit aquí el Toni, al xat?
1: No, què he dit?
2: Me alagarras con la mano.
3: Vale, gracias.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Dos quarts en punt, reaccionen els oients. En Jordi diu, Wikiloc, caca. He trobat molta gent perduda utilitzant el Wikiloc, això passa.
1: Però qualsevol altra aplicació, sí. Insisteixo, qualsevol altra aplicació que es basa en traces que ha penjat la gent, amb Wikiloc, per exemple, que pots fer és mirar-te perfils de fiar. Hi ha perfils que són més de fiar que altres.
2: Li replica la Raquel, que diu, Wikiloc no en té la culpa. Si no el saps utilitzar, no el saps utilitzar. Diu, jo el faig servir cada dia i flipo dels casos que es troba. Hi ha en Ferran, que diu, molt aprendre del contingut de la Laura i molt aprendre també de la gent gran, perquè diu que ha traspuat una mica de datisme algun comentari. Què has dit?
5: Què hem dit?
2: Sí, què has dit de la gent gran?
5: No ho sé, però molt bé, jo estic a favor d'aprendre de la gent gran.
6: Home, i tant.
2: Bé, doncs gràcies, Ferran, gràcies a la resta d'audients per comentar. Són dos quarts i un minut ja. Anna Clausa, bon dia de nou.
1: Bon dia.
2: Ens hem d'informar com ens despertem avui, què hem de saber per avui, que és dijous 17.
7: Doncs mireu, l'episodi de fortes tempestes deixa una persona morta a Olivella, al Garraf, quan la riera va arrossegar el vehicle en què anava. Els bombers han fet més de 200 sortides per les fortes pluges, que van començar a la demarcació de Girona i van traslladar-se cap al litoral central i van provocar múltiples problemes de mobilitat. Més enllà de les pluges, Trump amenaça Europa amb forts aranzels o el trencament de relacions comercials si estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà critica la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, de convertir el Canadà en membre associat de la Unió Europea. Aquest matí s'espera la resposta canadenca a l'oferiment. Mentrestant, la Reserva Federal dels Estats Units apuja els tipus d'interès després de 3 anys i el situa al 4% amb l'objectiu de lluitar contra la inflació. La decisió topa amb la voluntat de Donald Trump, que insisteix a reclamar rebaixes immediates i que manté que hauria de situar-se a l'1% o fins i tot per sota. Més coses. Avui se celebra la segona sessió del judici a la intervenció policial del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, on Roger Espanyol va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma. Espanyol ho va atribuir a una represàlia per un enfrontament anterior. De fet, dos comandaments del cos van justificar l'acció policial que porta 4 agents al banc dels acusats. I acabem parlant de teatre perquè la Sala Beckett reivindica el veterà actor Oriol Genís amb un cicle que durant tota la temporada vol reconèixer el compromís amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. La programació inclou obres de Lluïsa Cuniller, Víctor Català i Víctor Tarantino.
2: Les 8:33, els titulars d'esports.
7: El Barça va guanyar ahir a la nit 7-2 al Racing de Santander amb un hat-trick de Rafinha. Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre, en pròpia porta, van completar la 6a victòria del Barça a la Lliga. El Barça, de fet, és líder en solitari, suma 18 punts de 18 possibles i ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions i, de fet, és el millor inici de la història. Per cert, que Joan Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyal i ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou.
2: Mira, parlant de fer exercici, en Ferran diu, Laura, que ha dit no sé què dels senyors de 55...
5: Ah, té raó. 55, Mira, va, té raó. Ja està, deixem-ho aquí. La meva primera derrota del dia.
2: I en Toni diu que el que més li fa feliç a la vida és sentir el comentari el dia que va fer la broma de m'agarres quan la mana, sobre el que va ser ell, i diu, m'encanta que reproduïu aquesta broma
6: ja
2: aquí en directe. Val, ara anem al temps que farà avui.
7: El temporal de pluja ha remès, però encara caurà algun ruixat matinal entre el litoral i el prelitoral central, ambient més fresc, i a la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més sol a ponent i al sud. Calor molt suportable, perquè els valors, de fet, rondaran els 30 graus.
2: I en Ferran afegeix, jo en tinc 66, és d'una altra franja, i diu, m'he perdut 2 o 3 cops a la muntanya per culpa d'aquests valents que no saben per on van i que no hi han passat mai abans.
5: D'aquests valents de 31 anys, digue'l.
6: Aquesta gent jove que no sap ni per on
2: però
6: va.
2: Però adatisme invers no n'hi ha, és com el racisme, que no n'hi ha d'invers.
5: No? Home, no, d'invers sí que n'hi ha, Roger, sí. No me jodes, tio. Serà que no
6: aquests
5: va
6: barbamecs
5: gent jove,
6: que no sap ni el que fan.
5: Diu, gent jove petó, tot això.
2: Generació de cristall.
6: Aquí carreguem contra tothom, eh? Vosaltres tranquils.
2: I ara l'Olivia Dean, que ens canta sobre l'home que realment necessita.

0: escoltes ICAT.
1: El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
2: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Menós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glenza.
1: A partir del 22 de setembre al Palau Robert.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I sopem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: Una mirada diferent als videojocs.
13: Per aprendre, pensar i somiar.
14: Oi!
15: Yes! I want to make you a spy.
16: When you're ready, Bond.
17: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
13: Passió pels videojocs.
12: Generació Digital, amb Albert Murillo.
18: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
12: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
19: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs. I vaig anar concretament dos dies. Vaig entrar a la recepció i vaig dir, doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions, em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà, a les 8 del matí, vaig començar a fer classes d'aquagym.
20: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Les 8 i 40, hora de participar. Tenim oients que reaccionen a la pregunta avui. Laura, ves-t'ho pensant, que són aquest llibre que t'ha derrotat, que mai has pogut acabar, com diu l'Enric Bonic, que diu l'escripció del món de Marco Polo. Li va semblar un llibre, vaja, com un somnífer. O l'Enri, que diu el Silmarillion, no vaig poder amb 12 anys, a mi em va passar, perquè vaig llegir El Senyor dels Anells amb 13, després vaig intentar agafar aquest i em va semblar aclaparador. Però diu que amb 27 ho va tornar a intentar i ho va aconseguir. És la pregunta del dia d'avui, ja hem vist des de la setmana del llibre, aquest llibre que us ha derrotat.
1: Afegiu-nos al WhatsApp. 638 68 45 65.
0: I arran d'aquí, Laia, n'has tret el tema del miniquiz d'avui, que també regala llibres pels guanyadors.
2: Sí, perquè ens ho està dient una mica els oients, eh? A vegades aquests llibres que queden encallats són aquests clàssics que gaudeixen de molt de prestigi, però pel que sigui, doncs, deixem mitges. Deixa'm...

0: Bueno, volia que anés a dir lo de la ciutat Mercè Rodoreda, però encara trigarà una estona a dir-ho. No dic que sigui el cas de cap novel·la de Mercè Rodoreda, però sí que hi trobem... No, jo crec que les novel·les de Mercè Rodoreda es llegeixen fàcil, no? Ningú les deixa mitges, no? Perquè enganxen bastant. El que us volia dir és que, per exemple, a les llistes dels llibres més deixats per la gent hi trobem, doncs, Guerra i Pau de Tolstoi, un altre que sovint surt és el Crim i Càstig, o l'Ulisses de James Joyce, per exemple, no? Ja veureu que no... Els catalans, això ja ho hem viscut.
1: David, no ens voldràs dir que no has llegit l'Ulisses del Joyce?
2: Esclar que no. Penso que de petit ja tenia dificultats per entendre l'Astèrix.
3: Perdoni, Carbonell, però l'Astèrix l'entenia perfectament. El Tintín sí que em costava una mica més.
1: Hòstia, David, no m'esperava això de tu. Pensava que eres un tio amb inquietuds, tio. Estar a les portes del segle XXI i no haver llegit l'Ulisses és com, no sé, com voler ser actor i no haver llegit Beckett.
0: Bueno, veieu, que...
4: Per què tornem a Plats Bruts?
0: Perquè acaba de dir... Perquè ho has vist, perquè tornem a Plats Bruts, no? Perquè el David no havia llegit l'Ulisses de James Joyce i sembla que això doncs, era un pecat mortal, segons el Pol.
4: Exacte.
0: Mireu, doncs d'aquesta hibridació entre clàssics de lectura, que hem deixat a mitges, i sèries, ens surt la pregunta d'avui del miniquiz. Mireu, la pregunta és... En quin primer capítol de la primera temporada de quina sèrie apareix una protagonista que llegeix Moby Dick i s'explica que la setmana anterior havia llegit Madame Bovary? I us dono quatre opcions, Una protagonista que llegeix Moby Dick i que la setmana anterior ha llegit Madame Bovary. Primer capítol de la primera temporada d'una sèrie mítica.
4: Està com presumint que llegeix, perquè llibres llargs o...
0: No presumeix perquè és una altra persona que li diu. És a dir, no és ella mateixa que diu que està llegint, sinó és una conversa entre dos i l'altra persona li diu, estàs llegint ara Moby Dick i la setmana passada llegies Madame Bovary.
4: No diu que

0: i el llibre de lingüística d'en Pau Vidal sortia a guanyar, que sentiríem les seves paraules.
1: Just d'aquí molt poc, perquè estic emocionada amb aquest llibre.
0: I si responeu amb hashtag soc infantil, què podeu guanyar?
1: Part dels llibres d'àlbums il·lustrats infantils que vam recomanar-vos ahir.
0: Quin era el fil conductor?
1: A la tornada a l'escola.
0: I ara els Blaumut, que ens canten el millor que hem fet. En responeu, intentant encertar de quina sèrie s'estava referint la Laia i podeu guanyar un d'aquests dos lots literaris. El millor que hem fet, Blaumut. Tot

0: minutets perquè siguin les 9. Teníem pendent per resoldre un quiz no tan literari com seria Phil, però amb continguts de llibres.
1: Exacte, us preguntàvem de quina sèrie, el primer capítol, la primera temporada, apareixia una protagonista que llegia Moby Dick i s'explicava que la setmana anterior havia llegit Madame Bovary. Us donàvem 4 opcions: Dawson's Creek, Gilmore Girls, Friends o Embruixades. Doncs la resposta correcta era la B, Gilmore Girls. Sentim-ho.
2: Hey, how did you know I was reading Moby Dick?
3: Well, I've been watching you.
2: Watching me?
3: I mean, not in a creepy, like, I'm watching you sort of way. I've noticed you. After school, you come out and you sit under that tree there and you read. Last week, it was Madame Bovary. This week, it's Moby Dick.
0: Jo també ho he fet algunes vegades, però dic, he de treure'm com a l'estalking, la faceta d'estalking.
1: No, bueno, per això li pregunta a ella, sí. Home, què vols dir que em miraves, no?
0: Sí, vol dir que no és que sempre miro el que llegeix la gent als trens, als parcs i tal. Eh?
1: Doncs mira, aquest cas...
0: Que era stalker?
1: O... Era el primer capítol de la sèrie, en Dean volia tirar la canya a la Rory i per tant li deia que l'havia estat observant mentre llegia i que s'hi havia fixat justament que aquesta setmana llegia Moby Dick i que la setmana passada llegia Madame Bovary. De fet, aquest és l'inici de la seva relació.
0: S'enrotllen?
1: Sí, sí, són nòvios durant bastant de temps. De fet, en aquesta sèrie apareix molta literatura. Hi ha recopilacions a YouTube dels capítols en què surten llibres en aquesta sèrie i també serà la literatura la que unirà la Rory i en Jess, que la gran història d'amor d'aquesta sèrie, a parer meu, si m'ho pregunteu.
0: I el nòvio preferit de la mare?
1: El de la mare...

0: No, clarament en Dean molt més que no pas en Jess, sí. Bé, hem rebut 100 unes respostes, de les quals 83 han estat correctes. Per tant, Laura, com que avui tenim dos lots, et demanaré dos números de l'1 al 83.
1: Vinga. Doncs el 55 i el 56.
0: Mira, doncs el 55 és la Montse, que té un número 4 amb 07,
2: molt
0: que
2: bé,
0: demana
2: Montse
0: un lot infantil, i just el de després és en Marc, que acaba amb 32 i demana un lot adult. Per tant,
2: i molt bé, Marc. Montse i Marc, felicitats, estimats oients, i ara els que no heu guanyat us podeu conformar si teniu la sort de que la vostra veu soni aquí al programa. Laura, ahir et va sonar l'alarma a l'hora dues vegades. Què feies en aquell moment? Recordeu aquell moment?
1: Què feia? Esquivar la pluja.
2: Estaves al carrer?
1: No, estava per Catalunya mirant el Meteocat, aviam on em podia posar perquè no em caigués la de Déu a sobre.
0: Però et va sonar l'alarma al mòbil, on tenes?
1: No, no em va sonar.
0: A mi tampoc.
3: És que la tia va esquivar efectivament la pluja allà on va anar.
1: Exacte, totalment de manera inconscient.
2: Molt
1: bé. O sigui, baixava de la part del Solsonès, que és on estava passant la meva travessa a la muntanya. Vaig baixar a Igualada a assajar a una hora en què encara ni plovia, vull dir que no va caure ni una gota.
3: I quan vas arribar a la ciutat ja estava mullada.
1: Quan vaig arribar a la ciutat havia passat l'apocalipsi, tothom fent vídeos, plorant, sí, l'alerta tal, i jo vaig arribar i ja no hi havia gaire
0: res. I a Igualada després va ploure o no ho saps?
1: Quan vaig marxar no plovia, per tant.
2: Sabeu que hi ha gent que és antialarma, sabies?
1: Antialarmes de què? De la pluja? Mira, de la protecció civil?
2: Escolta.
4: A veure, tema alertes aquestes. Poden ja vostès de l'administració parar de donar la turra? Que la gent no aparqui les rieres. Oh. És que ja ho diem, però la gent aparquen. Però escolti, posin valles. És a dir, facin vostès la seva feina i deixin a la gent viure en pau. La gent ja és prou adulta, la gent ja sap el que ha de fer. Quantes alertes han arribat a sonar aquest any? Quan no és alerta de calor, beguin aigua, facin servir els ventiladors i l'aire condicionat i el vano. Ara hi ha l'Inuncat, ara arribarà el no sé què neu. Fer por a la gent. Penya, ja n'hi ha prou, tu. Poseu un altre tipus de música, no sé, que a la gent li agradi, perquè sou una banda d'escandalosos. Truca al
2: 0800. Tornant al fil conductor de la pregunta del dia, llibres que, encara que ho heu intentat, mai els heu pogut acabar.
5: Les calces del sol, jo no he pogut amb aquest llibre. Ho vaig intentar dos cops, a la platja, una cosa distreta, però jo no sense li vol distrair amb aquest llibre. Però faltaven gairebé 100 pàgines, vaig dir, ah, la merda. I bueno, així com de tota la vida, si no l'Egipci, és el que mai he pogut acabar, tampoc. Ni els que hem fonet.
6: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
3: Bé, avui el Worse Than Ever cometré una ofensa que no sé si em podran perdonar els oients més fans d'Antònia Font.
0: Home!
1: A veure, ja ens hem d'emprenyar.
0: Sí. Exacte, no ho
1: sigui perquè la posis.
3: Sap greu. Avui punxo en aquesta secció el grup d'en Joan Miquel Oliver, el Pau de Bon i companyia.
8: Jo no sabia que també m'adonaries manuals de geografia sent dilluns sols un dibuix.
3: Òbviament no sonaran amb aquesta cançó que sentim de fons, El viure sense tu. Tampoc ho faran per Alegria, ni per Calgary 88, ni pel Batiscafo, ni per Dins aquest iglú, ni tan sols per Pachanga, sinó per aquell disc anomenat Vostès aquí.
8: Arpes, saltamontes, sentir-les.
3: Vostès aquí era el setè àlbum d'estudi del grup. Es va publicar l'any 2012 justament al Mercat de Música Viva de Vic, que tenim en dansa aquests dies, i es tractava d'un disc totalment diferent als altres. Contenia fins a 40 cançons, la majoria de les quals curtíssimes, com aquesta que sentim de fons, Alegria d'Esconill, que dura 58 segons, o Fanfària, que dura poc més d'un minut. No espereu la lletra aquí, perquè el tema Fanfària és justament una mena d'això, de fanfària, sense lletra, com d'altres que també són al disc, i que està repartides totes aquestes cançons com si fossin parades d'un recorregut de metro que conté tres trajectòries diferents, no? De diversos estils. El disc va rebre bones crítiques, però podem assegurar que cap de les cançons que en formen part va calar entre els seguidors del grup. No hi havia cançons emblemàtiques i unes quantes es veien experiments incomplets. Però clar, com volies que no fossin incomplets si alguna, com la Worse Than Ever, que sonarà avui, dura 48 segons? Una cançó de 48 segons. Aquesta que sonarà avui és la més curta de tot el disc, que es diu Blood, Devastation, Death, War and Horror.
1: És més llarg que el títol que la cançó.
3: És així, té un títol més llarg que la lletra de la cançó. Bàsicament perquè, com sentireu, en els següents tres quarts de minutet, el Devon només diu quatre paraules. Blood, sang, fum i fam, amb una música que et va perforant el cervell més que una altra cosa, tot sigui dit.

0: 3 minuts i seran les 9 del matí. Això que escoltem és Auxili amb converses de balcons i ara el que toca és fer el dilema de cada dia. I a qui li pertoca fer-lo és en Roger Seró.
1: Avui us plantejo, si bé altres vegades he fet allò del mal menor, plantejar dues condemnes a veure per quina us decanteu, avui és positiu, perquè és aquella pregunta tan fàcil com quin superpoder prefereixes.
0: Tot
1: i que me n'he donat que el segon que us plantejaré pot ser una mica tòxic. I m'he pensat, ostres, m'hauria de comprometre a mi mateix a fer-lo servir bé. Us explico. El primer és molt fàcil. Tenir el superpoder, a partir d'ara, de sempre trobar una cosa. Sempre saber on està. A nivell d'un objecte, a nivell que et roben el mòbil, se t'ha acabat el problema, tens com un mapa, com si fos un GTA o un videojoc, i sempre trobaràs una cosa.
0: Sí.
1: L'altre he pensat, sempre saber on està la persona que tu vulguis, que pot anar molt bé a nivell familiar, he pensat per Valtros, per la Laura, i per mi he pensat, el primer que vaig pensar és a nivell de fer-te el trobadís en un festival de música al moment que tu vulguis i en la cosa exacta de fer-ho improvisadament, però després vaig anar pensant, pot ser una mica tòxic el de sempre controlar una persona, així que decidiu.
2: Una pregunta, aquesta segona opció has d'escollir una persona que sigui aquesta o sempre saber tothom on està? Si jo dic Pep Guardiola on està ara mateix, això també aplica?
1: No, deixa Pep Guardiola fer una pregunta.
0: No, a qui vulgui, jo crec que tothom.
2: Si puc canviar de persona, avui puc decidir saber on és un, demà puc decidir on és un altre.
1: Quan he dit una persona vol dir això, com si fos un videojoc que poses un punter al mapa o segueixes un personatge.
0: És a dir, o un objecte o una persona. O qualsevol objecte, qualsevol persona.
1: Persones o coses. Persones o coses. La Laura fa estona que s'ho pensa.
2: Home, hi ha persones.
3: Sí, persones. Estic d'acord que és una mica tòxic, però és que coses em sembla una merda de poder.
0: És a dir,
3: vull dir, jo si perdo les coses me les suda.
2: Sí, jo estic bastant aquí en l'equip de la Laura.
1: Però penseu que pot ser un objecte del passat, aquella joguina que vas vendre per Wallapop i que ara... Et roben coses al mòbil, al teu vehicle, Laura?
3: És molt poc probable. És que el mòbil ja tens al buscar mi iPhone, no? Normalment, ja surt.
1: Doncs el poder que tu esculls el faria servir amb responsabilitat? No series tòxica?
3: Intentaria que sí. Passa que també... Jo crec que, mira, ens ajudaria que la gent fos menys mentidera, no? Al final, vull dir, és molt fàcil saber on està una persona. Li preguntes i t'ha de dir la veritat.
0: Però té raó, Roger. És a dir, tu no estaries allò... A veure, però on para ara...
3: Jo això ho faig a vegades amb el cercador del mòbil, que tinc algunes amigues meves.
0: Com?
3: Però sense cap toxicitat, per curiositat. Que de cop i volta entro allà i dic... Ai, mira la Júlia Sabata com està a l'hospitalet a casa dels seus pares.
0: Ah, sí?
3: Sí.
1: Però a veure, un moment, és que
2: és perquè tenim una ubicació compartida.
1: Pensa que aquest superpoder només el tindries tu. Per tant, ja estàs obligant a la gent a que no et pugui mentir, que no s'ha de mentir mai, però clar, el tens només tu el poder. Seria just?
2: No s'ha de mentir mai, no s'ha de mentir mai. No sé, tampoc si volem que tothom sàpiga on som sempre. Saps què vull dir?
0: A veure, la qüestió és per què l'utilitzes, és així.
2: Sí. Està clar, si és per satisfer la teva curiositat, si vas a fer mal a aquesta persona, evidentment no, però el problema és fer mal a la persona.
1: Seríeu prou responsable?
2: Sí, home, sí, tant. Tu dóna'm el que jo ja seré responsable.
4: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: És a Nil Moliner i els Ginestà. Si algú es pregunta a qui es refereix la Laura quan diu l'altre dia vaig anar amb la Júlia a fer un vermutet.
1: Ai, bueno.
0: És la de Ginestà. És
2: mira, era el dilema que estaves fent. Amb qui estaràs?
3: Exacte.
2: No, ja ho sé jo, exacte, que sí, t'estic sí, controlant.
0: Mira la Laura, que està a Sant Andreu.
1: Ah. Sí, la Laura va molt a Sant Andreu.
0: Bé, perquè veieu la perquè veieu, Laura, que els oients sempre estan disposadíssims a complir amb els nostres designis. Fa una estona, uns minuts, has dit que va ploure a Igualada. I justament un oient ens envia un vídeo.
1: Sí, ho he preguntat jo.
0: Sí.
1: Però això ja va ser tard, no? Què?
0: És mítica la plaça d'aquest vídeo?
3: Mítica.
1: És mítica.
0: Una plaça, no
1: la plaça de Calfont. Bueno, mítica, no sé, és una plaça del centre. Tampoc em sembla especialment maca.
2: Però... Aquí heu fet castells en aquesta plaça de Calfont.
1: A Calfont no. Sí. No, normalment no. Segurament algun cop a la història, però normalment anem a l'Ajuntament o a la Pius, a darrere de l'església.
0: És en Cesc que ens enviava aquest vídeo. Gràcies a Cesc. La Mireia també respon al nostre grup de WhatsApp i diu, conec una noia que té localitat al seu home. Deu ser ella, perquè ho fan moltes dones i marits, no? Això,
4: la jo no conec ningú que ho faci de Laura. Sempre ho he dit aquí, que ara és més habitual entre la gent jove. Però jo he de dir que del meu cercle no es fa habitualment.
2: Què que es fa, sobretot entre la gent jove? També per un tema de seguretat, no?
1: Sí,
2: a veure on són, som tots
1: noies,
2: i totes.
1: No? Sí, sí, i sí, els pares, també.
4: Tothom ha arribat a casa,
0: sí, sí, sí.
4: Tal.
0: I ens salva directament en aquesta enquesta que us hem fet del poder de ser una segona persona. Ens resposa amb la portada de la pel·li Toxic Avenger, on ja veu bastant tòxic fins i tot aquesta disquisició. Bé, molt bé, oients, gràcies per ser-hi i podeu respondre tot el que vulgueu aquí.
5: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I en Rafa ja s'autodefineix ell mateix com a boomer i diu, sí, sóc un boomer, dos punts. Abans no es podia saber on era la gent i no passava res. Bueno, algunes coses sí que devien passar i d'altres no.
4: No, i tampoc crec que salvi gaires vides, això, també t'ho dic. És a dir, és potser més per la tranquil·litat d'un mateix que no pas per salvar vides, de veritat.
1: I les facilita, eh? Sí, jo això que he dit abans en Roger dels festivals, amb les meves amigues ho he fet, i és com, vale, sí, veig que exactament estàs en aquesta barra, perquè si no mica em diguis, estic a l'escenari occident de no sé què, doncs és que hi ha moltíssima penya.
4: Estic d'acord que facilita, però també facilita parlar amb les màquines i no haver d'aixecar-te i apartar el botó per passar la cançó i ens fa més rucs, també. Vull dir que, al final, la línia entre facilitar i tornar-nos idiotes és una mica fina,
0: I a més, jo deia, a nivell d'amics, perfecte, trobar-se, si hi hagués cobertura, es podria fer.
1: No, tu deies per fer-te el sorprès.
0: Nivell de flirteig, ho faries servir?
1: Ja faig servir les stories, que més o menys és el mateix.
0: Sí, vale, perquè jo t'ho deia com a superpoder, però okay, okay.
2: A mi, no sé, diu-me antic, però a mi m'agrada aquest punt de quan ens geolocalitzem en un punt donat i et diu on estàs a la ubicació temps real, sembla com un joc, no? Com el Comeco, cosa...
0: Ah, la boleta.
2: Oh, costat,
0: la boleta.
1: El Pokémon
2: sí,
1: Go.
2: M'estic quedant cap a l'altre costat.
1: Va de buscar la teva filla, com si fos un Pokémon.
2: Exacte.
0: Bé, oients, en Lluís diu, sí que se sabia abans on hi havia la gent, perquè abans hi havia una cosa que ara s'ha perdut, que són els policies de balcó. Abans hi havia menys...
2: És veritat.
0: Hi havia menys entreteniments, menys pantalles, la gent sortia al balcó a veure qui s'enrotllava amb qui i on estava tal persona.
4: Totalment.
0: Sí, això sí que et sembla millor.
2: Saps on està la teva filla? Mira-la per on està.
4: Home, jo em passo la festa major dient, heu vist els meus fills? I et diuen, fa una estona no sé on. Vull dir, clar, és una cosa que les famílies podem practicar en aquesta edat en què encara no tenen mòbils, que ja van sols però no tenen mòbils, que són uns 4 o 5 anys,
0: sí, sí.
4: I el Vox Populi és importantíssim.
0: La Mireia Categòrica diu, tot això comença com un tema de seguretat i acaba amb toxicitat. Bé, mentre aneu responent cosetes, també podeu, a banda d'entrar en aquest debat, a clicar a l'enquesta que teniu aquí mateix, al grup de WhatsApp, amb les 4 cançons que avui podeu votar com a cançó de les 10. Com sempre, les tria en Sergi, inspirat en...
5: La Famèrdida!
2: Un 17 de setembre, com avui, de l'any 1991, els Guns N' Roses van publicar els discos Use Your Illusion 1 i 2.

0: Es tractava de dos discos diferents, un més elèctric, l'altre més melancòlic, i molts consideren els millors treballs de la banda i dels més recordats de la història del rock. Van arribar a ser número 1 i número 2 a diverses llistes d'arreu del món. Als àlbums hi trobàvem èxits originals com November Rain o Don't Cry, però també versions d'altres cançons com el Knocking on the Heaven's Door de Bob Dylan o aquesta que s'endim el Live and Let Die dels Wings. Avui us fem escollir justament entre quatre cançons que són covers rockeres d'altres temes, és a dir, versions que van triomfar tant o més que l'original. A tu t'agraden les covers, normalment?
1: M'encanten i espero que posis una versió rockera d'una cançó en català que m'agrada molt.
0: No ho fem, això. Avui
1: no,
0: són quatre
1: cançons
0: angleses.
1: No treballes en català, avui?
0: Sí, ho treballem, però
1: Sergi.
0: Fem un dia sí, un dia no.
2: 10 punts pel Sergi.
0: La primera, ja la sentiu, és el Live and Let Die, escrita per Paul McCartney. Un dia farem covers catalanes, si us sembla.
1: Va.
0: Avui comencem sentint els Guns N' Roses i ara els Metallica.

Això que sentim és el tema Whisky in the Jar, cançó tradicional irlandesa que els Thin Lizzy van reconvertir a tema rocker a inicis dels 70, però que va assolir l'èxit comercial a través de la banda Metallica l'any 1998, fins al punt d'assolir el Grammy a la millor interpretació de hard rock. Més versions que ho bomba, a veure si et sona aquesta.

0: Era complicat que pogués transcendir una versió de l'exitàs de Michael Jackson, Smooth Criminal, però l'any 2001 el grup californià Alien and Farm va llançar aquesta versió rockera d'un dels temes pop més reproduïts dels 80, i la cançó va ser número 1 a llistes de països com els Estats Units o Austràlia. I a tu t'agrada la Miley Cyrus?
1: Prou,
0: doncs
1: està molt bé,
0: és una gran cantant de covers.

0: Rafa celebra la versió que ens has triat de Metallica. Diu, és el millor que han fet des del Black Album. Mira que el Black Album va començar a tenir haters ja, entre les seves files.
1: És que, normalment, quan un grup d'aquests de ressò internacional comença a fer covers, ostres, o la claven molt bé, o són molt repudiats, perquè diuen, ostres, tu dedica't a fer temes originals, no? Però una bona cover, a vegades, t'entra d'allò més bé.
2: Sí, si no abuses del format cover, està bé, de tant en tant. També dona vida als directes, que això molts artistes ho fan. Quan estan cansats de fer la seva pròpia discografia, al final del concert o entremig et regalen allò, una petita cover d'algun tema pop així molt conegut i xales.
1: Mira, aquesta que sentim justament és en directe. Això que sentim és un directe superben gravat, perquè també està molt ben cantat per part de la Miley Cyrus. És una versió de la cançó del grup Blondie, Heart of Glass, i el cover va tenir tan bona rebuda que fins i tot el grup va dir públicament, ostres tu, realment la Miley ho ha petat. Quatre grans versions rockeres d'èxits d'altres artistes. Quina voteu per tancar el programa? Live and Let Die, de Guns N' Roses, Whiskey in the Jar, de Metallica, Smooth Criminal, d'Alien and Farm, o aquest Heart of Glass de la Miley? Tu quina votes, Laura?
2: Jo la Miley, va. A mi sempre m'ha caigut molt bé, aquesta
1: doncs,
2: tia.
1: Avui és el dia que més frec a frec de tota la temporada estan les coses, i crec que la Miley va al capdavant. Crec que per molt pocs vots... Doncs no, s'han capgirat les coses. Mira, ara mateix tenim... Per un vot va guanyar Metallica, seguida la Miley Cyrus, però amb molt pocs vots Alien and Farm i els Guns N' Roses. Mira, acaba d'empatar la Miley. T'han sentit? Estan molt frec a frec les coses, eh?
0: Avui en rècord d'empatació, sí, fins a l'última hora no ho sabrem, eh?
1: Veurem qui s'alça amb la victòria.
0: Metallica o Miley van juntets empatats, però molt a prop Alien and Farm. Són les 9 i 10 minuts. De seguida la Laura ens convidarà al fascinant món de...
2: La princesa rosa de la setmana, que la gent ja s'ha despertat després de l'estiu. Ja han passat coses.
3: Molt bé.
0: Hi ha gent al xat dient que los Javis els cauen malament.
2: Això. Hòstia, nois, no sé. Heu vist la peli o no?
0: No,
2: ja l'anirem comentant.
0: És que diuen que no els cal.
2: Home, mica de criteri.
0: I ara, ciutat de cabina.mp3. Recorda que creuaria Barna... Bueno, què poquet, no creua Barna per tu? Creuaria el món per tu. Estaria més.
1: Bueno, Barna és gran, eh?

0: cada dia de 6 a 10 del matí a iCaix.
1: Un minutet per un quart de 10 del matí. Mira, parlant de famosos, en Ferran, al nostre chat, diu que la Miley Cyrus actuarà a la mitja part de la Super Bowl, de la propera final de la Super Bowl.
2: Doncs diu, mira, molt content.
1: Recordeu que aquí ho heu llegit primer, abans que cap lloc. Ferran,
2: exclusiva!
1: Que té una font, té una font perfecta. D'aquí uns mesos ja en parlarem. Coses que sí que han passat en el món dels famosos.
2: Va, i que no són cap exclusiva, perquè jo sempre soc l'última de portar-vos-ho, però com que sé que encara esteu vosaltres més desactualitzats que jo... Doncs aquí els coixos ens anem ajudant, aviam si n'encertem alguna. Doncs la primera notícia que us porto és que, lamentablement, perquè no fa cap tipus d'il·lusió, estem davant d'una nova allau d'embarassos, bueno, d'embarassos no, de paternitats i maternitats per gestació subrogada.
3: I una és aquesta que sentim, la Lady Gaga?
2: Una és Lady Gaga.
4: Em pensava que no es feia això ara ja.
2: Home, jo em pensava que ja havíem après una mica la lliçó, com a mínim, a nivell d'imatge pública.
1: De fet, jo l'he vist perquè vegis que una cosa sí que m'arriba carregant un nadó.
2: Sí, sí, clar, un nadó que ningú l'ha vist dintre seu en cap moment. I, a més, ho ha fet d'una manera una mica covarda, perquè va aparèixer amb un nadó, ningú sabia d'on havia sortit, fins i tot hi va haver gent que va començar a mirar vídeos del tour que va acabar a l'abril, dient, aviam si a l'abril ja estava com una mica... com que se li notava, no?, que estava embarassada i després no ho hem sabut perquè han estat tot l'estiu fora i no han sortit a la premsa ni res.
4: Però vols dir que ella no ho ha dit? No ha dit ni una cosa ni l'altra?
2: Crec que al final s'ha acabat sabent, no sé si perquè ho ha confirmat ella o no, que almenys evidentment és gestació subrogada.
3: No ha fet allò tan ridícul de sortir amb cadira de rodes com si l'hagués parit a més.
2: Sí, amb un llit d'hospital allà, saps?
3: Sí,
2: però
3: sí.
2: Que dius, tia, quin greu, no? Sí, bueno, és aquesta cosa de desmuntar mites pop que tu pensaves que eren molt coherents i que pensaven com tu en la majoria de les coses i després te n'adones que simplement t'agrada la seva música i ja està. I no deixa de ser una persona multimilionària que té uns valors segurament molt diferents als teus. Però, hòstia, sap greu perquè ha coincidit justament aquesta maternitat de Lady Gaga improvisada. Bueno, ningú sabia que estaven a punt de ser pares perquè, evidentment, ella no estava embarassada. També Helena Dunham, la de Girls.
1: Què?
2: També ha fet una maternitat de gestació subrogada.
1: Pensava que era una tia molt crítica i irreverent.
2: Ah, una referent del feminisme,
1: sí, sí.
2: De cop i volta.
1: Sí.
2: Bueno, doncs, Helena Dunham is over. S'ha cancel·lat.
1: Cancel·lada.
2: A veure, era una tia que ja era polèmica abans, que ja està una mica sonada. Però ara, de cop i volta, una tia referent feminista que ha creat la sèrie Girls, que era una sèrie que posava sobre la taula molts temes incòmodes del feminisme, també es mostrava una mica com aquesta mena de feminista imperfecta, no? De dir, hòstia, sí, jo penso això, però també faig això altre.
3: Ah, doncs mira,
2: suposo que s'escudarà amb això, exacte.
1: Sí. Això podria entrar a la categoria de contradiccions que tenim o ja no es podria posar?
2: Jo crec que és com comprar... Bueno, espera't, que també arribarem aquí, però és com comprar mascotes, és pitjor. És comprar criatures explotant reproductivament el cos d'una altra dona. Jo penso que ja estava força cancel·lat, però de cop me n'adono que no, de que mundialment potser no estem allà mateix, o potser aquí al Mediterrani ho tenim més clar i allà no tant, perquè està més normalitzat, és legal als Estats
1: Units. Bueno, és que a sobre, per empitjorar-ho, Laia, per fer-ho, has de gastar benzina d'avió perquè has d'anar als Estats Units a comprar-lo, no?
4: Sí, en aquest cas són americanes, no?
1: Qui ho fa aquí, el viatjat se'l fa.
4: Sí, he de dir que és un tema que ara, sí, que efectivament ja estic en contra després de molt donar-hi voltes, però també crec que no tots els casos em semblen igual de greus, en el sentit de... És una cosa que crec que hem de mirar d'evitar. Però també, primer, vull dir dues coses. Una, que fins i tot en cas de que tu et sembli que no és del tot reprovable, estàs parint una criatura en un sistema que potser fins i tot la criatura pot patir les conseqüències, perquè tu no saps d'aquí 10 anys com serà vist això, probablement pitjor que ara encara. I per tant, aquesta criatura serà segurament víctima d'això, en el sentit que tu l'estàs condemnant perquè l'estàs fent néixer d'una manera que la marcarà per sempre, també. Fins i tot si no ho fas per tu, fes-ho per ella.
3: Això ja... O sigui, passat el temps ja no ho penso. Jo penso en el moment de fer
4: també,
3: això,
4: però
3: després passat el temps...
4: I la segona cosa que...
3: És qui menys ho ha de patir justament és aquesta personeta que acaba de néixer.
4: No dic que estigui bé, però l'estàs marcant amb una cosa que és culpa teva, diguéssim. I l'altra cosa que volia dir és que no és el mateix, una persona que no pugui tenir criatures, que insisteixo, no crec que sigui l'opció correcta, però que un altre que ho faci senzillament perquè no vol passar per un embaràs, que això em semblaria aberrant.
2: En qualsevol cas, ser pares no és un dret. I
4: estem d'acord.
2: Hi ha moltes altres maneres de tenir criatures que no siguin explotant el cos d'una altra dona.
4: Sí.
2: I una mica la mateixa línia, sabeu qui ha anat a comprar, perquè ens ha comprat pim-pam, dos gossos, perquè sí.
3: Qui?
2: La Minya Mal i la seva nòvia.
3: Què dius?
4: No em sorprèn.
2: Ha sigut una altra polèmica de la setmana. Clar que em sorprèn, Laia. Ja. Vull dir, no deixa de ser un xaval de 19 anys que de cop és milionari i que està amb una influencer que aquestes coses ja les deu veure normals. Però és allò de dir, hòstia, ets un referent també per molta canalla, per molt jovent, de cop i volta et penges una foto com tot il·lusionat amb els teus gossos i tal, que a més bueno, s'ha fet una mica d'investigació d'on han sortit aquests gossos i per què els han volgut... és que em surt la paraula adoptar, del normalitzat que tinc que la gent adopta les seves mascotes, però és que no els han adoptat, els han comprat. Dos Golden Retrievers a la Garrotxa amb un criador d'aquests que ja ho fa així, perquè mm-hmm. són gossos d'aquests de races cares, i que la minya mal, per exemple, no havia tingut mai cap gos. Vull dir, que segur que no el cuida ell, que segur que trobo contractat
4: aquest
2: per cuidar-lo.
4: Aquest és el tema, és a preocupar que però... siguin gent que... Quina cura en tindran d'aquest animal i aquest animal allò de... Pensa-t'ho dues vegades abans de comprar una mascota, no?
2: Sí, no sé, i és... Fins i tot el que parlàvem és que a nivell d'imatge pública, si tu ets una persona de 19 anys totalment trastocada pel fet de ser superfamós i milionari quan segurament no tens edat per ser-ho, tingues un bon assessor que et digui, vols dir que has de fer això, que després et perjudicarà també a nivell de reputació.
4: I també fer-ho públic, perquè a més tu pots fer això i fer-ho de manera discreta, no sé si cal fer-ne notícia.
2: Sí, no ho sé, és un tio molt inconscient que ja ho hem vist en diverses ocasions. No és cap cosa nova, això. I ens l'estimem molt perquè és dels millors jugadors del Barça i és de Mataró i parla català i ens encanta el Lamine, però hòstia, té cada patinada.
1: Però a veure, de què era referent? Perquè tots els futbolistes són desconeguts i després es fan famosos i milionaris. O sigui, què ha fet que ja fos un referent per a gent jove?
4: Bueno, fins ara és molt bon futbolista, no?
3: Ara mateix ho és.
4: Ara ho és, per tots els nens i nenes.
1: No, però què ha fet com a persona que sigui referent, no jugar bé futbol.
4: Sí, però és que els que juguen bé futbol són referents per a les criatures, ens agradi o no. Sí, és així. I tots els nens i nenes de Catalunya saben qui és.
3: Una cosa és que t'agradi això o no, i l'altra és que sigui una realitat.
4: Tots els nens i nenes de Catalunya saben qui és la Minyamal.
1: Jo havia entès que tenia una bona imatge abans per alguna cosa.
3: No,
4: la imatge que tenen els futbolistes de natural, que és que tots els nens i nenes els coneixen, volen saber què fan i què no fan.
2: I volen ser com ells.
4: Exacte, i volen ser com ells.
1: La Montse, la nostra oient, va més enllà. Diu, ser progenitor no ha de ser, no és un dret, com hem dit aquí, i afegeix, i t'hauries de treure un carnet per ser pare. I si no te'l treus, diu castrati. Sergi, com ho portes?
3: El tema castrati?
1: No, el tema carnet, perquè si el tens castrati.
3: No, el tema carnet, vas aprenent a trompicades, saps què vull dir?
2: Però vaja, que jo puc arribar a pensar, com aquesta oient, passa que intento no ser gaire autoritària, perquè si no em passo. Va, seguim amb una cosa una mica més facileta de comentar, que és Chayanne. Està millor aquesta persona.
3: Què ha fet Chayanne? Què li passa a Chayanne?
2: Bueno, sí, la persona més divertida del planeta, no? Més enllà de que el tio va composar aquest temazo que es diu Torero, que encara posem per tot arreu. Doncs m'encanta quan els famosos es van fent grans i són boomers, inevitablement, no? Per molt que en algun moment de la seva vida fossin joves i sabessin com funcionen les tendències i les xarxes socials, arriba un moment de la seva vida en què han d'adaptar-se i pensar, bueno, i ara què toca fer per cridar l'atenció?
1: A mi m'agrada, el meme de Confirmado por Chayanne, no sé si fer-ho servir és boomer o és el contrari.
2: Pot fer gràcia,
1: si,
2: ara,
1: si
2: encara.
1: Si no el coneixeu és quan no saps com argumentar una cosa o no vols, diuen, d'on ho has tret això? Quina és la teva font? I surt el Chayanne alçant el polze dient Confirmado por Chayanne.
2: Doncs mira, en podeu fer una altra d'aquests stickers, sí. Perquè l'última que ha fet Chayanne en aquest sentit és penjar un tuit, a més un tuit que dius, per què no ho fiques stories d'Instagram, que és el més orgànic? No, ell un tuit que diu, cuando te dice que no tuvo tiempo para contestarte, pero yo paré de jugar golf para enviarte estas selfies. I són unes selfies que, bueno, ara després us les enviem, que surt ell fent així com aquest cor amb els dits que fa el jovent, com que popero.
3: Sí.
4: Sí.
2: Doncs des d'un cotxet d'aquests de golf.
3: Val. A quina edat has de deixar de fer aquest cor?
2: Als 20? Vull dir, de veritat.
3: És que jo el faig molt i em veig ridícul fent-lo.
4: Doncs fas bé.
2: Et recomano que ho deixis de fer, però bueno, com a mínim no et retratis.
3: Va, també era un furito.
2: Dient, cuando te dice que no tuvo tiempo para contestarte, pero yo paré de jugar golf para enviarte estas selfies.
3: Bé.
2: M'encanta. Aquest envelliment de les estrelles em sembla... No sé.
4: És preocupant.
2: Sí, em sembla increïble. Hem de comentar també un altre tuit viral de la setmana, que jo crec que ha sortit ja de X i de tot arreu que fos originari de les xarxes, diguem-ne, per ja convertir-se en una mena de meme de la cultura pop actual. Los días que dobló la esquina
4: de tu calle le retoques. Aquest l'he vist jo, també.
3: Jo també l'he vist.
2: Quan l'ha vist Laia Vidal i Sergi Vives, és que realment ha sigut viral, perquè no us entreu mai de res.
4: No, exacte.
3: Són pijos fent un cançoner o una cosa així?
2: Són una família en una terrassa de vacances, tocant la guitarra i cantant.
3: Molt fortament.
2: Que en realitat no té res al vídeo.
4: És que si jo vaig pensar el mateix, jo vaig pensar, per què m'agrada tan poc? És a dir, per què m'està desprenent tanta fel quan en realitat, si ho mires objectivament, són gent cantant amb una guitarra en un porxo.
2: A veure, això és perquè algú ha vist aquest vídeo a TikTok o algun lloc, l'ha penjat i ja ha començat a fer bullir l'olla dient tienen más propiedades que l'aloe vera. Coses d'aquestes, saps? Que a més...
4: Jo no, quan ho vaig veure no hi havia escrits. És a dir, jo mateixa ja vaig veure que allò suporava una cosa de Ralph Lauren que... Sí. I, però és només... Analitzem una mica, sisplau. Creieu que és per la manera de vestir? pel que canten, perquè jo vaig fins i tot posar-me els auriculars, vaig voler sentir la lletra, vaig dir, per què està desprenent aquesta aura tan xunga?
2: Sí, una cosa d'actitud.
1: És que és una línia molt fina, el cringisme, que fa quan una cosa es faci viral, perquè jo no he vist de pitjors amb les banderes d'Espanya i menjant pernil per putejar no sé qui, cantant l'himne.
4: Allò seria massa obvi, no?
1: Seria massa histriònic. En canvi, aquest és molt més naturalista.
2: Però és innocent.
4: Però tu veus, és a dir, tu veus tot el que has de veure allà. El passa que és molt subtil, no? Però és curiós veure com ho identifiquem de ràpid i, en canvi, quins pocs... A mi el meu fill em diu, per què és tan pijot? No ho sé.
1: I afinem bastant. Per ser 7 o 8, no n'hi ha cap que desafini.
2: No, no, canten tots bé, a més a més, eh? Vull dir que aquesta observació es pot criticar això, perquè tots afinen el tio que ja explica
4: moltíssim. I estan contents, no fan mal a ningú. I vaig dir, aquí fan mal, no fan mal a ningú. Si no estan fent mal a ningú, per què m'emprenya tant?
2: Però fan ràbia perquè són rics, i ja està, i de rich.
4: Però també diré, no es veu una mansió, és un porxo que podria ser el teu i el meu.
2: Ja se'ls ha investigat, perquè evidentment hi havia aquest prejudici de, hòstia, realment tindran tanta pasta com sembla que tenen. I efectivament és una família de 6 germans vinculada a l'Opus Dei.
4: Home, t'ha fet la pinta, però...
2: Sí, però és prejudici.
3: Tot el que sembla ho és.
2: Tot el que sembla ho és. I jo estic amb la Laia, que és fascinant com podem identificar l'enemic
4: tan ràpidament.
2: Tan ràpid, amb un vídeo tan innocent que no dona cap pista de res.
4: Em fascina de veritat, eh?
2: Sí, sí. Doncs bé, doncs tothom l'ha vist, aquest vídeo, ja.
3: Sí.
2: Ells estan flipant, los canyos. Voleu fer l'última o no?
4: És tan la lletra, eh?
3: Sí.
2: Vinga.
3: Això és la sintonia de...
2: Crims.
3: Què passa amb Crims?
2: Doncs que hem d'actualitzar el cas de la Guàrdia Urbana amb la Rosa Peral, que evidentment...
3: Ui, que lluny em queda tot això.
4: No, he sentit campanes aquest estiu.
2: És que és un titular molt fort. Rosa Peral, a part de ser una dia conflictiva que ha canviat de presó uns quants cops, una de les coses que estava fent a la presó era estudiar. Ella havia decidit que volia treure's la carrera de dret.
3: Això ho havia sentit, sí.
2: Doncs ja l'ha acabada. Ja s'ha graduat. I ara què està fent? Demanant representar-se a ella mateixa.
3: Ai.
2: Per intentar...
4: Sí, però vaig sentir que no pot. Vaig sentir que no pot perquè si tu tens antecedents... Van els de la tarda de Catalunya Ràdio van contactar amb un advocat i van dir que si tu tens antecedents penals no pots exercir d'advocat. No et pots col·legiar. I si no et pots col·legiar, no pots exercir. El que passa és que és veritat que això al cap d'un temps prescriu. És a dir, ara per ara no es pot defensar, però podria fer-ho en un futur.
2: Bueno, a mi em fa
3: ara,
2: molta
3: gràcia. Ara, vols dir que ets la millor tu per defensar-te tu mateixa?
4: No està convençuda.
3: No n'hi ha un parell de
2: voltes.
3: Perquè
2: tampoc es pot fer cap psicotècnic per treure't la carrera de dret, però també té collons, no, la cosa?
3: Sí.
1: I què, li va agradar més, dret romà? Que s'ho va passar
2: bueno, no ho sé, li haurem de preguntar.
1: Bé, gràcies, Laura. Abans de marxar, escolta
2: Laura Grau.
1: El comentari d'en Xavi, que diu que d'aquest vídeo de la família cantant, el que ens captiva i que s'ha fet viral és que hi ha una cosa també subjacent que no acabem de veure, però és que queda clar, i tots ens n'adonem en el fons, que els pares semblen cosins. El vídeo desprèn això, no hi penses, però en el teu inconscient sí que hi ha.
4: Jo els veig tots tan pijos que no veig ni qui és el pare i qui és el fill.
2: Jo els veig despreocupats. Penso que aquesta gent clarament no pateixen.
4: Despertador no saben el que és. No?
2: Exacte.
1: I ara una manera d'arreglar les coses, com ara la diferència de riquesa entre les classes socials, doncs mira, sentir Coldplay i fer com si... Tant. My Universe.
2: Avui esteu...

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts en punt, oients, dos quarts de 10, moment d'informar-nos. Ens despertem actualitzats amb l'Anna Closa. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui, que és dijous 17 de setembre, què cal saber?
2: Que el fort temporal que va afectar ahir Catalunya deixa un mort i moltes incidències en els transports. Els bombers han trobat aquesta matinada el cos sense vida d'un conductor d'un cotxe que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Els bombers han atès fins aquest matí 270 trucades per incidències per les pluges. Més enllà de les pluges, aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. Ahir, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, però no va esmentar els Estats Units. De fet, Trump ha amenaçat Europa amb forts aranzels o el trencament de relacions comercials si estreny els seus vincles amb el Canadà. Mentrestant, el president Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada. Des d'allà, Illa ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport. D'altra banda, l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, decisió que la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes. Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmadreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants. I acabo explicant-vos que Rosalía, Karol G, Catriel Paco Moroso, Jorge Drexler optaran al Latin Grammy a l'àlbum de l'any. La també catalana Bad Gyal ha estat nominada amb el millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton, entre d'altres, i de fet aquests premis s'entregaran el proper 12 de novembre a Las Vegas.
1: Les 9:32, els titulars d'esports.
2: El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga, goleja el Racing de Santander per 7-2 amb un hat-trick de Rafinha que ja suma 9 gols en 6 jornades. Aquesta és la sisena victòria consecutiva del primer equip del Barça que continua líder en solitari. El Barça d'handbol, per cert, juga aquest vespre a la pista del Montpellier al partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
1: I el temps per avui?
2: Doncs el temporal de pluja ha remès, però encara caurà algun ruixat matinal entre el litoral i el prelitoral central, ambient més fresc i a la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més sol a ponent i al sud. Calor molt suportable, de fet els valors més alts rondaran els 30 graus.
1: Laia, participi de remetre.
3: Remés.
1: Correcte. Bueno, ho hem dit fa poc, però com a exemple, però està bé. És correcte.
3: Bueno, tampoc ho celebris tant, ara és un participi.
1: Hem de parlar de... però no és regular. Hem de parlar de llengua de seguida, no?
3: Home, i tant, del llibre Sortir a guanyar.
1: Qui és l'autor?
3: En Pau Vidal.
1: Vale, parlarem de situacions que la gent que diu que és incòmoda...
3: O sí, que... sí, en parlarem molt d'això que t'agrada tant.
1: És que potser els nouvinguts no volen aprendre català. És que em sap greu.
3: Exacte, tot
1: doncs,
3: aquest.
1: Tot això ho expliquen en aquest llibre, Sortir a guanyar. Que l'ha guanyat avui el Marc, el miniquiz. Ara seguida sentim les paraules de l'autor, abans però la música, la seva galeta de Lotus.

0: Escoltes i cas.
1: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
2: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
1: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
2: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
1: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
2: Apialia, la força de vendre junts.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I sopem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de ser.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí.
13: És a tope.
12: A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.
14: Que ningú et podrà aturar.
12: Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT el Mercat de Música Viva de Vic.
15: Vitamina de l'amor.
12: Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals. Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
16: Ens donen 16 paraules, 4 línies de 4x4, i hem de fer grups de 4 paraules.
17: Si has de fer 4 grups de 4, quantes n'hi ha?
16: 16, ja ho hem dit al principi.
18: Ui, això és un...
16: Jo he trobat intendent, monitor i coordinador, que serien juntes, però és clar, em faltaria una. No sé si posar menor.
17: No.
16: Per què no? Perquè no, menor no, no. Va amb major, creieu. Ah, no, ja l'hem posat. No, sí, sí.
17: No.
16: Intendent, monitor, menor i coordinador.
17: Menor, però què menor que vol dir?
16: És el menor d'edat. Oh, merda, canvien una. D'aquestes 4 n'hi ha una que no és.
17: Menor.
16: Ser menor, no?
19: Sempre
16: no
19: passa
16: és
19: això, eh?
16: Tresorer.
17: Sí.
16: A veure, provem.
17: No, tampoc.
19: Sí,
16: ah, sí?
19: Coordinador.
17: Sí.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
17: Les 9 i 39 minuts, oients, la setmana del llibre en català comença demà allà al parc de... al passeig de Lluís Companys, a Barcelona, amb tot de novetats, és com el segon Sant Jordi, i aquests dies ja havíem començat a parlar-vos de títols, sentir paraules d'autors que presentaran novetats, que faran taules rodones. Avui, a quarts de 8, hem sentit la Irene Rubio, que ens presentava el llibre Seràs la Vall, ella serà la setmana del llibre, i també hi serà en els següents dies en un altre, en aquest cas habitual, en Pau Vidal, lingüista, que ara publica un nou assaig, Laia de Sociolingüística, i això que és un tema que la Laia a mi ens encanta parlar-ne, i de vegades no estem d'acord amb tot, però és una cosa que ens atreveix en el dia a dia, la sociolingüística. A més, aquest llibre arriba amb un subtítol molt clar, és un manual, guia pel combat lingüístic de cada dia. Jo més que combat, m'agrada dir-li guerra, perquè és una cosa estructural. En el dia a dia potser no ho trobo tan combat, jo prefereixo la paraula naturalitat, però a veure què ens explica.
16: Però mira, perquè parla de moltes situacions, sí, del dia a dia. De fet, segur que teniu algun amic que esgrimeix des de la por a la mandra al conflicte, tot plegat a l'hora de tenir actituds lingüístiques sumisses amb la llengua catalana. Doncs per aquesta gent és el llibre que ens porta avui en Pau Vidal, tot aquest sortir a guanyar.
17: Aquests amics diuen que ho fan per respecte.
16: Però diuen, els arguments són molt diversos.
17: No, jo els dic que ho fan per falta de respecte a ells mateixos.
16: Clar, és a dir, mira, en Pau Vidal a la contraportada ens diu que tant si ets un almogàver amb antifàs o el clàssic paranoic de la correcció, però també si ets bilingüista convençut, has de dur aquest manual a la butxaca perquè, com diu a la primera frase del llibre, l'hora és greu i l'agonia breu. És a dir, estem en un moment d'emergència lingüística, aquí hi ha consens i, per tant, qualsevol manual d'aquestes característiques ens ajudarà moltíssim per afrontar el dia a dia. Perquè això ens dona recursos, eines, armes, fins i tot tu que parlaves de guerra, per afrontar aquest combat lingüístic. Empodera aquells que es fan petits davant les agressions lingüístiques, aquells que, tant si són a cal metge com a una estació de la Renfe, on sigui, accepten el greuge, la discriminació al capdavall, en pro d'un suposat benefici superior, que pot ser que en aquell moment no tinguin la frase a punt, o no saben quins són els seus drets, o simplement els fa mandra per aquesta suposada incomoditat. En Pau Vidal es pregunta en el seu llibre com pot ser que els catalans haguem passat d'almogàvers a gossos apallissats, i reclama que qui estima algú o alguna cosa, en aquest cas la llengua, té l'obligació de defensar-la. Hem de passar, diu, d'una ansietat lingüística que ens paralitza, aquesta sensació que l'embolcall lingüístic en què hem crescut s'està esmicolant, a una actitud proactiva en què nosaltres també podem establir les normes del joc.
11: Situacions que molt sovint són motiu de frustració i que, en canvi, poden ser tot el contrari. Poden ser motiu de sentir-te fort, de sentir-te poderós, perquè t'ajuda a entendre un principi bàsic que ningú ens ha explicat mai, que és que les normes de la convivència lingüística no tenen per què fixar-les sempre als altres. Quan tu entres en una interacció amb una persona o un grup de persones, tant individual com col·lectiva, hi ha una part de les normes de joc lingüístiques que també depèn de tu. El que passa que per poder-ho defensar, per poder-ho establir, per poder-ho instaurar en aquella situació, tu has de saber com fer-ho. Llavors, sortir a guanyar, el que t'explica és això.
16: Bàsicament, a sortir a guanyar, en Pau Vidal ens ajuda a identificar els nostres trets que ens delaten com a submissos lingüísticament. Els nostres i els dels nostres familiars, veïns, perquè podem ajudar-los a identificar aquests trets. Quan algú diu, jo no li demano que parli en català, cap problema si no ho fa, però que com a mínim m'entengui. Aviam, plantegeu-vos-ho.
17: Com t'ha d'entendre?
16: Per què no podem demanar que ens parli català a Catalunya? És a dir, per què no? Per què? Perquè tu ja acceptes de partida que tu estàs en una posició inferior, perquè si ell pretén parlar en castellà, tu també has de poder pretendre que ell parli en català.
17: A més, el tipus de persona que diu això, jo no demano que parli en català. A ell, quantes vegades li han exigit?
16: Exacte.
17: S'han indignat i l'han esbroncat.
16: Ara ho veuràs. Mira, en Pau Vidal ens dona eines per deixar tenir aquesta actitud. Ell en diu directament per deixar de ser esclaus. Ah. I una de les claus, ara vaig cap on tu deies, Roger, és el monolingüisme real. És a dir, jo no parlo castellà. El per què és igual. És a dir, pots dir perquè no en sé, perquè no em dóna la gana, pel que sigui. El motiu és el de menys.
17: Jo per molestar.
16: Clar, és a dir, però si ells poden ser monolingües, si ells diuen que no canvien, per què no ho podem fer nosaltres? Perquè, de fet, els va bastant bé quan són monolingües. És a dir, per què nosaltres no ho podem fer? El que cal, ve a dir Pau Vidal, és que es deixi de donar per fet que qualsevol de nosaltres es pot posar a parlar en castellà en qualsevol moment. Si això es deixa de donar per fet, doncs el castellà s'ha de saber, diu, però no s'ha de fer servir. No, aquí no s'ha de fer servir. Però anem al que sé que us agradarà més, el joc d'identificar-vos amb algun dels perfils lingüístics que descriu, perquè aquí en Pau Vidal descriu 11 perfils de persones segons les seves actituds lingüístiques.
17: Aquesta fase del llibre sembla un joc de rol que pots triar personatge.
16: Exacte, és a dir, ja des de... És una gradació dels més submissos lingüísticament als que ho són menys. Comença per la complexat, pel ciutadà del món, ja podeu entendre. Uf. Aquests que són gent que no té cap interès en salvar la llengua catalana.
17: L'important és que tots ens entenguem i que cadascú...

0: sí. Però després la de veritat.
1: Sí, no. Envien, no?
0: Aquests, exacte.
2: Perdona, aquests estan més aviat a Facebook, oi?
0: Sí, i a vegades és més generacional, no? Gent sí, com molt nostàlgica d'una certa manera de parlar, però que després a l'hora de la veritat no mantenen la llengua.
2: A l'hora d'acollir els nouvinguts i tal,
0: clar,
2: això no,
0: fatal, no? Exacte, un negre i li parla en castellà. No, home, no, saps? Coses d'aquestes.
2: O al metge, eh?
0: Exacte. I després ja entrem a les categories més interessants per mi, que són... Bé, hi ha la nostrat, que està molt bé. La nostrat és el nou parlant o la persona de segona generació, que no està gens acomplexada, directament parla sempre en català i no té tants problemes, perquè sap el poc que costa i, per tant, diu, no, com que jo ho he fet, ja sé que costa molt poc, no t'estic demanant la lluna, tampoc.
2: Això em recorda quan descriuen els homes que són feministes sense saber-ho. Senzillament són bons jans i més o menys intel·ligents i no treuen cap bandera de res. No?
0: Exacte, sí, la naturalitat com, sí, per bandera, no? Sí. I després tindríem el mantenidor, que seria el que ell diu que és el punt zero de la persona auto, diguéssim, desacomplexada, que el mantenidor és aquest, el típic mantinga el català, però que ell diu que això és el punt zero de l'empoderament.
2: Yeah, és que no, jo sempre dic que no té cap mèrit.
0: Exacte.
2: Jo no he de mantenir res.
0: I de fet, però sí que aquí ens dona unes quantes situacions, fins a 9 situacions, en què mantenir el català potser no és tan evident, i per tu probablement sí, però que tots aquests estadis inferiors han de passar a ser mantenidors. Us voleu que us en llegeixi alguna?
1: Sí, tant.
0: Per exemple, diu, 8a situació, el monitor d'extraescolars diu que no se sent prou segur amb el català, però que ja l'aprendrà.
2: No preocupis.
0: Llavors, possibles respostes, ens dona aquí eines, eh? Diu, per exemple, opció A, és perfecte que tinguis aquest interès per aprendre'l. Seria important que comencessis en aquest mateix moment. Clar, tu ja li vas, convidant a fer-ho. O opció B, és que ets un referent molt important. Les famílies trobem imprescindible que la llengua de comunicació sigui el català.
2: Ah, jo donava percentat, tio.
0: Sí, però no ho has de donar percentat perquè ell dona percentat que és el castellà. Per tant, tu has d'esforçar-te i dir això, que és imprescindible, segons el teu criteri, que la classe es faci en català. Però hi ha altres situacions en què també, aquest tipus d'abans de començar en català o en castellà, en una reunió de veïns, per exemple. I aleshores tu pots fer una possible resposta que sigui...
2: Pot no fer preguntes imbècils.
0: Exacte. Acrònica en aquesta línia diu, perdoneu, esteu convidant a no fer-ho en català? No crec que això convingui a ningú, no? Tu surts allà davant i dius això. O bé, perdona, en lloc posava que es preguntaria, el normal és que es faci en català?
2: A l'hora del dia ho deia, això?
0: Exacte, aquest tipus de pregunta. O bé, aquesta pregunta és totalment prescindible. Som a Catalunya i el normal és que es faci en català.
2: No necessito argumentar-ho tant.
0: Però, en tot cas, idees per tots aquells. I finalment arribaríem al perfil de l'arrossegador.
2: És més guai que jugar al Dungeons & Dragons, això,
0: que sí. L'arrossegador és el perfil que crec que t'inclous Roger, perquè el que pretén és que els no catalanoparlants doncs també canviïn al català, perquè no, no? Si ells ens demanen nosaltres que canviem al castellà, nosaltres hem de començar a exigir que ells canviïn al català.
2: Jo li dic l'acollidor, eh?
0: I el que ells proposa substituir el hashtag mantinc el català amb no t'entenc. No t'entenc és el millor hashtag que ell proposa i que és un exercici molt senzill. No parlo castellà també podria ser, és a dir, no t'entenc o no parlo castellà.
1: Molt bé.
2: Jo puc millorar tant de que parlem d'això del canviar de llengua. Dir-li a l'altre, no canviïs de llengua. És a dir, m'ententa en la que jo he començat la conversa.
0: Sí, però, ell ha de canviar perquè no és la seva. Aleshores, jo crec que el tema de mantenir, deixem-lo estar, senzillament, no t'entenc. No t'entenc i fins que no canviïs, no t'entendré. I, per tant, ja l'estàs com obligant a... Especialment si tu no tens especial interès en aquella interacció, trobo que és una opció molt pràctica.
1: Aquella típica trucada telefònica, no?, d'algunes empreses.
0: Jo crec que és on més fàcil és començar a posar en pràctica aquesta opció del mantenidor. Però bé, sigui com sigui.
2: No l'hem sentit gaire, el Pau, en aquesta ocasió.
0: Si vols, tenim-lo més, encara. Mira, ell ens diu que, com us deia, cal anar molt més enllà d'aquest mantinc el català, que al final és el punt de partida del llibre.
3: Recursos i estratègies quotidianes, senzilles, habituals, per donar pràctica, efectivament, allò que l'administració ens ha volgut carregar des de sempre, des de fa tants anys, que és el famós depèn de tu. És a dir, que el català sobrevisca depèn de tu. Sí, vale, gràcies, jo soc un soldat, però ningú em dona la baioneta per afrontar aquesta batalla a la trinxera de la quotidianitat. No? Llavors, a través de la descripció dels tipus de parlants que som, és a dir, els catalans vistos en funció de com ens posicionem cadascun respecte a la llengua i els diversos tipus de situacions que et pots trobar, sortir a guanyar explica que s'ha d'anar més enllà d'aquesta desiderna tendència o moda d'ara, que és el mantenir el català, el mantenir la llengua, no?
0: Doncs ja ho veieu, baionetes, trabucs, tot el que necessiteu per exercir, no?, aquest empoderament lingüístic, el trobareu a Sortir a Guanyar. Regaleu-lo, compreu-lo, però sobretot regaleu-lo, perquè es fa molta falta que tothom el porti a la butxaca, aquesta guia pel combat lingüístic de cada dia, perquè malauradament ens hi trobem cada dia en 46 situacions i, per tant, doncs, és el moment de treure'l a lluir.
2: Si el voleu veure en persona, en Pau Vidal serà en aquesta taula rodona titulada Mantenir el català, una aposta. Mira, ja em coixeix això. Però bé, en parlarà amb més autor autors a la Setmana del Llibre. Això serà dijous 24, per tant, d'aquí 7

0: dies a la Setmana del Llibre en Català que comença divendres.
1: No us ho he dit publicar a VilaWeb, aquest manual.
0: Ara de seguida sentirem les vostres veus, no sense abans gaudir de Rasmus.

0: Obert. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Mira, Laia, diu la Gemma, jo he après la llengua de gran perquè sóc de Sigüenza i encara em trobo gent que em qüestiona per què defenso la llengua si no sóc catalana.
2: Ai, de veritat, digue, la gent estúpida n'hi ha de tot arreu.
1: I he dit, les tendria que fer Sigüenza, hacerte este reprocho. Bé, a les 9:53, volem sentir també les vostres veus. Avui que us hem demanat per, avui que parlàvem de llibres i ho seguirem fent els propers dies, avui per aquells títols que mai heu sigut capaços d'acabar.
3: 100 años de soledad.
4: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía.
5: Bon dia.
4: Havia de recordar aquella tarde remota.
3: Us juro que l'he intentat llegir, que recordi jo, un parell de vegades. I no he pogut, no he pogut. Tants personatges, tants noms, noms iguals, noms barrejats, noms de tot. No, no puc, no puc, no puc.
2: Vale.
3: Ho torno a dir, ho he intentat.
2: Vale.
3: Me l'he mirat amb molta bona voluntat i no hi ha hagut manera.
6: La 6 minuts i seran les 10 del matí. Avui hem parlat de llibres que ens han vençut, hem celebrat que és el dia del country i també hem repassat l'actualitat cultural i musical. Una actualitat musical marcada per noms com el del Mercat de Música Viva de Vic o el del Tour de la Rosalia.
1: Música en directe. Des de Marc Ruiz ens ho explica en Vic.
7: Ui, això serà un lío.
1: La Rosalia aquesta nit ha acabat a Miami la seva gira Lurtux. Ai, perdoneu.
6: Lux Tour.
8: Ara.
6: Avui també ha vingut la Laura Grau després d'un dia de festa. Ho ha fet mentre celebràvem els 50 anys de la Bressola. Això ho hem aplaudit. I clar, la tia s'ha pensat que aplaudíem que vingués a treballar.
1: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya Nord, ha complert els 50 anys. Felicitats.
6: Molt bé, Bressola.
2: Enhorabona, Bressola.
1: Bon dia, Laura Grau. Celebrem també.
9: Molt bon dia. Gràcies, nois.
1: Et deia que si et sumaves al...
9: I tant,
1: Mare,
9: i tant. No. Em pensava que em felicitàveu per haver vingut a la feina.
1: No.
9: Dic, bueno, gràcies.
6: Estàvem aplaudint a la Bressola, perdona. A tu també t'aplaudim, mira, mira. Molt bé.
10: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
6: A veure, Laura, t'estimem bastant. Ens agrada que vinguis a treballar.
9: I
6: però,
9: tant.
6: Però no et pensem aplaudir perquè vinguis a treballar. Vale! Ha quedat clar. Una Laura Grau que ha repassat com som les persones segons com som a la muntanya i jo, Laia, crec que he quedat una mica
9: retratadet.
6: No? Sí, ho sentim? Sí.
9: Potser us heu de plantejar anar-hi un cop al mes, sí. I no un cop a l'any, no?
6: Jo soc dels que hi veu un cop a l'any, segurament.
9: I et passa això, no? És que t'imagino totalment.
6: I aleshores, sí, dic...
9: Tornant a casa emocionat.
6: Mireu. Quines vistes. I estic a la muntanya de Malgrat, eh? Vull dir que ja em diràs tu, eh?
9: A més, allò de quines vistes, no sé quines muntanyes són, ni puta idea.
6: I a la muntanya de Malgrat vaig dient, estem alts, eh? Mira, es veu tot el poble.
11: Oh! Admirable!
6: Bé, no sé a quina alçada estem al Turó de Can Serra, però jo diria que no gaire, eh? Uns
9: no.
6: 200, 300 metres, com
1: què és això?
9: El Turó de
6: Malgrat. El Turó de Malgrat.
1: És el punt més alt.
6: Jo diria que sí, és aquest i el Montagut. Crec que ens vols fer un apunt sobre la Rempa.
2: Sí, perquè recordeu que just a les 7, quan hem començat a parlar aquest matí, en Roger m'ha preguntat com estava la Rempa.
6: Sí.
2: Jo he dit, ara bé, però no m'aventuro a pronosticar. Doncs bé, han trigat un parell d'hores a contradir-me perquè ha caigut la R2, la R2 Nord i la R11.
6: Vinga.
2: El conductor assegura que s'ha obert un nou forat a Montcada i, per tant, té pinta que no hi haurà trens en aquesta
6: forat,
2: línia.
6: Un nou esboranc.
2: Un nou esboranc, sembla. Això és el que ha dit el maquinista. Circulació interrompuda entre Sant Andreu i Montcada i Reixac i tot plegat finalitza a Granollers Centre. Per tant, amb una mica de sort hi haurà autobusos de substitució que aniran arribant al llarg del matí.
6: A més, Anna, jo me recordo que en els primers butlletins ens explicaves que la R4 també tenia problemes i que la línia de metro la Groga també tenia problemes. Vull dir que...
12: Entre Trinitat i Verdaguer.
6: Ha estat un matí una mica complicat, per sort ja tot sembla que...
2: No, a la R2 de moment no va funcionar res.
6: És un desig, Laia, que les coses funcionin.
2: Més desitjant.
1: El frec a frec, com ha acabat de la cançó de les 10?
6: Doncs mira, ja la sents, la guanyadora d'aquest frec a frec, d'aquestes versions, avui combat de versions rockeres, ha estat Miley Cyrus amb aquest Heart of Glass de Blondie.
1: Gràcies, oients, per votar. Tornem demà a les 6 en punt del matí. Adéu, Mariví, Anna, Laia, Sergi.
6: Adéu, Roger!

Una altra de les noves incorporacions de la temporada, la boyband Dear Alice. Amb ells hem començat aquests nous 60 minuts després dels experts. Tenim també els Ginesta. Bon dia.

0: música de Megan Trainor aquest matí del dijous 17 de setembre. Per si encara no s'ha escoltat l'última del Siderland, te la posem tot seguit.
1: Sembla que

0: per sempre.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gem.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Escoltes i cats.

disposa de, també aquesta dona a conquerir l'escena pop internacional és Adela i res millor que una mica de música feta a Ponent per suportar el dijous. Potser és el que li a Isaia.

0: Recuperàvem la música de Shakira, que demà comença una sèrie de 12 concerts a Madrid. I així hem arribat a 10:15.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón R i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat. Aicat.

0: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i deixem de ser.
0: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya.
8: El govern de tothom.
0: Escoltes i cal.

0: Encerrem nova hora de música i no podíem fer millor que amb Nick Mino i el seu Eat Me Better. Nova dosi d'Arnau Bellver.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

0: Calvin Harris també ha posat música aquest estiu gràcies a aquest Satisfy amb Jassy just avui, que a més arrenca el festival B al Parc del Fòrum i Rossowski s'hi passarà aquest proper dissabte.
1: I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.

0: I think I might.
1: Terrassa torna a vibrar amb el TNT. Aquest any el TNT surt al carrer per convertir places i barris en escenaris oberts a tothom.
2: Nous formats escènics, estrenes i espectacles gratuïts i per tots els públics.
1: Vine a jugar, ballar, respirar i deixar-te sorprendre.
2: Descobreix tota la programació a tnt.cat.
3: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
4: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
3: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
5: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
3: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
6: Me siento súper, me siento fantástico.
3: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
7: amunt,
3: però que al final són falses.
8: El rotllo, no m'agrada.
9: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
10: Escoltes, ICAT.

recordem, Gisbert continua la seva carrera tot sol, sense els Manel, i preparant nou treball que sortirà el 13 de novembre. Més coses, més música, acompanyant el segon cafè del matí, tenim a Maria Jaume, Festa i Drama.

Una mica de Flashy Ice Cream i més cançons, també per dir adeu a la calor i començar a ensumar l'aire d'aquesta nova estació. Les trobaràs al Webdicat, una nova iCup Tapes disponible. I ara l'Albert Peiró amb l'última cirera.

0: Galatea, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, qui?
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck?
4: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

una altra de les britàniques que van passar enguany pel Primavera Sound és Pink Panthers, també capaç de convertir cançons curtes en fenòmens virals. Les coses, relaxem ara al costat de Medusa i Khalid. És Weekend.

0: Bon dia, són les 12.
1: Picat al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz Serret i Anna Closa Margelí.
0: El Teatre Lliure de Barcelona comença avui a bufar 50 espelmes.
2: Unter Haifisch, der hat Zähne.
3: L'òpera dels Tres Rals de Bertolt Brecht i Kurt Weill inaugura aquest vespre la temporada dels 50 anys del Lliure.
0: Ho fa Marta Pazos a la direcció i potser a alguns us sona d'haver-la vist, aquesta òpera dels Tres Rals, aquest estiu al Festival Grec.
3: Sí, perquè de fet és una coproducció entre el Lliure i el Grec per celebrar el 50è aniversari tant del teatre com del festival.
0: Un muntatge escrit al Berlín d'entreguerres, en ple auge del nazisme, però que continua sent plenament vigent i que, a més, rima amb la primera temporada de la història del Teatre Lliure. Així ho explicava el director del Lliure, Julio Manrique.
4: La primera temporada del Lliure, Fabià Puigcerver signava la seva primera direcció al Teatre Lliure amb l'espectacle Ascensió i caiguda de la ciutat de Mahagoni, de Bertolt Brecht. 50 anys després, tornem a Brecht i a Kurt Weill, aquesta òpera dels pobres per als pobres, que deia Brecht, que és una crítica lúcida, divertida i també ferotge del capitalisme.
3: També en destaca la vigència la directora de l'adaptació, Marta Pazos.
5: És una obra que s'escriu en 1928. Bertolt Brecht i Kurt Weill són molt joves en aquell moment i se unen per fer una òpera alertando de los peligros de la llegada del nazismo y de los peligros del capitalismo. Entonces me parecía interesante volver la vista atrás y traer una ópera y una obra que está hablando de esto 100 años después.
0: Sobre l'escenari, una dotzena d'actors amb cares conegudíssimes com les de Nau Albet, Roc Bernardí, Desvetlana, Míriam Mucles i Eduard Farelo.
3: La podreu veure al Lliure de Montjuïc, que estarà en cartell fins a l'11 d'octubre i, per cert, demà hi haurà un col·loqui postfunció moderat per Andrea Gómez.
0: I parlem ara de dansa, just al costat del Lliure de Montjuïc, ja ho sabeu, i tenim el Mercat de les Flors, que demà arrenca temporada. Això sí, ho fa lluny de la plaça Margarida Xirgo.
3: Ho fa al Saló del Tinell de Barcelona, perquè recordem que les obres de remodelació del Mercat de les Flors fan que alguns espectacles s'hagin de moure a altres sales de Barcelona, com el Lliure, el Teatre Nacional de Catalunya. També en espais inusuals, com les piscines de Montjuïc, o, com dèiem, el Saló del Tinell, on hi podreu veure només aquest cap de setmana Living and Living, de la Baronal.
0: Un espectacle que parla de la necessitat de sostenir-se mútuament per tal de no desaparèixer, i de fet és el primer capítol del cicle La Trilogia de la Vida, en què la Baronal, amb el coreògraf Marcos Morau al capdavant, exploraran els pròxims anys les transformacions constants que hi ha a les nostres vides. Es podrà veure, com dèiem, al Saló del Tinell durant 3 dies, de demà a diumenge.
3: Si no hi podeu anar, atents, el 21 i 22 de novembre passarà pel Teatre de Salt, dins del Temporada Alta.
0: I primera jornada del Mercat de Música Viva de Vic superada. Avui hi haurà la segona, i qui teníem ahir i també hi serà avui és en Frank Lluís Giró, del Nota de Veu. Bon dia, Frank. Com va anar una mica el Mercat de Música Viva de Vic i quines propostes van sorprendre més?
6: Bon dia, Anna, Sergi, com aneu? Guaiteu, ja ho sabeu, que el Mercat de Música Viva de Vic marca l'inici del curs musical a Catalunya. I això és el que va passar ahir, en la primera jornada d'aquesta edició 2026 del Mercat, que és ja la 38a. Però vosaltres voleu teca, voleu noms d'aquests que ja van sobresortir en la jornada inaugural. Doncs us n'he triat tres. El primer, Playground, que va actuar a l'Atlàntida i que ens va deixar literalment amb el cul girat. És la proposta de Free Jazz, que destaca més per Free que no tant per jazz, d'en Klaus Stroink. Oi que el recordeu? Era un dels tres Stay Homes. Doncs ara en Klaus s'ha envoltat d'un munt de músics talentosos, entre ells els seus companys d'Stay Homes també, i vaja, toquen tots els pals, el jazz, la improvisació, però tenen ànima de hip-hop i també cultura llatina corrent per les seves venes, sensacional. A la Jazz Cava hi van veure la publicitat, que és un d'aquests noms, no?, que ha fet córrer el boca a orella els últims mesos a l'escena musical catalana i que van demostrar que estan a punt, ara ja sí, per gravar el seu primer disc llarg. I un altre, que us trio, del que vam veure ahir a Vic, doncs en Mato, que és de les poques propostes urban, entre cometes, això d'urban, però és de les poquíssimes que trobem en el cartell d'enguany del mercat i també ens va fer vibrar amb les seves capes de sensibilitat. Increïble, gran inici de mercat i ens esperen sensacions fortes. Recordeu que avui el Nota de Veu, tot en directe des de Vic, i demà el concert de Mamaduixa, que també se segueix a ICAT.
0: Doncs ens apuntem a aquestes recomanacions i que vagi molt bé avui per Vic. Moltes gràcies, Frank.
3: Guitarrica de la Fuente, Rusovski, Mushka, Maria Arnal i Young Beef són els caps de cartell del Festival B que arrenca avui al Fòrum de Barcelona. Mi corazón despierta
0: porque hay un límite que cruzar. Tres dies de música urbana, pop independent i artistes emergents que arrenquen avui a partir de les 5 de la tarda amb una jornada inaugural que apunta maneres. Així ho explicava l'independent dedicat al responsable del Festival B, Adrián de Bóveda, més conegut com a Harry.
7: Es la primera vez que la hacemos y queríamos, pues bueno, contar un poco a los artistas más emergentes que vienen pisando fuerte, pero lo hemos acompañado con alguno más, ¿no? Y bueno, pues sí, está Mazale la Cunza, pero bueno, está La Lorna, Los Mala Gestión, está Cemarí, bueno, hay nombres, bueno, que están haciendo cosas muy chulas y que aunque tengan trayectorias todavía muy cortas, bueno, yo creo que algunos de ellos apuntan a ser grandes nombres en poco tiempo. De hecho, alguno de ellos yo creo que a la velocidad que van las cosas actualmente ya lo es.
3: Entra molt els noms també hi trobareu a l'Osa, Gavina, MP3 i la Élite. Més enllà dels noms coneguts, també cal que ens fixem en aquests altres noms.
7: Lorna, ¿no?, que está el jueves, pues bueno, es una artista enorme que tiene 18 años y que tiene pues una carrera que le esperan grandes cosas y bueno, pues yo qué sé, de Valentino, ¿no? Otro artista que tenemos el viernes y por decir uno del sábado, pues mira, está Pablo por aquí,
8: sí.
7: Que yo creo que muchísimo que contar todavía, es un musicazo, no sé, a mí me gusta mucho lo que hace, pero bueno, también los Sanguijuelas.
0: I novetat discogràfica avui de la mà de la cantautora Ivette Nadal, que publica I això serà tot, on explora una nova sonoritat amb la producció del Petit de Calaril i Joan Colomo.
3: Fins ara havíem pogut sentir ja Mai les ales, Pedres, ocells i flors, i Som, amb David Carabent. Avui hi trobareu ja les 8 cançons que formen I això serà tot. També hi trobareu col·laboracions amb Triquell i Joan Colomo i amb Sandy Balmes, amb aquest De què fugim?
9: Després de totes les nits, després de cada segon de neguit,
0: la mateixa Ivette Nadal ens el presenta.
10: És un disc que em fa molta il·lusió de presentar-vos. Veureu que és un disc força diferent del que he fet habitualment. Sentia que havia d'evolucionar, que les cançons que havia fet fins a dia d'avui me les estimo molt i m'han fet conèixer gent molt bonica, però que ara estic en un altre moment vital, de maduresa i també de salut. I això m'ha portat a escriure aquestes cançons i a rodejar-me d'un so de banda. Per l'ocasió, he triat dos productors, el Joan Pons, el Petit de Calaril, i el Joan Colomo, que m'han ajudat a equilibrar una mica aquesta balança on la música i la veu tinguin més o menys la mateixa presència i on això, les lletres segueixen sent poètiques, però amb un component més narratiu.
3: I de nova música a un comiat, Crim ha anunciat que plega.
0: El grup de punk rock tarragoní se separa indefinidament després de 17 anys sobre els escenaris i 6 discos publicats. Expliquen que necessiten aturar-se per les exigències, diuen, d'una indústria discogràfica cada cop més intenses. L'aturada serà l'any que ve, aquesta tardor encara giraran per Llatinoamèrica i durant tot l'any que ve els podreu veure encara en sales i festivals acomiadant-se del seu públic.
3: Un punt d'actualitat perquè Rosalía i Bad Gyal estan nominades als Grammy Llatins. Bad Gyal s'estrena en les nominacions i opta a 2 premis. Millor àlbum d'Urban per Mascara i millor interpretació de reggaeton per la seva col·laboració amb Chencho Corleone a Choque. Hola, ladrón de paz. Campo de minas para mi sensibilidad. Rosalia, per la seva banda, està nominada a 8 Grammys Llatins, entre els quals millor disc de l'any per Lux i millor cançó per La Perla. Entre els nominats també hi ha Karol G, Catriel i Paco Moroso i Jorge Drexler.
0: Això és tot per avui. A les vies de so, Rosa Silloé.
3: A la redacció, Sílvia Comet i Servidors, i a la producció, Omar Barón.
0: Nosaltres tornem demà a la mateixa hora.
3: Que passeu molt bon dia.
8: Escoltes i cat.

de les propostes amb més moviment i diversió de l'actual escena del país, complementant-se a la perfecció. Aquí teníem a Winnet i Julieta, i sense parar ni un moment, aquí seguim iCat posant ritme i color el dijous amb el so clarament californià d'Almost Monday.

Melodies, trapelles i estimulants amb l'energia rockera que avui ressonarà en viu al Mercat de Música Viva de Vic, dels molt benvinguts, també l'avui al Comboi, a l'estrena local d'Aurora.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT. Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals. ICAT, la ràdio inquieta.

Ada Morena, donant una nova vida al mar. La cançó amb les millors vistes a Manel i coses ara molt íntimes i tranquil·les amb el nou romàntic del Pablo Fai, Queixe.

Lose Myself, Energia House, era en Bausa, una de les bandes que tararan concert a Barcelona. Això passarà el pròxim 10 d'octubre a les Rasmatas. I cançó aquesta que ja té categoria d'himne, és el Life de

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Seleccionem les propostes més interessants de la Gran Festa Major de Barcelona, la Mercè i el Bam.
2: Demà ja tornes a Barcelona.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
3: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a

Clau Gibert, la concursant més jove de la primera edició d'Eufòria, més afortunada que mai, sumant un altre cop de sort a la seva carrera amb el seu amulet. I déu-n'hi-do, com seguim de flipadets amb aquesta cançó amb la que va fer Diana.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Musicat.
1: En punt, la una del migdia, nova hora del dijous, que té en portada una de les noves veus de l'escena australiana. Queda't i recorda el seu nom, Logic 1000.

Jungkook, el més petit dels BTS, posant ritme els 7 dies de la setmana amb Lero i el dijous que segueix endavant iCat amb Chloe Bailey, la veu protegida de Beyoncé, volant alt per si mateix amb el Better Than She Can.

0: posant fort des de cap per les bones vibes que segueixen aportant a les seves cançons la família de Sabadell 31 Fam.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: I això canta també el vol a la nostra escena, el projecte de l'Ecoc.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'esca posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
4: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
5: Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
3: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
5: Entrades a teatrepoliorama.com.
6: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a

Doncs poc sabia ella, que anys després el seu tema donaria nom a una de les xarxes socials amb més seguidors del moment. Aquí estava Maicat recuperant el sonadíssim hit TikTok de Kesha. D'aquest clàssic de primera, els nous talents del pop britànic Dear Alice.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs. I vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i li vaig dir, doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà a les 8 del matí vaig començar a fer classes d'aquagym.
2: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, Nota de Veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.

Surfejant aquest cop emocions i també una onada més, compartint la nova música de Massalles. I és el que diuen, eh? Darrere de cada onada sempre n'arriba una altra. Aquesta que ens porta la força dels sentiments amb Al·lèrgiques al Polen.

Hem patit la proposta de Mama Duixa, un dels atractius que demà divendres podràs escoltar aquí a ICAT en directe des del Mercat de Música Viva d'aquí. I últims, gairebé cops de cua d'aquesta hora, que compartim amb l'energia hausera d'Adela.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Arribem a la quarta i darrera conversa d'aquesta setmana amb moltes ganes de conèixer algú que ha generat, podríem dir, un mite de la festa barcelonina. Es diu, la festa, Churros con Chocolate, és la temàtica i LGTBI dels diumenges a la sala Apolo. I per què diem que és un mite? Doncs mira, que ho expliquin els seus fans.
1: Per mi, la festa Churros és alegria, festa, diversió i, com no, diversitat. És el lloc on m'he sentit sempre lliure i, a més, on he cantat a ple pulmó més vegades la cançó Dime de Ben.
2: Per mi Churros és sobretot llibertat. És una festa on pots ser tu mateix, fer el que et doni la gana, ballar, riure, conèixer gent i sentir que ningú et jutja.
3: És una forma diferent de gaudir de la festa. Ja només pel dia que es celebra, l'horari que té, ja és una festa clarament diferent i també és un punt de trobada.
4: Churros és de les meves festes preferides, on em puc sentir més lliure i, de fet, crec que és l'únic lloc on m'he atrevit a sortir sola.
0: Han parlat els fans, són els fans de Churros con Chocolate, Churros, pels amics d'aquesta festa d'Apolo. Mariona Batalla, bon dia.
5: Bon dia.
0: Tu i jo no tenim experiència directa amb aquesta festa. No hi hem anat mai, em sap greu per la convidada que tenim.
5: Tenim la mateixa experiència, que és FOMO.
0: Absolutament.
5: Moltes ganes de venir-hi.
0: Tenim molts amics i amigues que hi van, per tant, tu i jo un dia, ja ho saps, que estic a punt de dir.
5: Tenim una cita.
0: Tenim una cita que no succeirà mai. Vinga, va, que ja és hora de posar-nos-hi. I avui dijous dediquem el programa a la gent que surt els diumenges de festa, malgrat el dilluns es treballa. Herois i heroïnes del cap de setmana. Benvinguts tots i totes a pausa.

0: La persona que ocupa avui la cadira de convidades és la senyora DJ Chica Barata. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Estàs? Encantada.
0: Que té un nom i uns cognoms. Sí. Aquests noms són Puy Ruiz de Alda, nom real.
1: Sí, tal qual, del DNI.
0: La gent que et diu Chica, diu Barata, et diu DJ, què et diu?
1: Chica molt, perquè a la meva signatura del mail fica Chica Barata i llavors la gent moltes vegades em saluda com Chica i si no, la gent que em coneix més, Puy, claro.
0: Jo tu, Mariona, et dic una altra cosa que també acaba en Barata.
2: Sí,
0: nostra convidada, que té un nom, i aquest nom, com us dèiem, és Puy Ruiz de Alda, és una de les cofundadores d'aquesta festa, la Churros, però avui volem saber per què algú que va estudiar física, que té un màster en enginyeria biomèdica, que no sé ni dir, que té un doctorat també...
1: Doctorat no tinc.
0: Ah, no, vas acabar.
1: No, diré mentides. No vaig acabar.
0: El doctorat no està fet. Bé, volem saber que una persona amb aquest currículum acadèmic, que mola bastant, acaba creant aquest univers meravellós.

0: Aquests que sentiu són els Lori Meyers, que, com diu en Marc Ros, Marc, una abraçada forta, el Marc de Sidoní, en una cançó que es diu Carreteres Infinites, hi ha un vers que m'agrada molt que diu: con mis nuevos superpoderes levantaré a todo un festival que ahora toquen Lori Meyers que tengo ganas de bailar. I crec que aquesta lletra d'en Marc, dels estimadíssims Sidoní, també representa una miqueta de tu, Puy. Tu, això, tu, sobretot, per cert, la cançó es diu Emborratxar-me, i jo crec que és perfecta per parlar de xurros, que no és una festa. Tenim molta tendència associada a la festa a sortir a emborratxar-nos. I xurros és un altre rotllo.
1: Sí, és un altre rotllo. És molt més que això.
0: És molt més que això, sí, que sí. També hi ha gent que es fa els seus rebujitos.
1: Clar, està clar, està clar. Però és una trobada de... És una trobada d'amics, d'amics presents, d'amics futurs, perquè quan arribes a la festa està clar que acabaràs coneixent a gent.
0: Segur.
1: És una trobada en un lloc on, bueno, abans ho hem sentit, a mi m'ha agradat molt, la veritat. Jo sempre dic que el gran èxit és que la gent identifica els xurros com casa seva. És arribar a un lloc on estàs segur, on trobaràs a gent que t'abraçarà, que estaràs com a casa, com a casa. Sí, i a més, hi ha bona música, tens un munt d'espais i hi ha un fotimer d'hores per estar allà ballant i passant-ho bé.
0: És el mood que estàs a punt de dir, Jace, o no?
2: Ah, no, no, no.
0: Jo estic a punt de parlar de la Jace, que va ser convidat la setmana passada, no l'altra, que ens parlava del Ballroom Encounters i i de tota l'escena del voguing, i que alhora era una festa, era una celebració, era una experiència corporal, no?, ballar tota l'estona, i un lloc segur, i això és interessantíssim d'apuntar-ho, perquè el món LGTBI necessita d'aquests espais segurs.
2: Jo no va dir que és l'alternativa a la missa. Si no vols una missa el diumenge, te'n vas a xurros.
0: Hòstia, és veritat, no? Hi ha gent que ve després de missa?
1: Bueno, no ho sé, potser sí, possible, clar, no? Això, escolta. Però hi ha molta gent que fa fotos quan arriba el diumenge, està a la sala, fa la típica foto que es veu tota la sala plena i tal, puja a Instagram, ens etiqueta i diu la missa de los domingos.
0: Perfecte.
2: El dia del Senyor.
0: Mariona, l'has clavat.
2: L'ha clavat. A missa es celebra el dia del Senyor, que és diumenge, i a xurros és el dia de la senyora. Una mica com més divers, més esbojarrat.
0: I en lloc de dir a missa i repicant, procedirem a dir a partir d'ara a xurros i repicant.
2: I repicant. Vale?
0: I escolta, Puy, els teus Lori Meyers, que sentíem, que és un grup de referència per tu, un grup preferit teu, que ens porta una mica a l'època del Depósito Legal, el Depo d'Hospitalet. En parlarem, val? D'aquest lloc i d'aquesta col·lisió que tens tu amb el Depo. Però ara el que farem seguir és seguir un recorregut que ens portarà fins a aquesta festa i acabarem anant a xurros, però abans parlarem de tu. Perquè xurros fa 15 anys que funciona, però tu no tens 15 anys.
1: No, jo tinc una mica més, tinc 45.
0: Tu tens un passat.
1: Sí.
0: Vale. Doncs el passat comença aquí.

0: Maria de Batalla, aquesta cançó que tu pensaves, ai, mira que romàntica aquesta batxata rossa de Juan Luis Guerra i els seus 440.
1: Jo no sabia que el senyor Guerra era tan marranot.
0: Home.
2: Home, no, marranot, no. Mira el que canten ara, no? Doncs abans també es cantava això,
0: home,
2: no?
0: I tant.
2: Una mica més poètic, abans, he de dir.
0: Sí.
2: Ara directament dirien les paraules tal quals com són.
0: Sí,
1: també te'l va dir.
0: Te com el conyo, directament.
1: Senyor Juan Luis Guerra, no sé si la millor manera de menjar un cony és fer burbujites.
0: Sí.
1: Jo... Burbujites d'amor.
0: Bueno, imagino una palleta.
1: Els llapis. És
0: prou,
1: igual.
0: Prou.
1: No, no, no.
0: Primer de tot...
1: Que és l'hora de dinar.
0: No, i a més, Puy, estem parlant de la teva època de
2: sí,
0: nena.
2: Sí, llavors, és la meva infància.
0: No anem amb això. A veure.
1: No juntem universos.
0: Jo sé que tu no venies de família de músics professionals, tot i que a casa teva es tocava el piano i es cantava,
2: sí.
0: I sobretot es posaven discos,
2: sí.
0: No? Aquest és un d'ells.
2: Sí, tant.
0: Aquella associa, ton pare, ta mare...
2: Els dos, i tant, i tant.
0: Potser ballaven batxata
2: al menjador?
0: Potser
2: una miqueta més a la meva mare. Ballaven, no, al menjador no ballaven batxata. Això sonava a casa com per defecte, mentre la meva mare potser estava fent el dinar, o el meu pare estava fent algun tipus de arreglo de la casa, i sempre hi havia com música que estava sonant, i el Juan Luis Guerra era un must, això era... Yeah. Sí.
0: Jo no sé què passava quan tu, no sé si tens germans, germanes,
2: sí.
0: No hi éreu a casa, perquè estava a casa dels avis, movimento, i sonava aquesta cançó mentre el teu pare feia penjava un quadre o ta mare cuinava, i jo puc entendre com acabava allò.
2: Clar, no ho vull saber.
0: La teva visió, Puy, és una altra, perquè quan hi eres, però quan no hi eres,
2: clar,
0: crec que el ball, segur.
2: Estava ahí, no? Potser sí.
0: I això de que el teu pare toqués el piano de manera amateur
2: i la guitarra també.
0: I la guitarra també, sí. i la teva mare cantés,
2: sí.
0: Que això, clar, nosaltres parlem amb molts artistes que són fills d'artista, no?
2: Uh-huh.
0: De fet, han vingut el que es diu Nepo Babies, que tampoc és un concepte que em flipi, però vaja, que tens un pare que és professional de teatre i tu inevitablement t'hi acabes posant. Però...
1: Bueno, allò d'imitar els pares perquè són el teu referent i acabes fent el que fan els pares.
0: Clar. Tu no vas agafar un piano o et vas posar a cantar mai?
2: A mi em van donar classes de piano quan era petita. Teníem un piano a casa i llavors tant les meves germanes com jo vam aprendre a tocar el piano i de fet jo vaig ser una mica la que vaig continuar més perquè les meves germanes de seguida, potser als 14, 15, ho van deixar i jo vaig continuar fins als 18 o així, més o menys.
0: És a dir, tu podies tocar-nos les cançonetes amb aquest piano que no tenim a l'estudiant.
2: Avui en dia, mira, és una cosa que vull recuperar, perquè fa molt que no toco. Jo tinc un piano elèctric a casa i el tinc allà que està agafant pols i em fa moltíssima pena, però ara mateix a la meva vida no em dona temps de fer això, però ho vull recuperar alguna vegada. Però sí, puc tocar coses.
0: Hi ha una figura molt important també a la vida dels que teniu germans o germanes grans. Mm. Clar, jo sóc el germà gran a la meva família. Tu ets la petita,
1: oi?
0: Jo sóc la petita. I tu també ets la petita?
2: La petita de 3.
0: Clar, és interessant que hi hagi algú que t'obri camins artístics, musicals...
2: Sí.
0: Et va passar, no?
2: Sí, la meva germana gran, que em porta 7 anys, li encantava escoltar música, era una festa també a casa sempre, ella tenia el seu radiocasset, la seva cadena musical, cadena musical, i sempre ficava els cassets, i ella ballava, ella sí que ballava, ja estava allà a l'habitació, dándolo todo.
0: Com es diu ella?
2: Ángeles.
0: Pot ser que estigui escoltant ara el programa?
2: Viu a Madrid, però li passaré.
0: Però pot escoltar-ho a Madrid per internet, en directe. Ángeles, posa't a ballar.

0: Són les Bananarama, Patatarama, que diu el noble Quimi Portet, que em fa molt riure. Aquesta es diu Venus, una versió, per cert, aquesta cançó que jo no sé si tens la mateixa memòria catòdica tu que jo, Pui, però davant de la tele veient aquest videoclip quan érem petits.
1: Ostres, tu, no sé si me'n recordo del videoclip,
0: Fantasia, pura,
1: Que eren les tres allà ballant.
0: Sí. Hi havia una coreo associada. Mm-hmm. El Dani Exposito, que també compartim generació, de la coreografia, una mica se'n recorda.
1: Ostres, no me'n recordo jo.
0: Jo me'n recordo una mica del vídeo, més que res perquè el vaig veure ahir documentant-me.
1: Vale.
0: Però em van venir flashos de joventut davant de la tele. En veies molts de videoclips, tu, o què?
1: De més gran. De més petita, gran, no. De més gran sí que veia l'Sputnik i llavors, ja per veure una altra època, ja.
0: Parlant de Sputnik, el Bruno Sokolowicz, que presentava Sputnik, l'heu vist últimament?
2: No.
0: Està igual que l'any 96. Com ho fa aquesta persona, això?
1: Com el Petri.
0: No ho sé, perquè aquí no coincideixo, però vaja. Aquí...
2: Però com pot ser, Pui, que tu haguessis vist l'Sputnik i jo també?
0: Perquè va durar molts anys.
1: Va durar molt.
2: Clar, igual no van veure alhora.
1: Clar.
0: No. L'Sputnik de la Che Arana i del Bruno i tal és de fa molts, molts, molts anys.
2: Sí, però igual va tenir 20 anys de trajectòria o 15.
0: És ben possible que sí, eh?
1: Sí.
0: Que bé la tele pública que ens posi cançons.
1: Ai, sí.
0: No?
1: Sí.
0: Una cosa que trobem a faltar una mica.
1: Sí, home, i tant. No. I tant. Bueno, ara el tema és que també amb tot el boom de les xarxes d'internet, el Spotify i tal, doncs jo entenc que hi arriba un moment que tothom tira del mòbil i llavors aquest tipus de programa doncs ha desaparegut. És una pena, perquè els videoclips que es veien allà eren molt xulos. Jo me'n recordo de ficar-me davant de la tele per veure els videoclips de l'Sputnik.
2: Sí, i no només els videoclips, sinó que em fa la sensació que amb el tema de les plataformes de streaming funcionen amb algoritmes. Llavors et recomanen música tota l'estona segons els teus gustos. Sí. Per tant, no descobreixes mai gèneres nous. Llavors potser és guai fer l'exercici potser de un canal de videoclips o anar a una festa on la música és molt diversa.
0: A Xurros es pot descobrir música de sempre i també música d'ara.
1: Sí, nosaltres intentem sempre cobrir un espectre que vagi des de música més òbviament 80, però potser podem ficar coses als 70, també pot haver algú de disco i tal o de...
0: Abba.
1: Sí, tant. Fins a coses més modernes. Llavors sí que intentem que tot siguin gairebé tot hits, vale? Que la gent pugui cantar, perquè creiem que, bueno, òbviament és molt important que en una festa la gent reconegui la cançó i la canti. Això fa molta festa. Però de tant en quant, ficar un tema que potser coneix un 5% de la sala, això és un puntazo. Perquè la gent que la conec, de cop i volta diu, ostres, m'estan ficant aquest tema que no me'l fiquen en cap discoteca, no? I m'emociono un munt perquè estic en una discoteca amb tot l'ambientació de la discoteca, les llums, el fum, tot això intensifica molt l'experiència d'escoltar música, no? I de cop i volta estàs escoltant aquest tema que només els escoltes amb els cascos a casa o a l'autobús i l'estàs sentint a la sala.
0: Molta
1: i a més,
0: al
1: costat dirà, mira aquest tema, no me'l coneixia i està molt guai.
0: O algú aixecant el mòbil, o molta gent aixecant el mòbil, en plan, vull identificar aquesta cançó amb el Shazam, no? Que això també deu passar quan fas de prescriptora, perquè els DJs això també ho feu, és a dir, a banda que pugueu posar els hits del moment, no? D'hora i de sempre, també feu això, novetats, no?
1: Clar, hi ha tot un espectre, Hi ha DJs que tiren més a, com et diria, intentar com educar musicalment al públic i intentar, ensenyar-los el que és la música bona, tal i qual. El DJ gramola, que només fica el que a la gent li agrada i no hi ha sorpreses, i d'entre aquests dos extrems, doncs, tenim tot un espectre, no?
0: Tenim el DJ gramola i Miqui Puig, a l'altre espectre. El Miqui és un tio que et posa cançons increïbles tota l'estona, però dius, què m'estàs posant? Escolta'm una cosa, no marxem de tu, de la Pui. Per què? Tot apunta, fins ara, al currículum que hem repassat, que tu acabaries sent artista, val? Però hi ha un moment en què tu dius, vull fer una carrera de ciències.
1: Sí.
0: Què passa aquí? Hi ha un... No et surt el cuquet? Hi ha alguna cosa que...
1: No. No. Jo ara, quan penso en la meva infància i joventut, en cap moment del meu recorregut, jo vaig pensar que em volia dedicar a cap disciplina relacionada amb l'art o amb la música o amb l'espectacle.
0: Sí.
1: Cap ni un. La meva germana Lola, que és la que està al mig, va fer Belles Arts, Història de l'Art, era la germana artista, però la gran era enginyera.
0: És la de Madrid.
1: La de Madrid, sí. Els meus pares feien teatre, també. També jo havia viscut una mica això del teatre, però mai vaig pensar en el meu cap que això fos una possible sortida professional. I vaig tenir la sort que a mi bueno, sort. A mi, en general, m'agraden moltes coses. Llavors, m'agradava molt la física, m'agradava molt les ciències, i vaig decidir que sí, que tirava per la part professional de la física, no? I sense cap tipus de frustració, entén-me. No va ser com de, bueno, clar, com que la música no, doncs faré física. No, no, jo volia fer física. I, de fet, la carrera em va entusiasmar. Em va encantar. Vaig trigar 6 anys, vale? No la vaig fer en 4, però la vaig fer, i després vaig fer un màster que em va encantar també, però al moment d'entrar en el món professional em vaig adonar que jo no volia treballar d'això. Jo volia aprendre això, però no volia treballar.
0: Vale. Important també.
1: Clar,
0: perquè
1: clar.
0: Moltes vegades comences uns estudis pensant, ufa, això serà guapíssim dedicar-me a això, i quan et trobes amb el món laboral...
1: No, em vaig adonar que a mi el que m'agrada és aprendre.
0: I què va ser el que no t'agradava de treballar en aquests àmbits?
1: El món de la recerca no em va agradar gens, no em va agradar les formes que tenen de politiqueos en el món de la recerca. És un món molt sacrificat i has de tenir una vocació extrema, perquè dediques moltes hores i és difícil tenir un bon sou. Llavors, jo no era la persona. Jo no tenia molta vocació i a mi no m'agradava la recerca. Per tant, sí que quan vaig acabar el màster, per un tema d'inèrcia, vaig acabar en un laboratori,
0: sí.
1: Però llavors va començar el món del DJ en paral·lel.
0: Que ara hi anirem.
2: Com t'arriba al món del DJ? Perquè crec que està molt bé trencar amb aquest relat dels artistes que ja des de petits diuen, és el somni de la meva vida. No, i de sobte la pui, sí. Diu, no, jo volia ser científica,
1: sí.
2: Vaig ser científica i no em va agradar la ciència.
1: Sí, total, tal qual.
2: Com arribes a la teva primera
1: doncs
2: taula?
1: Doncs mira, va ser absolutament fortuït, no va ser planejat, ni pensat, ni res. Estava un dia al Depósito Legal amb un amic, en un moment de la meva joventut que sortia bastant, els caps de setmana, bueno, com tothom, no? M'agradava molt la música alternativa, la música pop, i estàvem allà sentint música, i hi havia un noi punxant, que ara, pensant, i potser era el HAL 9000, per les èpoques, que ara punxa els xurros, de fet, i em vaig apropar a la barra i li vaig dir al cambrer, escolta, què s'ha de fer per punxar aquí? A mi m'agradaria punxar aquí i ficar música. Ja ves tu, jo no havia punxat mai. I em va dir, escriu-me un mail i llavors ja trucarem, no?
2: A quin any ens hem de situar, més o menys?
1: 2008.
2: Vale.
1: 2008.
2: Amb quina edat, tu?
1: Ostres, jo soc del 81, llavors tenia 27.
2: 27.
1: Mira, que joven. 27. I llavors, bueno...
0: Ho ha dit amb cara de pena, ho ha dit.
1: Sí, que moni. I llavors, bueno, vaig escriure un mail des del laboratori, a més, me'n recordo dilluns, des del laboratori vaig escriure un mail al Depósito Legal, arroba, bla, bla. Mira, que vam parlar l'altre dia, que jo, si vols que punxi, no sé què, i em va contestar i em va dir, ok, el mes vinent punxeu el dia tal. I llavors vaig trucar al meu amic i li vaig dir, tio, hem d'aprendre a punxar perquè tenim una data. I, vale, pues vinga. Llavors ens van comprar una controladora Hèrcules d'aquestes que és com de ojalata, molt, molt dolenta, amb l'ordinador, i van preparar una sessió, van venir tots els amics, érem com 50 persones allà, es va petar el bar. Jo crec que ho van fer bé, però potser si em veiés ara...
2: Pensaries.
1: Potser va ser un desastre.
0: Bueno, la cosa és que hi vas tornar a punxar, que et van tornar a trucar.
1: No.
0: Vale. Tu creus que ho vas fer bé, potser ells no.
1: I però... de fet els vaig demanar, escolta, que si voleu que torni, sí. I tal... Ja te llamaremos. No.
2: Bueno. Si voleu que torni... No, gràcies. No cal que tornis.
0: Bueno, és que no tots som flors i violes a la vida. Mira, ara una veu... Després tornem al depo d'Hospitalet i tornem a aquest moment. Ara una veu que punxa fa... no tants anys, però ha tingut una explosió molt forta darrerament i a més és companya d'aquesta casa. Ens explica el seu moment de pausa.
3: Hola, guapis, sóc la Marta, a.k.a. DJ Trapella. El meu moment de pausa és quan baixo amb un llibre o una revista a la platja, que per sort la tinc a literalment 5 carrers de casa meva, i em poso a mirar també un ratet a l'horitzó. Que petit som, eh? Ai, Déu meu. Però tot i això em costa molt trobar moments així. Sí que és veritat que vaig força de bòlit, però és que allò d'avorrir-se no fa massa per mi. I res, des d'aquí un abraçadot a tots, que ja tinc ganes de tornar-vos a veure en aquesta nova temporada. I això, a fer pausa a tothom, que és molt necessari.
4: La risaca, tio.
5: Yo, Trapi. Salut.
4: Voy,

0: Aquesta és la Marta Trapella, que s'ha atrevit també a produir i a cantar, i aquí acompanyada amb un featuring del noble Cucapí, el nostre amic, que va venir la temporada passada. De fet, tots dos han passat pel programa, tant la Marta Trapella sí. com el Cuca. Si voleu recuperar les entrevistes, una hora de conversa amb ella i ell, ho podeu fer, òbviament, al nostre web. La Marta Trapella, que té més coses a dir, li hem demanat també, Pui, que parli de tu.
1: Oh,
0: val?
1: Ostres!
0: Jo no sé si tu has vist alguna vegada la DJ Trapella punxant.
2: No, em sembla
0: que
2: no.
0: Jo trobo que aquesta és la primera connexió perquè algun dia la convideu com a...
2: Sí, ho sé, ho sé.
0: Com a artista,
2: ho sé.
0: A Xurros.
2: És que no pot ser que no hagi vingut.
0: Ja. Sí que ha vingut.
2: Són aquestes... A punxar, no?
0: No, però mira, escolta.
3: Pel que fa a la xica barata, sincerament sento molta admiració. Ens hem conegut alguna vegada en persona a la pròpia Xurros i dir-vos que sóc mega fan d'ella i tot el que ha construït, tot l'univers aquest que s'ha construït. Com a DJ dona dins el pop i la nit més temàtica, costa força poder-se emmirallar a d'altres dones i molt més quan tenen el que crec que deu ser la festa més exitosa de tota la ciutat amb diferència. Fa poc vaig anar al Pride i vaig veure la punxa davant de tantíssima gent i no sé, emociona molt veure com altres dones amb carreres més o menys paral·leles, no?, aconsegueixen coses tan heavies. És com un sentiment d'empatia superboig i com d'il·lusió fortíssima. No sé, sempre he destacat també que Xurros és de les meves festes preferides, on em puc sentir més lliure. I, de fet, crec que és l'únic lloc on m'he atrevit a sortir sola, la veritat. La família de la Salat Polo també us he de dir que és brutal com a professionals i com a persones, perquè amb tot aquest conjunt de gent tan professional no m'estranya que la festa estigui tan a tope. I res, poques coses més a dir, que si no m'enrotllo. Per moltes més dones als plats i per molts més anys de Xocochurros i de Xica Barata. A veure si ens trobem un altre dia. Un besito a totes les de l'estudi de ràdio i ens veiem aviat, guapis.
0: Un petó a tu, Marta, estimada, la DJ Trapella, que ja ho veus. Ja ho veus. T'ha caigut la primera nota de veu d'adoració, val? Cap a la teva feina. I entenc molt el que diu la Trapella, perquè ella diu, les que portem una carrera paral·lela, però clar, passa una cosa, tu tens, com hem dit abans, més de 40 anys, ella en té 27?
4: Sí, jo crec que és com jo, 27-28.
0: La teva edat. Per tant, Trapella, les coses que has aconseguit tu, sent tan jove, déu-n'hi-do també,
2: sí,
0: poca broma, eh? Però sí que és veritat, ella parla de tu com un referent, per que de dones als plats, ja n'hem parlat infinites vegades aquí al programa i també et volem obrir el tema a tu, no n'hi havia tantes, cada vegada n'hi ha una mica més, tot i que segueix sent un món bastant masculinitzat. Sí. Com ho vas viure, això? La teva entrada en aquest món com a dona?
2: Doncs et diria que en un principi sí que trobava que era una cosa com molt excepcional, vale? També és cert que com que des dels inicis em vaig començar a moure per ambient gay de col·lectiu, de bars del Raval, festes LGTBI, llavors ser la dona que està punxant d'alguna manera era molt agraït a la comunitat, m'estimava molt. De seguida em van acollir molt bé, em van tractar molt bé. Jo vaig sentir que parlaven el mateix idioma, no? Abans m'estaves dient, potser és la menys gay de tota la Xurros, no?
0: Sí, perquè no ho hem dit, perquè tampoc va cap puesto, però potser sí que és rellevant dir que ets una persona hetero.
2: Sí, sóc hetero.
0: No formes part del col·lectiu, però sí que en formes part.
2: Sí, clar, al final això tampoc depèn tant de les teves orientacions sexuals. I per mi va ser com molt fàcil entrar en aquest món. Potser si hagués entrat en un món de festes heteros, m'hagués trobat una mica més de recelo, de la mirada de no sé què, de desconfiança, de prejudici.
0: A veure com ho fa.
2: Potser
0: un senyor calvo amb barba. Poso per cas. A veure què punxa.
2: Clar,
0: això
2: sí que pot arribar, o podia arribar a passar, no? Però en un ambient del col·lectiu, per mi va ser una experiència completament diferent. Em van acollir molt, molt bé i jo em vaig sentir amb volandes amb tot aquest públic.
4: I és una cosa que he parlat amb moltes companyes, que és que em fa la sensació que les dones se'ns educa per exercir l'excel·lència tota l'estona. Com que hem de ser bones en tot des del principi. I potser dins del món gay, que els codis relacionals són més des del joc, des de la broma, des de la llibertat, allà et vas poder permetre ser tu i començar sent DJ sense ser bona DJ, perquè potser al principi et faltava experiència, estaves començant, ho feies amb un col·lega com des del divertiment, no? Mm-hmm.
2: Sí, sí, sí, això t'anava a dir, que al final les energies que hi ha, l'energia que hi ha en una festa on la major part del públic és gay, no?, home gay, és una energia molt més femenina. Mm-hmm. Al final no hi ha aquesta energia masculina que pot ser més agressiva, o... i llavors jo comulgava molt amb això, jo me trobava molt, molt, molt bé, i el tema de si jo era bona o no punxant, segurament jo era bastant pitjor punxant, però sí que vaig trobar una cosa que els hi agradava molt, i era que ficava cançons que no sentien en una altra banda. Uh-huh. Els xurros, jo crec que en part l'èxit que va tenir al principi va ser poder sentir aquestes cançons petardes que ningú s'atrevia a ficar, perquè eren com que no eren guais ficar aquestes cançons. S'havia de ficar la cançó que estava de moda, tal, però no anaves a ficar un Jordi Dan, perquè si ficaves un Jordi Dan, ui, estàs una loser, no? I jo ficava el Jordi Dan, jo ficava tot com lo més casposo, ho ficava, perquè me n'adonava. A mi m'agradava i no tenia complexes, i resulta que la gent a pista ho agraeixia, i llavors era... va ser una meravella.
4: Perquè, Pui, abans de sentir música, no?
0: Estan sonant Love of Lesbian, que els hem posat perquè aquest disc, que és el Cuentos Chinos para Niños del Japón, crec que es diu, es va publicar l'any 2008, més o menys, quan tu estaves al depo allà dient, aquest DJ no fa gaire bé, jo ho faria millor.
2: No
0: era tant això, però vaja. I ara que els Lesbian faran una parada, perquè fa molts anys que estan girant, doncs va abraçar el Santi i el Juli, a tota aquella tropa que us estimem molt. Digues, digues, Mariona.
4: Què creus, Pui, que et converteix en una bona DJ, a tu i a qualsevol persona? Més la part tècnica o l'actitud i la selecció musical? Perquè tu pots ser molt bon DJ a nivell tècnic i fer que una cançó enllaci amb la següent, però tenir tot el públic parat i pensant, doncs tampoc ho estic passant tan bé.
2: Clar, hi ha una part molt important, que és llegir la pista. Per mi això és, et diria que del rànquing de les coses que has de saber fer, el més important és llegir la pista. Després hi ha un tema de tècnica, de saber on has de ficar, on no de la duració de la festa, sinó en quin moment de la cançó ha de començar a sonar la cançó i en quin moment l'has de treure, per tal de generar un ritme i una energia increixendo durant la teva sessió i que la gent no es freni de cop i volta perquè estàs canviant de tema. Saps? La gent està a tope i canvia de tema, bum, em vaig cap avall. Has d'intentar mantenir una energia increixendo i jugar una mica amb això. La faig increixendo, vale, ara et pararé i et faré una balada, però tothom està cantant, no?
0: Clar,
2: i
0: després... perquè és impossible estar pujant tota l'estona,
2: no,
0: clar, el moment
2: això,
0: en què has de jugar amb això.
2: No pots. Però per mi et diria, el més important seria tenir un bon coneixement, una bona lectura de la pista, i això al final és una empatia, és una sensació, i... crec que les dones ho fem millor.
0: És que hi ha una cosa...
2: Ja l'he dit. No, però és veritat, al final tenim una sensibilitat, que hi ha homes que ho fan molt bé, però el típic DJ que està amb els cascos mirant cap a baix tota l'estona i miqui, i no mira la pista, no pot ser.
0: És que passa una cosa que també té a veure molt amb l'ego del DJ, que és els que alguna vegada hem posat cançons en un bar, i jo he pecat d'això, n'he posat molt poques vegades a la vida, però pensar, hòstia, la que us posaré ara, ja veureu, flipareu, no? I llavors veus que poses aquella cançó que per tu el teu cap era espectacular,
4: i la gent li pela,
0: i la gent, no tant això, sinó que, bueno, sí, li pela, i això vol dir baixada. I després recupera-ho allò, també recupera, que tal, perquè la gent se'n va demanar una birra, perquè no sé què, perquè hi ha converses, etc. Llavors, el dia que t'espolses l'ego i dius, dona, aquesta gent, si estic posant reggaeton, els hi posaré ara la gasolina, saps? Aniré a full. Aquell dia veus que sí, que la gent el que vol t'ho està demanant a crits.
2: Clar.
0: Simplement amb el moviment, no? I això és molt maco. Perdó, acabo de venir a fer un mansplaining aquí, però és la meva experiència, perdona.
2: Sí, i a la vegada també molt a sorprendre. Sí. Vale? O sigui, jo també moltes vegades a mi m'han dit, és que, tia, flipo perquè ets capaç de barrejar unes cançons que al meu cap estan absolutament dissociades, no? I tu arribes i, bum, et fas la barreja d'aquestes dues cançons. Uh-huh. I doncs la Maria Isabel de Antemuerta que Sencilla, i la barrejo amb una cosa que no té res a veure, no?
0: Per exemple, aquesta. Sí.

0: La nostra convidada d'avui, la Pui, la DJ Xica Barata, està a cada cançó que posem, cada cançó que canta i cada cançó que balla. Val? És claro. Qui ara mateix està més en l'ambient festiu. Tu i jo estem com estem, sí. Mariona, però bueno, m'estic contagiant una mica.
1: Però mira, jo no puc sentir música i no ballar. Jo estic en un restaurant i tenen un fil musical, saps? Que està una miqueta fort, sí. I dic, por favor, bájamelo, perquè és que jo no puc estar tenint una conversa amb... No puc.
2: Sí, a mi em passa que no puc socialitzar i tenir música de fons tampoc. Pui, quedem-nos a la part psicològica de la que parlaves. No et genera l'endemà o la mateixa nit una mena d'esgotament mental o una ressaca emocional, el fet de venir d'una experiència que és dopamínica al màxim, d'estar amb la música, tothom rebent aquesta energia com tan potent, plegar, arribar a casa, estirar-te al llit i dir, i ara he de dormir? Ara he de posar a dormir les nenes?
1: Aquí acabes d'obrir un meló meravellós. Sí, a veure, clar, jo porto molt fent això, però és complicat, és molt complicat estar en aquest estadi energètic tan alt, tan a tope adrenalític, arribar a casa i intentar com tornar a la teva vida domèstica. Jo els primers anys recordo que quan no tenia filles encara i arribava a casa i estava tan cansada que et diria que més de la meitat de les vegades em ficava a plorar. Però ja no un plor de tristesa, era un plor de
2: d'esgotament,
1: perquè a nivell energètic jo no podia controlar quan estava donant a la gent. I llavors em buidava per complet i arribava com, no puc més amb això, no? De dormia i ja està, no? I de mica en mica, amb el temps, també va venir una pandèmia, que això va ser un any i mig per nosaltres de peron, que, bueno, ens va canviar molt a tots, no?
0: Sí.
1: I amb tot aquest, tota aquesta evolució, de mica en mica vaig anar a aprendre fins a on havia d'arribar, on havia de ficar els límits, saps? I anar una mica com cuidant-me, no? I saber de dir, vale, doncs fins aquí, després m'ho passo molt, molt, molt bé punxant, però quan acabo m'assec i estic una mica tranqui, i quan arribo a casa estic molt adrenalítica, llavors sopo, estic tranquil·la, puc mirar una mica d'històries, però ja no és aquesta sensació d'esgotament, ara ja no em passa, però quan era més joveneta sí que em passava.
0: Aquest programa és sensacional, aquesta cançó que tu no has triat, que l'he posat jo perquè també estàvem allà el 2011, que ara parlarem del naixement de Churros, Deluxe, aquest grup meravellós.
1: Ai, que guai, m'encanta.
0: Publicava aquest disc que es deia Reconstrucción i aquesta cançó parla d'això.

0: Efectivament, Deluxe, amb aquesta Reconstrucció, que és una cançó que justament parla d'això. Els nostres ossos no sempre aguanten el pes de les coses que ens atravessen emocionalment, vitalment, etc. És veritat que, a més, després ve una pandèmia. Tu després, no sé si després o abans, tens filles.
1: Vaig tenir la primera abans de la pandèmia i la segona després.
0: Doncs estem més o menys allà, tu i jo, també. I què t'anava a dir? Que tu tens filles i ara s'hi afegeix a això que comentava la Mariona, aquest meló que deies que hem obert, s'hi afegeix que tu treballes un diumenge, però el dilluns és moment de llevar-se, acompanyar les nenes al col·le, que és un lloc
1: meravellós. Bueno, jo tinc el pare de les nenes, la meva parella, que diré, és meravellós. Llavors això, ell sempre m'ha ajudat. Ell, quan em va conèixer, jo ja treballava als xurros, i des de sempre li va semblar una meravella que jo estigués en aquest món. De fet, al principi, quan no teníem filles, venia a totes les festes, participava dels shows. O sigui, és una persona esplèndida. I això sempre he notat m'ha recolzat a tope. I els dilluns, ell és profe, i llavors el que fa és que demana, quan la seva directora al col·le, que els dilluns, sisplau, li deixi entrar una miqueta més tard, li fiqui les classes, tal qual, i llavors li porta les nenes al dilluns.
0: És que la meva dona és artista, m'has de comprendre. Dient-li això a directora al col·le, no?
2: Clar.
0: La meva dona és artista i els dilluns es mereix descansar com
1: clar,
0: la que més.
1: Sí, tal qual.
0: Escolta, neix Xurros el 2011. Uh-huh. Ara sí que hi anem a full d'aquí, eh?
2: Vinga.
0: Expliquem la història i l'explicarem amb una persona que jo crec que està allà, no sé si des del principi, i explicarem com passeu d'una festa que neix de sobte inspirada en unes festes madrilenyes, començava a Fridònia, si no m'equivoco, acabeu a l'Apolo, patant-ho fortíssim, com és el cas d'ara, que no ho hem dit, però feu 15 anys.
1: Sí, és veritat.
0: I aquesta persona és el Lluís Alcalà.
3: Hola, doncs de l'Apuy he de dir que, a més de ser juntament amb el Manu, la persona amb la que vaig iniciar aquesta aventura plegats, i sí, dic aventura perquè potser fins fa poc deia només que era una experiència de feina, però ara ja puc dir, després de 15 anys, que és una veritable aventura de vida, o almenys jo ho sento així, perquè hem passat mitja vida junts. Recordo els primers viatges que feien en cotxe, tornant a casa després de les primeres festes del 2010-2011, plens de purpurina, on ella sempre em deia, ¿puedo conducir yo? Puedo conducir yo, després de sortir de 11 hores de festes amb els seus muntatges, desmuntatges. També recordo els caps de setmana sencers que passàvem tallant cartrons, muntant, grapant, perquè la Xurros con Chocolate va començar així, en plan taller de manualitats a casa.
0: És que és una mica com quan comences a fer una revista i fas un fanzine, no? I que t'ho fas a casa i fas fotocòpies i retalles i tal. Recordes això amb amor? Ho recordes amb desesperació de no arribem, quantes hores de curro?
1: Hi havia això, però ho recordo amb molt amor.
0: Sí, eh?
1: Sí, però bueno, sí, era un estrès absolut. Era molt, molt complicat poder arribar a tot. A més, ho fèiem tot nosaltres, però ens encantava i ens encanta. I recordo aquesta època amb nostàlgia i amb molt de carinyo, moltíssim.
2: Mm. Animes de la gent jove o la gent en general que pensi, ostres, m'encantaria anar a una festa així i que en cas que no existeixi la creïm? O és un esforç que dius, no sé si ho tornaria a fer. Clar.
1: No, sí que animaria. Crec que quan tens ganes de fer alguna cosa que et motiva, has de tirar cap endavant, però alhora, com et diria, sense tenir grans expectatives.
2: Vale.
1: Vull dir, nosaltres la Xurros no la vam crear perquè es convertís en el que és avui en dia. Va ser una cosa molt espontània i molt natural. Vam fer una festa perquè ens venia de gust fer una festa pels amics el diumenge a la tarda, perquè nosaltres...
0: Era per vosaltres.
1: Volíem també sortir el diumenge a la tarda, llavors clar, va ser doncs la fem nosaltres. Però no teníem ni idea, ni teníem un objectiu empresarial d'arribar a una cosa així. Llavors, jo quan hi parlo amb gent sempre explico que hi ha moltíssima gent en el sector que té moltíssim de talent, moltíssim, gent molt bona, que ho ha intentat una, dues, tres, quatre, deu vegades i que no surt, perquè és molt complicat tenir èxit fent una festa. Mm-hmm. I no és perquè ho facin malament, és un tema de sort, del moment i del lloc. I llavors, si et ve de gust, fes-ho, però fes-ho una mica amb relax, perquè si no t'acabes ofegant i t'acabes amargant.
0: Una horeta, avui amb la Pui, la DJ Xica Barata, estem parlant d'aquesta festa que fa 15 anys, hem de bufar moltes espelmes. Ara farem una cosa, a veure, pregunta, Pui, ets una persona emotiva, emocional? Plores fàcil?
1: Ostres, tu, quina pregunta. Depèn del moment del dia.
0: Val. Ho dic perquè, si no, tranquil·la, perquè la Mariona i jo ja plorarem.
1: Sí, ploreu.
0: Val. Per tu, okay. Després de la Publi, que hi ha una altra nota de veu, que jo he trobat tan bonica. Ara venim.
4: Vinga. Una estona de calma a ICAT. Pausa. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
5: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Sí, sí, l'Èlia el nova.
4: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
5: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
4: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
7: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
8: De què va el programa?
4: Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals. Pausa. Converses a fons amb creadores que ens inspiren. A les 2 del migdia, de dilluns a dijous, a ICAT.
0: Bueno, avui de relax no gaire, perquè avui estem parlant d'una festa que convida justament al no relax. O teniu també zones a Churros con Chocolate?
1: Sí,
0: Pui.
1: La 3.
0: La sala 3?
1: La sala 3. La sala 3 és on es pot fumar, sí. I és el cancaneo máximo i el ligoteo máximo i la conversa amb la copa i està allà una mica de relax.
0: Cancaneo, m'encanta.
2: Literalment el chill.
0: Sí, és el chill.
2: El chill de...
1: I després al costat està la 5 amb un karaoke que és inefable, lo del karaoke.
0: Sí.
1: És molt divertit, molt divertit.
0: Però és un karaoke clàssic?
1: És un karaoke clàssic, sí, sí.
0: T'apuntes i...
1: Sí, sí, cantes.
0: Sí, cantes. Sí, eh? La gent ja no té vergonya. Si és xurros, la gent ja no té vergonya.
1: És una meravella.
0: Com dèiem, ara toca plorar una mica. O no, potser no, potser m'he flipat jo, perquè el Lluís Alcalà, et vol enviar un altre missatge.
1: Ah.
0: El Lluís Alcalà, que l'hem sentit abans, és el teu partner, un dels teus partners, sí, in crime. L'altre, sí, és el...
1: El Manuel Ponce.
0: Manuel Ponce. No sé si el Lluís es treballa des dels inicis de xurros.
1: Sí, sí, sí, els
0: 100%,
1: tres.
0: 100%, tots tres, mira què diu el Lluís de la vostra relació, que no és només laboral, i és confirma així.
9: Com a especial recordo molt emotiu quan va venir a recollir-me literalment a Mèxic, quan jo estava una mica perdut pel món, així viatjant, jo solet, i ella, aprofitant un viatge que havia de fer a Mèxic a visitar la seva germana, em va dir: Luis, vuelve. Ahora es el momento. I jo, doncs, al cap d'unes setmanes, ja estava a Barcelona, doncs, signant factures, signant papers i amb la Churros con Chocolate a tope. Jo a la Pui li agraeixo la seva estoïcitat ben aplicada, com dic jo, que de vegades en el nostre negoci i amb les coses que tenim entre mans, doncs, és molt, molt útil i molt bàsic com a qualitat, no?, personal. També el seu to com a única dona del grup, que ens aporta també, doncs punts de vista diferents i molt vàlids a l'hora de resoldre problemes, etc. I tot això jo li tinc molt en compte per d'agrair-li aquest viatge tan maco i sentit i divertit que ni en el millor dels meus somnis hagués imaginat mai.
0: Jo no sé tu, Mariona Batalla, si d'aquesta nota de veu en extreus també una amistat profundíssima i l'agraïment és evident per part d'ell, no? No sé què hi feia a Mèxic, tampoc ho vull saber, però és com l'amiga que va recollir una persona.
2: Però crec que lliga molt...
0: És una abraçada geogràfica.
2: Lliga amb els orígens de Churros, que és amics sent amics.
0: Sí, cuidem-nos.
2: Sí,
1: Sí, sí, sí, va ser molt bonic. Vaig anar cap allà perquè la meva germana vivia allà i el Lluís coincidia que estava a Mèxic i li vaig dir, ens hem de veure. I va ser el moment que nosaltres, dels xurros, era el tercer any. Nosaltres vam fer el primer any al Fridònia, el segon ja vam passar a l'Apolo, ens vam quedar a la sala 2, perquè ja en aquell moment la sala 2 tenia un aforament d'unes 400-500 persones. Avui en dia ja és més gran perquè vam fer una reforma. I el tercer any, el director d'Apolo del moment, que era l'Alberto Guijarro, ens va dir la xurro s'ha d'anar cap a dalt, a la sala gran. I nosaltres, el Lluís ja no hi era en aquell moment, s'havia anat a fer un viatge pel món, i nosaltres dèiem no, ni hablar a la gran, no, és molt gran, no l'omplirem mai, no, què va, no. I l'Alberto, que sí, vinga, doncs la fem a la gran, resumint. I va ser un èxit. En aquest moment jo me'n vaig cap a Mèxic i li explico al Lluís, tio, això és...
0: Aquest viatge que estàs fent, et deixa això, ja.
1: Has de tornar perquè això s'està fent gran i això sí serà el nostre modus de vida.
0: Ja.
1: Aquí ho veia.

0: És cançó de celebrar que existeix aquesta Churros con Chocolate, aquesta
1: festa.
0: Quina
1: gràcia, que fiqueu aquesta cançó.
0: Home, qui són les tres
1: doncs
0: cantants?
1: Canten Lexi, Salem Charm i Missy Fu.
0: Són dracs.
1: Són tres dracs que van ser les finalistes de Drag Factor, que és una festa que fem, concurs drag, durant tota la temporada, i la final es va celebrar el 21 de juny d'aquest any. I van fer aquest tema i van sortir allà a l'escenari, van cantar i van fer el concurs, va ser meravellós.
2: Parlem una mica del tema de la festa, perquè hem descobert, no, l'univers de Churros i tal, però l'altre dia, parlant amb la Trapella, se'ns va fer viral un clip en el que parlàvem de... Bueno, ella ens deia que la gent cada vegada surt menys de festa, com que és una dinàmica nova. I nosaltres reivindicàvem que la festa com un espai necessari per desconnectar i per sortir una mica de la roda hiperproductiva i hipercapitalista. Churros també és una mica això, com un break de la realitat i de la vida adulta?
1: Home, jo crec que en el moment que t'estàs ficant en una sala com l'Apolo, que estàs absolutament imbuït en música, llums, fum i gent maca, òbviament és un break de la teva vida. El tema de que cada cop hi ha menys gent que surt, jo el sento, aquest argument el sento des de que jo tinc 25 anys.
2: Sí, sí, sí.
1: Val? Llavors, potser hi ha una tendència generalitzada de baixada de gent que surt, crec que sí que hi és. Hi ha, jo crec, una necessitat d'un contacte personal i físic entre les persones, sobretot els joves.
0: Sí.
1: I això, a la discoteca, es fa aquest contacte. Els joves que interaccionen per xarxes, els hi falta aquesta part tan humana, que és la d'acostar-se a algú i dir-li què tal, t'invito a algo, viene mucho por aquí, no? I això jo crec que és molt important.
0: És que, mira, tornant al que dèiem al principi, associem molt la festa a l'alcohol, les drogues, el sexe, no? A sortir a lligar, però la festa primigènia és formar part de la comunitat, és relacional.
1: Sí.
0: I clar, a Churros em consta, malgrat no hem vingut mai la Mariona i jo, que
2: de
0: és,
2: moment.
0: De moment, que és justament això.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Et consten grups d'amics, parelles, òbviament, segurament també,
1: sí,
0: que et diguin a qui ens vam conèixer,
1: sí,
0: i ara
1: i
0: venim
1: tant.
0: Tots 10 cada
1: tant,
0: religiosament. Sí?
1: I tant, i tant. I gent que s'ha trobat allà i després s'ha casat.
2: T'anava a dir, heu tingut pedides?
1: Sí, hemos tenido pedides. De fet, hi va haver una molt maca. La última va venir la Soraya a cantar i hi havia una parella, un d'ells era molt, molt, molt, molt fan, i llavors ens va escriure l'altre i ens va dir, sisplau, li vull donar una sorpresa, i vull que la Soraya ens cridi, que pugem a l'escenari i que ens casi la Soraya.
0: Soraya és d'OT, oi?
2: D'OT.
1: Sí. Sí, sí.
0: I així va ser, eh?
1: I així va ser, sí, sí. Va ser una meravella.
0: O sigui, doncs, sí, un casament que te'l faci in situ a la teva festa preferida.
1: Sí, sí.
0: La teva cantant preferida.
1: Sí, sí, va
0: ser. Em sembla
1: guai.
0: Sensacional,
2: bueno,
0: eh?
2: Jo pagaria per veure el moment que me caso, i tots els gais allà en plan...
1: Claro.
0: També... Digues, Maria.
2: Ah, no, Albert, no obri el meló del moment sociopolític en el que estem, i del risc inevitable que comporta organitzar una festa LGTBI en el... Bueno, amb la pujada de l'extrema dreta i dels discursos de l'odi. Com ho porteu? I com
1: bueno,
2: com això?
1: Ara per ara tenim com... Hem ficat més atenció en els temes de les agressions, òbviament. El punt lila és molt important. Sempre estem molt atents de possibles problemes que puguin haver a sales. Tenim protocols molt clars amb la gent de seguretat i ficant molt, molt d'atenció en aquest punt per si passen coses, perquè al final són grups de gent que es poden ficar a la teva festa i te l'arruïna. Llavors això s'ha de tenir molt, molt, molt controlat. Tenim la sort d'estar a l'Apolo, que és una sala que això ho porta meravellosament,
0: sí,
1: i no hi ha cap problema amb això, però això no quita que nosaltres no haguem de tenir una atenció especial.
0: A l'Apolo, amb les violències, per la meva experiència, sempre s'actua superràpid,
1: sí,
0: quan passa una cosa.
1: Sí,
0: vull dir que és bastant automàtic i això mola bastant.
1: I també estem a Terrassa i també allà, o sigui que molt bé.
0: Per cert, podria ser de les poques festes que generen el seu

0: anti-anti. És a dir, ve el sonar, l'antisonar, ve la primavera, el, com es diu? El,
1: bueno, nosaltres tenim l'antixurros.
0: Vosaltres tenim l'antixurros, sí. Però és que l'heu generat vosaltres mateixos. Sí. No és algú que vingui darrere en plan, no. Això és massa mainstream. No. Sou vosaltres. I l'antixurros és menys petard i més tecno?
1: L'antixurros és electrònica a tope.
0: És dura, eh?
1: Sí. De fet, ara es diu només anti. Li vam treure ja la part xurros perquè la gent li deia anti. Sí, és una... Va començar com una sessió que era una alternativa al petard, el petardeo que hi havia a dalt, i vam anar provant una mica les fórmules, no?, de veure per on tiràvem, i finalment vam veure que el que tirava era la música electrònica. Llavors fem un recorregut des d'un disco house fins a techno o fins i tot hard techno, segons la sessió.
0: Sí, eh?
1: I aquesta sala és, aquesta festa es fa a la sala 2.
0: Però és simultània mentre s'està fent xurros?
1: Obre una miqueta més tard i tanca una miqueta més tard. Vale?
0: Els diumenges.
1: Els diumenges. I llavors el públic, tu veus molt clar a vegades de... Vale, aquesta persona només ve a l'antixurros, no?
0: Sí.
1: Però et diria que el 70% del públic puja i baixa. A la gent li agrada molt moure's per la sala.
0: Oh,
1: clar, ara vaig a la 2, ara vaig a la 5, ara em vaig a la 3, la putivuelta, no?, el que li diuen, i això agrada molt.
0: Mola molt. Rafaela, balles Rafaela Carrà,
1: sí?
0: I al cap de 5 minuts pots estar ballant maquinorra, sí, guapíssima, norantera, sí, no?
2: I quan t'avorreixes dius... Baixo el karaoke.
1: Exacte.
0: Ui, és fantàstic, sí. Això. És fantàstic.
2: No sé si estem a temps d'obrir un meló gros.
0: Tenim poc temps perquè hem de repassar l'agenda, però un meló gros, eh?
2: Bueno, el
0: aquesta
2: fem...
0: hora, eh? Tenim 5 minuts.
2: El fem breu. Va, Pui, què n'opines de personatges mediàtics i o influencers que de sobte es posen a fer de DJs o a organitzar festes? Per exemple, jo portava l'exemple de les festes grassa de la Nati Peluso, que al final ella és cantant, és d'intèrpret, o les festes que organitza la Mètrica, que fa com de selectora musical, però... Ai, és que no sou DJs.
0: Intrusisme, vols dir?
2: No, vull dir-ho jo.
1: No conec aquestes festes, vale? Però et diria... Què opino? Opino que qualsevol que vulgui pot fer una festa, però si no ho fas bé, deixar-la de fer. Ja està.
2: I ja està.
1: I ja està. Potser punxen bé aquestes noies, però si no punxes bé, llavors no ho facis.
0: Ja.
1: No? I no sé, ja està. Sense... No
0: veus? Sé. Meló tancat. Era
2: malonet.
1: Si vols, aprofundim una mica més, si vols.
0: No, hem de fer una mica de promo, també, del que ens ve en aquesta festa, tan pop, tan queer, tan burlesc, que no ho hem dit, perquè també té aquesta pàtina plena de hits, la festa temàtica dels diumenges, a l'Apollo, xurros con chocolate. Atenció, que ve la festa Disney.
1: Sí,
0: la primera
1: aquest
0: cita. Aquest diumenge és festa Disney.
1: Sí.
0: Això què vol dir? Nostàlgia pura?
1: Això vol dir shows dedicats al món Disney. Trobareu les cançons que de les pel·lícules que veieu de petits. Tothom canta a pista. És una festa molt, molt emotiva. La gent arriba a plorar, fins i tot, veient els shows, perquè, sí, clar, això et toca la patada molt.
0: Home.
2: Molt, trobarem molt, princeses molt. I princes.
0: Disney fa plorar d'entrada, imagina't, sí, si a més hi afegeixes el component nostàlgic, sí, no? I comunitari.
1: No, i a mi em mola, perquè Disney, pots pensar que és una empresa com molt normativa, no? I després veus que la gent que està allà al públic ho porta al seu camp i que ho viuen i que els hi parla també a ells, yeah, saps? I això és molt bonic. Mm-hmm. I tenim a la Inés Hernán, convidada especial, que, bueno, és una meravella. I
0: humorista, farà... jo li dic la que... Bé, és igual, continua. No, dir una borrada. No.
1: Estarà acompanyant-nos durant tota la festa, serà maestra de cerimònies i també farà un DJ set, perquè ella punxa. Mira, ara que estaves parlant d'això, de la gent que punxa i tant, o sigui, la Inés Hernán vol punxar i ho fa bé, pues adelante con todo, saps?
0: Una superestrella.
1: Clar. Què passa? Que si no ho fa bé i la gent només va mirar-la perquè és la Inés Hernán, doncs arribarà un moment que ningú vagi a veure-la, perquè si no punxa bé, no?
0: Això serà aquest diumenge. Sí. En vindran més. Aneu a la web de l'Apollo i també a les xarxes de Xurros con Chocolate, que allà teniu tota la informació condensada. Ara fixa't que estem punxant una cançó dels Pets, que es diu Bon Dia, que sé que per tu és una cançó que has escoltat de sempre. A més, els nens i nenes, els petits, els encanta aquesta cançó sempre.
1: No, clar, normal, és que és molt alegre.
0: Sí, tot i que el Lluís diu un retreçat que no sé què, o sigui, red flag increïble, sí, però bueno, era als anys 90.
1: Claro.
0: El Lluís ho sap i ho accepta. Pui, que no ens queda temps, estaríem parlant molt amb tu, de xurros, felicitats per la feina feta pels 15 anys.
1: Moltes gràcies.
2: I per molts més,
0: per 15 més com a mínim.
1: Quan vulgueu torno, eh? M'ha encantat.
0: Quan vulguis tornes, això ja t'ho dic jo.
2: I quan vulguis tu, venim.
0: I quan vulguis tu, venim
1: a la festa. Clar, i tant, convidadíssims.
0: Vale? Pui, gràcies, que vagi bé. Maria de Batalla, fins dilluns.
2: Marxem.
0: Dilluns ve el Carles Francino.
2: Ai, quina
0: il·lusió. No el pare, el fill, l'actor. Que és guapo, es veu, que bueno... Dani Espósito, a tots, moltes gràcies, que vagi bé.

0: Escoltes i cat.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOL.
3: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel. Tenia un petit xinglot i he pensat, o ho diu l'Albert o jo, aquí mateix.
1: I no són les 3, són les...
3: Són les...
1: Tinc una amiga que cada cop que surt de festa i li entra xinglot, marxa. A casa. S'arratlla i truca a sa mare i diu, vine a buscar.
3: És broma.
1: No, t'ho prometo per la meva vida.
3: A més, els borratxos els agafen molt el xinglot.
1: Per això li dic, sembles un pirata. El típic pirata de dibuix animat.
3: Com estàs, tu?
1: Doncs mira, molt bé. He estrenat una cosa avui.
3: Què?
1: He agafat la meva petita tassa d'infusions.
3: Ah, sí.
1: I l'he portat a l'estudi 2, al DICAT, que és perfecte i és tematitzat a una cosa que no direm en veu alta perquè, si no, me cancel·len.
3: És un fantasma, no?
1: El Halloween.
3: Ah, està al·lucinant,
1: Tu com estàs, Xoxo?
3: Jo estic molt bé, tot i que no tinc una infusió en una petita tassa en forma de fantasma, però tinc una cantimplora amb aigua molt freda i un smint que m'acabo de prendre abans de començar el programa. Per tant, bueno, estic millor que mai.
1: T'agradaria tenir una infusió o no ets d'infusions, tu?
3: No sóc gaire d'infusions, la veritat.
1: Molt bé.
3: Prefereixo un cafè.
1: Sí que és cert que el cafè t'activa més.
3: Bueno, a mi no, però sí. No m'agrada el gust de les infusions perquè sento que és aigua bruta.
1: Ai, no, a mi m'encanta.
3: Sí, perdona, no ho sé. Família, això és el Loft, el pisat compartit de Catalunya.
1: I avui, dijous 17 de setembre, sabem que... tenim fora les nominacions dels Grammys Latin d'aquest any. I algun dels noms que més ens ha agradat veure ha estat Bad Gyal i, com no, Rosalía. Reglina y tabaquesote... Màscara està nominat com a millor àlbum de música urbana, on també hi podem trobar Tropicoqueta de la Karol G, i Choque és dins la categoria de millor interpretació de reggaeton. Estic molt feliç perquè la Bad Gyal per primera vegada rep una nominació en una cançó que no és una colabo, sinó que és una cançó seva.
3: No ho trobes fortíssim?
1: A mi em sembla una falta de respecte i
3: mínim.
1: Un acte misògin que no s'hagi pogut galardonar la nostra perfecta.
3: Misògin, eh?
1: Home, clar.
3: Però si sempre hi ha dones nominades.
1: Però cap a la Bad Gyal em sembla misogina que només se la respecti quan fa una col·laboració, perquè normalment sempre era amb un home.
3: Això és veritat, tens tota la raó.
1: Per altra banda, Lux, l'àlbum tan... bueno, que hem parlat moltíssim de Lux, s'han dut 7 nominacions, cosa que converteix a Rosalía en una de les artistes més nominades.
4: No referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca
1: le prestes... Ella sí que apareix a les categories més importants d'aquests Latin Grammy, com ara l'àlbum de l'any o cançó de l'any per La Perla. I tot això el mateix dia de l'últim concert del seu Lux Tour, que va ser a Miami. A tu t'has fet
3: molt
1: llarg? A mi m'ha fet gràcia.
3: Molt, molt.
1: Et puc fer un rapidíssim anàlisi?
3: Clar.
1: D'acord, així com a Barcelona es va fer molt viral, perquè clar, jo pensava que serà com a Motomami, que cada cop que hi havia un concert, la rada s'emplenaven de contingut del Motomami World Tour.
3: Claro.
1: Ara bé, en aquest cas el que ha passat és que sembla que s'ha focalitzat molt en el país, i això m'ha fa certa gràcia, perquè així com quan va estar aquí a Barcelona, bueno, en Espanya en general, tot va ressonar molt a Lux, Lux, Lux, i quan va marxar ens vam despreocupar completament de qui passava pel confessionari. Uh-huh. Entenc que ha sigut una estratègia per centrar-se en cada país. Així com feia l'àlbum en moltes llengües, trobo que ha volgut centrar-se,
3: sí,
1: i que fos més mínxol, i que no fos, per exemple, tot Llatinoamèrica, sinó que fos Mèxic, el país en què
3: centrava.
1: Sí, t'ho
3: compro.
1: Aquesta és la meva teoria.
3: Això m'agrada que sigui així també una mica, la veritat.
1: Trobo que està ben treballat. Altres noms que també ens sonen i que han estat nominats als Latin Grammys, als Grammy Llatins, són, per exemple, la Violeta Jodar,
3: de
1: 2023.
3: Qui és?
1: Una noia que té els cabells taronges. Ah. I per un remix d'una cançó seva. O la Belén Aguilera, que ha estat nominada a una categoria força curiosa, que és millor disseny de presentació pel disc Anela.
3: Què vol dir?
1: No ho sé, però bueno, aquestes coses que fan les modernes. Molta gent s'ha sorprès de no veure nominada l'Aitana per Superestrella.
3: Home, normal.
1: Però t'he de dir que ella mateixa ha dit que és perquè l'àlbum, com a tal, va sortir l'any passat i, per tant, no podia optar a entrar a les categories. Crec que l'any passat sí que va rebre les nominacions i els seus premis corresponents. Per tant, no ens preocupem que ella ja ha estat galardonada quan li tocava.
3: Bueno, vinga. Vale, t'ho puc arribar a comprar.
1: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
3: avui arrenca la 12a edició del Festival B al Parc Fòrum de Barcelona. Durant aquests 3 dies de festival hi podrem veure artistes com Guitarrica de la Fuente, que toca el dissabte i tinc unes ganes de veure el que em moro viva.
1: Uf, quina vergonya plorar davant de tant de gay.
3: Sí, la veritat. També hi haurà la Muixca. Que toca demà divendres. Nervis. O Rosowski. Tinc unes ganes d'anar-hi. Ara, quan he dit els noms, he pensat wow, wow, wow, wow.
1: És que és molt bèstia. I també hi ha l'Ochovel i el And Young Beef, la Lorna. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno.
3: M'encanta el Festival B.
1: És que el Festival B...
3: I en Ralfi?
1: No, crec que hi va ser l'any passat. Si no m'equivoco, l'any passat hi havia un cartellasso també.
3: Històric.
1: Ralfi, Amaya... Tota aquesta gent perfecta i fantàstica que sempre ens dona...
3: Tu vas a veure Rosowski, de veure Guitarrica, de veure la Muixca, que fa que no la veig. Bueno, molt, ja. Molt, molt, molt, molt.
1: Perquè com que ha estat retirada, veus, sí, aquestes sí, coses sí. Fa el Festival B, cada cop i volta et porta algú que et sorprèn.
3: Sí, sí, sí, ve molt de gust. La novetat d'aquest any és que el festival amplia la durada amb la jornada, la durada de tot el festival, amb la jornada inaugural d'avui dijous, en què les artistes principals seran la Natàlia Lacunza.
1: Perfecte.
3: La Jimena Marillo.
1: Fantàstica.
3: I les Petúnies.
1: Toma, ja. Yeah.
3: Dia dedicat a les lesbianes, potser.
1: Sí. Avui és el... No
3: a
1: sabia.
3: A les lesbianes hi ha Jana Cinta, també productora del Loft.
1: No sabia que avui, quin dia és? 17 de setembre era el dia de la visibilitat lèsbica. Ningú m'havia avisat.
3: Jo tampoc. Nosaltres intentarem anar-hi a treure cap algun d'aquests 3 dies i la setmana que ve us portarem tota la informació interessant que en puguem treure.
1: I ara que ja ens hem actualitzat, de què ens parlaràs avui, Gala? De la IA, també?
3: No, avui no. Avui torna la Gala Lectora i com que comença la setmana el llibre en català, us porto algunes recomanacions per cada tipus de lector. I tu?
1: Doncs t'he de dir, però que m'anirà molt bé perquè porto molts dies llegint en castellà.
3: Saps què he fet?
1: A veure...
3: Però quan són tots en català?
1: Ah, no, ara estic llegint en català.
3: No ho he ni contemplat, que existien els llibres en castellà, o sigui, se m'ha oblidat completament.
1: És que són una construcció social.
3: Absolutament. N'he posat un de por.
1: Molt bé.
3: Evidentment no m'he llegit, però m'ha recomanat ferventment una meva amiga.
1: Perfecte, doncs m'ha llegit aquest segurament.
3: Bueno, en fi, tu de què parlaràs?
1: Doncs us parlaré de desamors de TikTok.
3: Què vol dir això?
1: Hi ha ruptures, hi ha... relacions trencades...
3: Vale, vale, desamors literal, de parelles a TikTok.
1: No, i de família i de tot.
3: Mare de Déu!
1: I també tindrem a la Marina Córdoba, que ens explicarà la seva obsessió del dia. Avui ens parla sobre bodes. Ella ho deixa anar, a veure si cola. No en llesta ni res, mi col·lega.
3: No, mi col·lega té la marinera.
1: I qui vindrà a posar-nos al dia?
3: Ai, fa il·lusió, perquè avui vindrà la Laura Tapioles, mi perfecta, més perfecta, que me la vaig trobar a fossar editant com una boja. Ella és una treballadora nata.
1: Sí que és veritat.
3: És fantàstica. Abans de marxar, parlem de l'Aitana, que ha acabat la part espanyola de la seva gira a Madrid, i aprofitarem per comentar algunes de les lletres de Cuarto Azul, perquè té la marinera, col·lega.
1: Toma, ja.
3: Crec que ho tenim tot.
1: Per començar el programa, però amb el Feixo i Apuesto, cada dia ens queixem d'una cosa i avui, doncs, toca treure la ràbia de dintre.
3: Va, jo t'escolto!
1: Avui em toca a mi, i la meva queixa és... Per què el dia ja s'acaba a les 5 de la tarda? Ahir estava passejant per Barcelona... I jo notava la tardor que em trepitjava els talons. Jo intentava anar ràpid, però ella és més ràpida que jo, per això tinc una tassa de Halloween. Sisplau, que la Terra s'esperi una mica a fer la translació, no, la rotació, o com coi es digui el moviment que carda, perquè faci que els dies siguin així de petits, que no duren ni un segon. Et despertes
3: també
1: ja...
3: També és culpa nostra per canviar l'hora, eh? O sigui, tot ajuda, semblant res ajuda, entén-me.
1: Tot va en contra, sempre.
3: Tot ens va en contra.
1: Pues estic molt trista perquè això afectarà la meva salut mental, física, amorosa i de tot. No, ho porto molt malament. Sort que demà tinc psicòloga per poder tractar-ho.
3: Després de 400 anys.
1: Sí, diré, vuelto zorro.
3: Oh. A més que tenim la mateixa.
1: Háblame con respeto.
3: És que l'amo, mi puto todo. Bueno. Molt bé, Albert, jo també considero que s'haurien d'allargar els dies. A part, si els avions volen, és broma que no podem allargar un dia.
1: Literal.
3: No trobo ni tan complicat. Bueno, va, ja sabeu que cada dia per començar vosaltres decidiu quina serà la primera cançó que soni. Ens envieu una petita nota de veu al 667-0761-16, 667-0761-16, i ens dieu, doncs mira, avui vull que soni aquesta cançó per començar perquè tal, tal, tal, Pasqual, ja està. Vols que escoltem la primera?
1: Vale.
3: Bueno, la d'avui.
0: Hola, Alberto, hola, Gala. Una coseta. Podeu posar alguna cançó del Davy per començar el programa? Que us escolto cada dia. Va, que sou els millors, petonets.
2: Benvingudes al Love.
3: Molt bé, doncs posarem una mica de Davy. Aquesta persona, zero... Vull dir, alguna del Davy, li turbopela.
1: Li turbopela, però perquè en Davy és fantàstic i tot ho fa bé.
3: Doncs
1: a veure
3: posem...
1: Quina posem, a veure, de totes?
3: Black Girl, no?
1: Uf, m'encanta.
3: T'agrada? Doncs pues va, posem aquesta.

0: el Love Flight.
1: Pussy que mana.
2: Això és el Love.
1: Está muy caro este pussy.
2: Amb Gala Castelltort.
1: No te acerques, pussy.
2: I Alberto Gadel.
1: Aquí págate,
2: pussy. Aicar.
1: En tu vida probarás this.
3: Que lo que, pussis, com esteu?
4: Perfecto, pussy.
3: Som la Pussy One i la Pussy Two. La Pussy Pu.
4: La Pussy Figueroa i la Pussy Maite.
3: Això mateix. I seguim amb l'Abdicat. Això sí, va, som l'Alberto Badir.
4: I la Gala Castelltort.
3: Això mateix. I està a punt de començar la 44a edició de la setmana del llibre en català. Comença demà. Per tant, hem d'estar preparades.
4: Perquè comença un divendres.
3: Jo em pensava que començava avui.
4: Ah.
3: No, no, i ara he vist aquí que hi ha una persona anònima, anònimo, 1432. Crec que comença demà, dia 18. Entra avui demà, demà. Jo pensava que començava avui perquè he rebut aquest petit llibre, ara mateix, que és encertadíssim rebre'l ara mateix.
4: Quin llibre és?
3: Que és un llibre que es diu Alimentar la bèstia, que l'ha fet en Jordi Borràs, que és aquell fotut periodista molt viral, que si entreu al seu petit Instagram us sonaran les fotos que fa, i les il·lustracions són de la Querraturre, que és una perfecta, que les samarretes d'oques que tenen a darrere com uns dibuixos,
4: sí,
3: doncs les ha fet ella també.
4: Ah, molt bé.
3: És aquesta perfecta. I llavors és com una guia per explicar discursos d'odi i
4: coses... En xarxes o coses així.
3: Entenc una mica de tot, però mira, t'ensenya antipolítiques, informació... Bueno, una mica de tot, no sé, és que no he tingut temps de mirar-me'l, però fa molt bona pinta, ens el mirarem i en parlarem en qualsevol cas. Arribat, fa il·lusió, gràcies. Dit això, que comenci la setmana del llibre en català vol dir que durant 10 dies el passeig Lluís Companys de Barcelona s'omple de llibres, editorials, d'autors. És una mica com un Sant Jordi allargat i a destemps.
4: Sant Jordi Pro Max.
3: És un Sant Jordi Pro Max, sí. Hi haurà 98 casetes.
4: Collons.
3: Més de 300 expositors i més de 350 activitats, que es diu ràpid, però és una barbaritat.
4: Home, són moltes coses a fer.
3: Moltíssimes coses. I clar, davant de tants llibres hi ha un problema, que és que què compres?
4: Clar.
3: A mi em passa, i segurament a molts altres també, que a mi com més opcions em donis, pitjor em va.
4: Sí.
3: Perquè més em costa triar. Soc molt lenta, molt lerda, o sigui, no...
4: A més, allò que el llibre... Tu et pots comprar sense saber-ne absolutament res, però clar, d'aquest fies de la sinopsi de darrere, una mica de la portada i del títol, o de l'autor si t'agrada, però crec que els llibres és complicat perquè fins que no t'ho recomanen, no és com una pel·li que ja pots veure una mica la vibra amb un tràiler.
3: 100%.
4: O pots veure un extret de TikTok i dius, ah, mira,
3: depèn
4: però amb un llibre...
3: Depèn de qui t'ho recomani, què t'expliqui, sí, és molt més fàcil fer-se'n una idea. Com que el més fàcil en realitat és anar al best-seller i de vegades tampoc volem això...
4: No, perquè llavors només queda descobrir el que ja ha llegit tothom i també fa gràcia llegir altres
3: coses.
4: També
3: és divertit descobrir coses i ser tu qui les recomana. Avui us porto un llibre per diferents tipus de lector. He intentat que tots siguin novetats.
4: Ah, molt bé.
3: Perquè si no ja recomanaria el de sempre, que tampoc cal.
4: Clar.
3: Llavors, si li vols regalar algú, és bastant probable que no el tingui també, està molt bé.
4: Clar, si és nou.
3: Exacte, per tant, som-hi, comencem! Per la persona que diu que no té temps per llegir però té 4 hores de TikTok al dia,
4: jo,
3: tu, per exemple, recomano La vida no són matemàtiques de Joan Miquel Oliver, que és membre d'Antonio Font.
4: Ah, molt bé.
3: Que és la cançó que sona de fons. És lletrista, és guitarrista, és compositor, ho és tot. Ell, sí. És perfecte perquè aquest llibre que es diu La vida no són matemàtiques són 77 microrelats sobre la vida quotidiana, el pas del temps, les persones...
4: Ah, que divertit, a sobre són micro...
3: Clar, són petitets, llavors són tots basats en la seva vida i per tant sempre hi ha com la música una mica de protagonista i és important pels addictes a TikTok.
4: Clar.
3: Perquè no cal asseure 3 hores i recordar qui era el cosí del protagonista del capítol 2. És un relat i punto, i no hi ha més. Pots anar llegint petites peces i a més no estan correlacionades.
4: Llavors, abans de dormir et fots una microrelat.
3: Sí, l'obres i a veure què et trobes. Jo he de dir que no me'ls he llegit tots, perquè va sortir fa relativament poc, em sembla, o almenys jo en soc conscient des de fa relativament poc, però n'he llegit uns quants, i llavors no cal ser fan d'Antònia Font perquè t'agradin, no cal ser fan, els pots mirar igualment. De fet, jo ho vaig veure després, que era d'un membre d'Antònia Font.
4: Vale, perfecte.
3: Perquè sabia qui era, però pensava, em sona aquest nom, però jo què sé, tio, potser és un autor que ja m'he llegit, saps? Ni idea. I després vaig caure, i que era això.
4: Perfecte, doncs.
3: Per tant, si t'agrada una mica de relat curt, boníssim aquest. Es diu La vida no són matemàtiques.
4: Perfecte, doncs aquests ens l'apuntem a la llista per comprar-lo en una paradeta de la setmana del llibre en català.
3: Ara anem a un que t'agradarà.
4: Oh! De La travessa?
3: No, això és crims, Albert.
4: Ah.
3: Pels dements, a qui no us fa por res... i us agrada el true crime. Veus? Jo és que m'estic morint ja amb aquesta música. Us recomano El fill de l'oligarca, de Patrick Radin Kefir.
4: Kefir?
3: D'en Kefir, us el recomano. Aquest llibre, com us podeu imaginar, no l'he llegit perquè em fa por, però n'he sentit a parlar perquè la meva amiga Maria, que és addicta a crims i a la lectura, també és addicta a aquest llibre. I me l'explica, bueno, de pe a pa, que pràcticament és que no cal ni que me'l llegeixi ja.
4: I de què va?
3: Doncs mira, el fort de tot això és que és un cas real, i us explico. Hi ha un noi que es diu Zach Bradler, que té 19 anys i que mor després de caure al Tàmesi des d'un edifici de luxe. Llavors, la policia en aquell moment ho considera un suïcidi, però els pares investiguen i descobreixen que el seu fill s'havia inventat una identitat i que resulta que es feia passar pel fill d'un oligarca de l'Europa de l'Est i s'havia ficat de sobte en un món de milionaris, intermediaris raros, estafadors, fortunes, una cosa molt estranya i bastant fosca.
4: Ah, però que divertit, no?
3: Sí, és prou divertit, però a mi això em fa por.
4: Vale.
3: Llavors, no ho sé, aquest llibre té un punt d'investigació periodística també sobre identitat, diners, aparences, què va passar realment. Per tant, crec que és xulo. Potser no fa por, eh? A mi em fa por, perquè a mi em fa por. Però crec que no fa por, en plan, crec que és no, com...
4: Com un true crime normal.
3: Una mica thriller, una mica true crime, una barreja rara.
4: Tensió, no? Segur?
3: Segur que sí. No sé, he pensat que podia estar bé. A mi, jo tinc... Jo me'l llegiria.
4: Vale.
3: Llavors,
4: imagina't la recomanació.
3: Guai. Exacte. Imagina't, a mi que em fa por tot, eh?
4: Com es deia, perdó?
3: Es diu El fill de l'oligarca, d'en Patrick Redden Caffey.
4: Perfecte, doncs, també apuntat a la llista.
3: Sí, el segon cognom no el sé dir. En vols més?
4: Som-hi.
3: En tinc més.
4: El llibre d'en Tito.
3: No, per mi aquest és. Ah. És a dir, per la persona que té 23 anys i un dia pensa que acaba de néixer i que és un nadó, i el següent creu que s'està a punt de morir perquè és una vieja.
4: Vale.
3: Recomano Sorra, de la Cristina Genevat. És de l'editorial La Magrana. I aquest llibre es va publicar fa una setmana. Vull dir que és molt nou, no és broma. Jo ja me l'he llegit perquè és molt curt. I, de fet, me'l vaig llegir divendres passat després de sortir de festa amb tot el ressacón, amb les meves amigues. Cadascú va triar un llibre i vam estar llegint una estona. Llavors, no me'n recordo de res, perquè em passa que quan llegeixo un llibre en un dia, se m'oblida.
4: Vale, però t'ho vas passar bé.
3: Sí, em va agradar molt. Jo recordo això, en blanc, me'n recordo una mica de la història. Bàsicament segueix tres moments vitals de tres noies, feminisme. Llavors, el primer és, bueno, n'hi ha un que és una nena que viu l'últim estiu de la infantesa, un altre que és una ballarina de 23 anys que té una lesió greu i ha de decidir què fa amb la seva vida, i l'altre és una escriptora adulta que la parella ha deixat per una dona més jove.
4: Uf! Pelos, aquest llibre. Una pregunta, són com tres històries separades o estan correlacionades d'alguna?
3: Sí, més o menys.
4: Vale, o sigui, tu vas llegint i vas trobant-te...
3: Tu te la flipes.
4: Un rato aquí, un rato allà.
3: És molt xulo, eh?
4: Ah, perquè és divertit, a mi m'està cridant.
3: És el primer llibre que m'he llegit amb el meu petit e-book.
4: Ah, molt bé.
3: Em fa molta il·lusió,
4: també t'ha dit que amb aquell petit e-book...
3: Sí, no, no, i a més, com que tu l'amplies i el fas petit, no sé quantes pàgines té, però sé que és relativament curt.
4: Perfecte. Home, si te les llegim una tarda...
3: Sí, no, no, es pot llegir perfectament en una tarda, un rato abans de dinar i després, m'entens? Ha guanyat el primer premi, Lo Somni, és la primera edició dels premis, per tant, potser és una puta merda premis, la veritat no ho sé. En qualsevol cas, a mi m'ha agradat, perquè tot el que sigui una crisi existencial a mi em funciona.
4: Perfecte.
3: Si t'agrada una bona crisi existencial, és el teu petit llibre.
4: Som-hi, doncs. Què? Però a veure, una cosa...
3: Una altra que fa por.
4: Però una altra, perquè...
3: Una altra!
4: Per què et tortures així?
3: És que han sortit molts llibres que a mi em fan por últimament. No sé què està passant.
4: Crec que s'ha posat de moda.
3: Crec que sí.
4: El terror. Perquè
3: jo crec que
4: any...
3: és per culpa del Joc del Silenci, no és ni broma.
4: Però perquè aquest any també el cine...
3: També, eh?
4: Ha set, bueno, l'any del terror.
3: Ah, sí?
4: A quan queda per al Festival de Sitges? Res. Serà el seu prime aquest any, ja veuràs.
3: Bé, una altra que fa por... Però que la veritat sí que me'l vull llegir perquè planteja una pregunta que crec que és divertida i que genera molt debat. Aquest és per la típica persona que s'ha vist Black Mirror, vale, que li encanta Black Mirror i que tot és en plan «Oh, Johnny, Black Mirror!» Aquest tipus de persona...
4: Tu ahir.
3: Sí, jo ahir. Aquest tipus de persona és el tipus de persona que s'ha de llegir aquest llibre. El llibre es diu El preu de néixer i és de la Laura Ghost, és d'Edicions Pro, de Grup 62. La premissa és bona perquè el llibre planteja una societat en què perquè neixi una persona n'ha de morir una altra voluntàriament.
4: Voluntàriament?
3: Voluntàriament.
4: Ai, Déu meu.
3: Ho anomenen el relleu i llavors entre totes aquestes intríngulis hi ha contactes, llistes d'espera, tot un sistema que el regula qui pot néixer a canvi de que algú altre accepti morir.
4: Però t'arriba una sol·licitud, rotllo, vols morir-te?
3: No, no sé com funciona. Ha sortit fa molt poc, m'ha d'arribar. De fet, avui me l'estan enviant. No sé.
4: Hola, tia, doncs ja me'l deixaràs, aquest m'agrada.
3: Aquest fa molt bona pinta.
4: És que les distopies sempre entren moltíssim.
3: És que aquest fa molt bona pinta, la veritat. Tu et moriries perquè nascés una altra persona?
4: No.
3: Jo tampoc, ni de conya.
4: Però ni de conya, Begoña, i menys sentint que tinc tota la vida per davant encara.
3: I si tinguessis 80 anys no ho saps, jo segurament tampoc.
4: Ja. M'agradaria parlar-ho, però llavors parles amb algú gran i depèn de com te parla i tal, dius, bueno, doncs que potser sí que és veritat que arriba un punt que et canses d'estar viu i com que sents la mort tan a prop ja l'has abraçat i has fet el teu procés per dir, doncs marxo i ja no em queda res més per fer perquè no puc ja tampoc físicament, saps?
3: Ja, que heavy que te cansis de viure, és molt bèstia.
4: Ja, però també entenc que és farda, o sigui, ha de ser així perquè si no... Tipo, ja, entenc que ningú vol morir, però també el nostre cervell deu estar preparat per acostumar-se que arriba un punt que et mors, no?
3: Pues és heavy metal, crec que és molt interessant aquest llibre, en sèrio.
4: Pues sí, et deu fer plantejar moltes coses de la teva vida, eh?
3: Segur que sí, ha de ser molt guai.
4: És que... Ah! Odio les merdes d'autoajuda, perquè un llibre així...
3: Clar!
4: No pensa més que qualsevol altra puta cosa, tio, em fa una ràbia la gent que llegeix autoajuda.
3: Prou de fer el camino de l'artista, ja. Jo és que estic en contra d'aquest tipus de llibre. Jo em vaig comprar un, que no me'n recordo com es diu, algo de Crear, que és un llibre mitiquíssim,
4: cercle.
3: Que té un cercle. Una pàgina em vaig llegir.
4: Quina mandra.
3: Vaig llegir la primera vegada i vaig pensar, això és el pitjor que jo he vist a la meva vida, però amb diferència, a més. I ella està abandonat. L'únic a la portada és maca.
4: No, llavors, és horrorós.
3: Mira, va,
4: amb aquests llibres que t'explica les coses tan detalladament, penso... És que
3: no necessito que m'ho expliquis, per mi m'estàs fent mansplaining.
4: Literal, explica'm
3: una
4: vivència.
3: Sessió de teràpia, la primera sessió de teràpia de la meva vida va ser més profitosa que això.
4: 100%.
3: La veritat. Doncs aquest que et deia es diu El preu de néixer, i és de la Laura Agost. Crec que és xulo, eh? Jo tinc ganes de que m'arribi i de llegir-me'l.
4: Ja ens rediràs quan te'l llegis.
3: Exacte, ja te'l deixaré. I tinc un últim llibre encara. És per la persona que parla molt amb el xat.
4: Ah, va.
3: Més que amb els seus amics. És tecnològic.
4: Ah, tecnològic?
3: Bueno, tecnològic tampoc, però es diu l'antropòloga d'Ada Castells, i aquest llibre va sortir el dia 9 de setembre, per tant fa una setmana i un dia. Jo he de dir que l'he començat pel meu petit co,
4: vale.
3: Però com que encara m'estic llegint llibres de paper, està sent molt complicat.
4: La transició.
3: La transició està sent molt complicada. L'he començat, que no l'he acabat, per tant no sé quantes pàgines exactes té, però avui ho he mirat al matí quan estava fent la secció i amb la meva mida de lletra, que crec que és bastant versemblant al que seria un llibre, em surt que té unes 160 pàgines.
4: Ah, molt bé.
3: En deu tenir 170, 180.
4: Vale.
3: És poc, es pot llegir bé, es pot llegir fàcil. La història comença després d'un col·lapse en què un petit grup d'humans viu en una societat completament organitzada per una intel·ligència artificial.
4: Ai, quina por, Gala. Això sí que em fa més por que el de terror.
3: Però després de parlar del que vam parlar ahir, de que l'ahir ens matarà tots i tot, penso, mira...
4: Ja aquí som,
3: anem amb tot. La màquina decideix com es crien, quina feina faran, estructura tota la seva existència, és molt fort.
4: Fàstic.
3: És que aquest també fa una mica de por, la veritat. És el meu dia de por avui, eh?
4: Tu estàs canviant.
3: Estic de Halloween.
4: Estàs de Halloween, però vamos.
3: Heavy metal.
4: Després fem una carbassa, si vols.
3: Què passa? Que després hi ha una dona que comença a qüestionar aquest món aparentment perfecte i planta la llavor de la revolta. Mi Turbo Woke. Ella és la Mas Turbo Woke. Jo això l'he començat perquè em vaig imaginar que amb aquest títol que es diu l'antropòloga hauria de ser completament turbo woke.
4: És que
3: ja... m'acabaria funcionant ni que em fes por. Mira que a mi les coses d'IA i merdes... normalment penso, em fa molta mandra que ara una persona em vingui a parlar d'IA. Perquè penso, jo sóc la generació de l'IA.
4: Literal.
3: No m'explicaràs res que no sàpiga, no em descobriràs res que no sàpiga. Però de sobte també potser et fa plantejar alguna cosa, saps? I penso, mira, pot estar bé. Però sí que el meu preferit i el que tinc més ganes de llegir és El preu de néixer, que és el d'abans, que és la típica persona que ha vist Black Mirror, que és el de morir-se.
4: Això està bé.
3: Això, aquest a mi m'ha cridat molt l'atenció i tinc moltes ganes de llegir-lo.
4: Perfecte, doncs ens apuntem tot per aquesta setmana del llibre en català.
3: L'antropòloga, El preu de néixer, què més, a veure...
4: El fill de l'octu no sé què.
3: Sorra, sí.
4: Forra?
3: Sorra, de Cristina Genevat. El fill de l'oligarca i La vida no són matemàtiques, que és d'un d'Antònia Font.
4: I l'Alimentar la bèstia també, no?
3: Ah, sí, Alimentar la bèstia, que és el que ens ha arribat ara mateix d'en Jordi Borràs amb il·lustracions de la Kerra Turre, que és una guia jove per plantar cara als discurs d'odi. Jo li vull adoctrinar el meu germà amb això.
4: Molt ben fet.
3: Veus? Mira, capítol 1. Però i això del feixisme, què és exactament?
4: Perfecte. És exactament el que necessitem
3: sí,
4: ara mateix.
3: Sí, no és broma, que això ens anirà molt bé. Ara posem una mica de música i ens el mirem.
4: Em sembla perfecte.
3: I ja que estàvem parlant de novetats de llibres, també parlem de novetats de música. Per tant, una mica de... Ja emprenya, de pla moguda.
4: Doncs que emprenyi.

0: Gala, t'hi he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, qui?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, what the fuck?
3: Estàs sentint el Loft.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, al Loft. Amb Alberto Garel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Passen 5 minuts de 3:45 de la tarda i seguim al Loft ICAT. Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Garel.
1: Pumba. Si ho recordeu, si ho recordes, Gala, que últimament no te recordes gaire del programa.
2: No, mare.
1: Collita, fa uns dies...
2: Això per què m'ho dius, va?
1: Perquè vam parlar de no sé què i era en plan, ja ho hem parlat, això ho hem parlat, i tu no te recordaves de res.
2: Ah, jo no me'n recordava, és veritat.
1: Però bé, fa uns dies que vas fer una secció on parlaves de totes les situacions romàntiques.
2: Sí.
1: Ah, vale, que havíem viscut els últims dies. Doncs avui us porto la evil versió d'aquella secció.
2: Ah,
1: porto tot el contrari... situacions que són de tot menys amoroses dels nostres influencers de confiança.
2: Quins nervis.
1: La Bon Bon Rage i la Ona Gonfaus s'han enfadat? Ens preguntem totes. Des de fa uns dies, els comentaris de totes dues s'han omplert de preguntes sobre la seva relació. Sí que és cert que estem acostumades a veure-les fent contingut juntes molt més sovint del que hem estat veient últimament.
2: És veritat, però a mi no m'ha sorprès perquè com que la una viu a Madrid i l'altra se suposa que viu allà a Sabadell o no sé on cony viu, he pensat, ah, normal, doncs no deu haver baixat tant i ja està.
1: Així tot, mentre ella estava visquent a Madrid, continuàvem veient bastant contingut juntes. Perquè la Raqui cada 2x3 va a Madrid.
2: Sí.
1: I la Ona va cap aquí a Catalunya. Però bé, des de fa uns mesos i gairebé durant tot l'estiu, sembla que no s'han trobat gaire, i és una cosa que ens ha sorprès i ha despertat rumors que s'han enfadat, que tenen problemes entre elles i per culpa d'això doncs no s'acaben de trobar, no acaben de quedar, tot coses externes. Cansades d'això, la Raqui va fer un vídeo a l'estiu on explicava que no acabava de passar per un bon moment a la seva vida privada. Va ser preguntes i respostes.
2: Que no estava en su mejor prime.
1: Efectivament. De fet, tinc el tall, l'escoltem.
3: No es ninguna sorpresa para nadie. Yo llevo tiempo diciendo que no estoy en un buen momento. Nua nos ha dejado hace una semana, pero Nua llevaba muy enferma desde hace unos meses. Entonces, ¿qué pasa con Ona? Con Ona no ha pasado absolutamente nada aquello que digas, ¡guau, con Ona! No, Ona, en serio, la amo, ya sabéis, la estima que yo la tengo a ella. Es la hija de mi marido, es la hermana de mi hija, pero es que aparte es una persona que lleva 16 años, es mi familia, yo la considero mi familia. Pues, entonces, si una persona no está bien, yo soy una persona que cuando no está bien acostumbro a tener un carácter muy, ¿sabes? Muy estricto. Cuando vosotros lo notáis mucho con Ona, porque yo con Ona siempre hemos hecho mucho contenido juntas, ¿vale? Y ahora, pues no lo hacemos. Pero porque no hagamos contenido, porque ella es creadora de contenido y yo también, no quiere decir que Ona y yo ya no nos hablemos y tal. Yo estoy en un mood que no me apetece. No estoy en el mejor momento con nadie.
1: Bàsicament, se li ha juntat moltíssimes coses. Ella no està bé a nivell personal i se li ha mort la seva gossa, la Nua, que és aquesta gosseta de la qual parla en el vídeo, que els ha acompanyat tota la vida. I per tot plegat, doncs entenc que no estan sent una bona època per ella.
2: Quants anys té?
1: No ho sé.
2: És tan fort que estigui fent declaracions sobre això amb tants anys.
1: A mi m'ha sap greu que la gent li pregunti tantes coses de la seva vida privada sense...
2: La gent... Vale, ara diré una cosa paternalista. Vale? La gent té molt poc criteri quan entra a internet.
1: Bueno, clar, sí.
2: Molt poc. No tenen vergonya, no els hi fa... O sigui, no és que no tinguin vergonya, és que no tenen sentit de la vergonya aliena i no saben que hi ha coses que foten tot el latxe. O sigui, ja fes-ho per supervivència. No ho fan. Clar que li pregunten, pots no respondre. Si respons, però tens com 40 anys
1: 37.
2: I estàs... Tens com 40 anys i estàs explicant coses super de nena de 15. És que no ho entenc, com no et farà, xe.
1: Però perquè
2: de veritat,
1: també...
2: que falta més vergonya aliena en aquest món.
1: Però perquè també internet s'ha convertit molt en aquest pati d'escola de la popo, la guais i les pringues.
2: És super desagradable.
1: Però bé, en aquest vídeo també ha explicat que té alopècia areata.
2: Ah, vale. Per la cara.
1: No, perquè és una malaltia autoimmunitària que provoca la caiguda sobtada del cabell en forma de clapes rodones o ovalades sense danyar de manera definitiva els fol·liculs pilosos.
2: Ah, vol dir que pot tornar a créixer, no?
1: Que pot tornar a créixer, però que ella ara, quan té situacions d'angoixa, li passa que de cop i volta els cabells li comencen a caure. Per tant, ens ha deixat clar això, que no és el seu millor moment, però que no li passa absolutament res amb l'Ona. D'altra banda, hi ha hagut gent que ha comentat que podria ser per les ganes que té de ser mare una altra vegada, i en canvi el Rubiales ha dit que no en vol més.
2: Ah,
1: això
2: però ell ha dit que sí.
1: Ella això ho comenta al vídeo, que li pregunten: tindràs un altre fill? I ella diu que si fos per ella ho intentaria, però que el seu marit va dir que no volia, i com que és una decisió que s'ha de prendre entre dos, van tenir clar que no tirarien endavant amb això, almenys de moment, és el que va dir ella. No satisfet amb la resposta de la Raqui, la gent ha continuat preguntant...
2: Veus, això també fa pena. Clar, en plan,
1: ja està, t'ha dit que no està
2: ja
1: bé.
2: Ja està, sí, no sé, ja està, per tothom, en plan, ja està.
1: Però bé, la gent ha començat a preguntar, l'Ona va fer un preguntes i respostes al seu YouTube i va aparèixer una altra vegada aquesta qüestió i ella va respondre el següent.
4: ¿Qué pasa con la Raqui? ¿Por qué no has estado casi con ellos, chicos? La Raqui ya contestó eso en su canal de YouTube. Es básicamente, Raqui lleva un tiempo pues pasando una mala época, ella personal, ella ya os contó lo que os quería contar, entonces yo ahí no voy a hablar nada más porque no es un tema mío. Y pues al final, cuando una persona no está bien, pues le cuesta mucho estar bien con la otra gente y no pasa absolutamente nada. Raquel es mi familia y yo pues la voy a apoyar cuando esté mal, cuando esté bien o cuando esté regular. Si yo sí la veo, lo menos que pienso es ponerme a grabar, porque ella tampoco está con eso. Estoy muy bien con ella, pero sí que es verdad que en general ella está un poco diferente porque no lo está pasando bien y tú al final tienes que respetar, porque yo la quiero, pues los tiempos de ella, de esa persona. Y este verano pues no he estado tanto con mi familia de parte de padre.
1: Que mona. Ella és molt mona i en aquest vídeo se la veia molt sincera i molt humana, t'he de dir.
2: Sí.
1: Per tant, no sabem què ha passat exactament, però esperem que es puguin recuperar totes dues com més aviat millor. El que sí que he tret d'aquest vídeo, que per mi ha sigut bastant exclusiva, és que l'Ona també ha passat per un moment una mica complicat per tema amorós.
2: Què?
1: Resulta que l'Ona Gonfaus, excol·laboradora del Loft, ha tingut un xicot en secret i no ens havíem assabentat. Durant l'últim any ha estat amb una persona que fins i tot ha conegut els seus pares.
2: Què?
1: Per coses de la vida s'han separat i ara està una mica trista, i de fet ella es refereix a la seva etapa vital com a ruptura. Atenció.
2: Eren nòvios.
1: Però diu que ara li costa una mica estar a casa seva perquè, clar, tu en un espai te'l fas molt teu i si ve una persona especial, vulguis no crear records i a vegades se't fa una mica bola. Bueno, mira com ho diu ella.
4: Y durante todo este año en Madrid no he estado tan sola como os pensabais vosotras. También por eso me ha costado un poco venir este año más a Madrid, porque yo al final yo vivo sola. Entonces, pues todos mis amigos y toda la gente que quiero ha estado en mi casa. Y al final, pues cuando estás mucho con una persona, pues esa persona viene mucho a tu casa, y cuando alguien viene mucho a tu casa, crea recuerdos en tu casa. Entonces, cuando esa persona ya no está y vienes a tu casa, que has creado recuerdos de esa persona, es como... Estuve con una persona, la cual quiero un montón, y lo dejamos porque no tocaba estar en ese momento, y no pasa absolutamente nada.
1: Bàsicament ho han deixat per això, perquè era un complicat, que s'estimen molt, però que no era el seu moment. Ella, pobreta, se la veu una mica afectada, perquè just abans de parlar d'ell diu: espera, me poso un lip coma perquè si arriba aquell clip a algun lloc em vegi guapa. L'estimo. Però bé, sento que ha de parlar més l'Ona Gonfaus a YouTube, perquè en el seu últim vídeo es poden veure trets de la persona amb una personalitat molt diferent a la que tenim normalment associada a l'Ona quan la veiem parlar per TikTok. Ella és simpàtica, és maja, ha vingut aquí, és fantàstica. Per tant, Ona, t'animem a que continuïs amb el teu canal de YouTube. Jo me'ls tragaré, t'he de dir.
2: Jo també. Ara m'ho miraré ara mateix.
1: Següent tema.
2: Mare.
1: Continuem amb la polèmica, perquè sembla que una parella que feia mesos que anunciaven que estaven junts ho ha deixat.
2: Qui?
1: Efectivament, Gala, parlem de Marina Barrial i Manu Regato.
2: Què dius?
1: Tenim la seva petita foto, per si algú no els ubica. Són aquesta parella de guapos. La parella que feia molt temps que ens donaven engrunes sobre la seva relació, la van oficialitzar fa re, uns mesos enrere. Recordo fer la notícia, jo recordo anunciar aquesta parella aquí al Loft. I ara sembla...
2: És que va ser molt polèmic perquè ho explicava com si hagués anat a la guerra.
1: Efectivament.
2: Sí, ja me'n recordo.
1: I que havien portaven molts mesos en secret, que en secret relatiu, perquè totes sabíem que estaven junts, però ens fèiem una mica les sueques. Doncs ara sembla que trigaran exactament el mateix temps que han tardat a oficialitzar-ho, en explicar-lo, en explicar que ho han deixat.
2: Ah, que no ho han dit ells.
1: Fa dies que se sospitava que tots dos no estaven passant per una bona època, perquè és això, que quan uns tiktokers que sempre fan vídeos junts deixen de fer-ne, totes diem: eh!
2: Què ha passat?
1: Radar activat! Com que s'acostava l'aniversari de la Marina, totes estaven a l'expectativa per veure com la felicitava el seu famosíssim nòvio oficial.
2: Clar.
1: En Manu Regato El dia de l'aniversari va penjar un vídeo a TikTok molt maco on la felicitava amb una plantilla de CapCut i, atenció, una cançó de Melendi, ¿vale? Aquí tenim el vídeo i escoltem la cançó.

0: La cançó és com una vela de Melendi.
1: Molt bona, mira,
0: i pel que he pogut llegir i interpretar, sembla que parla d'un amor no correspost. De tota aquesta passió i tot aquest sentiment que es genera amb una persona que no mostra el mateix interès, i a més parla d'aquesta passió descontrolada que és més aviat dolorosa pels dos. Per tant, això podria ser una petita pista, perquè si fas un vídeo d'amor, potser podries triar una cançó que no parlés de desamor, no?
2: Sí.
0: Trobo.
2: Sí, 100%.
0: A les imatges del vídeo es veuen escenes d'ells dos, però no hi ha cap petó. De fet, estan tallats.
2: M'està fixant en això.
0: Els petons del vídeo estan tallats, perquè hi ha vídeos que es veu que són una mica més llargs i hi ha jump cuts, que són aquests talls secs enmig, on es treu, bueno, o almenys s'intueix que s'ha tret els petons. Els petons.
2: Que heavy!
0: Tot va esclatar. No amb el vídeo en si, que també cada cop i volta pengen això.
2: Oi?
0: Amb un petit comentari de la Marina Barrial. Ja ho veig en aquest petit vídeo. El comentari diu... Per tot el que hem sigut junts, i ningú ho sabrà mai, t'estimo, un tros del meu cor també serà per sempre teu. T'he de dir que la biografia d'aquest vídeo, el que havia escrit en Manu era més o menys el mateix, però en present. I el que va sobtar va ser aquesta utilització del passat. Aquest ús del passat per part de la Marina Barrial. Però bé, no sabem què ha passat exactament, i no ho sabrem fins d'aquí 6 mesos o 6 anys.
2: O 60.
0: Jo suposo simplement que no han acabat d'entendre's l'un amb l'altre, però bé, la Marina Barrial unes hores més tard va fer un segon comentari que deia que l'estava tornant a veure una altra vegada i que li encantava el vídeo. Ai, però
2: estic flipant, jo.
0: Van penjar que tots dos estaven celebrant l'aniversari de la Marina Barrial junts, però he estat informant-me.
2: Que raros són.
0: Clar, jo vaig dir què, però llavors vaig estar informant-me per comentaris, per tant, la font. I diuen que estan celebrant l'aniversari amb més gent de la seva agència, per tant era una cosa més de feina i que els hi tocava. Però bé, entenc que es porten bé, que són amics, no sembla que siguin enemics, o simplement...
2: Home, si no penses aquest vídeo,
0: Ja, també és veritat. Però la gent diu que potser simplement estan buscant una mica de likes, perquè com que no ho acaben de deixar tot clar del tot...
2: Ah, pot ser.
0: Fem una mica d'engagement i d'aquí les setmanes...
2: Quina és la porra del Loft? Que és a dir, la teva porra, i que direm que és del Loft?
0: La meva porra és que s'ho han deixat i estan aprofitant per fer contingut. Aquesta
2: vale,
0: és la meva porra.
2: És una barreja entre la ruptura sí. I buscar likes.
0: Però perquè crec que és més o menys el que ha passat.
2: Sí.
0: Jo penso, bueno, no, penso, no els hi recomano una pel·li que és...
2: vale.
0: Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Una pel·li que parla d'una relació on les dues persones s'estimen moltíssim però que no acaba de quallar mai i sempre acaba malament. Però ells van a un lloc on es poden esborrar la memòria. I ja està, no diré res perquè és spoiler, però és la peli de les pel·lis més maques que he vist jo mai. De tant en tant la miro per
2: la
0: plorar.
2: La ploraré.
0: Viva.
2: Jo.
0: Vi? Va. I al final, a més.

0: Sí.
1: Deixa-la anar, eh?
0: Sí, sí, deixa-la anar.
1: Mare de Déu.
0: Ara m'ha sorprès a mi també.
1: No, no, quan ho he sentit, perquè al principi...
0: No m'ha sorprès, m'ha escandalitzat.
1: També és la paraula, sí.
0: Estic però, escandalitzada.
1: Saps al principi de les entrevistes que posen a vegades hooks i diuen...
0: Nosaltres al loft.
1: Nosaltres al loft. Doncs clar, de cop i volta surt l'entrevistadora dient tu has fet un trio alguna vegada? I la resposta seva és sí, però dic... Això estarà trucat o alguna cosa.
0: I no, no.
1: I no, tal qual era així el puesto.
0: Quina barbarity.
1: Explica que va patir hate perquè just quan s'estava fent pública, però no de forma oficial, la relació amb la Lola Lolita, ell no passava una bona època competint i la gent comentava que era culpa de la relació.
2: Por supuesto, no voy a achacar toda la culpa al equipo y probablemente yo también tendría culpa de que no saliesen los resultados, pero justo fue cuando se sabía que estaba con Lola a pesar de no haberlo hecho oficial y todos los comentarios eran desde que estás más pendiente de TikTok a ser piloto, no das pie con bola, no sé qué, deja el TikTok y ponte a entrenar, cosas así, cuando realmente... No tiene nada que ver, es verdad que...
3: Mira la Minya Mal que hace TikToks también, ¿sabes?
1: En un moment donat explica que la Lola cobra molt més que ell,
0: bueno,
1: i que
0: clar,
1: a les xarxes ell no guanya tant com de pilot, cosa que m'ha sorprès bastant. Parla que hi ha diferència de preus dins de l'indústria entre homes i dones també en el món de TikTok influencers.
2: Seguro que es muy difícil que gane siendo influencer lo que ahora mismo genero como piloto, obviamente.
3: Sí.
2: Lola genera mucho más que yo.
3: Pero
2: si,
3: tú como persona,
2: si yo me pongo un chaval normal con números que no es top sin hacer stream, que son influencers...
3: Sí, un creador de contenido que vive de redes.
2: Es que los hombres se ganan la vida bastante peor que las mujeres.
0: Pues que es fotín.
1: No, no, sí, 100%.
3: En redes sociales 100%, porque las chicas tienen maquillaje, pelo, sí, claro, ropa...
2: Y encima también es así, pero los hombres por lo general siguen a mujeres. I les mujeres siguen amb mujeres.
1: Però bueno, la mateixa regla...
0: A veure, vaya tonteria de comentari. Pues si cobres menys en una cosa que cobreu menys els homes, yeah, te jodes!
1: No, però tampoc ho diu amb ràbia, eh?
0: I a part, els homes heteros, perquè jo estic convençuda que Oscar Font cobra el mateix que
1: la una... Lolita.
0: En plan...
1: Home, ja.
0: Oh, perquè tenen maquillaje... Te jodes, és que ho trobo, però un igualment... comentari que no, ni que no vagi amb hate, trobo que...
1: Jo penso, i en la moto, ja peu el que coi cardis tu...
0: Una tia amb moto ha de pagar segur.
1: No, no, li surt a pagar, sempre. Però bé...
0: Que woke és.
1: Això ha generat certa polseguera, però hi ha una altra cosa que també ha generat bastant polseguera. I és que el que ha causat polèmica d'aquest podcast ha estat descobrir que viu a Andorra.
4: ¿Es para llevar vidas tan ocupadas tú viviendo en Andorra, ella siendo influencer? O sea, ¿qué hacéis? ¿Cómo
1: ya está,
4: lleváis?
1: Només és aquest comentari, però es menciona Andorra en diverses ocasions. La gent no ho sabia, però és una cosa que crec que sí que se sabia i que no ha amagat en cap cas. Ara bé, els talls de TikTok que han sortit d'aquest moment s'han omplert de comentaris dient que li feien un follow... Doncs per això, perquè viu a Andorra, però la majoria de vida la fa aquí a Espanya. Heu de saber que... heu de saber qui seguiu, nenes, tot i que m'ha sorprès aquesta entrevista, perquè, tot i el que ha dit, jo l'he vist bastant simpàtic, amb les coses bastant clares, com que m'ha sorprès que pogués parlar tant.
0: Que tingui dos dits.
1: Sí, el veig molt centrat.
0: No sé si són dos dits de front, que et sàpiga formular una frase.
1: Sí, no sé, he pensat, ai carai, mira, aquest noi no parla normalment, i quan parla és molt poquet, ara veure el sol... en un podcast m'ha fet il·lusió. Dic, mira què diu.
0: Molt bé.
1: I fins aquí les novetats, noies. Repassada l'actualitat de TikTok.
0: Molt bé, hem fet una bona repassada, nen? Mira si ens hem passat de temps,
1: Mare de Déu. Ara cardem una mica de la Lola Young amb Messi i seguim.
0: Som-hi.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: amb tu.
1: Si sents això, és que vius el Love.
2: Jo et faig tall.
1: Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
3: Mi gente de Love.
4: Uau.
3: Són les 4.
4: M'han passat molt ràpides aquestes dues cançons, loca.
3: A mi també, tant de bo, que més fort. Estona d'aquestes dues cançons.
4: Has sigut de disfrutona, però Max!
3: Tu les has disfrutado, però Max?
4: Home, jo me les disfruto.
3: Quina t'ha agradat més?
4: La de Jimmy, The Only One.
3: Ala, en sèrio?
4: No. No, és que la de Messi no m'agrada ja. La tinc massa cremadeta. Tot.
3: A mi m'encanta Jimmy's The Only One, la sang d'un sang. De gran vull ser com tu.
4: A veure.
3: Mariona Córdoba, com estàs?
5: És broma, aquesta presentació.
4: Avui no ho notes.
3: Una cosa, cada dia hem de treballar una presentació per tu. Si ja tothom sap que vens ara a les, cap a les 4.
5: Doncs seria la idea, no?
4: Escolta'm, no.
3: Hem fet un any i mig. Bueno, un any i una setmana.
5: Jo sé que el Sound of the Police no dona joc per més, però no sé, una mica d'alegria, no pot ser?
3: Però, Sam, ens està renyant. Posa el Sound of the Police. A cap, Mariona. Marxa.
5: Quan menys t'ho esperes, en tens una casa. Només dic això.
3: Jo no, això no va per mi, per si de cas, perquè
5: hagués
3: lluir molt raro,
5: sí,
3: això.
5: Sí, no.
3: Jo mai m'he follat a un policia.
5: No, jo tampoc,
3: Bueno, poc et queda. No, jo, que jo sàpiga ni que no. És impossible. Sí. Ja em sé totes les feines dels nòvios que he tingut. Un és profe.
5: Pues mira que tens feina, eh?
3: L'altre està a Japón trabajando, la que és enginyer, no sé què polles.
5: Estamos en Japón.
3: Fent cotxes o coets i ni sé què fa. Un altre no fot res la seva vida.
4: M'encanta
3: aquest.
4: Però
3: no és poli, m'entuans, perquè és superboque.
5: Amb algun d'ells t'has vist casada?
3: Sí, clar, amb el meu ex.
5: I tu voldries una boda gran o petita?
3: Jo...
5: Un casament, perdó. Sempre dic boda.
4: Uf. Crec que està ben dit, també.
5: Sí?
3: És que fa molt poc per mi que em vulgui casar.
5: No del tot. O sigui, sí, perquè va amb la teva vibe, però no perquè a tu també t'agrada ser una petita protagonista.
3: Oh. Sí.
5: I a mi també, no passa res, no passa res.
3: Sí, m'encanta. No, jo vull que el meu casament sigui petit, molt petit.
5: És a dir, amb la gent amb qui més et portes, però...
3: No, no, que més em porto, no. En plan, vull... La meva mare, el meu germà, el meu nòvio, el grup d'amics del meu nòvio, però en plan 5 persones, perquè em faria molt pal que fossin més.
5: Si en té 20.
3: Els meus... No, és que no tingui tants amics, entens? I els meus 5 amics ja xuparla. En Pau Leiva, l'Anna Garcia, els meus amics d'Igualada, i ja està, i fins aquí.
5: Bueno, és una boda petita però divertida.
3: Com a molt 100 persones, però i ja ho trobo una puta barbaritat. Jo, amb 50 faig.
5: I tu, Alberto?
4: Jo?
5: Bé, quan?
3: La meva família no vindria. Només la meva mare. La meva àvia d'aquí que em casi,
5: no?
3: La meva àvia d'aquí que em casi estarà, bueno,
5: no, pobreta,
3: menjant-se per... L'estaran menjant els cucs! També s'ha de ser realista.
5: Ai,
3: en
5: no.
3: Aquesta vida!
5: Però una cosa, que no trigaràs tant en casar-te, potser.
3: 10 anys, meva àvia, en té 84, ella no vol més, eh? En plan, ella no vol arribar als 90, imagina't els 94.
4: Ai, jo confio que les meves àvies m'hagin casat i que se'n vagin tranquil·les pensant. Com,
3: i tu, tot. 500 persones.
4: Home, mínim.
3: Això vol dir que jo hi seré?
4: Home, clar.
5: Sí, a tothom qui conegui.
4: De rebot arriba la invitació.
5: No serà cap honor que l'Alberto et convidi a la seva boda.
3: No, em pica el puny, eh? T'ho dic en sèrio. De rebote. No tens puta vergonya, t'ho dic en sèrio. No, em faré amiga del teu puto nòvio per ser sudama d'honor.
4: Tu sabràs.
3: Quan tinguis un nòvio, em faré amiga del teu nòvio, em faré la seva bèstia, seré sudama d'honor, i llavors et vindré...
5: Sudama.
3: I et vindré tu i et diré, oh, m'encanta, em dic ara com et digues.
6: Jo m'encanta, Luqui!
3: Què has fet? T'odio!
5: De debò, com sou, eh?
6: És que m'encanta fer parlar la Gala.
5: Doncs aviam, és molt fàcil saber que la meva obsessió del dia d'avui han estat els casaments.
3: Mira, de Carmen.
4: No.
5: Home, no. Han estat els casaments, parlem de casaments, perquè
3: vale,
5: jo he arribat a una edat en què vosaltres no us queda tant per arribar.
3: Mariona,
5: quiero dir-vos-ho, jo em pensava que aquest moment no arribaria mai.
3: Mariona, però what the fuck.
5: No ens portem ni tants anys, nois.
3: A tu et consola?
5: A mi em consola.
3: Et proposo que vagis a teràpia.
5: Ah, no, és a dir...
3: Però que m'intentis fer sentir malament en a mi, que sóc jove i acabo de néixer, que no tinc temps ni d'haver acabat la carrera.
5: Pues que crec que qui ha de parlar d'això amb la Carmen ets tu, perquè sempre t'agrada ser la jove.
4: La young.
5: Però algun dia ens casarem i serem grans, o potser no ens casarem, però
3: jo a mi m'agrada pensar
5: que sí. M'agrada pensar que tindrem una gran festa.
3: Si no, sisplau, casem-nos. Total, com que som amics, ens portem bé, no ens divorciaríem.
5: Jo tinc un contracte, un noi que conec, he firmat un contracte, que si no estem amb ningú d'aquí uns anys, ens casem.
3: Però és el teu amic?
5: Sí.
3: Sí, els collons. Tu te'l fa... Tu, sí, home, tu te'l folles. Jo amb en Paula Eva no me'l follo!
5: Ni jo, el meu!
3: Anda, que no, Mariona, t'estic fent a la cara!
6: Se escapa,
3: digui algú!
5: Però som amics, ens portem bé, llavors vull pensar... que en algun moment tindré un casament, val? Què passa? La gent del teu entorn es comença a casar, però és que, a més, aquest any podem dir que ha estat un estiu de casaments, però a tort i a dret
3: aquest
5: entre les
3: estiu,
5: famoses.
3: I concretament aquestes últimes dues setmanes.
5: És que és època de casaments.
3: Molt
5: sí. Vull
3: fort.
5: Dir, el just abans de... Bueno, no, sí, una mica abans de l'estiu, fins a finals de... mitjans d'octubre, jo crec que és així més o menys,
4: fa
5: és
4: bon
5: època
4: temps,
5: forta.
4: La gent
5: sí.
4: Ja no està de vacances.
5: Sí, sí,
4: jo,
5: sí.
4: Si em caso, espero casar-me en aquesta època.
5: Estaria bé, la veritat. Bueno, és que és quan es celebren la majoria de bodes. I últimament també hem parlat molt de casaments de famosos. S'ha casat Taylor Swift, Dua Lipa, Cristiano Ronaldo i Georgina, Zendaya i Tom Holland, diuen. Però sí que és veritat que tots tenen en comú una cosa en concret. I és cert secretisme, bodes discretes. Potser pot ser una boda gran o una boda petita, però totes elles han estat bodes discretes. Per exemple, Taylor Swift s'ha casat en una boda gegantina al Madison Square Garden, però no hi ha pràcticament fotografies d'aquest enllaç. Dua Lipa en recintes més tancats i tallant carrers de Sicília.
3: Puta, l'odio.
5: Cristiano i Georgina, una boda superíntima només amb els seus fills.
3: M'ha escapat de paraula, de perdó.
5: I Zendaya i Tom Holland, que no se sap si s'han casat o no. Segons l'estilista vam dir l'altre dia que es casarien després de la promo de Dune 3.
3: Però que l'estilista està divertint-se.
5: Sí, ell supera.
3: L'estilista està... Bueno, què els hi dic amb aquests? Vinga.
5: Això, demà l'altre, sí. Però després, a més, tenim a Miley Cyrus, que s'ha casat, però tampoc ho hem sabut.
3: Què? Amb qui?
5: Miley Cyrus és la reina de casar-se en secret perquè no és la primera vegada que ho fa. No sé si ho recordeu, però en el seu moment, el 2018, si no m'equivoco, es va casar amb Liam Hemsworth a casa seva i ho vam saber bàsicament perquè ella va penjar una foto a les xarxes, una foto en blanc i negre que es va fer com molt mítica, amb un casament que llueix que es va celebrar al menjador de casa seva.
4: Que sí. Maco!
5: Però tot allò maco va durar molt poc temps perquè es van divorciar molt poc després d'aquest petit casament.
3: Aquesta és la meva trama preferida d'internet, que ella fes flowers a casa del seu marit, que no sé què va passar.
5: Això no sé si és veritat o no, eh?
3: Home, pues yo elijo creer.
5: Sí, sí, jo també, choose to believe, però diuen que va ser...
3: Una fake news.
5: Una fake news d'internet.
3: A mi m'encanta la fake news.
4: Però quina de niu?
5: Que va fer la cançó a la casa on li va posar les banyes, no?, amb no sé quantes ties o alguna cosa així.
3: Sí,
5: a mi m'agrada. Vull dir, és tota una trama així una mica estranya.
3: Amb un traje, ho sé, o alguna cosa així.
5: A mi el que m'agraden són aquests petits story times de famoses que s'han casat un dia i que als pocs dies han decidit separar-se, divorciar-se.
3: La Kim Kardashian va fer això, no?
5: Kim Kardashian es va casar amb un jugador de la NBA que és el Chris Humphries. Un tio de metre... Bueno, dos metres.
3: Ai, que sembla un labubo, la Kim.
5: Deu ser.
3: Ai. Que sembla un labubo, que l'haig.
5: Com a jugador de bàsquet és molt, molt alt.
3: Hola, lo, sí, sí. Bueno, i aquest trajo escarós que porta ell.
5: Doncs sabeu quan va durar el matrimoni?
4: A veure.
3: Com una hora.
5: 72 dies.
3: Sí, sí, molt poc.
4: Què?
5: 72 sí. Dies.
3: Dos mesos.
4: Però
3: merda.
4: Per què passa això?
5: O sigui, en el cas concret de Kim Kardashian i el Chris Humphries va ser perquè... Va ser un casament molt televisiu, va ser el pic d'audiència del show de les Kardashians, que crec que va arribar a tenir
3: van emetre,
5: 10 milions i mig d'espectadors, una cosa així. O sigui, una
3: a
5: bogeria.
3: A més, fa temps, que és encara més, perquè ara 10 sí, milions sí. És una barbaritat, però fa temps encara és pitjor.
5: Bueno, i era pura televisió, és a dir, no era tan habitual com ara obrir l'ordinador i veure a Netflix el reality de les Kardashians, vull dir, en aquell moment segurament era a un canal de televisió. Doncs ella va explicar temps més tard que es va divorciar perquè... no es volia casar en un inici, però ho va fer per la pressió de la pressió mediàtica de que tothom estava seguint el seu casament en directe.
4: Que fort, això, la, pobreta. Amo.
3: Ell és de Lulu.
5: I, de fet, ell ha explicat que es va quedar una mica traumatitzat amb la situació i que un any més tard d'allò li costava sortir de casa perquè, clar, tot el focus mediàtic estava sobre d'aquest xaval que era un jugador de la NBA que no era la Kim Kardashian que està exposada tota constantment, saps? Però el rècord del matrimoni més curt el té Britney Spears. també va ser un casament secret a Las Vegas, que a mi això funciona sempre moltíssim.
0: Ells ni ho sabien, que s'anaven a casar.
5: Va ser amb el seu millor amic de la infància, en Jason Alexander, i el matrimoni va durar 55 hores.
4: Ai, que perfecte.
5: És
4: terrible.
5: També.
0: No vols això, Albert, quin malson.
4: No, però per passar-t'ho bé, saps?
5: Però sort realment que es van divorciar a les 55 hores perquè va resultar que ell no estava molt fi. Ui. Perquè en el casament de la Britney Spears amb en Sam Asghari, que era un dels seus nòvios i amb qui es va casar i que de fet només van durar 14 mesos.
4: Joder, la Britney.
5: Sí, sí. Oh. Doncs en aquell casament, que si no m'equivoco...
0: Com tenir diners, és així.
5: Es va celebrar a la seva residència. El tio aquest, el Jason Alexander, amb qui es va casar només durant 55 hores, es va colar a la cerimònia per parar-ho dient que era la seva primera dona, l'amor de la seva vida i que parem-ho tot.
4: Jo espero que si no tinc un nòvio
0: així... Calla
4: ja.
5: No, això és tòxic a uns nivells molt heavy.
0: És que només fas que dir tonteries, és increïble.
4: Però el pitjor és que veu què passaria, no? Que jo plantaria l'altar a la persona que tingués en aquell moment i m'aniria amb el que... Amb el que salta enmig de la boda, parar-ho tot dient que sóc l'amor de la seva vida. Ho faria.
5: Això ens ho hem de revisar, Albert.
4: Per què?
0: No, sort que demà té Carmen.
4: Però si és l'amor de la meva vida i ell ve i me diu soc l'amor de la teva vida, jo sóc dèbil.
5: Aviam, si et serveix per adonar-te, mira...
0: Dèbil.
4: Però... Dèbil.
5: Ah. Però has tingut temps prèviament, abans del casament, per dir-ho.
4: I si me la liga part d'allà mig, què faig?
5: No, ho dic per ell, no ho dic per tu.
4: Ah, vale, dic, a sobre rebré jo.
0: No, bueno, sí.
4: Sóc la víctima, vale?
0: No, ets la víctima.
5: No del tot, perquè et plantaries el teu estimat. Ets un verdugón històric.
0: Sí. És que jo m'imagino a tu enviant-me un missatge en plan sisplau, vine a parar el casament. Perquè tu ets aquest tipus de persona que faria això.
4: Li enviaré un missatge el dia abans. Me pots parar el casament i fer veure que t'estàs colant, porfa. Oh,
5: és que capaç series de fer aquest drama.
4: T'activo! Ets l'home de la meva vida que faria, vale?
0: Wow.
5: Aviam.
0: Wow. Vale.
4: Davant de la iaia de l'altra.
5: No,
4: és que
5: això no toca, no toca gens. Però bé, algun dia podem recuperar aquestes històries d'amors tan fugaços, però crec que hem de tornar a Miley Cyrus i els casaments secrets. Miley Cyrus té un nou amor, en Max Morando, que és bateria. Es van conèixer el 2021 en una cita a Cegues. I des de llavors estan junts. Sí, es veu que era Cegues per la Miley Cyrus, perquè el Max Morando sabia on anava.
4: Home, crec que és complicat no saber que vas veure la Miley Cyrus.
5: Jo crec que el van avisar perquè van dir no sigui pas que reaccionis massa de cop, saps?
4: I qui els va ajuntar?
5: No ho posava a l'entrevista que he llegit.
4: Tant de bo saber-ho. Una amiga?
5: Segurament alguna amiga en comú, perquè clar, els dos estan dins la indústria musical.
0: Per què em piques?
4: Perdó l'emoció. Però m'imagino la teva amiga en plan, buah, tinc un parguelas per tu que te quedaràs llista.
0: Un parguelas, literal.
5: A tu t'agrada fer Celestina, de fet.
4: Eh?
5: A tu t'agrada fer de Celestina.
4: Sí, sí.
5: Vull dir-te que pots jugar aquest joc. Dit això,
0: què dius, Mariona?
5: No ho dic per res. L'any passat aquests dos es van prometre i, sorpresa, s'han casat i ningú no s'ha assabentat perquè no hi ha contingut al respecte, però què ha passat? No que Miley Cyrus està traient nova música, un nou projecte, ha anunciat un nou disc que és Bass Persuades, ja hem sentit la primera de les cançons, i l'àlbum es publica demà i anirà acompanyat d'un vídeo que fa pinta que serà molt icònic, perquè ha publicat una fotografia en blanc i negre, en analògic, on se la veu a ella i el seu estimat, en Max Morando, abraçats, i diuen que aquest senzill, que es titularà Let's Get Married, és a dir, casem-nos...
0: Explicarà.
5: No, seran imatges reals del casament de la Miley Cyrus, potser.
4: Aquest sostén leopardo que porta la Miley.
5: Ella
4: bueno.
5: És perfecta.
0: És que us juro que això és el meu pitjor malson.
4: El què?
0: Sí, així.
4: Perdona, però per si és fabulosa.
5: Sí que és veritat que sou antagòniques,
0: És que és el meu pitjor malson ser com la Miley Cyrus, t'ho dic en sèrio. Jo em trobaria molt malament cada dia. La veritat, t'ho dic.
5: Ai, a mi em funciona molt el personatge de la Miley. Ha de ser molt complicat ser ella, però em funciona.
0: Amb un sostens de leopard el dia de la teva boda.
5: Aviam, no ho sabem, que potser no és un...
4: Potser és de l'after party.
5: Clar, potser és de l'after party, el dia següent de casar-se.
0: És que tu aniries amb un tanga, llavors a tu t'encanta perquè ets com ella. Aniries amb un tanga vermell de punta, que se't veuria el pitu entre la punta, m'entens? És que, clar, no passa res. Jo... Ah, dic que jo t'estimo igualment, però és mentida.
4: Per?
0: Perquè tu ets molt dur amb mi.
4: Perquè no m'agrada. Perquè t'arribarà de rebote la invitació.
5: Crec que els dos hauríeu de comentar això amb la Carmen.
0: Quan s'acabi el lot, podem fer teràpia parella.
4: Ojalà, tia. Amb la Carmen així.
0: A la Carmen li encantaria.
4: No, ella ens odiaria. Diria, oh, treball.
5: La Carmen és la seva psicòloga, per si algú no ho sap.
0: És que l'Alberto me la va passar a mi. L'Alberto me la va passar a mi, és mi todo ara. I ella, ara l'Alberto hi torna i no sap, bueno, sí, perquè li vaig dir jo, que s'ha fet un canvi de look.
5: Qui s'ha fet un canvi? Ah, la Carmen.
0: La Carmen s'ha fet un canvi de look ara. Bé. L'amo.
4: Que divertit que se casin en secret les superestrelles. A mi em sembla ideal.
5: Em sembla més icònic, si més no. Intentar fer tot un pla perquè no et pillin.
4: I llavors...
0: Uah, que l'atxe, no havia pensat així.
4: Però perquè si no...
5: Però clar, han de fer tota una estratègia per intentar que la premsa no els pilli.
4: Però perquè quina mandra
0: està... I si et pillen, què, així?
4: No, tia, però estar-te casant i que hi hagi totes les persones del món allà fent fotos, donant pel cul, les fans... És que quin pal.
5: Totalment. Però bé, fins aquí les notícies, nois. Els casaments, l'obsessió d'avui.
4: Perfecte. A veure si ens casem d'una vegada totes ja.
5: Estaria bé.
0: Casa't tu?
4: Jo?
0: Un cop a la teva boda, escarosa.
4: Oh! Anem a discutir mentre sona Nova York de Bad Bunny. Marina Córdoba, gràcies per les teves investigacions tan profundes.
5: A vosaltres. Nova York!

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Això és el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. ICAT.
1: Família, passen 19 minuts a les 4 de la tarda i seguim al Loft ICAT. Som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I avui torna la nostra perfecta, més perfecta, la que seria la nostra turbowalker de confiança.
2: Yeah, nostra turbowalker de confi.
1: Yes. Laura Tapioles, com estàs?
3: Bona tarda, com esteu? Que guapos, us sento bé l'estiu.
2: Sí.
3: Ja està bé. Bé, jo avui vinc a fer una cosa que faig sovint, crec, en aquest espai, i no sé per què em passa, que és venir-vos a parlar de futbol per no acabar parlant de futbol.
1: Mira, molt bé, això m'agrada a mi.
3: Sí?
1: Sí, perfecte. Bona excusa.
3: Abans d'ahir jugaven al Madrid contra l'Elx i abans del partit els jugadors van sortir amb aquesta samarreta que us he portat. No sé si ho podeu llegir, Todos Somos Caballas, que és com es coneix popularment els sautins, que jo
1: sí,
3: això no ho sabia.
1: No ho sabia.
3: Caballas sona a peix, no? Però...
2: Sí, a mi em va sonar com a peix, i de fet, just ho vaig sentir perquè hi havia una taula en un bar que ho comentaven i ho havien buscat al xat.
3: Doncs això pensar, mateix.
2: Joder.
3: Sí, la samarreta vindria a dir, per tant, tots som Ceuta, però si us hi fixeu, hi ha tres jugadors que són Mbappé, Vinícius i Konaté, que la porten mal posada, remengada.
2: Ai, i se la treuen?
3: El Barça havia decidit no posar-se aquesta samarreta. Als jugadors blancs, però, se'ls hi han caigut les crítiques, a Twitter els hi ha plogut de tot i més i han demanat que se'ls xiuli a cada camp. Però després que demanen que no es barregi l'esport amb la política.
1: Una mica... Estic al·lucinant.
3: Sí, això genera problema, perquè què vol dir ben bé, no? Todos con Ceuta, todos con Caballas, amb qui estàs realment?
1: Yeah.
3: Amb les persones de Ceuta, que segur que pateixen, una crisi migratòria i una onada enorme de persones que no poden gestionar, però alhora també hi ha persones dormint a les platges, als carrers, amb barracons, sols...
1: Jo ho he entès com a missatge de suport, o sigui...
3: Els que dormen als carrers?
1: Sí, no, clar
3: no.
1: Que no.
3: De fet, si voleu context, vull dir, aquesta samarreta no
1: llavors...
3: és ni de la Liga ni és una iniciativa dels clubs. Aquesta...
1: Llavors l'Mbappé molt bé.
3: Sí, sí, l'Mbappé molt bé.
1: Ah, jo ja l'anava a criticar,
2: dir-li
1: de
3: no.
2: Vale.
3: De fet, us he portat un miniclip d'Mbappé també que el podem sentir, em sembla.
4: La gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes?
3: No vull posar prioritats al patiment. Això està molt bé.
1: Mira, mira, pèls de punta, hermano.
3: Bé, que és veritat, això,
1: que sí, que sí, que se m'erissa molt la pell a mi amb aquestes coses. Quina barbaritat, molt bé.
3: Està bé, i també és problemàtic una mica que un club com el Madrid obligui a tots els seus jugadors a posar-se una samarreta. Vull dir, no sé.
1: És criminal.
3: Que us explicava que aquesta samarreta no l'ha decidit el club, el Madrid ni la Liga, i el Barça va dir que no se la volia posar, sinó que la campanya neix de l'Associació Valenciana d'Empresaris i ells mateixos expliquen que volen donar suport a Ceuta, als seus ciutadans i al teixit empresarial i reivindicar la cohesió territorial i social d'Espanya.
2: Sí que és veritat que només sabent d'on surt ja podem entendre quin és el posicionament.
1: Si haguéssim vist que surt d'una associació que es diu com?
2: Empresarial de València.
1: Demencial, clar. És que veure.
3: De fet, el seu president és el Vicente Boluda. No sé si us sona allò de Vicente Boluda.
1: Sí.
3: Bambú.
1: Sí, sí, sí.
3: Doncs aquest senyor.
1: Per una cosa, què? Bueno, vale.
3: O sigui, més enllà, el debat aquí és què vol dir tots amb Ceuta, perquè es fa una mica estrany, no? Amb qui estàs ben bé? Perquè segur, estic segura, de veritat, baixant-ho al terreny, que pel ceutís no està sent gens senzill, que hi estan havent problemes,
2: clar.
3: I que conviure amb una crisi migratòria com aquesta, amb una ciutat que és de la mateixa mida que les persones que van arribar el primer dia, doncs està sent molt complicat.
1: Bueno, i que per això és tan difícil saber què s'ha de dir d'aquesta situació i per això ningú sap què ha d'opinar, però perquè a vegades no has d'opinar o blanc o negre.
3: Exacte. Clar. Vull dir, les prioritats del sofriment. Està molt bé, això que deia Mbappé, perquè realment t'asseguro que els que dormen a les platges i no tenen per menjar, tampoc els està sent gaire senzill tot això.
2: Clar, no estan pas en el seu...
1: No, és clar.
2: Clar, en el seu puto prime, llavors. Però tu dius que cal una samarreta així, no cal una... O sigui,
3: jo crec que
2: en
3: no,
2: aquest cas,
3: no
2: què haurien d'haver fet els futbolistes?
3: Les coses són prou complexes com perquè hi hagi un gran eslògan, i a més veient una mica com està la marea de tot plegat, que des de Ceuta els missatges d'odi han crescut moltíssim a les xarxes, que n'hi ha molts que porten el nom de Ceuta al capdavant, que l'extrema dreta és qui capitalitza aquests discursos.
1: No,
3: vull dir, n'hem de parlar, s'ha de gestionar, ens podem queixar d'una gestió que no està sent potser prou eficient, però d'aquí a posicionar-se d'aquesta manera en blanc i negre, com si les persones que dormen a les platges fossin...
1: Tots són criminals.
3: De la pel·lícula quan
1: és
3: sovint
1: són
3: les víctimes.
1: És que és de veritat, eh?
3: Això. Bé, una mica en context de tot això, he decidit que potser era un bon moment per fer-vos un resum del que estava passant a Ceuta. L'un, sí, dos, bé. Tres de tot plegat, a recordem favor. Després de l'estiu què ha passat. Us sembla bé?
2: Em sembla perfecte. Ideal.
3: Fantàstic. Comencem, doncs, per l'arribada. Entre el 30 i el 31 de juliol arriben a Ceuta 72.000 persones des del Marroc, que és a tocar d'aquesta ciutat autònoma espanyola. Moltes ho fan nedant, rodejant l'espigó i algunes arriben amb flotadors. Per posar context a la dada, Ceuta té 83.000 habitants, és a dir, que en qüestió d'hores entra a la ciutat gairebé tanta gent com persones hi viuen. Això és molta gent.
1: És molt fort, sí, sí.
3: Però, evidentment, aquesta ciutat autònoma col·lapsa en el mateix moment, el govern espanyol desplega la Guàrdia Civil, la policia i l'exèrcit, però sobretot hi ha una tragèdia al mar. Encara avui hi ha discrepàncies amb la xifra total de morts. Les últimes dades oficials parlen d'una 80ena de morts en territori espanyol.
1: Quina barbaritat.
3: Les ONGs eleven el balanç a 141 si s'hi sumen les víctimes que hi ha a la banda marroquina. Però més enllà d'això, d'aquestes persones que van arribar, que eren gairebé 80.000...
2: Era tots aquells vídeos que es van fer tan virals de cop i volta, mm-hmm. de tota aquella onada de gent entrant, etc.
3: Exacte, de totes les morts al mar, etc. No s'han quedat totes aquestes persones a Ceuta. És a dir, el mateix endemà, el mateix 31 de juliol, el govern espanyol deia que gairebé 50.000 persones hi havien tornat al seu país. Igualment, això són molta gent que es queda. Avui, un mes i mig després, no sabem exactament quanta gent queda a Ceuta d'aquest episodi de migració momentani molt potent. El govern espanyol diu que és impossible donar una xifra precisa. De moment sabem que hi ha 4.000 persones en recursos temporals, vale. Més de 2.000 menors sota protecció de Ceuta, i el govern calcula que hi ha encara entre 700 i 1.000 persones menors, o sigui, 700 i 1.000 menors al carrer, i segurament alguns adults més. És a dir, segueixen havent-hi milers de persones a Ceuta que no han pogut tornar a casa seva, entre les que són al sistema i les que no, no? I Ceuta no té capacitat per acollir-los, evidentment. S'han habilitat espais temporals, però també hi ha gent dormint al carrer, a les platges, en assentaments improvisats. Segur que heu vist les imatges d'aquests dies de gent dormint al carrer. D'aquí passem una mica a la gran pregunta, que és per què va passar tot això? Encara no hi ha resposta. El govern espanyol ho sabia? Tampoc hi ha del tot de resposta. Sembla que hi va haver una mica d'indicis, que hi ha informes que apunten que es podia haver previst una situació migratòria difícil, però no se sabia exactament
1: que passaria una cosa d'aquesta magnitud. Cosa que és que cada dia els hi arriben 34 milions d'informes a tothom. Llavors, si fas cas a tots, o sigui, tampoc tens la capacitat per fer cas a tots.
3: Suposo. A veure, això és una cosa molt grossa que sí que se n'hauria de fer cas.
1: No, segur, sobre la taula,
3: però també hi ha discrepàncies sobre qui ho va veure, com
1: i
3: estiren la pilota els uns als altres. I, evidentment, PP i Vox, etc., aprofiten per assenyalar
1: el
3: govern de Pedro Sánchez. Que, de fet, potser aquesta és una de les crisis que l'ha estat tocant més. No sé vosaltres com ho veieu.
2: A mi em fa més patir per tot això que no pas pel problema en si, que entenc que és una cosa que és molt greu i s'ha de gestionar doncs molt millor del que s'ha fet fins ara, etc, etc, però totes les conseqüències que 100%. Té a nivell social, tot el que són vídeos, informació i etc, falsa sobretot, que pot sortir de tot aquest percal, és el que a mi me fa estar més alerta i pensar me cago en tot perquè queda molt poc per les accions, etc, etc.
1: Perquè si t'hi fixes, quanta gent sap que el dia següent havien tornat ja 50.000 persones? El que sap la gent és que aquell dia en van entrar 80.000, m'entens?
2: Ja, tipus, jo conec amigues meves que estan pensant que això està passant des de llavors, que cada dia arriben 80.000 persones. I penso, amore, pots pensar amb el cap, sisplau, un dia de la teva vida?
3: No. Teniu tota la raó del món, perquè vull dir, aquí és important, més enllà de per què va passar, de qui ho sabíeu, qui no, de si el govern del Marroc té coses a dir-hi o no. Tot això s'ha de resoldre, però una de les coses importants com a apunteu és la conversa pública que se'n genera i qui capitalitza aquesta conversa, perquè des de fa uns anys són un espai polític concretament els que cada vegada que tenen l'oportunitat mínima d'assenyalar la immigració agafen i l'assenyalen.
1: I perquè és una situació molt complicada que evidentment a molta gent li fa por. I qui es queda la por? Ho sabem tots, no? Qui es queda la por, doncs ja està.
3: Totalment. De fet, us porto alguna dada, que després de la crisi els missatges d'odi racistes i xenòfobs detectats a les xarxes van créixer moltíssim. Hi ha un estudi que apunta que va ser un 76% i que gairebé 4 de cada 10 estaven relacionats amb Ceuta. I directament Vox parlava de la invasió, de la crisi migratòria... Clar. Vull dir, clar...
2: La substitució, no sé què, que fan totes aquestes històries.
3: Absolutament.
1: Jo tinc una pregunta, que és que el Marroc quina responsabilitat té?
3: Clar, aquí hi ha qui apunta que això va ser una decisió del govern del Marroc o que ho van apretar perquè tot això passés, però això no està demostrat encara, i hi ha qui assenyala el Marroc com a part del culpable, perquè realment que hi hagi una onada de tantíssimes persones que vinguin de cop i que facin una migració d'aquesta magnitud és perquè ha d'haver estat organitzat, penso jo. Vull dir, això encara no està demostrat, però hi ha informes que investiguen tot plegat. Qui va ser que va donar aquest ordre?
1: Yeah.
3: Va ser el govern del Marroc que, per pressionar el govern de Sánchez, va prendre una decisió com aquesta? Perquè després, per exemple, Estats Units o Israel van sortir al minut a fer declaracions i a criticar el govern de Sánchez. Per tant, tot això fa semblar i fa pensar que d'alguna manera això estava organitzat. Ara bé, no hi ha conclusions, no hi ha res que es pugui apuntar directament. Sí que es fa una mica estrany perquè Sánchez últimament treu tota la responsabilitat al Marroc i diu que no hi ha manera de demostrar això i, per tant, de moment el Marroc...
1: Que això també és raro, no? Tenint en compte que tothom està tirant pilotes fora.
3: Una mica. Però totes aquestes conclusions, treure de pressa totes aquestes conclusions
1: clar, no s'ha de treure cap conclusió.
3: És el que després ens porta als problemes.
1: Sí, absolutament.
3: Ens porta.
2: I cap a on va tot això?
3: La conversa pública sobre la immigració o Ceuta concretament?
2: Ceuta i la conversa pública també.
3: Ceuta concretament estan anant una mica en peus de plom al govern. Diuen que de cara a desembre, de cara a Nadal, hauria d'estar resolt, totes les persones haurien d'haver estat retornades als seus països o gestionades internament amb la manera que s'hagin de gestionar, però és veritat que s'està tardant a gestionar aquesta crisi, que són molts mesos, que arriba el fred, que aquestes persones estan dormint a les platges... Que tot això s'enquistarà i serà complicat. I a nivell de la conversa pública...
2: Clar, com es... No tiren enrere, però... Tipo, què es pot fer per intentar...
3: Contrarrestar-ho.
2: Sí, contrarrestar-ho.
3: Tinc dubtes. Penso que informació, o sigui, buscar les dades i saber què sabem i explicar-ho i desmentir la magnitud de crims enormes que s'associa a aquestes persones quan se'ls acaba tractant com a botxins, quan realment són víctimes, tant si és el govern del Marroc qui els ha dit que hi vagin, com si ho han decidit perquè una organització els ho ha dit, com si ha estat una cosa espontània que no ho crec, no? Vosaltres què en penseu?
1: Jo també ho crec, però és que és molt més difícil que la gent vagi a informar-se que no pas que la gent es tragui un reel on critica, saps?
2: Clar, això és el que més ràbia em fa.
3: I ho dificulta. Però bueno, per aquesta mateixa raó, les manifestacions que es fan per Ceuta a la mateixa ciutat autònoma o arreu de l'estat espanyol, que les hem vist aquests mesos, o coses com les samarretes del Madrid es fan estranyes. Perquè és evident que la situació a Ceuta és complicada, però assenyalar com a culpables les víctimes que passen gana, dormen al carrer...
1: No, és que és demencial.
3: Potser han perdut familiars o amics a metres d'aquelles platges.
2: És que ningú arrisca la seva vida perquè sí. Rotllo, ha d'haver-hi algun motiu de pes perquè et moguis, i entenc que per un costat o cap a l'altre continua sent una persona.
3: Sí, tot això sense treure, vull dir, en aquest cas, sovint diem que l'extrema dreta s'inventa les coses, en aquest cas també se n'inventa. La cosa sí que ha estat grossa, vull dir que en una ciutat de 80.000 persones n'arribin gairebé a les mateixes de cop, és molt gros. Que marxin 50.000 però que en quedin encara uns milers és molt gros perquè costa de gestionar. El govern espanyol ha d'agafar el toro per les banyes i posar-s'hi amb Ceuta, que també hi ha picabaralles entre el govern de Ceuta i el govern espanyol, i gestionar-ho. Ara bé, d'això a capitalitzar-ho tot cap a la banda, que sabem que va tot plegat...
2: Però és la merda, que com que és una notícia que per primera vegada es poden agafar alguna cosa real, entre cometes, doncs ara ja tenen com la seguretat de poder fer-ho i de poder utilitzar-la a favor seu, però amb més fonament... Entén-me?
1: Sí, amb dades que no siguin inventades.
3: Sí, jo tinc dubtes, vull dir, perquè de fet aquest estiu hem viscut un estiu dur amb tot això. Tu t'hi has posat força a les xarxes, Gala?
1: Sí, és que aquest estiu he decidit que tocava.
3: Explica'ns una mica, com ho estàs fent tu?
1: No, jo ho estic fent normal. Jo em surt més a Instagram i llavors he pensat, bueno, però perquè em fa molta ràbia perquè en un moment donat de l'estiu em vaig adonar que sí que vivia en una bombolla. En plan, jo estava molt tranquil·la a casa meva i pensava, va, Gala, no tot és tan gros com sembla, en plan, no serà... En plan, no deu ser tan gros. Jo, la gent del meu voltant és bé, en plan, és normal. I llavors va haver-hi un moment donat que sí que... Vaig veure que era una petita bombolla molt minúscula i vaig pensar, wow, quina por, what the fuck.
3: I va haver una cosa que et fes... fer aquest clic? O va
1: no,
3: ser
1: no, diferents comentaris, en plan de no poder portar segons quines samarretes pel carrer perquè em miren malament, i vaig pensar, ui, no. I insults, i vaig pensar, ui, no. O sigui, jo porto aquesta samarreta pel carrer i del camí de casa, aquí a la ràdio, que són...
3: Et miren.
1: 7 minuts, què miren? Em criden, que viva Espanya, que no sé què, que no, que em diuen de tot, eh?
3: Ostres.
1: I llavors jo li estava explicant a una meva amiga i em va dir, tia, tan gros, en plan de veritat. I just va passar un jambo i ho va fer. I vaig dir, és que és això tot el rato. I em va frustrar tant que vaig dir, saps què? Turbo Walker per sempre.
3: Vull dir, crec que té un punt de valentia, això que estàs fent de públicament, crec que vas dir en un moment, si sou aliancers o derivats, deixeu-me de seguir, aquest no és el vostre espai.
1: Sí, és que m'és igual, sí.
3: Té un punt de valentia.
1: Vull dir, no passa res. Jo ja sé que no em dedicaré això tota la vida i jo estaré tranquil amb la meva feina. Bueno, o no, és que és igual. Vull dir que no, no vull preservar res de cap manera que sigui fent mal a altres, ja està.
2: Turbo walk.
3: Tu fas això, Alberto, com estàs?
2: Gestiona en posició, o sigui, no em posiciono públicament perquè a mi em passa una cosa i és que...
1: Jo pensava que es donava per entès i que tu veies un vídeo i ja veies que aquesta... Saps? Però aparentment no es dona per entès.
2: Ja. Jo pensava, primer de tot, que sabia de quin peu calço d'una hora lluny i d'altra, que és que penso és que és tan inútil, rotllo, no entenc com no tothom pensa així. Això és el que m'acosta entendre. Ja. I també perquè visc en una bombolla turbo-woke.
3: Tots ens passa. El que passa és que últimament o bé han contractat molts vots a les xarxes i estan fent molt soroll, o de debò s'està convencent a moltíssima gent i bueno, no ho sé, però aquest estiu per mi les xarxes han estat...
2: No, ha sigut increïble.
3: Però una bogeria mai.
1: A mi m'ha escandalitzat molt, per això m'he tornat sempre.
3: Vull dir, la festa major d'Igualada, perdó que vagi a casa nostra.
1: No,
3: però...
1: no, heavy metal!
3: És que va ser dur.
1: Va ser molt bèstia.
3: Va ser dur i després, no ho sé, vull dir... Nosaltres que ens fiquem a les xarxes normalment i ja sabem una mica com va, doncs tanques els ulls i dius som-hi endavant, però hi havia gent que sortia en aquell vídeo que me'ls vaig trobar plorant per festa major dient-me, Laura, és que no em paren d'enviar missatges, és que m'han trobat el nom i m'estan dient coses, és que em poso a llegir els comentaris i no vull sortir de festa aquesta festa major.
1: Bueno, perquè s'ho passen per grups i fan coses de gent rara, tio, que no tens res més a fer, que busca't una cosa a fer, de veritat, és que, ja, és que busca't un hobby.
3: Funciona així de veritat, eh? S'ho passen pel grup i diuen...
1: Que sí, que sí.
3: Som a comentar això.
1: Sí, sí, a més tots comenten el mateix i jo m'ho veig que a mi m'arriba una amenaça d'un i després ve aquest, que ja me'ls conec, que ja em sé l'usuari. I sempre és el mateix ordre, és que com... És que,
3: no sé, això són bots, això s'automatitza també. Vull dir, normalment hi ha persones que programen 4 o 5 tipus de comentaris i es programa, es paga i...
1: És demencial.
3: Funciona així.
2: Però veus, és que em sembla tot tan surrealista i tan distòpic.
1: Com has de pagar un vot?
2: Tia, jo estic...
1: Pringada, que ets una pringada.
3: Això ho fan també tots els partits polítics, eh? Ja, ho dic amb la bota petita, perquè, no, amb la boca petita perquè hi ha qui ho fa per jugar dintre dels marcs democràtics.
1: Sí, sí, no, que és igual, però com has de pagar un vot? Sigui per posar qualsevol cosa. És de matada, tio. És de matada, en plan, és de pringada.
3: Sí.
2: Quin horror.
1: En fi, no és fàcil.
3: Gens ni mica.
1: És una situació molt complicada.
2: Però jo penso, tipo, jo de què m'he de posicionar? O sigui, per què m'he de posicionar tan pública? Per què ho he dit tot de forma tan, tan estrictament objectiva?
3: Tens tota la raó del món i no sempre...
2: Jo ja ho sé, el que penso i entenc que els valors que ja transmeto són aquests. Per tant, em fa ràbia haver de dir en veu alta tota l'estona tot el que penso.
3: No, i tens raó, i crec que la lluita sí que és veritat que s'ha de fer des de diverses perspectives, o sigui, hi ha d'haver qui dona les dades, hi ha d'haver qui fa comentari, hi ha d'haver qui fa entreteniment simplement al voltant d'això, dins d'aquest marc, i tot això és remar a favor. O sigui, estic molt d'acord que calen tots els registres per combatre l'extrema dreta a les xarxes socials.
2: Sí, però com que s'està extremant tant, a mi a vegades sí que és cert que penso, joder, no porta res en aquest sentit perquè tothom està anant cap a un costat o cap a l'altre i tu t'estàs quedant enmig d'un mar com...
1: A veure, no crec que estiguis al mig, eh?
3: Gens ni mica. I, a més, també crec que la polarització, no sé si és lluita en polarització, eh? Vull dir que ens hi hem posat fort i que crec que és molt important posicionar-se i que hi hagi una part que lluiti, però que també crec que des de l'amabilitat o l'entreteniment es poden arribar a canviar les idees de les persones. De fet, a la carrera feia una assignatura que era com introduir polítiques en l'entreteniment i en sèries i telenovel·les, per exemple. Era molt xulo. Es parlava de com es podia introduir, per exemple, en països llatinoamericans que els necessitaven fer servir més doncs, anticonceptius per fer planificació familiar, doncs a la telenovel·la més famosa del país introduïen tota una trama en què ella doncs, planificava familiarment, feia la planificació familiar i n'aprenia i en parlava com a part de la mateixa trama. I crec que aquesta manera és molt diferent del que fem, però no tant.
2: Vale.
3: O sigui, el fet que des de l'entreteniment, la ficció, registres molt diversos i pugui haver petits estímuls cap al mateix costat, sí que ens ajuden.
2: Sempre acabes al mateix lloc i és falten referents, punt. És que sempre és igual, eh? Sempre és el mateix. La falta de referència és increïble. Però bé, a veure si espavilem tots una mica i ens quedem més tranquil·les que portem un estiu d'un trot,
1: no,
2: no, col·lega.
1: No, està fàcil.
3: Tant de bo sigui així, però crec que no.
2: Bueno, a veure com funciona tot això. Laura Tapioles, moltíssimes gràcies per venir. Un dia més al Love.
3: A vosaltres,
2: ens encanta tenir-te.
1: Torna quan vulguis.
2: Torna literalment, quan et doni la gana.
3: Fins aviat.
2: Et despedim amb una mica de Maria Jaume. Això és Sant Domingo Forever, que també ha sonat moltíssim aquest estiu.

0: de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda al Love amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. Aicat.
1: Your husband is coming.
2: Mi gente del Love. Ai, esteu cansats de tanta wokada? Jo no, a mi m'ha encantat, la veritat.
3: Turbo wok activat.
2: És un helicòpter wokitzador.
4: Sí, jo tinc un xorro wokificitzador i si t'aixorrejo te queda wokificada per sempre.
2: Pues vinga, xorrifica.
4: Tu ja estàs xorrificada, amore. Vaig cap a un altre. Qui vol? 6-67-67-66-16.
2: Escolta, Albert, prou ja.
5: No recordem el número de telèfon. Un dia més
2: vale,
5: no
2: sí, apuntem-nos-ho. Mira, a partir d'ara ho farem. No, no, mira,
5: abans
2: aquí.
5: De cada puta secció s'ha de recordar el número de telèfon. I ho sento per aquesta paraulota que he dit, però estic fins als collons.
2: Una segona paraulota, no pots cas que ens quedéssim amb
4: collons
2: ganes.
4: Collons és una part del cos. No em torno, no me jodan.
2: Els catapuïns.
4: Els catapuïns.
2: Ara, a partir d'ara... Va, passa... I 41... Seguim amb l'Ofdicat, som l'Alberto Gadel.
5: I la Gala Castelltor.
2: I el nostre número de telèfon és el 667-07-6116. Aquí?
5: 667-07-6116. I crec que ja podem obrir l'Hora del Pati una vegada.
2: Ara sí, benvinguts a l'Hora del Pati, família.
5: Ambientem-nos una mica. Som-hi. Que si esto es tan mal que me lleven... Ahir l'Aitana va acabar la part espanyola del seu quart of World Tour. O sigui que de moment World Tour... No, no acabava de ser World, però bé, tot i així, l'únic que va tenir d'especial aquest concert va ser que va convidar el Plex a sobre l'escenari, però com no ho havia fet altres vegades amb altra gent que puja del públic a ballar superestrella. Ell va intentar incorporar-se al show i dic intentar perquè, pobret, té urxat a les venes, tenim el vídeo.
2: Wow. Està tieso completament. Ell el toca, però ell no...
5: Que mono!
2: I estira, i ja està, enrere.
4: És que ell és molt tímid, t'he de dir.
2: Doncs bé, per celebrar que ja no sentirem tant a parlar del tour, perquè jo n'estava bastant farta, el que farem avui és repassar les lletres d'algunes de les cançons del disc, perquè tenen... Tela marinera!
4: Una cosa que li passa a ella és que les lletres no són el seu fort, però sembla que ningú s'atreveix a dir-li.
2: A veure, el que està clar és que ella no acaba de ser una gran poeta.
4: Pobrecita.
2: No podem dir poeta dels nostres temps. No, no, no acaba de ser-ho, les coses com són. En canvi, les seves cançons tenen lletres llarguíssimes. Altres artistes amb un parell de paraules et fan una cançó sencera, ella vinga a escriure.
4: De fet, si ens posem a mirar les seves rimes, ens hi podem cagar a sobre. Ella, quan va descobrir que les paraules mejor i peor rimaven, va pensar, ja tinc un disc fet. Aquí teniu... tres exemples on ho fa servir el disc de Quart Azul. Que aquí soy mejor, aunque por ahora parezca peor. Ah, una altra cançó que es diu En el centro de la cama, a veure. Pero el tiempo pasó y ya estoy mejor. Creo que ya pasó lo peor. Veo... I no es queda curta perquè Alia ho torna a repetir. Baby, ya pasó lo peor.
2: Y ya se perderá lo mejor. Ah, ah. Vale, jo això no ho sabia i acabo d'al·lucinar. O sigui, estic m'ha entrat mala llet, no és broma, eh? Què vol dir que has descobert que mejor i peor rima? Jo penses, tres cançons al mateix disc. Un, dos, tres. Tres cançons.
4: Hacerlo sufrir, hacerlo...
2: Dolentíssima la cançó, per cert.
4: A mi Lía m'agradava.
2: És horrible,
4: ho sento. Pensava que al principi cantava la Julieta. Però llavors vaig veure que no era la Julieta, que era la Aitana amb els efectes de veu que es posa la Julieta normalment. Ella és com la Taylor Swift, que totes les seves cançons rima car and bar, pues ella mejor and peor. Perfecte.
2: És demencial. Una altra cosa que també li funciona molt a ell i a la gent que no sap rimar en general és agafar uns quants verbs que tinguin una mínima relació, fotre'ls a final de frase i conjugar-los tots igual. Mira, escolteu, perquè és demencial.

0: És que no sé ni què opinar. És la primera vegada a la meva vida que escolto aquesta cançó i ja s'ha estat una, dues, tres, quatre, cinc, sis frases acabant amb A-L.
1: Ella és
0: A-A-A-A-A-A-A-A. Sí,
2: i la B, Cookie.
0: No, és criminal. No, no ho entenc. No li pot fer algú?
1: No li fan.
0: Ah, a sobre li fan.
1: Li fan mig-mig.
0: Mig-mig,
1: eh? És que ella està bastant allà a l'estudi i tal, llavors deu estar com molt in en que vol escriure cançons, però realment les que li han patat més sempre han estat les que li han escrit, oi? Si no m'equivoco, per tant...
0: Pues normal, aquesta segur que l'ha escrit ella, perquè és dolentíssima. Fes una cosa, el seu equip, l'equip de l'Aitana, pot silenciar-la?
1: No. Ai, m'ha sortit de dintre, eh?
0: L'equip de l'Aitana pot tallar-li el micro, tio, apagar-li les llums i tancar-li el so? De veritat, eh?
1: A veure.
0: Estic farta, jo ja no puc més.
1: No, un moment, perquè en una cançó ella sí que va decidir dir, vale, potser jo faig la tècnica a, però vaig a jugar amb vosaltres i fer-me una mica la trapella. Escolta això d'Aex.
3: Te prometo que me desintoxicao, hace mucho que no me meto en tus redes para ver
1: tu... On vas? On vas? Això és molt bo.
0: Això no és molt bo, això és un recurs que ens fet servir tota la vida, que ella ha agafat i dit, ah, sí, però lo copio, que és de divertida.
1: Pues a
0: però
1: mi
0: ella només se li hagués passat pel cap, no ho ha fet ella ni de conya.
1: Això li han escrit segur, però...
0: És que...
1: Compensa, vale? A mi em compensa. I penso, això m'encanta. Hace tiempo que no me meto en... No. Te prometo que me desintoxico... Això.
3: Que me desintoxico, hace mucho que no me meto en tu red.
1: Ai! És que tu t'has quedat així... I de cop diu, en tus redes! Ah, vale, show.
3: En tus redes.
1: Jo crec que hauria d'ajuntar-se amb la Mètrica, ja que l'altre dia la va pujar a l'escenari, que li foti unes quantes classes, perquè la Mètrica sí que fot unes rimes que et podries cagar a sobre de lo bones que són, t'he de dir.
0: La Mètrica, veus, es nota que ho escriu ella i es nota que sí, està un rato pensant. Bueno, l'Aitana potser també s'hi està un rato pensant. Perdoneu, l'he criticat molt, potser sí. És perquè sóc misògina.
1: Una mica. Jo estic una mica enfadat, però t'ho perdono.
0: M'ho perdones?
1: Bé, Samata, em trenca la veu i tot. Insultant a l'Aitana. No, però en sèrio, la Mètrica sí que es nota també que porta des de que va néixer rapejant a Batalles de Gallos, que és això que fa la mitjana.
0: Ah, feia això, ella.
1: Sí, no te recordes que li vam ensenyar el dia de la seva entrevista?
0: Vale, jo no vull tirar el... És veritat. És veritat.
1: Ah, anar a fotre un crit.
0: Jo no vull tirar... No.
1: Ah, vale.
0: Deixa'm el crit.
1: Vale.
0: Posa'm, Sam, busca molta tralla.
1: Molta tralla?
0: Sí, perquè ara jo defensaré oques grasses, que són tres tontos que ho fan molt millor que aquesta que té no sé quants seguidors.
1: Ara.
0: És veritat o no? Sí o no? Digues la veritat.
1: Me callo.
0: Sigui més viral coques grasses quan es caga a sobre mentre escriu, que escoltes la cançó i et sagnen les orelles perquè és inescoltable. Preferiria quedar-me sorda que escoltar una frase més de l'Aitana. Que escriu i es caga, tio. Que, bueno, és que no pot mantenir les dues coses, m'entens? Ella respira, s'aguanta la caca, però a la mínima que ha d'escriure li surt la caca. I la caca és la lletra de la cançó. En canvi, Josep Montero mira com canta, ets el millor. Pena veure-ho gris, no passis malament per mi. I ara, toi! I el cor dels ocells, que sigui èpic, que sigui pel·li, si ho tornarem a fer.
1: Bueno,
0: preciosa. I ara, mira, una declaració d'amor, mira, que diu...
3: Bonica com una estrella que brilla, sense
1: me sap greu, però aquesta discussió la tindrem més endavant una altra vegada, tot i que sí que t'he de donar la raó que Josep Montero escriu com un puto àngel. Ara bé, per compensar-ho, posem una mica de connexió psíquica de l'Aitana i l'analitzem en profunditat. Som-hi.

0: Si sents això, és que vius el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Garén.
1: Mare de Déu, família, s'acaba aquest petit programa d'avui.
2: Ja sabeu que aquesta setmana... No, que aquesta setmana no, que sempre els divendres punxem una mica de música, per tant, ens podeu enviar al 667-07-61.
1: És el nostre número de telèfon, que no el recordem mai, però és el nostre número de telèfon.
2: Ens heu d'enviar quin està sent el vostre mantra per aquest inici de curs i una cançó, doncs això, per començar amb motivació, amb ganes, amb il·lusió,
1: serà
2: tot el que
1: preciós.
2: Cal per començar el curs escolar.
1: Serà preciós, la veritat. Recupereu-nos a arroba... Joder, recupereu-nos a arroba someva, ja trobareu el nostre contingut més exclusiu.
2: Si ens trobeu a faltar, ens podeu trobar en format podcast a Spotify, a 3Cat i també al YouTube.
1: Exacte, i si no, cada tarda en directe de 3 a 5 a ICAT. Nosaltres ara marxem perquè estem a punt de fer una cosa que us agradarà molt quan la veieu, però us deixem
2: demà,
1: amb la nota de veu. Sí, ens veiem demà. Molt, molt, molt!
2: De la
1: pel·le! Ciao!

Aquesta setmana anirem a Mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, Nota de Veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals. Això és el Love.

0: Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Bona tarda, benvinguda a Catalunya. Ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
2: Podem garantir altes dosis de flipament de Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
1: Sortiu d'entre el fum i apugeu el volum de la ràdio que ens hi posem amb la protagonista del dia.

0: Bona tarda, benvingudes, benvinguts. Canta en Lluqui Valverde, ara mateix el nota d'haver ubicat, perquè aquest artista és un dels noms avui destacats de la programació del Mercat de Música Viva de Vic, que és on som, Aina.
1: Doncs sí, quina il·lusió ser aquí de nou, és que és el lloc on s'ha de ser, eh?
0: Sembla que fos ahir, eh?
1: Tal qual.
0: Que érem a l'edició del 2025, ja som a la del 26, que és la 38a. Som al Rovell de l'Ou, us parlem des de l'Atlàntida de Vic, que és un dels eixos sobre els quals pivota el mercat. Ja sabeu, Plaça Major, que és aquell mític espai on connecta la càmera del temps de TV3, i d'altres escenaris com el d'aquí de l'Atlàntida, el de la Jascava i esglésies d'aquestes de Vic.
1: Exacte. I avui també passarà per aquí el programa moltíssima gent, gent que ens anem trobant, gent amb qui hem quedat, també.
0: En Lluqui, d'aquí una estona.
1: Per exemple, de fet, l'acabem de veure passar, o sigui que de seguida ens el trobarem per aquí.
0: I també serà un programa com que l'Aina i jo anem micròfon en mà i anem corrent per l'Atlàntida, no tenim taula, no tenim cadires, perquè no les volíem, perquè volem agafar a gent per la solapa i estirar-la cap al micròfon, doncs el primer atracament és el company Marc Ruiz, de Catalunya Ràdio. Bona tarda, Marc.
2: Hola, bona tarda.
1: Què tal, Marc?
0: Desplegament bèstia de tot el grup 3CAT aquí, i Cat en directe. Demà nosaltres fem, atenció, iCat Mamaduixa en directe, nano.
1: Sí, sí.
0: I tu estàs també aquests dies per aquí explicant-ho tot a Catalunya Ràdio.
2: Correcte, intento no perdre'm res, cosa que és impossible perquè sempre se't solapa alguna cosa.
1: Jo tinc una pregunta pel Marc, que és, Marc, tu quants concerts arribaràs a veure després de tot el mercat?
2: Ni idea, no ho he calculat, però jo què sé, potser 30, una cosa així?
1: Déu-n'hi-do, és una barbaritat.
0: De fet, en Marc ja fa tard a la Jascava,
1: sí, no,
0: llavors
1: no.
0: Hem dit que seria ràpid i breu, això, rotllo Mishima.
1: L'estem entretenint.
0: Llavors, li fem un tri a la teva pròpia aventura?
1: Vinga, va.
0: Va. Tu li fas en passat, jo li faig en futur.
1: D'acord, primera pregunta, quin és el concert que has vist fins ara que més t'ha agradat?
2: A veure, no diré el que seria més evident, que seria el concert inaugural d'ahir, sinó sí, que aniré una miqueta més tard, el concert de Vino. A mi Vino m'agraden moltíssim, són un duet de la Bisbal que fa una electrònica, que a més va canviant cada projecte que fan, i el concert d'ahir va ser guapíssim, electrònica en directe, amb bateria en directe també, Meritxell Nederman també per la seva banda fent en els teclats, va ser guapíssim, sincerament.
0: Aquesta és en passat, la del futur és del que et queda per veure, que és el que et genera més hype, de què tens més ganes en aquest mercat?
2: Doncs mira, bàsicament, avui us diré que el problema que tinc avui és que se'm solapen tres concerts diferents. Després de la Mar Pujol aniré a veure Badiola i Datzira, que en tinc moltes ganes, però és que clar, se'm solapa una miqueta amb la Irene Reig, se'm solapa també amb la Gaia Banfi, se'm solapa gairebé amb Amaro Freitas i Movi Maiga...
0: I això com ho soluciones, tio?
2: No ho sé.
0: És un problema pel Marc del futur, no?
2: Correcte. No, el que sempre intento fer és veure... Clar, és el que passa en tots els festivals, no? Veus una miqueta d'això, veus una miqueta d'allò, i així com a mínim et pots fer una idea de cada artista que és el que ven.
0: Molt bé, gràcies, Marc.
2: A vosaltres.
0: T'hem promès que acabaríem a les 5:05 i hem mentit perquè són les 5:06.
2: Gràcies, me'n vaig a la Jascava.
1: Fins ara, que vagi bé.
0: A veure, Aina, seguim, que tenim més continguts, tenim més cançons abans, però per si anéssim així molt al límit al final, fem els crèdits, ja diem a tota la gent que hi ha aquí que això sigui possible.
1: Perfecte.
0: A veure, aquí el control tècnic a la Jascava, anava a dir, a l'Atlàntida de Vic, i tenim en Martí Cuní, i a la producció també aquí a l'Atlàntida, i tenim a la Rosa Massaguer. Llavors, a l'altra banda del vidre, sense ningú, al davant, i tenim en Dani Expósito.
1: Està tranquil, avui en Dani, sense nosaltres,
0: sí, està relaxat,
1: sí,
0: està disparant cançons allà a l'estudi, i també gràcies a la gent del control central que fa possible l'enllaç entre Vic, que és la capital d'Osona, i la capital de l'escena musical catalana, i l'estudi. I escolta'm, jo sé que tens moltes ganes de veure a un artista que és de Badalona, que està triomfant ja a mitja Europa, i sé que en Dani Expósito dispara una cançó seva ara mateix.
1: M'encanta.

0: Lia Kali, aquí amb la Santa Espina, fent Júlia, aquesta cançó on s'obre amb canal. De fet, és el seu nom de DNI, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: No posa Lia Kali al DNI.
1: No, no, Júlia, Júlia, Júlia Isern.
0: Júlia Isern, exacte. Molt, molt bona memòria, eh?
1: Fixa't, què et sembla?
0: La Lia Kali és un dels noms d'aquesta 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Nosaltres avui hi hem vingut a fer tot el programa en directe, perquè és on s'ha de ser, avui. Això és l'epicentre de l'escena ara mateix.
1: I ens encanta ser-hi, també et diré.
0: I tenim una persona que ha arribat estressada, ocupada, que és normal, perquè és un dels tres directors del mercat, que és en Joan Rial. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Mira, jo tinc una primera pregunta per tu, que ho comentàvem amb l'Aina Dinan, i és un tema que em preocupa, realment, que és com d'explotats estan els teus pares i els teus sogres aquests dies. Perquè, clar, tu tens canalla, i estàs fent aquí 26 hores diàries al mercat.
2: Jo, la setmana prèvia al mercat, he fet una logística perfecta, on res pot fallar.
1: Hi ha un Excel a casa penjat a la nevera, no?
2: Sí, però quan no vols que falli res, has de pagar. Llavors, he trobat una senyora que es diu Núria, que és una cangur excel·lent, i que així la meva parella pot treballar, perquè també té una feina que no fa de 8 a 3, diguem-ne, cada dia, i estic tranquil·líssim, tranquil·líssim. I el divendres crec que venen cap aquí i començarà el merder de veritat.
1: I d'altra banda, jo, Joan, et vull preguntar, perquè ara de seguida parlarem del mercat, però només arribar, tothom ens ha començat a dir que va ser tan increïble l'espectacle inaugural que com pot ser que ens ho haguem perdut. Explica'ns què va passar, perquè és que ens hem perdut el gran fenomen del mercat, tinc la sensació.
0: Vivim entre el FOMO i la pansa, ara mateix.
2: Digueu-me abans per què no veu venir, si estàveu més que avisats.
0: Per conciliació, justament. Jo no tinc a la Núria, perquè la tens tu. I si jo no tinc a la Núria, la canalla, doncs, necessita molta atenció.
2: Ahir va ser un moment molt bèstia, molt bèstia. La veritat és que no ens esperàvem... Estàvem molt nerviosos perquè això... Tampoc ho hem explicat gaire perquè no és la funció principal del mercat, però un espectacle de creació pròpia. És a dir, portàvem 6 dies tancats aquí a l'Atlàntida preparant això, va venir tota una delegació d'italians molt bèstia. Com us imaginareu, treballar amb un artista tan important com l'Andrea Laszlo de Simone no és fàcil, no és fàcil, hi ha molta gent al seu voltant i de debò que ha estat una experiència brutal. I és molt bèstia perquè tothom, bueno, clar, suposo que deu ser complicat dir-nos bestieses a nosaltres, però tothom ens està dient unes meravelles que estem una mica aclaparats. M'alegro que us hagi arribat, també, la veritat.
0: No, no.
2: Què us ha arribat?
0: Ens ha arribat que ens ho vam perdre, que és molt xulo, que hi ha gent que ja està demanant si hi ha gravacions i la resposta oficial des del mercat, ara mateix, hores d'ara, és que no n'hi ha de gravacions, cosa que jo sospito que és una autèntica mentida i que ens sorprendreu d'aquí 6 mesos amb que el teniu gravat.
2: No, o sigui, òbviament el tenim gravat perquè...
0: Val, veus?
1: Fixa.
2: Perquè va venir... De fet, us diré per què ho tenim gravat. Perquè ens va venir el senyor italià i va dir algo així tipus facciamo historia. Tiene que gravare. I ho vam gravar perquè ens ho van demanar ells. Vull dir, això és així. No sé què en farem, segur que no es publicarà, segur, perquè ens agrada molt la idea aquesta de que les coses passin aquí. I estic segur que vosaltres dos, que sou molts bons professionals, l'any que ve hi haurà un cangur com una casa de pagès
1: 100%.
2: A l'hora de l'espectacle inaugural.
0: Buscarem a la nostra Núria.
2: Exacte, exacte, que la meva no serà perquè estarà ocupada. Però és una manera també de, doncs, això, de veure que nosaltres intentem... Sobretot, l'objectiu d'això era que nosaltres intentem fer una programació atrevida, arriscada, moderna, i estem com demanant i incitant els programadors que arrisquin. I va haver-hi un punt de mitjans d'octubre de l'any passat que em diu, hosti, no parem de demanar a la gent que arrisqui, però potser hauríem de mostrar exemple nosaltres mateixos, no? I se'ns ha anat de mare totalment.
1: És que per a mi, de fet, és com molt representatiu de què és el mercat, no? O sigui, és com un espai on descobrir, on sorprendre's.
0: És, mira, mencionant a la iaia, que també hi ha link aquí amb la direcció del mercat, és una declaració de principis.
1: Tal qual.
0: No? És com un all-in que s'han marcat de dir, nosaltres apostem per això. Ens agrada el risc i l'entomem.
2: Bueno, el més fort ha sigut... Avui hem fet una xerrada com de pair tot el que va passar ahir i estava molt plena de gent. I saps allò que passa a les xerrades que ningú pregunta? Llavors s'acaba la xerrada i diu, torna preguntes, a veure qui... Hòstia, ha estat espectacular i la gent...
0: Moltes mans alçades.
2: Bueno, la gent més que preguntar... Hi havia la Paula també, que és la cap de premsa del mercat, la gent... deia com el que va sentir durant l'inaugural i no
1: sense
2: cap pregunta, diguem-ne, no? Hi havia la directora, la Lucía del Greco, hi havia el Jordi Graupera i el Frankie Piza, que són els qui els hi vam demanar o els hi vam encarregar el marc conceptual i filosòfic de l'espectacle, i ha estat un moment brutal. Vull dir, hi havia gent que tenia ganes com de... saps quan arribes a casa d'una nit i necessites com mirar els stories de lo que ha passat, no? Perquè com és com no vull que s'acabi d'acabar, pues era exactament això.
0: Val, això és passat, però ja, d'acord? Ara apostem per al futur, perquè som tot just dijous, primera hora de la tarda, i tenim marcat fins diumenge. A tu què et té més hypejat hores d'ara?
2: Mira, avui hem tingut un problema gravíssim.
1: Què dius?
2: Sí, i és que un artista que tenia moltes ganes que vingués, que és en Giorgio Poi, ha tingut un problema per culpa de qüestions meteorològiques i no podrà venir a actuar. I aprofito els micròfons per avisar-ho, perquè sabíem que molta gent venia a veure Giorgio Poi.
0: Fem una crida a la ciutadania a través del Nota de Veu d'ICAT.
2: Tampoc cal fer una crida de no vingueu.
0: No, home, ni molt menys, però que sapigueu que en Giorgio Poi no hi serà.
2: Correcte, correcte. I després, avui, jo tinc moltes ganes de veure Dress Like Boys, que és una banda belga, i a Lluqui...
0: L'he sentida en alguns dels vostres stories.
2: Segur, segur. Sí.
0: En Lluqui Valverde el tindrem ara,
1: sí,
0: després
1: estoneta.
0: Teu.
2: Ara d'aquí res crec que toca Bicoco, que és fantàstic, crec que toca Ultralone, que és una persona que m'encanta.
0: Però tu no pots gaudir gaire dels concerts, m'imagino, aquests dies. O trobes algun espai per dissociar?
2: No, però a mi m'agrada veure com estan anant i a veure, quan veus molts concerts, al final acabes apreciant les coses ràpidament. És a dir, veure un concert de 60 minuts no ho puc fer, l'únic que veig és l'inaugural, diguem-ne, per força. Però perquè hi ha moltes coses i intentem veure-les totes, però per això som tres, també ens dividim. Però sí, clar, avui hi ha la Mar Pujol. Cuidado, eh?
1: A les 7.
2: Cuidado, que avui hi ha la Mar Pujol i a la Maro Freitas. Avui serà una nit antològica.
0: Hem començat a les 5:10, són les 5:15, un quart de 6. Tenim 5 minuts perquè aquí se'ns ha encarregat la cosa ràpida i picadeta. 10 minuts d'entrevista com a molt màxim.
1: De fet, jo també, Joan, et volia preguntar si tu tens controlat quanta gent de quants països, o sigui, quantes nacionalitats hi ha aquí al mercat.
2: No t'ho sé dir.
1: Perquè nosaltres hem sentit de tot. Hem sentit italià, hem sentit anglès, hem sentit alguna llengua que no m'he identificat.
2: Hi ha més internacionals que mai, això sí que us ho puc dir. A veure, jo crec que pràcticament representació de... el 80% dels països d'Europa segur. Òbviament Anglaterra també, perquè sabeu que tota la indústria neix allà. Part de Sud-amèrica també tenim delegats, d'Amèrica del Nord també, i potser la cosa que falla més, perquè no ho podem abraçar tot i ens hem centrat en Europa, és la qüestió més asiàtica i tal, però que altres anys sí que s'ha treballat molt bé, però que aquest any ho hem hagut de concentrar molt en els països europeus més pròxims.
0: Parlant de països europeus més pròxims, a vosaltres sempre us preocupa molt la idea del trifocus, sí, que si no m'equivoco és França, Itàlia i Portugal, que carregueu molt les tintes en aquest eix de països.
2: Sí, sí, sí, crec que això ja, bueno, portem un parell d'anys explicant-ho. Mm-hmm. Nosaltres creiem que, bueno, de fet, ara hem pogut fer un dinar amb tots els delegats internacionals. I...
0: molts dinars aquests dies, també,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, no, i sopars, i esmorzars, i de tot, qualsevol excusa és bona. Però, no, és que és veritat, és que tenim moltes coses en comú. Vull dir, parlem una llengua romànica, tu t'entens amb un italià, sense parlar italià. Mengem el mateix, la climatologia l'entenem igual. També treballem en tema, també entenem els concerts en una carpa. Això, en un altre país, és inversemblant, diguem-ne, en canvi aquí, hòstia, és que som pràcticament germans, no? Ens podem entendre. I la música ha d'anar acompanyat de totes aquestes persones. Llavors, Vic està en un lloc geogràficament perfecte per ser el punt d'unió de tot això.
0: Mira, l'assistència que necessitava per tirar-te la pregunta bigatana.
2: A veure.
0: Més enllà del cartell del mercat, que és guapíssim, atreviu-vos a descobrir-lo. Tu que ets d'aquí, de Vic, de tota la vida, una recomanació bigatana d'una llibreria, un supermercat, per mercat, una biblioteca, un carrer...
2: Puc posar molts problemes.
0: Un bar, un restaurant, un equipament públic, i així no et fots en problemes. El que tu vulguis.
2: La Biblioteca Pilarín Vallès han fet una feina increïble.
0: Ens la va recomanar en Roger Carandell del que no surti.
2: Bueno, clar, clar.
0: Vull dir que és win-win.
2: I així a cosa més... home, jo et diria que la gent visités alguna carnisseria de prop del centre. Uh-huh. La llibreria Anglada és una llibreria que sembla un miracle que encara estigui viva i és fantàstica. I no sé, tots els negocis, a veure, tirant cap a casa un negoci d'un meu amic preciós, que és Can Martingales, que és nou, que és el negoci del bateria de Power Burkas.
0: Home!
2: Hi heu d'anar, l'heu d'anar a visitar, segur.
0: Can Martingales.
2: Can Martingales.
0: I què treballen, què toquen?
2: Producte gastronòmic premium.
0: Que
2: és
0: guapo.
2: El que vindria a ser una botiga de queviures de tota la vida, però actualitzada el 2026.
0: Rotllo delicatessen, que ens encanta, això. Aicat, saps que som molt de delicatessen.
2: Sí, i el mercat també, perquè el tenim aquí tot el dia.
0: Última pregunta. Mira, ens queda un minut. Vale. Just ara, quan tu acabis, hi ha una cançó que es diu Flors i Violes, que canta en Quimi Portet, que aquest any farà el concert de diumenge de Ciutat de Tancament, que és un artista biguetà, usonenc, que sé que a tu t'agrada especialment. Va, glossa'ns en Quimi Portet, en 30 segons.
2: És que és Déu Nostre Senyor, Quimi Portet.
0: Uau.
1: Barres, eh?
0: Sí, no és ni l'Astre Intercomarcal, ja és Déu Nostre Senyor.
2: Sí, no teniu cap mena de dubte d'això. Home, és un artista... Per mi és un artista total. És un artista que aquest any no oblidem que ha omplert estadis arreu de l'estat.
0: I més que no ompliria si volgués.
2: I si volgués. I el tio diu, no, torno a tocar les meves cançonetes aquí, a Vic, a la plaça. Hòstia, és un plaer enorme. Jo sóc molt, molt fan, òbviament, de tota la vida, però realment crec que és un artista que es mereix el concert de clausura del mercat.
0: Això, per la gent despistadíssima de la vida, és gratuït.
2: Sí.
0: És a la plaça Major de Vic.
2: Correcte.
0: És diumenge.
2: Correcte.
0: A les 6, 8...
2: A les 7.
0: A les 7, mira, al mig.
2: A les 7 de la tarda.
0: Doncs flors i violes, que és el que us desitgem en el que queda de mercat.
2: Fantàstic. Molt. Mira, ja veig el Lluc i Valverde.
0: Mira, doncs ja ve cap aquí. Gràcies, Joan.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

vols guanyar, l'altre bandul l'has de destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista.

0: a Josep Maria.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana. A
2: Josep Maria. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. Josep Maria,
3: té, deixa'm veure els nens, deixa'm bé, té.
2: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
1: LINCAT. LINCAT. LINCAT. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. LINCAT.
4: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón R i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per ICAT.
1: LINCAT. A ICAT. De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb

0: aquesta cançó fantàstica és d'en Lluqui Valverde, que he de dir, Frank.
1: Espera, has dit Lluqui Valverde?
0: Sí.
1: Guaita, gira, Taina, tinc una sorpresa per tu. Gira't, gira't.
0: Oh, què dius?
1: Fes la volta. Mira qui tenim aquí al pati de l'Atlàntida. Mira qui tenim aquí.
0: Hombre.
2: Hola, bona tarda. Mira, passava per aquí i he sentit el meu nom i he vingut corrents, corrents.
1: Doncs estaves sonant a ICAT.
2: Què dius, ICAT? Quin honor. Quina sonava, quina sonava?
1: Tan lluny però tan a prop?
2: La de tornar sola a casa, vols dir?
1: Tornar sola
2: a casa,
1: sí.
2: No vull tornar a casa.
1: Exacte.
0: De pagar l'últim peatge.
1: Aquesta és l'altra, oi que sí? He creuat les cançons.
2: La rombera. Exacte.
1: Mira com ho sap, que les tenim... La de després, guaita el tio.
0: S'ha infiltrat a l'ordinador d'ICAT i ha posat les seves cançons.
1: Nota de veu a ICAT amb Lluqui Valverde.
2: Com esteu?
1: Molt bé, com estàs tu, que avui a les 12 de la nit toques a aquella carpa que veiem des d'aquí?
2: Doncs una mica nerviós, però són nervis bons. És que per tu tot l'estiu pensant en aquest bolo i tal, i preparant-lo, i ha sigut un camí trincat i amb molts revolts.
1: A veure, com pots portar tot l'estiu preparant aquest bolo si portes literalment tot l'estiu de gira amb la Ludwig Band?
2: Gràcies per preguntar-me això, perquè tinc ganes de queixar-me. Estic molt cansat. No, és bravo, però saps, avui Harry Potter 3, que és el millor, té una espècie de cosa que tira enrere.
0: El giratemps, mira, el meu collaret és el giratemps.
2: Opa, què dius, de debò?
1: Separats en néixer l'Aina i en Lluqui.
0: Gira de veritat.
2: Així ho fas, és el teu secret. És a dir,
1: és per això és tan bona, clar.
0: Si vols te'l deixo una estona.
2: Llavors, durant el dia, Ludwig Band, amb en Guillem Prenomà, que passa per aquí, el rodi de Ludwig. I durant la nit, Lluqui de Noche, preparant les cançons i el bolo i tot.
1: A veure, Lluqui de Noche, però molts cops et toca fer matinada amb la Ludwig Band, que llavors hi deu haver trasllats.
2: Clar.
1: Realment deu haver costat gratar hores.
2: Sí, sí, la veritat és que ha sigut bastant estressant i tal, però he pensat que més que queixar-me, que trobo que és una sort poder fer les dues coses i poder tenir dos cervells dins el meu cervell i fer dos projectes a la vegada com aquests, que són bastant demandants els dos.
0: Lluc, hem portat una cosa que t'hem de llegir.
1: Ai, sí, és veritat.
0: Sí.
1: Que no, és que, clar, no sabem si l'has llegida.
0: No, exacte. Tu saps que aquí al mercat acostumen a fer com unes presentacions o unes bios dels artistes.
1: Molt currades.
0: Que els demanen a gent que els coneix que escrigui una bio d'aquesta persona. Tu l'has llegit, la teva, o no?
2: No l'he pas llegit.
0: No?
1: De debò que no?
2: No.
1: Ui, va, gravem aquest moment, per favor. Llegeix-li, Aina.
0: Jo te la llegeixo, però vols que li diguem qui l'ha fet o al final?
1: Al final.
0: O tu ho deduiràs.
2: Aviam, sorpreneu-me.
1: Fem una cosa, tu amb el teu... Jo li poso el micròfon en Lluc i anem fent
0: reaction.
1: La reaction. Exacte.
0: Diu, aviam. El seu darrer treball va ser Les Almendrites, publicat al febrer de 2025. Un senzill que conté dues cançons, d'Almendrita i La nit del vampir.
2: Aviam.
0: Última cançó... Ah, no, això ho he escrit jo. Última cançó de Lluny.
1: Això són les teves acotacions, tia.
2: Ai, no estrell, ai, no estrell. Digue't, ja t'he pillat.
0: Tornem a començar.
2: Va.
0: Diu, mentre penso aquestes línies, estem tornant cap a Barcelona amb tren. Anem parlant de la nostra pròxima obra de teatre, que estem acabant d'escriure i que podreu veure a partir del mes de març a la Sala Beckett de Barcelona. No li he confessat que m'han encarregat aquesta sinopsi, així que serà una sorpresa.
2: Ah, diu, que cabron.
0: No cal gaire estona des que sortim de Figueres perquè la nena de la UDG, la família d'Alemanys que para el compartiment de 4 i la resta del vagó, captin la presència
2: família,
0: del meu company de trajecte. I no és per la bossa de ganxitos que devora amb la boca oberta. Agafa aquest tren de mitja distància amb origen Figueres i amb destinació a l'Èxit. Lluc Valverde i Ros, fill de l'Anna i el Carles, natural d'Espolla. El més petit de tres germans, Karamazov, nen prodigi i adult prodigiós, millor amic dels que volen ser feliços i rival amarg dels que es prenen massa seriosament.
2: Això és cert. Això és cert.
0: Adonista, feliç, sibarita de ganxitos i fuet i sommelier de Red Bull amb vodka. Pròfug de la justícia francesa i del Comitè Olímpic Internacional, el centre de totes les mirades i la fletxa de tots els cors. El millor amic de les noies més atrevides i dels nois més guapos.
2: Cert.
0: Vegetarià de primer plat, el primer a la llista de convidats a totes les festes, que mai arriba quan se l'espera, però que tothom espera que arribi.
1: Jo diria que en Lluc ja té alguna pista de qui deu ser, però queda un paràgraf.
0: Vinga. Músic, actor, dramaturg, mecànic de bicicleta, també, caram.
1: Aquí tenim una connexió, Lluc?
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Clarinetista de conservatori i saxofonista d'embalat. Ahir, diva de cabaret, avui solista de la Ludwig Band i demà, rumbero d'Hostafrancs. Va ser el meu company de pis durant els 4 anys més borrosos de la meva joventut, va ser la meva felicitat i el terror de tota l'escala. Estudiava trompeta a l'hora de la migdiada i avui arriba a Vic a presentar-vos el seu primer disc.
2: Això és cert.
0: Diu, us n'agradarà la música, el bon rotllo i l'electricitat, però que us agradin sobretot les lletres, perquè més enllà de tot el que he dit, el Lluc és un poeta. I al final... Diu, quan llegeixi, si mai les llegeix, aquestes línies, me les agrairà com el bon amic que és, però pensarà que ell les hauria escrit millor. Diu, i tindrà raó, bon viatge, Lluc i Valverde, de part d'en Quim Carandell.
2: Bravo! Oh, quina cosa més bonica!
0: Sí.
2: Ai, quina cosa. Quim, tu sí que ets un poeta, me cago en Déu. Tu sí que ets un poeta, i sempre dius que no tens bona prosa, i francament, està molt ben escrit, això, sí. Que diu lo de... Però tinc molt mala prosa i m'ha sortit una...
0: La cançó de la Muixca.
2: Sí, molt bé, Quim. Moltes felicitats. Estic molt, molt agraït per això.
1: Llavors, realment, sou molt amics i molt col·legues i us estimeu molt entre els Ludwigs.
2: Ui, amb en Quim som més que amics. No sé si heu tingut mai una amistat, que segur que sí que tothom en té una d'aquestes, però aquest amic que és amic des de fa tant de temps i que les has passat de tots els colors i t'has vist... I que l'amistat s'ha anat transformant molt, perquè ara ja també som companys de feina des de fa molt, i vam viure junts també, i també teníem amistat a Barcelona, però també compartim poble, que és Espolla i tal. És una cosa molt, molt complexa, i crec que és més complexa que una amistat, i segurament, no, estic segur que és millor que una amistat, crec.
1: Uau!
0: Però de què us coneixeu amb el Quim?
2: Mira, amb en Quim, jo sóc natural d'Espolla, i es veu
1: com queda clar l'avió que t'acabem de llegir.
2: Oriundo d'Espolla. I els nostres pares eren amics de Gràcia, alguna cosa per l'estil. El cas és que un dia jo estava a la piscina d'Espolla, tenia 6 anys.
0: I 6 anys, eh?
2: 6 anys. I va entrar una família d'alemanys a la piscina. I vaig pensar, mira aquests alemanys, què fan aquí a Espolla? Arriba del turisme o què? I després es van posar en algun lloc a la piscina i els vaig sentir parlar, i parlaven en català, i vaig pensar, ah, no són alemanys, són catalans. Però després... vaig descobrir que sí que són alemanys, perquè en Quim té un quart d'alemany.
0: Ah, fixa't.
2: I així va ser. I llavors a Espolla vam viure els millors estius de les nostres vides fins als 18, i després ja a Barcelona, a Ludwig van, al col·lectiu de teatre també, etc.
1: I aquesta fa pinta que pot ser una de les millors tardors de la teva vida, perquè aviam, el 2 d'octubre, sí, atenció a la data, apunteu-vos això al calendari, al mòbil, 2 d'octubre, Lluc i Valverde publicant el seu primer disc llarg, que es diu A la Catalana.
2: A la Catalana. Amb molt d'orgull, A la Catalana.
1: Clar que sí. I què hi trobem aquí dintre? Sabem que un xic de rumba,
2: sí.
1: Sabem que un ànima de poeta...
2: Bueno, això ja ho direu vosaltres.
1: Clar, però... jo pel que t'he vist i t'he sentit, no en tinc pas cap dubte.
2: O sigui, es diu A la Catalana, és una mica una declaració d'intencions per l'estil del disco, perquè... He intentat deixar enrere una miqueta les influències més yanquis i més anglos, i he intentat agafar coses que estan molt més properetes de casa nostra. Molta música ibèrica i molta música laietana. I ha sortit aquest matxembrat que me l'estimo molt, la veritat.
0: I sabem alguna data, Lluc, que puguis avançar-nos?
2: Mira, avui mateix a les 12 a la Carpa de Vic. Bueno, a part...
1: aquesta se la sap.
2: Veniu.
1: I nosaltres també.
2: Feu el tren o el cotxe i veniu. Però a part d'això tenim això, el disco surt el 2 d'octubre, que ja us l'escoltareu. I si voleu, fem la presentació a Barcelona, que serà el 12 de novembre a la Sala Upload, que ens farà molta il·lusió si veniu i estrenarem les cançons.
0: 100% hi serem.
1: Que la Sala Upload, per si hi ha alguna persona despistada, és aquella que fa molta gràcia, que és dins del poble espanyol.
2: M'encanta.
1: És la meva... no és a Barcelona.
2: És el meu club preferit de Barcelona.
1: Oi que sí?
2: Cap mena de dubte.
1: Jo també. Entres allà dintre i és com que et transformes.
2: I la pujadeta de Montjuïc val molt la pena.
1: I la baixadeta allà... després.
2: I la baixadeta és deliciosa. Amb bici és...
1: T'anava a dir. Deliciós. Amb la fresca, baixar. És com una dutxa.
2: Sí, és genial. A mi m'agraden molt els llocs alts, on poder veure tot Barcelona. I allà es veu molt bé, Barcelona.
1: Però mira que tu ets alt com un Sant Pau, ja, eh?
2: Mira, per això em deuen agradar.
1: Ara sí que és el moment tan lluny i tan a prop.
0: Exacte. Punxem-la, no?
1: Punxem-la. Gràcies, Lluc. Ets una...
2: A vosaltres, moltes gràcies.
1: I et mereixes totes les coses bones que t'hagin de passar.
2: Com bé. Quina il·lusió.

0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
1: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho!
0: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
2: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
3: De què va el programa?
4: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
5: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
6: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
5: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
7: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
5: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
8: Me siento súper, me siento fantástico.
5: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
9: amunt,
5: però que al final són falses.
10: El rotllo, no m'agrada.
11: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Hey! Quina cançó vols que punxem al nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.

0: Aina, doncs sí, ja saps que molt de hype amb aquesta conversa perquè s'ha rebentat la playlist amb Marc Pujol. De fet, l'estiu 2025, Berta Ballaner va ser el meu despertador. Cada dia, sí, era com despertador d'estiu, que és més tard, que busques un altre tipus de vibe, i llavors m'encaixava molt bé Berta Ballaner.
1: No ho havien dit mai, això, que servís d'alarma. Però em sembla una bona alarma.
0: Clar, és molt alarma estiuenca i, a més, és com que tens la sensació que et passes l'any amb tant de soroll. Llavors era com, necessito un oasi espiritual i me'l vas donar tu amb aquesta cançó i amb les altres cançons de Rebost, també, eh?
1: Espero que no, ara no es reverteixi això, perquè de vegades aquestes cançons que són alarma... No?
0: Bueno. No, que vols dir que la crema és massa
1: no, sí,
0: i que ja n'acabes fins al capdamunt.
1: És un mal rotllo, això, no?
0: No,
1: si et despertes,
0: no.
1: Que malament...

0: set.
1: A veure, Mar, d'entrada, gràcies per estar aquí amb nosaltres una estoneta, perquè d'aquí hora i mitja, mal comptada, tu puges dalt de l'escenari. Puges a presentar totes les cançons ja del nou disc?
2: Totes. Molts nervis. Sí. També, a veure, farem unes quantes cançons de rebost, també. Però sí, una horeta de cançons amb la Bruna González, que ens acompanyarà, i alguna sorpresa més.
1: Serà la primera vegada que les fas totes juntes així en directe? Perquè m'imagino que alguna ja les ha anat fent, però totes seguides, tot el patracol de novetats?
2: No, perquè vam tocar a Portugal. Sí, aquí a Catalunya sí. Serà el primer...
1: Estrena catalana.
2: Sí, exacte. Però a Portugal vam fer un primer bolo. Va ser guai, ens vam poder entrenar abans de presentar-ho aquí a casa. I va anar guai. No sabia... Va ser raro, perquè era com així mig català, mig portunyol, fèiem el que podíem, però sí, ens hem entrenat una mica.
1: Jo no sé com has viscut tu el pet, deixa-m'ho dir així, de Cançons de Rebost, que tinc la sensació que és un d'aquells discos que ha corregut com la pólvora, no?, i que ha fet anar el boca a orella amunt i avall, que t'arribava per una banda o per l'altra. És com que, no sé, t'has plantat en un espai molt reconeixible de l'escena. Llavors, jo no sé si tu ho has viscut així, i en cas que sigui així, com et planteges després un àlbum al darrere d'aquest?
2: Fatal. No, bueno, sí, vull dir que se t'omple el cap d'expectatives de... A veure si agradarà, si anirà tan bé, perquè, doncs sí, he notat que ha anat bé i... Però alhora és com... Per mi la música és algo tan... que va tan més enllà de... d'això tan superflu com és el judici, i és algo tan més profund que... Crec que al final em consola que la música o les cançons que faig són un reflex de la meva vida, del meu moment vital, i a mi em consola que sigui veritat, que tot el que surt és veritat.
1: I quan t'hi posaves, el mood era intento fer que soni com Cançons de Rebost o intento allunyar-me tant com pugui de Cançons de Rebost?
2: No em volia ficar cap mena de... Sí, com no...
1: Com una directriu.
2: Sí, no, cap directriu. Però sí que és veritat que no tenia ganes d'allunyar-me'n molt. Per mi, jo la sensació era com... Jo si puc fer una continuació de Cançons de Rebost, ho faré. Després ha sortit una altra cosa. Però, bueno, crec que va molt, molt de la mà. Inclús, fins i tot, si a Cançons de Rebost hi havia un... L'única lletra que no és meva és un poema de monosíl·labs, que es diu Flor de nit, i ara torna a haver un poema de monosíl·labs, que es diu La mà a la mel. Però sí, de cop té com certa germanor, un disc amb l'altre.

0: I a més, fer-lo per primera vegada a Catalunya, a casa, perquè jo no sé si ets de Vic, diria que sí que ets osonenca, però vaja, que això deu ser espai molt reconeixible per tu.
1: Moltíssim. Sí, jo soc lluçanenca.
0: Ara que... Val, perdó, comarca.

0: El concert, ja que has dit que Vic és casa, que t'hi has mogut molt aquí de tota la vida, fes-nos alguna recomanació, els que pugem a Vic aquests dies, el que vulguis, no sé, una plaça, un supermercat, una llibreria, un bar, un restaurant...
1: Us en faré una de molt bona. Aneu a comprar xocolata Sant Cacau. És un noi que es diu Genís González, que fa xocolata, ell fa tot el procés, des de demanar el cacau fins a torrar-lo, fins a fer la xocolata. I és una passada. Us recomano que compreu el fuet, que no és fuet, és xocolata, però o sigui, té un aspecte molt semblant a un fuet i és increïble.
0: Perfecte, doncs ens ho apuntem i ja que la recomanació ha sigut tan guapa, ara fes-ne una de musical. Punxa una cançó teva o d'algú que t'agradi molt per rematar això.
1: D'algú que m'agradi molt, Remei de Cala Fresca.
0: Ah, mira, perfecte, que també passen pel mercat.
1: Sí, exactament.
0: Alguna cançó en concret de Remei?
1: Ostres, uà, Pere, per títols, és que m'escolto el disc sencer, la de... Tins pernilots, no sé què és. Bueno, és que no sé com es diu.
0: Sabem quina és i la tenim a punt.
1: Vale, perfecte, gràcies.
0: Gràcies a tu i que vagi molt, molt bé la presentació oficial en directe del tercer disc de la Mar Pujol. Què et sembla així, eh? Sona pesant, com deies, o no?
1: Totalment, gràcies per fer-m'ho més complicat.
0: Gràcies per arruïnar-me la vida, no? Gràcies, Mar.
1: A tu.
2: M'apropio i quan ho faig molesto el lío. Prenc la vida ben possessivament. La...

0: cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
1: Carregam els cotxos, encenem motors.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Mua, que canten Ginestà. Qui són Aina Ginestà? Per favor, acompanya'm en aquesta narrativa.
1: Un, dos, tres.
0: Els germans més llustrosos del barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona. És a dir, la Júlia...
1: I en Pau. Serra Solses.
0: Ginestà, que evidentment formen part del cartell d'aquest mercat de música Viva de Vic, que nosaltres avui som aquí perquè la gent d'ICAT s'ha d'instal·lar sempre a la capital d'Osona quan comença el curs. I el que trobo és que no hem repassat gaire el cartell del que hi haurà aquests dies. Hem entrat en matèria, hem parlat amb en Lluqui Valverde, hem parlat amb la Mar Pujol, que per cert, Aina, gràcies per deixar-me seguir la Mar, perquè clar, això sonava molt a tancat, perquè... L'he seguida perquè l'he vista de cua d'ull que entrava per una de les portes de l'Atlàntida i no sé com hem acabat el backstage de l'escenari, just al darrere, i li he fotut aquest atracament de conversa de falta hora i poc perquè sortia a l'escenari i estàvem allà tancats darrere de les bambolines.
1: El backstage.
0: I ha molat moltíssim.
1: No, ja t'he vist que sorties corrents, dic que ha de ser molt important la persona que ha vist perquè s'ha escapat.
0: Jo t'he de reconèixer, et puc explicar aquesta hora de la tarda, que som en directe des de Vic, són les 6 en punt.
1: Sí, correcte.
0: Que m'he enamorat.
1: És que és fantàstica.
0: És a dir, jo he tingut així una mena de revelació i he mirat a la Mar Pujol als ulls i sóc encara allà dintre jo, eh?
1: Ganes de sentir la seva nova música, eh?
0: Que a més m'agrada que ens hàgim coordinat amb el Nota de Veu. Nosaltres anem en directe de 5 a 7 i a les 7 quan acabem deixem els micròfons en Martí Cuní i entrem a veure la Mar Pujol.
1: Vols dir que no ho hem pactat, això?
0: Clar, això està parlat. Això de fa mesos. Com la cangur de la canalla d'en Joan Rial, del director del mercat.
1: Va, doncs vols que fem una miqueta de repàs de què ha de passar per aquí al mercat?
0: Sisplau.
1: Mira, de fet, ahir ja hi havia mercat.
0: D'aquí una estona, com que jo hi vaig venir, que et vaig enviar aquelles cròniques tan guapes fent veu de corresponsal, que tant et van agradar, d'aquí una estona, si vols, jo t'explico què vaig veure ahir. Per tant, mirem cap endavant, ara.
1: Doncs mira, per exemple, és que saps què passa? Que m'han caigut els fulls a terra, quina transparència, eh?
0: I se t'han desordenat,
1: tots,
0: no?
1: Tots. Llavors jo tenia els noms subratllats. Mira, dijous.
0: Mira, els tens aquí subratllats.
1: A veure, dijous.
0: Mira, la Mar Pujol.
1: La Mar Pujol.
0: És a les 7 de la tarda, aquí a l'Atlàntida.
1: Que a més avui hem dit també que hi havia en Lluqui, al vespre, a les 12, que llavors... ell toca la carpa de l'Atlàntida, però abans d'en Lluqui també hi ha l'Ivan Herzog, que també té algunes cançons en català, i estic segura que també tindrà nova música avui per ensenyar.
0: Que cada vegada se'n parla més, d'aquest home, també.
1: Ah, exacte. També Love Angel, que els hem punxat al Nota de Veu alguna vegada, també divendres.
0: Això és de Maya.
1: Sí. Comencem per l'Aranna, que és al matí, a un quart d'una, a l'Atlàntida, a la sala 1. També per l'Atlàntida passarà, per exemple, en Pep Quimeno Botifarra.
0: Un mite del País Valencià.
1: Sí. També per l'Atlàntida, però a la tarda, Romàntic Dimoni. I a la carpa, al vespre, Remei de Ca la Fresca.
0: Que és un concert que sabem que no es perdrà la Mar Pujol, que n'és molt fan, ni en Lluqui Valverde, que també és molt fan i molt col·lega de tots els Remeis.
1: I la Lia Cali, per exemple.
0: La Lia Cali, eh?
1: Sí, sí, a un quart de 12, fantàstica. I dissabte, vols que passem a dissabte?
0: Sisplau.
1: Tot i que divendres m'he deixat... És que això...
0: Realment,
1: és un desastre.
0: Se t'han desordenat tots els papers. Anem a dissabte.
1: No, però és que divendres m'he deixat d'en Pere el Boi al Comboi i Mamaduixa.
0: Estaré de divendres, que a més, recordeu que el concert de Mamaduixa el farem en directe demà a ICAT, amb en Josep Martín, des de la plaça Major de la capital d'Osona, especial d'una hora amb en Josep parlant de tot el mercat, i després en directe al concert de Mamaduixa.
1: Ara sí, anem a dissabte. Tenim, per exemple, la Maig, que també toca al vespre, 3:15 a la carpa de l'Atlàntida, a la 1 Valle Valle.
0: Uau.
1: I a un quart de 3 de la matinada, Malifeta.
0: De seguida en parlem, de Malifeta.
1: També tenim, per exemple, dissabte la Chloé Riembau, guanyadora, última guanyadora, de fet,
0: sí,
1: perquè encara no sabem...
0: Guanyadora vigent.
1: Ah, exacte.
0: Encara el tron, la corona és seva.
1: Del Sona Nou.
0: La setmana que ve hi ha la final del Sona Nou, que també la farem en directe a ICAT, que no parem de ser als llocs.
1: Que, a més, la presenten els dos presentadors més
0: llustrosos
1: del barri de Sabadell.
0: I en Josep Martín en directe a la ràdio també la setmana que ve.
1: Exacte. Després, dissabte també Crim, que sé que a tu t'agraden molt, Frank. I a la plaça Major Estrella d'Am, la Caral Laoz. I Ginestà,
0: per exemple. Gent molt icònica, eh?
1: Hi ha molts més noms, eh? Hi ha una barbaritat de noms. Això podeu comprovar-ho, evidentment, a la web del mercat, que hi és tot.
0: Jo crec que 100% el que heu de fer és aquest cap de setmana pujar a Vic.
1: I també lo xulo del mercat és venir aquí sense saber massa què veuràs, saps? Vull dir, no cal mirar-se tampoc gaire els horaris. Tu vens a un escenari i assisteixes a un concert qualsevol per descobrir també nous artistes.
0: Vols dir la clàssica de deixar-te perdre pels carrers de Vic.
1: Ah, exactament.
0: Escolta'm, a mi m'ha agradat molt abans allò que hem fet de llegir-li la bio en en Lluqui Valverde,
1: sí,
0: que a més s'ha emocionat, que ha descobert que la bio li havia escrit en Quim Carandell.
1: Que bonic, eh?
0: Llavors, m'ha agradat molt el moment en què tu llegies.
1: L'exercici aquest de les bios. T'he fet enveja, sí, perquè tens ganes de llegir.
0: m'ha fet molta enveja. Jo vull llegir una bio, també, d'aquestes. Mira, t'he triat la de Malifeta, què et sembla?
1: Ah, molt bé, vinga, va.
0: Doncs fem una cosa. En Dani Expósito, des de l'estudi, rotllo La màgia de la ràdio, ens dispara Malifeta.

0: Aquesta és la penya de Malifeta, que forma part del cartell d'aquesta edició número 38 del Mercat de Música Viva de Vic. De seguida anem amb l'avió de Malifeta.
1: Sí, però és que aquí al mercat passa una cosa, que és que no podem parar de saludar gent.
0: I hem saludat ara a l'Edu Esteve.
2: Molt bé.
0: D'Eufòria cap al món. Sí. Que, de fet, ets a hores, que 6 hores, més o menys, mal comptades, a les 12 de la nit?
2: A les 12 de la nit, el que? 6 hores.
0: Surt una cançó?
2: Ah, sí,
0: sí. Ah, no, surt aquest divendres.
2: Demà.
0: Doncs ja hi som.
2: Estic desubicadíssim.
0: Estàs en compte enrere,
2: tio. Estic en compte enrere. 6 hores, sí, sí. Ara surt, torna, demà.
1: Ens deixes explicar una cosa d'aquesta cançó?
0: A veure, jo he vist el videoclip d'aquesta cançó.
2: En primícia.
0: Sí? Està gravat a Terrassa.
2: Està gravat a Terrassa.
0: En una mena de saló del Far West.
2: On es fa country, on es balla country, de veritat.
0: L'Aina balla country. No ho fa a Terrassa, perquè la seva religió com a sabadellenca li prohibeix.
2: On ho fas?
1: Jo, Rubí.
2: I com es diu l'espai?
1: Es diu el Barn d'en Grec.
2: Oh, ho anàvem a fer... Mira, spoiler. Ahir em sap molt de greu.
0: Boníssim!
2: Ho anàvem a fer allà perquè l'ambientació era espectacular.
1: És que és un lloc guapíssim. De fet, van sortir Joc de Cartes, si voleu fer el tafaner,
2: sí.
1: I es veu tot l'espai. Era... És com un... O sigui, Barn és graner... O sigui, no sé explicar-ho.
0: Una sitja, sí, un graner.
1: Sí, un graner.
2: Sí, sí. Era la nostra primera opció era aquesta. El que passa és que no ens va acabar de funcionar pel tema de pressupost. Però la nostra primera opció era fer-ho allà.
1: Que guai.
0: No pot ser més icònica, Aina, eh?
1: Fixa't.
2: Sí, sí, sí. I com et va, del country?
1: Molt bé.
2: Què tal?
1: Jo crec que per la teva cançó, que crec que és el que hem d'explicar, que la teva cançó és una cançó de country...
0: Com ha desviat l'atenció, eh? De sobte, no parleu de mi. Parlem de la cançó de l'Edu Esteve.
2: S'impressiona.
1: Però ell anava a dir a l'Edu que el que ha de fer és fer un ball. Sí. Vull dir que tota cançó de country té el seu ball.
2: Hi havia un ball, jo no me'l vaig aprendre, sóc fatal, però hi havia un ball que hi havia gent que ballava country allà.
0: I... Clar, a la videoclip ell fa la típica de ser la banda del local, saps?
2: Exacte.
0: Ell és el músic que està de l'escenari amb els seus companys.
2: Exacte.
0: Hi ha una mena de història allà entre la cambrera i un nano que entra. L'Edu s'hi acaba posant una mica pel mig, hi ha un cos de ball. Vaja, la gent que el busqui.
2: Sí, ballen country i hi ha uns passos de ball. El que passa és que jo sóc molt dolent, sóc un pet ballant. Ara ja sí que sóc un pet ballant. No segueixo res, tio.
1: És que això, per qui no ho conegui gaire la música country, o sigui, en general al country cada cançó té el seu ball. O sigui, no és que tu ballis country, pots ballar qualsevol cançó. Quan surt una cançó, et pots saber el ball o no, i l'has de seguir. Val. Per tant, per això has de fer com el teu ball d'aquesta cançó, saps?
2: Val. Bueno, ja li diré a ma mare, perquè ma mare fa 2 setmanes s'ha apuntat a country.
1: Mira!
2: Històric. No, és veritat, a Badalona.
1: Potser anem juntes a classe.
2: Bueno, seria guai, de veritat. Sí.
0: I a veure, Edu, el que ens interessa. Aquesta cançó que es diu Torna, que marca una mica el teu retorn, suposo que vol dir que és la punta de l'iceberg, que després ve més material de l'Edu Esteve.
2: Sí, sí, vam treure el primer avançament de l'àlbum, va ser el maig, amb la cançó de la meva sort, i ara aquest és el segon avançament d'un àlbum que sortirà l'any vinent, principis d'any, i molt content, perquè és pràcticament tot tocat en directe, o sigui, és tot com molt orgànic, molt transparent, ja veureu com l'estètica també visual és com molt clara, no? Intento ser el més transparent possible amb les lletres ara mateix, perquè ho sento així, i venia de molta tralla, molt electrònica, molt sintes, i ara estic en un moment de buscar la pau interna i ser el més sincer possible, tant amb les melodies com amb les lletres, i tot tractar-ho des d'un punt molt orgànic i molt terra, no?
0: Mm-hmm, que guai, Edu Esteve...
2: No,
0: tio, tal com raja, però sí, se't nota i sí, nosaltres t'estem veient aquí a l'Atlàntida, a Vic, que la gent t'imagini com realment molt sincer.
2: Sí, sí, i a part, bueno, és el segon single que trec sota el segell que hem muntat, nou, que es diu La Fuga Records, és un segell discogràfic que hem muntat jo amb un parell de persones més per donar una altra opció als artistes per aquest sector, que a vegades... és una mica complicat a nivell de condicions i donar una altra opció una mica més tranquil·la, no? en tema de condicions i ja està, i endavant amb la vida.
0: Doncs aprofitarem, Aina, que ho parlàvem dinant també això, destapant aquí els nostres plans de futur immediat, aprofitarem el single de l'Edu Esteve per fer un especial...
1: Especial country en català.
0: Nota de veu dedicat parlant del country en català.
1: Ens encanta.
0: Home, i aquell, a tu t'agrada la Enfruns?
1: La Bruna Enfruns.
0: La Bruna Enfruns,
1: sí.
0: Edu Esteve, i en tenim dos.
2: I Coyote Dax, ja està.
0: Gràcies, Edu.
2: Adéu, a vosaltres.
0: Va, seguim amb Malifeta, si voleu, i ens quedem amb l'avió. Gràcies, Edu, un encant, eh?
1: Parlant de Malifeta i anàvem a llegir la seva bio.
0: I volíem posar en valor que busqueu a les plataformes del Mercat de Música Viva de Vic les bios, que s'ocorren molt, que expliquen els artistes amb un punt d'originalitat que tot sovint trobem a faltar.
1: I que a més és guai perquè normalment demanen a gent coneguda pels artistes, mm-hmm. o sigui, gent que es coneixen, que són amics o...
0: Guaita, mira, la de Malifeta la signa Àngel Exojo, cantant de fades.
1: Clar, per això és guai, perquè és com és... que és gent que els coneix de veritat, no?
0: El català de fades.
1: Sí.
0: La fada catalana. Vinga, vaig jo amb l'avió?
1: Vinga, va.
0: És que m'has fet molta enveja quan has llegit la d'en Lluqui. Saps què em passa quan escolto una cançó de Malifeta?
1: Què?
0: És pregunta retòrica. Que em venen ganes de cremar-ho tot. Sí, sí, tot. Encenen dins meu un infern, una febre molt forta, m'entens? De cop em neix una necessitat malaltissa d'agafar un contenidor i llançar-hi un llumí dels llargs, dels cars. I sento que ells m'entendrien molt, saps? Que em passarien a recollir a casa i em dirien «Àngel, un contenidor no!» I em dirien d'anar a cremar una benzinera, que fa més goig de veure. I jo agafaria un llumí i ells agafarien un llançaflames i ens barallaríem per veure qui llança més bé les flames. Potser després voldríem anar a fer un cafè o un vermut i parlaríem de com encara ens queden més coses per cremar. I llavors arrencaríem el cotxe i veuríem que ens hem quedat sense gasolina i ens hi quedaríem a mirar com acaba de cremar la benzinera. M'entens, oi? Oi que m'entens?
1: Ostres, que bé que s'ho passen, eh?
0: Guapíssima! I realment transmet l'energia
1: sí, sí,
0: de Malifeta.
1: Sí, 100%. 100%. A mi m'agradaria llegir-te'n una altra, Frank.
0: A veure, tu també has triat la teva bio preferida.
1: Sí. Mm-hmm. M'ha agradat la de Soc un bohemio,
0: ah, doncs,
1: que escolta, va tocar ahir.
0: Fem una cosa, per ambientar-nos, que entri així màgicament Soc un bohemio.
1: Som-hi.
3: Sé que ho deies de veritat aquella nit, que queda tot l'estiu per des...

0: Aquesta és la cançó de l'estiu d'ICAT, de Soc un bohèmio, un dia qualsevol d'agost.
1: Ja em sonava que dic, aquesta la conec molt.
0: Sí, i tant. I va, em poso a llegir la seva bio, que en aquest cas, perquè us feu la imatge de tot plegat, l'ha escrita ni més ni menys que en Lluís Gavaldà, dels Pets.
1: Del Cel Obert, per exemple, també, que el tenim també cada tarda fent ràdio, el cantant dels Pets, aquí parlant a través d'ICAT.
0: I diu: vivim uns temps en què tot va molt de pressa i la música no n'és una excepció. L'oferta és tan exorbitant que qualsevol mal home, amb un mínim de curiositat, corre el risc de patir una indigestió sonora. Quan una cançó no ens atrapa immediatament, passem a la següent, i així ens en passem discos sencers sense donar-los el temps que necessiten. Sort en tenim dels artesans del pop que rebutgen la dictadura del copiar i enganxar. L'Artur Vinyes, líder de Soc un bohèmio, n'és un exemple impecable. Les seves cançons són artesanals i detallistes. Parlen de coses aparentment insignificants com el pas del temps i aquests sotracs sentimentals que ens trenquen i al mateix temps ens fan créixer. L'embolcall musical també segueix la mateixa direcció. Amb una delicadesa exquisida, despulla de tot artifici els arranjaments que acompanyen el seu cançoner. El resultat és encisador, un antídot a l'algoritme i a la viralitat sense contingut. Artur Vinyes és un rare avis, un trobador del segle XXI, un artista amb prou sensibilitat per demostrar-nos que la intel·ligència artificial mai no superarà la bellesa natural.
1: Uau! Barres aquí d'en Lluís Gavaldà,
0: home,
1: eh?
0: També és fort que el Lluís Gavaldà et dediqui aquestes paraules,
1: també
0: eh?
1: També diré que t'has pillat les bios més llargues, eh? Com t'agrada llegir per la ràdio, eh? Home, la d'en Lluc i Valverde eren 3 pàgines.
0: Fixa't.
1: I aquesta una, molt guapa, eh?
0: Molt guai, molt guai.
1: Doneu un cop d'ull a les bios que presenta el mercat dels artistes que hi ha en el seu cartell, que valen molt la pena. També val molt la pena que repassem el que vaig veure jo ahir.
0: Què vas veure?
1: Ahir vaig venir a Vic, te'n recordes?
0: Sí.
1: Et vaig enviar unes bones cròniques.
0: Correcte.
1: Frank Lluís Giró. Vinga,
0: periodista.
1: Nota de veu d'ICAT. Vic, Osona, La Plana, oi que sí?
0: Sí.
1: Et va agradar, eh? Com
0: jo crec que el realitzador va retallar abans.
1: Va, vinga, anem amb la publicitat, sisplau.

0: Aquesta gent són la publicitat que ahir van oferir tota aquesta dosi de rock and roll a la Jascava. I saps que és un grup que ahir t'ho deia, no? Que ha portat una velocitat desigual aquests últims mesos, que semblava que de cop acceleraven, llavors s'aturaven, desapareixien del mapa i tornaven. Doncs jo crec que el que ens van demostrar ahir a la Jascava és que ja estan ready, que ja estan a punt, que tenen les cançons, que tenen el repertori, que tenen l'estil, que tenen aquest cop de genoll que busquen en tot el que transmeten i que són a punt de llançar principis del 2027 el primer disc, el primer àlbum sencer, tot llarg de la publicitat.
1: I no tens la sensació que estarà un fenomen molt boig, la publicitat?
0: Tinc la sensació que els pot anar molt bé, perquè tenen molt de carisma, tots quatre.
1: Sí, és que funcionen molt.
0: A més, són quatre tipus de carismes diferents. El que té en Bru, que és la veu principal, el que té en Marc Gelabert, el que té en Pol a la guitarra, el que té en Víctor a la bateria. Crec que són un grup que pot funcionar molt bé. També crec que pot funcionar molt bé, i els tenim també ara a punt de sentir-los, Playground, que ahir els vaig veure aquí a l'Atlàntida.

0: Flow, la gent de Playground, que no se l'acaben per si algú estava tancat en una cova.
1: A la cova.
0: Exacte, a la mítica cova on hi ha gent tancada.
1: Hi ha molta gent en aquesta cova.
0: Cada cop s'escapa. Doncs és una mena de projecte que encapçala en Claus Stroink, en Claus dels Stay Homes, que també hi ha en Guillem dels Stay Homes i en Rai, és a dir, hi ha els tres Stay Homes, però no té res a veure amb Stay Homes. Hi ha també en Josep Valldeneu, que és una de les oques grasses.
1: Sí.
0: Hi ha molts músics. Els vaig veure jo descarregant i eren un porró de penya i fan una cosa molt lliure dalt de l'escenari.
1: Podríem dir que fan bastanta impro.
0: Sí, és a dir, això és instrumental, val? Això és una proposta doncs, que potser no és apta per tots els públics.
1: És que són molt músics, ells.
0: Clar, tot i que crec que sí que és apta per tothom, perquè si realment arribes allà sense prejudicis i et deixes portar, doncs tenen una capacitat de transportar-te on et doni la gana, perquè són pura energia i crec que és un d'aquells noms també que volarà ben alt, potser més fora de Catalunya que no pas tant aquí, que tot sovint ens costa sortir del que és el pop mainstream, però realment molt de futur, molt de talent a les files de Playground.
1: I en parlarem, eh? En parlarem aviat perquè sabem, per exemple, que estan a punt de gravar un disc en un format en directe, que hi haurà gent de públic.
0: Em sembla que ha de ser això ara, aquesta tardor.
1: Res, aquesta tardor, sí. Vull dir que de seguida que en sapiguem més cosetes, al Nota de Veu, evidentment, us mantindrem informats i informades.
0: I el que sabem seguríssim és que ICAT s'ha plantat aquests dies a la capital d'Osona per explicar tot el que dona de si al mercat de música viva de Vic. Nosaltres ahir, també avui i demà, fem un concert en directe des de la plaça Major.
1: Concert d'en Mama Duixa amb en Josep Martín, que a més vaig explicar ara mateix un insight, un comentari de redacció que em va fer en Josep ahir.
0: Tu saps segur que això es pot explicar per antena?
1: Sí, segur. I si no, més val demanar perdó que permís, no?
0: Jo no vull llapar ara, Que quedi ben clar que això ho està fent sola l'Aina Ostrell.
1: Ahir en Josep em va dir, diu, serà molt guai, però també és veritat que a nivell de ràdio doncs has de gestionar-ho bé, perquè en Mama Duixa és tan actiu i fa tantes coses damunt de l'escenari i no para, que gairebé no et dona temps com d'intervenir, saps, en el concert? Vull dir que quin concert se'ns espera d'en Mama Duixa?
0: Doncs vinga, punxem Mama Duixa i així us anem fent créixer el hype per seguir demà a través d'ICAT, això que ha de passar a la plaça Major de Vic.

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. Tot va fatal, col·lems i fanals, vaig estar jugats per tot res. Envia'ns la teva nota de veu.
1: Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.
0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana.
1: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Cada dia a ICAT, nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: Sense llops, no.
1: Aquesta cançó que sentim és de la Chloé Riambau, que és l'última guanyadora del Sona Nou, la vigent campiona.
2: El que dèiem, la corona encara és seva i li han de treure la setmana que ve o bé Pla Moguda, o bé Orella 2, o bé Beni Dolores, la gran final del Sona Nou, dimecres 23 de setembre, a ICAT.
1: Tot i que ella també serà damunt de l'escenari presentant disc, eh?
2: Sí, ella actua quan han actuat els tres finalistes, que llavors el jurat se'n va deliberar, llavors és el moment de la guanyadora vigent que presenta ja el seu cançoner, així ja com a coronada.
1: I mentrestant tenim aquí a Vic també.
2: Guaita, he vist passar en Joan Borràs, fixa't, d'Oques Grasses. No m'he atrevit a preguntar-li si tenien a punt els concerts de l'Estadi Olímpic.
1: Home, segur que sí.
2: M'imagino que sí, però algun serrell deu quedar. Potser busquen gent que presenti.
1: Saps que d'aquí un mes ja s'haurà acabat Oques?
2: Clar, és veritat, avui és 17 de setembre, el 17 d'octubre ja farà una setmana de l'últim.
1: Que fort. Bé, doncs tenim un amic del Nota de Veu.
2: Tenim mitja hora de Nota de Veu encara en directe des de l'Atlàntida, des del rovell de l'ou del Mercat de Música Viva de Vic.
1: Que també ha tingut a bé de venir aquí a Vic, que és en Pau Guillemet, a.k.a. Guillemino. Com estàs, Pau?
3: Molt bé, molt bona tarda.
1: Estàs content de ser per aquí? Perquè tu ets com en Frank, que t'agrada molt tot aquest tema de
2: però
1: passejar.
2: Fa una veu de molt relaxat, perdona, Aina, que t'he tallat. Fa una veu de molt relaxat.
3: Cal transmetre calma sempre, a tot moment. Això és la nova cançó de, no sé, meva.
1: De la Ludwig Van.
2: I tu què deies ara? Que li agrada molt anar fent voltes com a mi?
1: Sí.
2: Què vol dir això?
1: A tu t'encanta això de
2: la meu que volta.
1: A tu t'encanta passejar per aquí. De fet, és com difícil arribar als llocs anant al teu costat perquè no pares de trobar gent.
2: Escolta'm, però això què és ara? Un retret aquí?
1: No, no, jo ho dic com
2: davant
1: a positiu.
2: De tot, davant de tota Catalunya.
1: És divertit.
2: Doncs mira, ara jo en diré una altra també d'aquestes que no sé si es poden explicar.
1: A veure, va. Ai.
2: Fa una estona, digue'm a la cara, Aina, si estic mentint.
1: Sí.
2: Ha vingut una persona cap a nosaltres.
1: Sí.
2: I ha dit, uau, us escolto cada tarda, quina il·lusió veure-us, sobretot, Aina, posar-te cara.
1: I també m'ha dit que passa allò que passa molt a la ràdio, que no faig cara de la veu que tinc. Això, mira, no ho sé. És
2: ha
1: que
2: dit,
1: més
2: t'imaginava diferent.
1: Sí, m'agradaria saber, ara tinc curiositat, saps, per veure l'Aina del seu cap.
2: Però mola molt que ens passi això.
1: Sí, sí, sí, és guai.
2: I que ens passi això al Mercat de Música Viva de Vic, que a més qui ens ho ha dit és un dels integrants de l'orquestra Fire Luce, que acaben de publicar disc nou de Trinca.
1: Doncs sí, sí, sí, i tant. I Pau, tu com estàs? Com va per aquí, Vic?
3: Bé, doncs molt bé. Fent aquestes voltes que diu en Frank, realment ara ho lligaré perquè jo us volia parlar una mica de la banda del business o del
2: mira,
3: negoci, de les feines, de totes les, digues.
2: No, no, dic que mola molt, perquè nosaltres, clar, parlem més de la part de públic, de què pot venir a veure la gent, dels grups i artistes que presenten discos i cançons. Llavors està molt guai que tu parlis de la part més de mercat, de com es tanquen aquí programacions, col·laboracions, cartells, és a dir, de la part del business.
3: Començant pel que deies tu ara de les voltes aquestes, aquest volt, aquest deambular per aquí.
2: Meuca volta.
3: És un el teu diccionari
2: no,
3: particular.
2: És un terme que li hem enllevat en Pep Saula.
3: Correcte.
2: Exacte, Aina.
3: Aquestes meuca voltes que són per aquí. Realment cal dir que articulen molts cops tota l'activitat fabril de negocis, o buscar partners o vendre el peix, que en diem aquí, no? Que es fa Vic. Aleshores, aquesta volta, entrem en el terreny de les aparences, o de l'aparentar, o de l'Eva, evidentment, perquè, clar, tu estàs passejant per aquí, Frank Lluís i Aina Ostrell, com se suposa que has de passejar per aquí a l'Atlàntida? Què se suposa que has d'estar fent mentre passeges?
1: Clar, perquè com es duen a terme aquestes trobades, no? O sigui, tu no vas caminant i dures algú i dius, hola, què tal?
3: Això és un aparador. Llavors, el millor aparador, el millor anunci, com si tu tens una paradeta d'aquestes que vens peluixos.
1: Pulseres.
2: Espera. Acabaràs la frase dient el millor aparador ets tu mateix?
3: No.
2: Ah.
3: No. El millor aparador,
2: sí.
3: El millor aparador per fer feina és mostrar-te en un d'aquests llocs, sobretot a la terrassa del bar, reunit tot el dia.
2: Sí. Ah, fer veure com que treballes
3: no, veure,
2: molt.
3: No,
2: treballar
3: tenir,
2: molt de veritat.
3: Tenir reunions de veritat.
1: En Pau trucant home a gent. Hola, pots venir a fer veure que estem reunits?
3: Home, això seria l'últim.
2: En Pau fent un cafè amb figurants.
3: T'imagines?
2: Com fan el com si fos ahir.
3: Exacte. T'imagines fer això? T'imagines fer cafè amb figurants? Hola, vinc amb tota una colla d'amics, m'assec aquí a la terrassa i vaig passant,
1: Sí,
3: jo crec que arribar a aquest extrem seria una mica roí, eh? Seria una mica de persona molt desesperada. Però és veritat que si estàs per aquí de forma sense voler-ho, si tu passeges per aquí i et vas asseient i vas fent reunionetes, doncs al final passa que et van veient, és un aparador, és un deixar-se veure, i què millor que deixar-se veure que ben ocupat.
1: Sí, sí, tant.
2: Ara, per exemple, mentre xerrem nosaltres en el pati de l'Atlàntida, hem vist un moment de trobada entre en Francesc Viladiu, que és el director de la Fònica de Banyoles, oh! amb en Ferran Palau, el músic de Collbató, que s'han com abraçat i això, i potser és com, escolta, que trec nou material, escolta, clar, que el cartell la de la cosa... Fònica, pim-pam, no?
3: La cosa casual sempre funciona bé. Ara això ho contraposarem, però, amb la idea, que realment també és molt, molt palès aquí, o molt, realment que fa goig de veure, que és aquesta cosa d'anar de cara a barraca. És a dir, realment al Mercat de Vic t'adones, i hi ha més cites de festivals, però el Mercat de Vic potser és la més paradigmàtica, aquesta cosa de poder anar directe com si fos un Tinder del music business. És a dir, que tu vas dir, o sigui, realment, la feina bona és escriure...
2: Espera, que has sentit Tinder i l'Aina ja agafa el micròfon.
1: No, és que, de fet, o sigui, en Pau m'està recordant que tu ahir vas ser per aquí Vic, també, Frank, i avui m'explicaves que passa molt que tu vas a una trobada, no?, de gent que, per exemple, té música nova per treure. I s'asseuen tots allà i comencen a dir, jo, mira, el 2 d'octubre trec això, jo el 3 de novembre això, jo faré un concert gegant a no sé on, jo trauré un disc, no sé què. I clar, és com que realment de cop t'arriba com tota aquesta informació, no? Vull dir que és com que no hi ha filtres, que tothom ho explica.
2: Clar, i a més, el que ens passa a nosaltres, a gent com tu i com jo, és que a vegades no sabem si aquesta informació la podem compartir o no, fins a quin punt està embargada, o perquè tu estàs sentint, perquè ets aquí a Vic, però ho podem dir pel nota de veu, Eicat? Ho podem dir això per la ràdio? Per exemple, és que no ho sé jo. Pau, tu què creus? Ho podem dir o no ho podem dir?
3: Què heu de dir ara?
2: No ho sé, aquest tipus de coses que ens arriben...
3: A veure, això està, és la vostra codi deontològic, el que us permetria o no. Jo crec que hi ha coses que... Segurament coses que sí, coses que no. En tot cas, córrer per aquí i anar, això, venent el peix, et permet fer... És a dir, el que dèiem, anar directe al gra, no? Poder agafar i... Una cosa que passa molt interessant és que si tu fas correus ara pels vols del mercat... No hi ha ghosting. Normalment no hi ha gaire ghosting.
1: La gent et respon, vols dir?
3: Sí, hi ha certa predisposició. És a dir, és el que volia posar de relleu. És a dir, hi ha certa predisposició a la reentrer, la trobada... Jo, la veritat, tots els correus que he escrit per fer trobades, tots han sigut molt fructífers, menys algun, evidentment. Però, en general, bona receptivitat, i aleshores et trobes aquí, i quan et trobes, és aquella cosa de... Bueno, què? Com? Què? Ah.
1: Què em explica, vens a dir,
3: explica,
1: no?
3: Explica, explica.
2: Clar, ara entenc per què tiraves la història de Tinder, perquè és com que ja tens una part de la feina feta. Sí,
3: hem vingut a fer això.
2: Clar, però llavors, en quin punt l'agafes quan hi ha el cara a cara, no? Quan ja t'hi poses.
3: Sí, sí, algo així, exacte. Sí, sí, completament. Ara m'he despistat un moment.
2: No, això, però la cosa seguir. De que ja tens una mica de part de feina feta, no?
3: Sí, tens feina feta, i llavors això es pot articular de diverses maneres. Hi ha com les eines, els instruments propis del mercat, que són les trobades, aquestes fugaces que en diuen els speed meetings, que això és ben bé, jo ara haig de dir que no n'he fet cap. O sigui, tots els meus speed meetings han sigut tots de barra de bar, o sigui, de raconet. Hi ha molts racons aquí, ho heu vist, que hi ha molts racons.
2: I tant, funciona molt bé poder-te aïllar en qualsevol segon.
3: Hi ha racons, perquè sí. Dintre que hi ha uns sofàs que pots trobar algú fent la becaina i de cop li deixes un flyer allà sota la xella, saps? Em vas escoltar. M'he despertat i m'he trobat un flyer aquí d'algú.
1: També és veritat que tal com està distribuït tot i els camins que hi ha per aquí Vic i d'escenari en escenari, és com que tu pots anar passejant per aquí i com fer una volta natural. O sigui, com que sembla que vas a un lloc, però en realitat només estàs passejant per veure qui trobes, saps?
3: Jo estava assegut ara en una terrassa fent un speed meeting d'aquests,
1: sí.
3: I ha passat un amic conegut, i l'he saludat i no m'ha vist. Llavors, al cap de 2 minuts ha tornat a passar, com si hagués fet voltes, i aquest cop sí que m'ha vist.
2: Clar, llavors també m'imagino que per això és crucial i com estratègic el punt en què es troben el calendari al mercat, perquè és com... mitjans de setembre, tens tota la tardor, encara hivern, primavera, estiu per endavant, llavors per planificar gires, per planificar actuacions, cartells, és com que va de nassos.
3: Amb tothom amb qui he parlat, tothom està tancant a finals de primavera 27.
2: Ja, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Clar.
3: Sí, realment has de córrer. Corre, forre, corre, forres, corre. O sigui,
1: sí,
3: realment
1: sí, clar.
3: És completament així. Llavors, ara volia passar una mica a la part... Tot això és molt divertit, però si entrem una mica en matèria a les coses que es venen al mercat,
1: sí.
3: Hi hauria un punt una mica de crítica, bueno, crítica, on podem començar a qüestionar algunes coses, i és amb el que acabarem, que vull fer menció sobretot del concert inaugural d'ahir, del Non Concerto, però abans, digues...
1: És que en parla tothom. O sigui, ha sigut arribar a Vic i ens hem trobat gent de totes les menes, em refereixo a artistes, promotors, gent de discogràfiques, gent de premsa, gent d'organització, gent de tota mena, que tothom ens ha parlat de la inauguració, que va ser espectacular.
3: Perquè posa en valor la és el que volia explicar ara. Posa en valor la matèria musical. Aleshores, en el mercat, realment, avui en dia, les sinergies de la indústria... Això és una reflexió que he fet jo vinguent en cotxe cap aquí, però que la veig de força moment, apropiada.
2: De moment pinta molt bé, eh?
3: Sí, és a dir, una mica, quina és la matèria primera en termes de treball? O sigui, amb què estem mercadejant amb músics, promotors, programadors? Amb què es mercadeja, no? Què és exactament? Llavors, veig una mica de dicotomia o de divergència entre el hype i les cançons pròpiament. És a dir, vivim de hype, vivim, és a dir, que volem crear el món del màrqueting, diguéssim, és crear hype, no? Crear expectatives, escolta, no? Tu, jo, tal... Però realment, la matèria primera, si ens posem una mica filosòfics, la matèria primera és la música.
2: 100%.
3: M'esteu seguint?
2: I tant.
3: És a dir, crec, i aquí és la crítica, no? Crec que ara mercadegem molt més amb el hype,
2: amb crear il·lusions.
3: Aquest va fer sold out i llavors aquest està pujant, aquest l'hem de contractar, aquest ha d'entrar al nostre circuit, al nostre tal, perquè realment és un valor... És indestriable una cosa a l'altra, òbviament. No es pot fer una cosa sense l'altra. Però potser tornar a donar valor una mica a la matèria primera, que és la pura música. És a dir, aquest tio ha fet un disc molt interessant. I jo el crec.
2: Llavors,
3: jo penso,
2: Pau,
3: que ha de tenir sortida més enllà dels números. Saps què vull dir?
2: Vens a dir que en algun moment hem perdut el focus i ens interessem més com per l'embolcall que no pròpiament pel que és l'essència?
3: Hi ha una mica d'això.
2: Sí,
3: és una tendència normal, perquè tothom vol, bueno, tothom vol triomfar, tothom vol que li funcioni el projecte, i això és un mercat. Estem venent això, calçotets, mitjons i samarretes. Vull dir, estem comprant i venent. Però, ostres, realment, tornar...
2: És a dir, el gènere
3: la marca d'aquest mitjó que és, o no, aquest mitjó que és de llana o de cotó, o sigui, una mica la matèria primera, no? Tornar a valorar una mica la pròpia matèria. Simplement volia deixar anar això per quedar-me tranquil i lligar una mica amb el non-concerto, que és un concert que me'l vaig perdre, però que mira, m'he trobat el periodista Lara, en Xavier Cervantes, que just abans de venir a Vic avui llegia la crònica i després l'he trobat aquí i hem
2: departit una mica i li he dit,
3: em parlaré a la ràdio, Xavi, és a dir, que realment està guai perquè... I després també l'Anna Cerdà, que també me l'he trobat per aquí, també ho hem comentat. I sabeu de què va o no, això del non-concerto?
2: A veure, fes-nos en 5 cèntims, nosaltres ens el vam perdre. Abans també en Joan Rial, un dels directors del mercat, ja ens ha renyat perquè ens el vam perdre, però li hem dit que no podem arribar a tot. Llavors, fes-nos en tu un resum així ràpid.
3: Doncs és un concert on era una mica el mite de la caverna de Plató, és a dir, començava amb unes ombres, com, saps, amb músics siluetats amb ombres. Espero que dir-ho prou bé, que ningú que ho hagi vist, si no, al telèfon dels al·ludits. Però bàsicament era un concert on començaven uns músics a tocar amb una sèrie d'ombres que no s'identificava bé qui era qui, llavors començava a sonar la música, i en resum, ara es pot fer spoiler, al cap d'una estona de sonar la música i veure els músics, t'anaves adonant, a poc a poc, que aquells músics estaven fent playback.
2: Uau!
3: Però hi havia una línia fina que et podia fer pensar que estava en directe.
1: Però era buscat, no?
3: Era buscat,
1: sí. Idea.
3: Tot això partia d'un disc d'un artista italià, que ara mateix no sóc capaç de recordar el nom i no el tinc apuntat, però un artista que va decidir no fer concerts en directe. I la Lucia Greco, espero dir-ho bé, que és la
2: Lucia del Greco,
3: directora artística del concert, es va basar en aquest disc per tocar tot el repertori d'aquest disc, un disc reivindicat com a mai serà posat mai serà tocat en directe, i que la premissa és avui tocarem aquest concert. Però resulta, spoiler, que ningú estava tocant en directe, tothom estava fent playback. I en aquest joc d'ambigüitats i de tal, hi havia la gràcia, diguéssim, la crítica subtil, si voleu, a el que és avui la música en directe. És a dir, què és la música en directe? N'hem parlat moltes vegades al programa, no? En relació amb això, aquest matí s'ha fet una xerrada molt interessant, que també m'he perdut.
2: També ens n'ha parlat en Joan Rial, que
3: però, clar,
2: hi havia molts torns de preguntes demanats.
3: El panell, o sigui, els integrants d'aquesta xerrada, la xerrada es deia El sentit de la música en directe al segle XXI, i atenció, perquè els ponents eren Jordi Graupera versus... Frankie Pizà, que Frankie Pizà és un dels activistes de xarxes que estan parlant molt del tema de la IA musical, de crítica a Spotify, a tots els temes dels boicots. Clar, això, no sé, si vius el meu timeline, realment a mi m'ha patat el cap d'aquestes dues persones juntes parlant sobre això. I, bàsicament, tots aquests temes que hem parlat, no? El tema de la performance versus l'organicitat dels músics. És a dir, veiem uns músics ahir al concert que tot d'entrada ens pensem que estan tocant, i de cop el Cervantes, el Xavi Cervantes, m'ha dit, jo vaig veure, diu, quan van sortir les cordes, diu, la física del so aquella de la, del violí...
2: Alguna cosa...
3: No, el violí que ell no venia d'allà davant i sonava d'una manera que no... Ja ho vaig veure, després veus una pandereta que sona però que no sona... La pandereta fa una xorda, una pandereta en un escenari, tu, la direccionalitat del so, sabeu? Allò, aquell so ve d'allà, una pandereta és claríssim, o sigui... Ja no, aquella pandereta sonava amb efectes, tot ben posada. Llavors, jo vaig anar veient això. I una mica... Aquí hi havia aquesta crítica, no?, sobre la performance versus l'organicitat. Si aquesta persona està tocant o no està tocant en directe. I tot això, totes aquestes coses.
2: Molt bé, Pau, doncs la part de mercat, la part del negoci i la part també, si tu vols, de pensament que incorpora enguany al mercat de música Viva de Vic, que ja ens ho deia en Joan Rial fa mesos quan vam anar a la presentació del mercat, te'n recordes, Aina, final de temporada passada?
1: Sí, sí.
2: Que era un dels eixos i que el conseller inaugural doncs havia d'obrir aquesta via de repensar una mica el sector i està guai que ho fem nosaltres, que ens hi dediquem cada dia, que de tant en tant ens aturem, ens elevem una miqueta, ens ho mirem en perspectiva i reflexionem. Al final, el bon gènere és bàsic.
3: Bon gènere és bàsic.
2: I saps qui té bon gènere? Saps qui té una productora que es diu Bon Gènere?
3: Ah, a veure.
2: A veure si et sona.
3: És la propera cançó que sonarà.
2: És la propera cançó que sonarà.
3: Hòstia, Bon Gènere em sona molt ara, no me'n recordo. Ah, vale, vols dir que ets aquí la samarreta.
2: Els Dampes.
1: Ei, va, això sí que és tirar la canya.
2: Mira, mira, porta la samarreta de Dampes Albo i el Comboi.
3: Dampes Albo.
2: Fot-li, Dani.

0: arribat.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
0: No sé quan durarà.
1: Quina cançó vols que punxem al nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.

0: Vull baixar.
1: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
2: Okay, 3, 2, 1, it's jam.
3: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'esca posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
3: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello. De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Vols fer de DJ el Nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53.

0: recta final, final, final del Nota de Veu Dicat. De fet, he de mirar el rellotge per no despistar-me, que no entrem en terreny independents.
1: 3 quarts i mig.
0: 9 minuts, Aina. Molt bé, 3 quarts i mig. Escolta, per què te n'has anat tan lluny que gairebé no et veig?
1: És que hi ha una cosa que encara no hem fet, Frank, aquesta tarda.
0: Què?
1: Que és xerrar una mica.

0: això.
1: Sí, jo et volia demanar...
2: És un altre poble, eh?
1: Com es viu això des de dins? És a dir, suposo que la ciutat es transforma ja des de fa dies, hi ha molta gent, hi ha molt d'ambient...
3: Sí, suposo que la gent ho viu de diferents maneres, no? Hi pot haver una mica de dicotomia, perquè al final s'omple la ciutat, però si t'agrada una mica la música i que per diferents indrets de Vic doncs vagis trobant música per carrer, doncs a mi personalment m'agrada.
1: Molt bé, escolta'm, doncs a passar-ho molt i molt bé.
0: Espera, abans de deixar-la marxar, em sembla que és la persona ideal, aquesta noia, per fer-nos una recomanació més enllà del cartell del mercat, que mola molt, que ja l'hem repassat des de les 5 un munt de vegades. Digue'ns algun lloc de Vic que valgui especialment la pena.
1: On hem d'anar? Sortint del concert de la Mar, què hauríem de fer?
3: Anar a la Clota, a les Adoberies Fest, que sempre hi ha bona música i bon ambient allà.
1: Fixa't, apuntat.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Què et sembla, que sem algú més que vagi cap a veure la Mar?
1: A veure, va,
0: mira, aquest noi, sí. Hola, no, però clar, va acreditat. Gent acreditada, no, no?
1: No passa res, ser... podem saludar igualment.
0: També, no?
1: Com
0: no,
1: et dius?
0: Ha de ser públic Roger general. Pedrós.
1: Ah, Roger
0: home,
1: Pedrós!
0: És que clar, per això t'ho he dit, tia, clar.
1: De Sabadell.
0: Exacte.
4: De Sabadell, exacte.
1: Jo també.
0: Espera, que ara s'atura el temps.
1: És que passa que jo t'escolto molt, però no t'he reconegut ara mateix.
4: Doncs sóc aquesta persona amb rínxols, 1,82 m... 69 quilos.
0: Mira, ha estat bé el matís del 1,82 m, perquè a mi m'has sorprès per l'alçada. No et feia tan alt.
4: Passem tothom, però...
0: Perquè et veig assegut al piano, potser, o què?
4: És això, que el piano congeix. Ara he de fer com d'ombra orquestra i tocar de peu.
1: Fixa't, eh?
4: Però bueno, està bé, està bé.
0: I aquest tema aturat així a la brava, alguna cosa que ens vulguis explicar del que ha de passar les properes setmanes, mesos, amb Roger Pedrós?
4: Doncs mira, estem aquí a Vic, justament tancant l'estrena del disc, que sortirà, jo crec que a principis finals del 26, principis del 27, i començant a tancar tota la gira i tot el que ha de venir durant el 27, que anireu veient a les meves xarxes socials.
1: I tant.
4: I ja està. I farem molts concerts i esperem que vingueu. I així veieu l'oval que sóc en persona.
0: I esperem notes de veu teves per així anar-te seguint el programa.
4: En faig moltes, eh? O sigui que... Me les curro bastant, he de dir.
0: És veritat, és veritat.
4: Sí, sí, persones sí. Que se les grava com 5 vegades al pal. No he rigut prou. Tornem-hi.
1: No he rigut prou.
0: I què ho fas amb el xat a tu mateix i quan tens la bona ens la passes?
4: Vaig amb els àudios del mòbil perquè es grava amb molta millor qualitat i segur que ho agraïu.
1: Sí, tant, això
4: que
1: sempre.
4: Que no un WhatsApp, que sona com guarro.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Roger.
1: Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Que vas a veure la Mar Pujol, ara?
4: Anem a treure el cap una estona i després me'n vaig a veure un altre concert. Farem mig i mig.
1: És que això passa al mercat, eh? Que no et dona temps d'anar a veure tothom que necessites veure.
0: Gràcies, Roger.
1: Gràcies.
0: Sí, clar, que fan tard, volen agafar un bon seient per veure com toca la Mar. Clar, és que li he vist l'acreditació, m'ha sonat que... de la cara, però t'he de dir, t'ho juro, literal, que clar, m'ha despistat molt l'alçada. No el feia tan alt en
1: no,
0: Roger Pedrós.
1: No, tota la
0: raó. El feia més baixet que jo, fins i tot. I
1: sí,
0: és un pam més alt que jo.
1: Quina gentada, mare de Déu, s'està omplint moltíssim l'Atlàntida.
0: Clar, nosaltres quan acabem a les 7 hem de veure a la Mar Pujol i no sé si la podrem veure, perquè tota aquesta gent ens robarà el lloc. A veure, hi ha una noia que ens està fent la típica, de mirar, però se'n va, però torna, però ja, ja, ja, je, je, je. S'està tronxant ella sola. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Ai, ara ja sé qui ets, que havíem estudiat junts. Espera, espera,
1: fixa't,
0: et deies Lídia? Sí o no?
1: Lídia Hinojo.
0: La Lídia, hola.
1: És que et porta l'acreditació.
0: Ah, clar, que porta l'acreditació. Tu com saps el nom d'aquesta noia? Vam estar a estudiar junts Humanitats.
3: Sí, ens m'he trobat a la màgia i m'he dit que està dalt, anem-lo a veure, el de Breda. Eres el de Breda.
0: Hosti, que fort, mare
1: de
0: Déu.
1: El de Breda,
0: exacte.
3: I he dit, hosti, anem-lo a saludar, que és que no ens veiem des de la universitat.
0: Que vens a veure la Mar Pujol.
3: Vinc a veure la Mar Pujol, sí. Amb moltes ganes d'aquest nou disc que estrenarà i moltes ganes d'escoltar-la.
0: Nosaltres n'hem sentit alguna coseta i jo crec que si ets fan de cançons de Rebost, t'agradarà segur també aquest.
3: Pues així segur, perquè Rebost va triomfar molt i ara amb moltes ganes de tornar a veure què treu.
0: I ara fa una estona l'he seguit a la Mar, que l'he vist així de cua d'ull, i me n'he anat al darrere seu, hem acabat com el backstage a la part de darrere, que semblava que érem en una cova, i m'ha dit que es posa molt nerviosa, i que avui es posaria molt nerviosa perquè, clar, ella és d'aquí, hi haurà família, hi haurà amics, és la primera vegada que fa moltes de les cançons, i em deia que li havia arribat a passar alguna vegada que se li paralitzava la mà dreta, que ella toca la guitarra amb la dreta, la de fer els arpegis,
1: de nervis,
0: que se li paralitzava. I diu que clar, que ha de doncs, assumir-ho i tirar endavant el concert.
3: Déu-n'hi-do, quins nervis. Jo, la cançó de Rebost, que la vaig veure al final de gira, per tant, estava super suelta perquè ja portava molts concerts sota el braç i estava super tranquil·la. Per tant, em sorprèn això que em dius que està nerviosa. Però suposo que estrenar disc, el Mercat de Música Viva de Vic, que a part de família, saps que tens un gruix de professionals que et venen a veure i que d'allà poden sortir molts futurs concerts, crec que hi ha una pressió que com a artista aquests nervis han de ser.
0: Gràcies, Lídia, per saludar-me i agafeu un lloc, que si no estan volant les butaques, eh?
3: Moltes gràcies.

0: M'ha fet molta il·lusió també veure't.
1: A mi també, a tu. Adéu. Aina, jo crec que és que tenim temps que per en Quimi Portet i poca cosa més, no?
2: Doncs sí, podem tirar la cançó de Rambla d'en Quimi Portet.
1: Jo crec que acabar avui el programa amb en Quimi està bé, és especial perquè, de fet, en Quimi Portet tancarà aquesta 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
2: Diumenge.
1: Per tant, el programa que hem vingut a fer nosaltres al Mercat, doncs està bé que el tanqui també en Quimi, com has dit tu bé, diumenge a les 7 de la tarda a l'escenari de la Plaça Major.
2: Sí.
1: Concert gratuït, val, per cloure aquest mercat. Nosaltres també tanquem el programa, tornem a fer els crèdits perquè aquí hi ha molts esforços perquè això es faci possible. Aquí, a l'Atlàntida de Vic, hi tenim el control tècnic en Martí Cuní, a la producció la Rosa Massaguer, el control tècnic als estudis d'ICAT Catalunya Ràdio i tenim en Dani Expósito i les companyes i els companys de Control Central que fan que tot el que surt de Vic arribi a Barcelona, que el que surt de Barcelona arribi a Vic i que tot plegat suri per damunt dels nostres caps a Catalunya i més enllà.
2: I també gràcies a tu, Frank Lluís Giró, un cop més.
1: I gràcies a la icònica Aina Ostrell, que avui ha vist com venia gent a posar-li cara, a dir, oh, no m'imaginava que fossis així, i t'escolto cada tarda.
2: Que fort. Doncs escolta'm, anem plegant la paradeta, que
1: sí?
2: Tenim un concert per veure ara a les 7, la Mar Pujol.
1: Va, doncs anem a agafar allò, que si no ens quedem sense,
2: vinga,
1: marxem amb en Quimi, i tornem dilluns a les 5 de la tarda, que demà ja comença el cap de setmana amb la DJ Trapella i Cat.

0: Musicat. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició d'Independents, molta informació i encara més música en aquesta hora de ràdio, cada dia de dilluns a dijous a les 7 de la tarda aquí a ICAT, 4 dies a la setmana, tot i que demà, divendres, home, part d'aquest equip marxem a Vic per transmetre un concert al Demà Maduixa i seguir una mica el mercat de música viva de Vic, però això ja us ho recordarem, i pròpiament no és un Independents, que sí que ens podeu trobar aquí, com dèiem, de dilluns a dijous, amb l'equip habitual, Omar Barón, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Doncs mira, avui recuperem una d'aquelles seccions que tant ens agradava la temporada passada, que és la de tenir un músic davant nostre que ens deixarà sentir en exclusiva totes les cançons del disc i, a més, les comentarem. I estem parlant de Jaume de Quintana Medina, és a dir, Jaunes, que d'aquí poques hores treu el seu primer disc de debut, per dir-ho així, Tot el que era teu, tot i que per aquí el programa va passar el 2022 per aquell tastet, que era un EP anomenat Wonder Room.
1: Jaume, benvingut. Què tal, com estàs?
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
1: Benvingut, molt bé, molt content. De nou al programa, eh?
3: Exacte.
1: Avui escoltarem amb calma aquest disc, cançó a cançó. És un disc bilingüe, en català i en anglès. Tu ja el concebies així, el disc, o és que t'ha faltat un punt més per fer-lo tot en català, ja diríem, o què?
3: Bueno, les quatre cançons que són en anglès eren cançons una mica heredades de... també de l'EP Wonder Room, i no me'n volia desfer, volia que sortissin. I sí que enmig del procés de fer el disco vaig començar a escriure en català i li vaig agafar el gustet.
1: Molt bé, molt bé.
3: Però aquestes cançons considerava que havien de sortir i vaig decidir fer el disc bilingüe.
2: Home, des del 2022 fins ara han passat 4 anys, no? Una mica com ha estat aquesta progressió de Jaunes en aquests 4 anys? A part, diguem-ne, de fer cançons en català.
3: Doncs realment han passat moltes coses, perquè jo en un principi, quan vaig fer l'EP, no sé si tenia vocació o intenció de fer cançons com una cosa... No ho tenia concebut com una cosa que formés part de la meva vida, i aquests 4 anys pues, m'ha ensenyat que potser sí, no? Tot i que ha sigut un procés d'anar-ne fent, anar veient quin tipus d'expectatives jo li posava a les cançons, quines coses em passaven i quines no. Llavors, potser per això he tardat tant a sentir-me còmode en tornar-ne a fer, en començar a escriure en català, que per mi era una cosa que havia de passar i que ha sigut un procés molt guai. I... no sé, també ha anat trencant una mica amb un bloqueig que potser vaig tenir en funció de les expectatives que em vaig posar en un principi, coses així.
1: Llavors... ara anirem escoltant cançó a cançó, i cada cançó té la seva història, ja l'anirem comentant, però sí que podríem dir que hi ha una inspiració més global d'aquest disc, si ho tinc ben entès, que vas posar a digitalitzar pel·lícules de Super 8 del teu avi.
3: Sí, tot ve d'una de les cançons que es diu Omega Devil, que parla una mica del dol que he fet de la mort del meu avi. Ell recopilava els seus records amb cintes de Super 8, jo vaig trobar-ho. Sí que alguna cosa m'havia ensenyat ell amb un projector, però vaig decidir digitalitzar-ho per poder-ho tenir i poder-ho guardar a l'arxiu familiar i que no fos una cosa que s'acabés fent malbé. I com que eren imatges molt boniques, que m'agradaven molt, era una vida del meu avi, de la meva àvia, la meva mare, que jo no havia viscut mai, em va generar moltíssima curiositat. I a més, hi havia aquesta cançó Omega Devil que parlava de com jo processo haver perdut el meu avi i totes les coses que ell m'ha deixat, sobretot a nivell d'objectes, i com puc tornar a connectar amb ell i en com... també una mica renyant-me a mi mateix per com cuido la seva figura i la seva persona en mi mateix, no? Doncs vaig decidir fer que els visuals del disco tinguessin aquests vídeos del meu avi, que a més són molt bonics, o sigui que...
1: Sí, sí, ja veieu que hi ha una història bonica darrere aquest nou disc de Jaunes, Tot el que era teu. Arribarem en el seu moment a aquest Omega Devil, però comencem pel principi. La primera cançó d'aquest disc que avui estrenem de Jaunes es titula Ja no sé cuidar-me.

0: Doncs bé, una cançó que va creixent, no? Comença amb una guitarra i després s'hi van afegint capes i instruments. No sé si les cançons també comencen sempre així. Jaume, al final, tu amb una guitarra, això és l'inici de tot?
1: Sí, sí, sí. O sigui, no sé si tinc un procés molt establert, però sempre aquest sol ser el principi. Jo trobant idees amb la guitarra i llavors afegint-hi altres idees amb la veu i fent melodies i llavors trobant lletres que m'encaixin amb la sensació. O sigui, aquest sol ser el procés.
2: Aquest es diu Ja no sé cuidar-me. No sé ben bé si es tracta d'un diàleg amb un mateix.
1: Sí, sí, de fet, en si la cançó és com una reflexió en una nit d'insomni. I més que res el que em venia al cap eren parts de mi amb les que no estava massa content i com això em suposava tenir la sensació que tenia una mica una pèrdua d'identitat, que és un dels temes del disc. I no ser capaç de cuidar les coses que em feien estar segur de mi mateix, que em feien estar content, i a la vegada com això m'afectava amb la gent amb qui em relaciono, al meu voltant, els amics, les parelles, la família, i bueno, és una mica recriminar-me aquest fet de no fer les coses una mica millor en una nit on tot es magnifica, no?
0: Sí, perquè després et surt el sol l'endemà al matí, potser ja no ho veus.
1: Exacte,
0: sí. De la mateixa manera, tampoc.
2: Bueno, però tot i així va ser un insomni productiu.
0: Clar.
1: Potser sí. I tant. Potser van ser més d'un insomni, més d'uns insomnis, però sí. Productius, com a mínim.
0: El disc comença en català, amb Ja no sé cuidar-me, i continua en anglès amb, suposo que hauríem de dir 41, o 41.

0: La cançó es diu 41, no té res a veure amb una línia d'autobús, sinó que aquí a la lletra ja ho diu, quina cara faré quan en tingui 41 o com em sentiré, no? No sé si això és, realment et preocupa o no et preocupa.
1: Bueno, no és que 41 sigui una edat que projecti patiments, però és més aviat un diàleg amb les persones que tinc al voltant, no? I tendeixo a quan em relaciono amb gent, tendeixo a projectar coses, no? Normalment, com per evitar-me patiments, i el fet l'únic que faig és com tenir ansietat per intentar controlar tots els outcomes, no? Però la cançó ve d'aquí una miqueta, no? De que potser, si et fas una pregunta, quina cara tindré o quin tipus de vida tindré quan faci 41, perquè ara just d'aquí a poc em faré 31, pues, sí, una dècada.
0: Encara falta. Home, això també ho van fer els Beatles, no?
2: Mira, estava pensant això, When I'm 64.
0: Exacte.
2: El Sgt. Pepper's, hi ha un disc, una cançó on ells s'imaginen com seran quan en tinguin 64, ells en tiraven més enllà.
1: Més enllà.
2: I diu que estaran cuidant el jardí, no? I aquestes coses.
1: El meu és més aviat una intenció de dir, bueno, potser prefereixo imaginar-me tinguent arrugues a la cara que siguin de somriure i ja està, però no, ja tinc arrugues ara, o sigui que no.
2: No, és que hi ha gent que té moltes arrugues i és de riure. Un exemple m'ho va dir una vegada una noia que s'encarrega dels càterings a la sala Rasmatàs, que va atendre el Keith Richards i deia, està arrugadíssim, diu, però totes les arrugues són de riure.
1: De somriure.
2: De tot el que ha rigut en la seva vida, aquest home.
1: Doncs, escolta, aquesta
0: cançó és una d'aquelles que suposo que igual l'ha recuperat, no? Perquè aquesta és en anglès, però
1: sí.
0: Quin procés li has donat? Perquè, clar, fa uns anys devies pensar la música d'una manera, ara la penses d'una altra. No sé si ha sigut molt fidel a com la vas concebre en el seu dia o s'ha anat transformant
1: aquesta,
0: llarg dels mesos.
1: Aquesta és una de les primeres cançons que vaig escriure després de l'EP, després de tenir les 5 primeres cançons que he escrit mai gravades. I me'n recordo que va néixer d'un assaig amb la banda i que hi havia aquest riff amb la guitarra que fa com... Na, na, na, que ens en fotíem perquè s'assembla molt a Bésame Mucho, la melodia. I aquesta està guardada en demos com a Bésame Mucho, Kiss Me a Lot, durant molt de temps. I el tema de la cançó ha anat canviant, com amb totes, però el que sí que jo tenia molt clar és que volia que fos una mica... tingués una base rítmica de bolero i que fos una mica així menys intenció de cançó pop. No estic dient que faci cançó pop ni molt menys, perquè no se'm donen bé les estructures fàcils, però que fos una mica més un espai on poder deixar anar pensaments i així. I bueno, a nivell percussió vam trobar aquests tocs de ritme que han acabat quedant així i encaixava amb la idea del principi, o sigui que no ha canviat massa, la veritat.
2: Per fer aquest disc hi ha una sèrie de gent que t'ha ajudat, un d'ells l'Emili Bosch.
1: Emili Bosch, productor.
2: Per tant, Vino, no?
1: Sí.
2: I s'està creant com una cèl·lula creativa, no? Al voltant de Vino, una miqueta, a l'Empordà.
1: Sí, sí, totalment. O sigui... bueno, en el disc ja, no només hi ha participat l'Emili com a productor, també hi ha participat en Jordi Mora, que es van partir una mica funcions. Però a part d'això també hi havia Marcos Codolà de Vino, en Jordi Bosch, el germà de l'Emili.
2: Sí, sí.
1: I llavors l'Andrea Jofre i en Marcelí Bayer, que van venir a gravar instruments, que va ser flipant el procés, i els agraeixo molt. Però sí, al voltant de Vino, jo crec que tant l'Emili com en Marcos... són gent que tracten les coses bé i amb gust i que cuiden també la gent amb qui fan coses. Llavors, no sé, tant en Lecoq com altres artistes d'allà al voltant sempre hem tendit a anar a casa, diguéssim, per intentar produir. Jo crec que a vegades a l'hora de fer música no només has de treballar amb gent amb qui respectes, sinó també no només a nivell musical, sinó que també hi hagi una bona relació, que gent que sigui empàtica, que entengui el teu moment, no? Perquè és una cosa que és molt teva i que costa, com... almenys a mi em costa obrir-me fàcilment amb aquestes coses.
2: Doncs avancem, no?
0: Sí, anem ja per la tercera cançó, que es diu Depèn de tu. No sé si d'alguna manera podríem dir que és el tema estrella del disc.

0: havia més coses a comentar de la cançó, el David segur que n'afegirà, però jo aquí en aquesta cançó el que m'he fixat especialment és amb la teva veu, i crec, suposo que li has dedicat bastant de temps a això, no? A quadrar una manera de cantar. Estàs entre aquest falset, no? O sigui, és una veu... A mi m'agrada molt, eh? Vull dir que aquí queda dit, eh? Però bé, és un instrument més, però molt especial, el de la veu. No sé com hi has treballat especialment o et surt així, cantes així.
1: He cantat de moltes maneres en el temps que porto cantant. Al principi semblava com un imitador de Pearl Jam. I he anat entenent que potser em toca tenir la veu aguda i que trobant un registre on em senti còmode, però no és massa falset, t'he de dir. Potser que... Però sí.
0: Hi ha algun moment que em semblava que estaves com al límit del falset.
1: Sí,
0: aquí,
1: una veu mixta, no?
0: Sí.
1: Potser sí. Bé. Sempre més o menys estic cap allà. No tinc la veu molt aguda, però sempre tendeixo... O em queda més bonic quan és una mica més brillant i intento apretar una miqueta. Però no sé, crec que... O sigui, evidentment m'he fixat en gent que m'agrada com canta i jo crec que també hi ha un exercici d'imitació a vegades que es fa, no? En certes coses, no sé.
0: En qui t'has fixat?
1: Per exemple, tinc una de les meves referències més grans de com canta, i no només com canta, sinó també com mescla la veu i que, jo no sé mesclar, però m'encantaria aprendre'n, és Nick Hakim, que és un artista americà que em sembla espectacular, i ell inclús en l'últim disc ha fet una cosa que és com canviar els formants, que li han canviat el timbre, però notes com...
0: Wow.
1: com és que no sé com dir-ho, com el seu delivery és espectacular,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I per mi sempre tendeixo a escriure melodies de veu cantant sobre la guitarra. Llavors inclús a vegades si em trec alguna cosa amb guitarra que m'agrada i després ho passo a la veu, sempre intento que estigui en un mateix registre, però estic còmode cantant suau, agut i a prop del micro, que no sé si en tots els espais i ambients es pot donar l'espai perquè pugui passar això i que soni bé, no? Però m'agrada així.
2: Abans de citar Pearl Jam, Eddie Vedder per mi és un dels millors cantants,
1: Té
2: increïble, una veu increïble.
1: Increïble, però jo he transicionat cap a una altra banda completament, però jo era quan era més jove. Això m'ha passat perquè quan era més jove tenia un grup que vam fer un petit EP amb unes demos que teníem, i l'altre dia vaig trobar el disc al cotxe i me'l vaig posar, vaig dir, hòstia, crec que aquí estava intentant imitar una cosa que no era, i me recordo de les... Vaig fer classes de cant una època, i de les primeres classes tots els temes que li portava la meva professora eren temes molt greus, i em deia, escolta'm, jo crec que tu ets tenor i que per tant et toca cantar un altre tipus de cosa, i em deia, però no pateixis, no? Vull dir, no és una crítica a la teva veu, ara estàs en un altre espai i potser et recomanaria cantar aquest altre tipus de coses. I realment és quan he gaudit més cantant, perquè no et fa mal la veu o no, estàs còmode cantant coses que aprens i que t'agraden, llavors.
0: Ara estava pensant que el grunge ens va deixar grans vocalistes, perquè Eddie Vedder és un d'ells, sí, però Layne Staley, d'Alice in Chains, que era una veu privilegiada, a Chris Cornell, Soundgarden, Mark Lanegan, Screaming Trees, són veus espectaculars, eh?
2: Mira, jo em quedo amb la veu de Yaunes, que és el protagonista també. Que tenim avui aquí. Anem per la cançó, que d'alguna manera és el... Podríem dir la que tanca la cara A, si fos vinil, i després aniríem per la cara E, perquè només aquest disc té 8 cançons. Anem per la quarta, que es diu The Life You Never Had.

0: abans has dit que hi havia una cançó que podia recordar algú, el Bésame Mucho. A mi aquesta, mira, m'ha portat en alguns moments a tot un clàssic del món del jazz, aquell Summertime.
1: Ah. És que té algú de jazz, aquesta cançó, no?
2: Sí.
1: A mi també m'ha portat aires jazzístics, sí.
2: Sí, jo com que a l'hora d'escriure melodies sóc bastant pentatònic, tota l'estona tiro de coses que, bueno, no sé si ho són de senzilles o no, però jo ho considero senzilles. Vaig tenir una època que em vaig obsessionar en fer cors, en complicar-me les harmonies, diguéssim. I aquesta cançó, com a mínim la introducció, és una mica... perquè després passa a un 2-5 tota l'estona, però em va passar una miqueta. I pot ser que últimament he estat escoltant molt de jazz, molta música brasilenya, moltes coses així, llavors pot ser que hi hagi aquesta tendència 100%.
0: Aquí també es noten aquells detalls, decoratius, de l'equip que t'envolta, que has dit, cuiden molt, no? Cuiden molt les cançons, cuiden molt l'artista, però és que aquí es van notant aquells detalls.
2: Sí,
0: no?
2: Aquí me'n recordo específicament a la producció, que no sé si vam estar... perquè, clar, anàvem fent caps en funció de la meva disponibilitat i també de la meva capacitat d'escriure cançons, anàvem fent caps de setmana saltats o festius, que vaig estar putejant a bastanta gent bastant de temps, cosa que no només els agraeixo, sinó també els demano disculpes. Però me'n recordo en aquesta cançó concretament que vam estar mirant l'arranjament del principi, que ja és un arranjament molt buit. Hi ha una guitarra només i una veu, un baix que va caminant i una bateria que fa una mica, segueix... bueno, fa que camini tot, no? Però ja ho trobàvem tan buit i no, ja volíem que hi hagués un canvi en aquesta introducció i no hi havia manera que ho trobéssim. I me recordo que l'Emili va tenir la idea de buidar-ho encara més i només deixar el piano, no? I realment eren moments on vam estar cuidant molt l'arranjament. I també a Marcelí, quan va estar afegint els vents, i decidint quin lloc posar frases, pues, són gent amb molta classe, llavors jo estic molt content de com ha quedat, però me recordo que és un dels temes que ens vam mirar més la producció.
1: No està xulo perquè a més no està com atapeït o saturat de recursos i de coses, no? Perquè si no al final també es va desdibuixant tot, no? En canvi hi ha aquests tocs que llueixen més quan apareixen.
2: Sí, hi havia... o sigui, aquest tema, de fet, per mi és un dels temes més importants del disc, no només per aquesta sensació que vaig tenir amb la producció, sinó també per la... d'estar al marge, de decidir deixar la música, de tornar-hi i creure en una cosa que potser tu no hi has cregut mai, no? I per mi és molt important perquè és la cançó que em va començar a trencar amb un bloqueig, i el fet de que després es traduís a l'estudi com una cosa que vam cuidar i que a més va quedar com tal i com me l'imaginava, doncs estic molt content d'aquesta cançó. De fet, és de les més preferides del disc.
0: Com perdre un amic? Aquest és el títol de la pròxima cançó.

0: No sé si en el món de la música es guanyen molts amics o se'n perden més.
1: Jo t'he de dir que n'he guanyat molts. Sí, perquè sempre que he fet música amb gent, després hi ha, evidentment, a totes les relacions humanes hi ha tensions amunt i avall i tota l'estona, però jo sempre... És com que connectes amb gent de manera molt pura, no? Perquè, bueno, això m'ho va dir Marcus un cop, mentre parlàvem d'això, i em deia, no, la música és com és una conversa, no? I hi ha gent amb qui et ve de gust parlar i hi ha gent amb qui no. Però si et ve de gust parlar amb algú, i parles, i t'intens, i tal, i llavors, és, no sé, els vincles per mi són bastant potents. I crec que amb tota la gent amb qui he fet música, evidentment, alguns més, alguns menys, però sóc col·lega.
2: El Jaume és que diu que no fa pop, i jo potser ja hi estaria d'acord, però aquí hi ha tocs a pop, eh? Hi ha sí. Alguna tornada més sí, sí. Clàssica pop, diríem, eh? Una mica.
1: Sí, vull dir, sembla mentida, perquè ens en fotem sempre amb la gent que ha col·laborat el disc, de que no hi ha un estribillo, no?
2: Però
1: aquí n'hi ha un. I hi ha un solo final, no? Vull dir, és una estructura. Vull dir, m'encantaria saber fer cançons pop. O sigui,
2: no, sí, en saps, home, aquí en tens una.
1: Aquí en tinc una, però vull dir, amb més... aprendre'n a fer-les millor, no? Però m'encanta el pop. Però sí, és una de les cançons que tenia més aquesta intenció, no?
2: Mm-hmm. La següent cançó també és molt important. Ja ens en parlava a l'inici, el Jaume. És Omega Deville.

0: Hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, de que els artistes passin per aquí, poder escoltar les cançons i poder comentar-les amb ells, perquè de vegades, clar, tu t'escoltes una cançó, mires la lletra, no saps de què va, fas el teu món i la teva pel·lícula, i en veritat mai hauria pensat, no?, que aquesta cançó, doncs, fos una cançó que li vas dedicar al teu avi, no?
1: Mm-hmm. Doncs sí, ho és. Per mi aquesta cançó ara ha agafat una dimensió diferent perquè per coses que... de moments que vam tenir l'estudi i tot això, uh-huh. però jo tenia molt clar que volia parlar del meu avi en alguna cançó i em pensava que tenia més coll avall el fet d'haver fet el dol de la seva mort i així, i quan va ser curiós perquè m'hi vaig trobar, no? Que no l'havia fet, i aquesta cançó em va servir per poder acabar de fer un tancament i poder-li dir coses que no li havia dit, i per mi és molt especial. La veritat és que és... vull dir, a vegades em costa estar com content amb les lletres en català perquè penso que em falta llegir molt més, aprendre a escriure i com millorar el meu procés, no? Però a la vegada també pues, m'ha servit com per expressar-me i treure aquesta cosa que jo no sabia del tot que tenia dintre, i ho vaig trobar una cosa molt especial. Llavors... és una de les coses que em van seguir a la mesa a seguir escrivint en català.
0: Clar. Es nota molt, aquest dol en aquesta cançó.
1: Sí, sí.
2: Molt sentida, sí.
1: Jo crec que, o sigui, també, de totes les cançons a mi em sembla, i sobretot en aquest disco, per tal i com he estat, no és que estigui trist tota l'estona, vull dir, soc una persona que em considero bastant alegre i al voltant dels meus també intento fer broma i divertir-me. Però sí que a l'hora de fer música m'agrada agafar el toc de nostàlgia i de treure'm una mica la negró de sobre, no? Llavors, aquesta cançó concretament no només parla del dol, sinó també és una crítica cap a mi mateix de no cuidar del tot les coses, sobretot envers la família, els amics, no? Igual que How to Lose a Friend. I clar, a través dels objectes que em havia deixat el meu avi...
2: Aquí surt l'Omega de Bill, que el David i jo hem après que és un rellotge. No,
1: sí, és un rellotge. És un rellotge. De fet, el volia dur per ensenyar-vos-el, però no me l'he posat finalment, perquè sóc una mica dispers. Però sí, és un rellotge que a mi sempre m'havia encantat, sempre li deia que me'l regalés, perquè ell me'n regalava sovint, no? I em deia, no, aquest és especial, t'hauràs d'esperar que passi el temps perquè te'l pugui donar. I per mi és l'objecte més especial que m'ha deixat ell, però perquè sé que ell li tenia molt de carinyo, però no només m'ha deixat això, al final també em va regalar el seu cotxe. Mm-hmm. Tinc un merder de roba que és seva. I una crítica cap a mi era que cada cop que em trobava amb una peça de roba que tenia ell, o tenia una ratllada al cotxe, o l'aparcava al carrer massa temps i no el tenia net del tot com el tenia ell, que el tenia impolut, no? Doncs pensava, hòstia... Això és no estar cuidant bé la figura del meu avi, no? I d'aquí ve una mica la cançó.
2: No, la cuides molt amb una cançó com aquesta.
0: Sí, per això, vull dir que de retorn li has obsequiat, no?, de manera pòstuma amb aquesta cançó.
1: Bé, molt bé. Espero que pues sí, ens quedem amb això.
2: Que a més el Jaunes parla del seu avi, però jo crec que molta gent s'hi pot sentir també reflectida, perquè, clar, quan passa això, no?, que perds algú de la família... Tots aquests sentiments que dius tu passen pel cap, no? No m'hauria d'haver acomiadat, m'hauria d'haver fet no sé què, ara tot plegat.
1: Sí, de fet, he tingut un parell d'interaccions amb gent que m'ha vingut a dir que els havia encantat la cançó per aquest motiu, no? Perquè al final fer un dol és entendre que hi haurà una cosa que hi era que no pot tornar-hi ser i que has d'intentar estar tranquil amb aquest fet, no? Però, bueno, pues, jo trobo bonic que... O sigui, no ho vaig escriure amb intenció de res més que de com dir-li al meu avi, escolta, no estic cuidant les coses que tu m'has deixat, però vull fer-ho millor, no? I, no sé, és bonic que la gent ho pugui llegir així i s'ho pugui portar a casa seu.
2: Avancem, que encara queden un parell de cançons. De cançons d'amor, al llarg de la història n'hi ha milions, i definicions de l'amor també. Per al Llaunes, l'amor és una nit sense fi.

0: Love is an endless night. No sé si aquesta és una idea una mica molt romàntica. De fet, aquí en parles, no? Allò de romanticisme, no? Potser és una idea preconcebuda de que l'amor hauria de ser per sempre. I en veritat també passa una mica com amb les persones, no? Que no el sabem cuidar.
1: Sí. De fet, potser aquesta cançó també és un dol, però d'un altre tipus. I no sé, a vegades... És que aquesta cançó és curiosa, perquè aquesta cançó, el riff de guitarra que s'escolta al principi, sí, i tot això, és, té una dècada. O sigui, el vaig escriure visquent fora, estava allò típic d'Erasmus quan estava estudiant, no? I me'n recordo, tenia 20 anys i estava intentant aprendre, perquè aquesta idea la tenia al cap, com fer-la, no? I llavors ha tingut, em fa gràcia aquesta cançó perquè ha tingut tantes lletres dedicades a tantes persones diferents. Llavors és tot un procés i tal, i ara ha acabat agafant aquesta dimensió diferent, que és entre una... això de... un... A vegades hi ha fracassos, no?, en l'amor, no? Llavors...
0: A vegades no, jo diria sempre.
1: Pot ser... Bueno, també hi ha molts èxits, a vegades, no, no, no et mentiré, però vull dir que aquestes coses... arriba un punt que poden arribar i t'hi trobes, no? I hi ha moments foscos, no? I aquesta cançó parla una mica d'això. I de com... després d'haver estimat algú d'una manera molt concreta, que hi hagi un canvi... és una cosa que potser és complicada, no? I gestionar-la, doncs... pues, per això va bé fer cançons, no?
2: Ja estem arribant al final del disc. Ara escoltarem Arribes tu. I ara que ja l'hem escoltat tot una mica, veig que... no sé si ets noctàmbul, tu, perquè parles molt de la nit. En diversos moments del disc parles de la nit, una nit d'insomni, l'Endless Night. Ara passarem a l'Arribes tu, on també dius, si mai la nit se't fica al llit, vine'm a buscar.
1: Ah, aquesta cançó, aquesta és més nova, vull dir, també aquesta sensació com de tristesa i nostàlgia que hi ha a totes les cançons, no sé si se m'accentua una mica quan em poso a cantar perquè em poso així tristot, però bueno, aquesta idea ve de... és com una mica un missatge cap a una persona en concret, que és el meu nebot, que acaba d'arribar a la família, no? I és com una mica explicar-li, escolta'm, ara mateix tu ets nou en això de la vida i no tens por de res i, bueno, de certes coses, però és com bonic i tal. Jo estic una mica fet caldo, estic una mica trist, però estaré bé, no? I que si mai et passa una cosa semblant a la que em passa a mi, pues que em tindràs aquí per poder parlar de qualsevol cosa, no? I cuidar-te i tot això. Llavors és una cançó molt estranya, però mira, va semblar com...
2: El que em queda clar és que és un home familiar, eh?
1: Bueno, a veure...
2: No, la família per tu deu ser... A veure, la família és important per tothom, excepte la que no es pot veure, no? Sí. Però que per tu ho és important.
1: Sí, per mi és important, és molt important, però a vegades també sóc una mica pàjaro cuidant les coses, no et mentiré, això sí que hauria d'anar a veure més a l'àvia i trucar més a la mare, 100%.
2: Bé, les mares ho perdonen tot i ho entenen tot.
0: Anava a dir, el que sí que està molt cuidat és aquest disc, un disc que sortirà d'aquí a poques hores, que ja estarà disponibilitat de tothom, tot el que era teu, i tinc dues dates. Una és el 17 d'octubre, Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà, presentació d'aquest disc, no?
1: Correcte. Bueno, la primera data...
0: Primer, no sé si és la de l'1 d'octubre.
1: 1 d'octubre.
0: Amb Silvio, a la Sala Laud.
1: Correcte.
2: Oh, que bé, Silvio. Quin bon duet que fareu aquí, eh?
0: Dintre de les celebracions dels 25 anys de Foen.
1: Correcte. Estarem amb en Silvio. Jo tinc moltes ganes de presentar el disc en directe i veure com quedarà. I són aquests dos concerts, per mi, a tots els llocs importants, Barcelona i l'Empordà. Em sap greu per Barcelona, però...
2: És molt important.
1: Però sí que jo crec que tinc moltíssimes ganes de fer aquests dos concerts, perquè aquest disc ha sigut un procés molt llarg i que ha implicat molta ajuda de molta gent, no? I no sé, em fa certa il·lusió veure com quedarà en directe.
2: Doncs ens veiem l'1 d'octubre, perquè jo també vull veure com sona el disc de Silvio en directe, que el vam entrevistar aquí, i el disc està molt ben treballat, però vull veure això en directe, però com
1: sona. A veure què tal, sí, que sona brutal, en Silvio, realment.
2: Sí, sí. Jaume, doncs res, ens tornem a trobar pel camí, segur, abans que em facis 41.
1: Espero fer un disc abans de 41.
2: Et tornem a convidar, segur. Gràcies.
1: Moltes gràcies, Marcos.

0: Independents.
1: Doncs després de Younest, que també és una novetat discogràfica, més cançons noves, perquè seguim molt de prop i molta atenció a Anderson .Paak, aquest productor, que el pròxim que farà és un disc a mitges, a quatre mans, amb un col·laborador, diríem, habitual, i que tenen una història plegats gairebé des d'adolescents, que es diu Kordae. Doncs Anderson .Paak i Kordae publicaran un disc plegats, s'editarà el dia 23 d'octubre, i es titularà Heavy is the Crown. De moment, podem escoltar una cançó, que és A Good Day, un bon dia, que té com a punt de partida un sampler, un fragment de Lovely Day de Bill Withers, però la porten cap a un altre costat.

0: Recte final del programa i anem ara per unes quantes notícies musicals en format breu i comencem parlant de Cream, perquè la banda de punk rock català ha anunciat que se separarà i de manera indefinida el 2027, després de 17 anys damunt dels escenaris i d'editar 6 discos. El grup tarragoní diu que necessita fer una aturada davant d'una indústria discogràfica que cada vegada és més exigent i aquest comunicat de separació coincideix amb el concert que faran divendres a Tarragona i l'endemà dissabte al Mercat de la Música Viva de Vic. El comiat no és imminent, ja que Cream té prevista una gira per Llatinoamèrica aquesta tardor i seguiran tocant en sales i festivals durant tot el 2027.
1: Camina amb el cor en pau pel centre de la plaça.

Doncs uns altres que també pleguen són Pelat i Pelut. Després de 10 anys de música, amistat, carretera i escenaris, la banda usonenca posa punt final a la seva trajectòria. La formació ha escollit precisament Folgueroles, que és la població on va néixer el grup, per celebrar el seu comiat. Això serà ben imminent, el 25 de setembre, i ho faran amb un concert especial concebut com una gran trobada amb totes les persones que han format part del projecte, un concert que recorrerà les diferents etapes de la formació a través de les cançons que han marcat la seva història i també recuperarà sobre l'escenari part de les complicitats construïdes durant una dècada de projecte. I encara una tercera mala notícia, perquè avui ens hem assabentat de la mort de Guim Cifré als 34 anys a conseqüència d'un accident de trànsit. Juntament amb la seva parella, Clara Conill, i el músic Liva Vilavecchia, havien engegat la reobertura del Jassy, mític local de concerts vinculat al Taller de Músics. Una notícia, la de la mort de Guim Cifré, que ha motivat, per tant, la cancel·lació de la inauguració del Jassy, que estava prevista per demà divendres, així també com diverses actuacions al cap de setmana.

0: Anem ara per unes quantes confirmacions de concerts. Aquestes que sonen són The Warning, un trio mexicà format per tres germanes i que recentment acaba de publicar nou disc, Everything's Fallen. El presentaran el dia 10 de març al Sant Jordi Club i les entrades es posen a la venda demà a partir de les 10 del matí. Doncs un altre mexicà, Dromedarios Mágicos, que és el projecte de Diego Puerta, aterrarà al New Fizz el 31 d'octubre i, d'altra banda, els californians Lovebagom passaran per la sala Parada 62 el 21 de febrer i el duet japonès Heaven Amphetamine farà el seu debut el 18 de novembre a Sala Vol de Barcelona. Doncs mira, parlant de duets i de debuts, aquesta setmana els canadencs Engine de Platon van actuar per primer cop en una televisió nord-americana. Va ser el programa de Jimmy Fallon i van aprofitar per estrenar una cançó, aquesta.
1: Our next guest released their album Volume 2 earlier this year, making their US TV debut, performing their new song. Give it up for Engine du Poitrine. I'm really bad for it.

0: Realment és un fenomen en Jean de Potrin, que és fantàstic, me n'alegro molt que hagi passat. També és una mica incomprensible que un grup com aquest, amb una música tan repetitiva, instrumental... Sí, diríem que no és fàcil...
1: Però és una música hipnòtica. Hipnòtica, també. Hi ha molts memes d'aquests que circulen per Instagram, per exemple, de gent que no pot deixar d'escoltar aquesta cançó mentre està fent una cosa que al final acaba fent malament, és obvi.
0: No, perquè aquesta música una mica també et fregeix el cervell, eh? Doncs res, els que no estan acostumats a escoltar aquesta música i ara els encanta en Jean de Potrin, que sàpiguen que hi ha una llarga tradició de música en aquesta línia, diríem, i minimalista i repetitiva... i etc. Bé, estem arribant ara sí al final amb els en Jean de Potrin, que per cert, David, algun promotor els podria portar per aquí, no?
1: Sí, jo crec que...
0: Estaria bé.
1: Mira, han fet ja el primer gran pas, que ha sigut poder estar en una televisió nord-americana en el millor programa, per dir-ho així. És més, he pogut veure vídeos de canadencs que treballen en mitjans de comunicació, que van anar expressament per veure el fenomen que com està començant a triomfar també als Estats Units.
0: Bé, bé. Doncs sí, tot un fenomen. Abans d'acabar, que ens queda poquíssim temps, un parell de cançons més. Encara les farem sonar. D'entrada, un clàssic d'una banda que sempre cal reivindicar, un grup anglès liderat per Lawrence, que va decidir que publicaria 10 discos en 10 anys i que després es retiraria. I ho van complir el 1986, és a dir, fa 40 anys, aquesta setmana, justament, van publicar un disc fantàstic, el 6è, Forever Breathes the Lonely World. Allà hi havia una cançó també molt adient per aquest mes, September Lady.
2: Tot seguit, un clàssic.

0: Discos de Felt, Forever Breathes the Lonely World. Hi ha recopilatoris fantàstics, però si heu de comprar només un disc, home, aquest és un dels candidats, però vaja, és que els 10 discos són 10 petites obres mestres, eh? Felt, avui gairebé per acabar el programa, i mentre ens acomiadem, va sonant una música que ens retorna un dels grans noms de l'electrònica feta a Catalunya amb repercussió internacional, Oriol Riverola, és a dir, John Talabot, que ara utilitza un altre nom, es fa dir Or en aquest nou projecte musical, i tendeix la cosa més aviat cap a l'ambient. Estem molt contents que torni John Talabot a fer música i a veure si té la repercussió internacional que ha tingut fins ara.
1: Jo diria que sí.
0: Dilluns hi tornem.
1: Tornem.
0: Recordem que demà transmetem el concert de Mamaduixa, els DICAT, a partir de les 9, des del Mercat de Música Viva de Vic, i que l'Independents torna dilluns amb un altre festival.
1: Un altre festival, que és el Festival BAM, i amb una de les protagonistes, que és Admire.
0: Doncs escoltem demà, si voleu, des de Vic, i si no, dilluns aquí a l'Independents, a les 7 de la tarda. A reveure.

Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, Nota de Veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals. Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: És molt senzill. Travesses tota l'emissora, te'n vas al pati de darrere, saludes amb el cap i et fixes amb un vespino arrovellat matrícula d'argentona. Vermell havia sigut una porta amb enganxines. De serralleria 24 hores, de no la guerra i nuclear fora. Baixes les escales, apartes la cortina de feltre vermell. Patapam, pista de fusta arrenca i Miqui Puig els plats et saluda des de la cabina. Sigueu benvinguts. I som cada tarda, de dilluns a dijous. A les 8 del vespre, a migdia ens tens ja amb servidors d'streaming. Sempre a 3Cat Cultura. I la nova temporada arrencada està. Astromaniac, Gallow Street. Una mica de trompeta soul per arrencar.

Astromaniac, Son Gallows Street, un combo dels Països Baixos, amb un disc a punt de sortir que es dirà Future Brass. Ja ho has vist, una associació on els metalls són els principals protagonistes. I aquesta Astromaniac ens serveix gairebé com a títols de crèdit per anar anunciant què passarà, qui som i on anem. US3 ha tornat aquest any. US3 és a casa. I like to party. Since the sun's here.

tornada al 2026 de US3. Deixeu una banda que té un èxit global, mundial, estratosfèric, a passar una creuada en el desert, però seguir viu i volguem fer música. I Like to Party, amb la col·laboració de l'MC Akil Dazan i tots els trets de la música del carrer amb la que van créixer US3, fins i tot hi ha tocs de calypso, ritme contra maluc i ganes de festa.

La pista. Ha anat recopilant durant tot l'estiu cançons que d'alguna manera o altra a mi m'han avallit i m'han semblat que les havíem de fer servir. Manpower and Emily Emily. Walking a New Hope. Me. Títols que si no us queden clar només heu d'anar a 3CAT Cultura, la plana de Pista de Fusta.

0: quin tros de cançó. Walking a New Hope. Manpower és un productor electrònic que invita la cantautora Emily Emily a fer aquesta animalada anomenada Walking a New Hope, mi, mi, mi. Sempre hi ha una nova esperança, sempre hi ha un nou dia. I els nous dies solen tenir sempre pista de fusta. M'encanta trobar coses absolutament exuberants, exòtiques i distintes. Just
1: jingle, jingle bop. Tots a la pista. Mickey Puig als plats. Don't stop the party, don't stop the party, don't stop the party, don't
0: stop. Keep it hot, hot. Mític sampler, mítica cançó que em cadia.

quan vam fer el disc clàssic dels Wise Guys amb el Lola Lola, un altre hit mundial, se'ns va quedar per aquí perduda aquesta Lola Lola de Hilo, un combo de hip-hop menor que agafa un combo de hip-hop estratosfèric i em fa això. Caixes de ritmes, sempre en vull moltes. DJ Split, tapes on.

una picunadora de caixes de rimes, la que proposen aquest remix xoxo del Tape Zone de DJ Split. Els quartos més foscos dels clubs també tenen bellesa, i la bellesa és la repetició, les caixes de rimes que ens piquen al cap, que ens fan marxar cabòries i sobretot ens fan ser més feliços.

l'artista que signa com a George. Baby, do you wanna bump? Samplers de funk que ell en fa servir, que enganxa retalla, que els hi dona percussions i funk, molt de funk. George, una d'aquelles peces addictives, ballables, que no vols que s'acabi, però la tarda necessita espai perquè arriba

0: can't take no more, and your feet are headed for the door. Music is the answer.
1: Pista de fusta amb Miqui Puig.
2: Pista de fusta, trenca malucs.
3: Un trencamalucs amb totes regles el que ensigna Marshall. Entre parèntesis posa UK perquè quedi clar d'on és. Still, senzillament, com una peça de French Touch perduda que descobrim en una tarda. Quines ganes de poder dur anoracs i quan arribi a la discoteca treure-me'l mentre sona això.

Cançons que fan feliç, d'aquelles que vols que no s'esgotin. Plena de violins, plena de l'esperit del soul, quan el soul va passar house, quan el house va passar ser UK Garage, Two Step i totes les mutacions que només canvien. Petits detalls, però que acaben sent cançons soul. El soul és tan bonic que no vols que s'esgoti mai. Pista de fusta, quan una cançó ens agrada, la sometem a votació i si ens agrada, torna. Per això tornen les Smoke Lights.

té de tot. Té parts on t'assembla Italo, té parts on t'hi electro i té aquell punt diferencial que l'ha fet valedora de tornar a passar una tarda amb nosaltres. És el que passa amb les cançons que destaquen. Algunes senzillament són per passar l'estona, d'altres les tenim per sempre més. I cada un ens quedem en el nostre record, el que necessitem. I ara imagina't que Haig agafa i se'n va a samplejar a Chaka Khan. Ja ho tindríem.

0: Aisha Kakan, una de les mestresses de la música de ball. Començà amb el rhythm and blues, va fer disco house i encara fa un parell d'anys ens donava singles. I Feel For You és un dels seus clàssics dels 80 que fa servir Hatch per donar-li una nova vida, per fer-nos feliç en aquesta tarda de ball. La teva emissora favorita, La Pista.
1: Aikat, pista de fusta.
2: Johnny, la G.

0: DJ Tennis convida a Campbell King que posi una lletra en aquesta destartalada i boja cançó Misbehave, el dret de portar-se malament. DJ Tennis i Campbell King tornen per mèrits propis.
1: Miqui Puig als plats.
0: Randy Pérez, Velvet Song, Go Hard. Recte final, la que encanem. De ball, de bogeria, de caixes de ritmes.

la mare que els va arribar. Randy Pérez i Velvet Sun. Randy Pérez és de Phoenix, amb Velvet Sun d'Austin. I els encanten les raves. Aquest Go Hard és per anar movent el cap, com si estessis afectat per un mal lleig. Redoble i un altre. Don't Hold Back, Tenen. Us he dit que aquesta recta final seria d'aixecar

fa massa calor per anar amb bomber per casa, però l'ocasió ho requereix. Era un cadell tenen quan als anys 90 Blaps Posis van

0: Us espero a la porta del pub. Louis the Child i Drew Love ens marquen una peça amb aire comercial, amb rave, amb Eurobeat, amb eufòria. La part final de la pista té eufòria, beats que no s'esgoten i un dixoca i Miqui Puig als plats que et diu gràcies per ser-hi cada tarda, per confiar en la nostra música, en la nostra selecció.
1: Question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
3: Pista de fusta, ara de dilluns a dijous al mateix Bat Canal de sempre.
0: I amb la mateixa il·lusió, us dic que gràcies, que demà hi tornarem, balleu i sigueu feliços. Jaida, amb dues as, el seu Let It Go és eufòria pura d'electrònica per acabar la tarda. I quan s'acaba, tornar a engegar. Sigueu feliços, balleu.

0: Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.
1: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu mos guard, amics i amigues celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat al ego i a l'autoafirmació, arriba l'hora del cel obert. A veure, parlar d'ego i de músics és com una espècie de redundància. Vull dir que si una persona té les penques de pujar en un escenari i fer l'Alonso davant de 2.000 persones, tímida, el que es diu tímida no serà aquesta persona. Ja ho sé, ja tots ho diuen. No, és que jo sóc tímid i a l'escenari em transformo. Au, va, vinga, punyetes. El que sou és una colla de creguts. I com que he vingut amb ganes de brega, avui us ho vull demostrar. Com? Doncs portant-vos un munt de cançons on l'artista es reivindica a ell mateix. Què sé jo? Per exemple, el Prince. El Prince diu que el seu nom és Prince, que ell és funky, que és l'únic i l'inimitable, i que no marxarà d'aquest poble fins que no es lligui a la teva filla. Serà barrut el tio,

0: name is Prince.
1: Yo, man.
0: What?
1: She came.
0: Where?
1: There.
2: My name is Prince. Hòstia, nen, en Prince, pobret meu, l'enyoro, eh? La dècada dels 80 sense ell no seria el mateix. Hi ha mil anècdotes del Prince, eh, tio, més raro que un duro sevillano. Però una d'elles és que es veu que jugava molt bé a bàsquet, que dius, bueno, i què té de dolent? Bueno, més que res que sempre que convidàvem amb un col·lega, el retava a una partida de bàsquet i el col·lega se n'enfotia, perquè és que Prince feia metro i mig. O sigui, aquest home portava sempre uns talons que ni la Sarita Montiel. I amb el seu metre i mig que feia, resulta que te les fotia totes dintre. Parlo de bàsquet, eh? No sigueu malpensats. I si en Prince té ganes de dir que ell és Prince i és la rapera, me ve ara molt de gust reivindicar un grup que als anys 80 va tenir una espècie d'època daurada, curta però intensa. I més d'un, si és granadet, dirà, hòstia, ja no me'n recordava, els Immaculate Fools!

Què, se'n recordeu o no? Els Immaculate Fools amb el Kevin Weatherill. I aquesta que va ser el seu himne. Una cançó homònima publicada el 1984 i que malauradament no va tenir continuació a nivell popular. Això de fer-se cançons a un mateix, però, tampoc és una cosa que s'inventés el Prince ni els Immaculate Fools. Jo crec que si s'ha de donar la medalla d'or a l'autopromoció, aquesta la tindria el gran Bo Diddley.

0: El Bob Dylan, amb aquest ritme, aquest patró copiat de manera indiscriminada per tothom, però que se'l va inventar ell. El Juba Rhythm, que en deien, clarament inspirat en els ritmes africans i que acabaria sent conegut com el Bow Dilly Beat. Aquest tac, que tac, que tac, que tac, tac. Oh, marca de la casa. Com també ho seria l'I Feel For You de la Chaka Khan, que té una d'aquestes intros absolutament icòniques. El Chaka Khan, Chaka Khan, que dius, ja està, no cal que digui res més, ja sé qui canta.
1: Chaka, Chaka, Chaka, Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

A Feel For You, de la Chaka Khan, que no ho sabia, i investigant resulta que la va escriure el mateix Prince. Qui em diràs tu si aquest home no era un prodigi d'aquells que els hi sortien les cançons per les orelles? Qui arriba ara és un d'aquests grups que acaben d'aterrar en el firmament català i que ens han regalat el que feia falta, entre altres coses. Música de caire retro, si s'enté, inspirada amb el Ye-Ye, però adaptada a la modernitat amb unes lletres compromeses. Són la Rauxa i ens donen la benvinguda

Benvingudes! La cançó que enceta aquest disc deliciós de la Rauxa. Sobretot veieu-los en directe, si podeu, perquè és una experiència meravellosa. I si la Rauxa ens dona la benvinguda, els Bad Company també ens avisen. Ens avisen que, si volen, ens poden posar ens molt, però que molts problemes.

Bad Company, aquest supergrup format de les cendres dels Free i que amb l'apadrinament dels Led Zeppelin va aconseguir un lloc prominent en el hard rock de tota la dècada dels 70. Ara que, clar, si tens el Paul Rogers de cantant, tens la meitat de la feina feta, eh? Aquí estem avui, al cel obert, posant-vos cançons on els artistes parlen d'ells mateixos, autohomenatges o autorreivindicacions, com aquesta balada d'un grup que sempre serà recordat per una cançó que els va regalar el David Bowie, però que caldria reivindicar més enllà d'aquest All the Young Dudes. Són els Mott de Hoople.

0: La Ballad of Mott the Hoople, aquesta cançó composada pel seu líder Ian Hunter. Hòstia, l'Ian Hunter, nen, vaya crac, amb les seves ulleres de sol. I un llibre que va escriure, que es deia Diari d'una Rock and Roll Star, que és de lectura obligatòria si t'agraden les biografies dels artistes de rock, perquè parla de la part menys glamurosa de tombar pels Estats Units siguent un pelut. Va, peluts, fem una petita pausa o què? Sí, vinga, que després em falta temps per posar cançons.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert, repassant cançons autoafirmatives, i aquí arriba un dels grups més intrínsecament escocesos. I us ho dic perquè vaig tenir una experiència gairebé mística al cap d'any de fa 2 anys. No em preguntis per què, però estava a Edimburg. Fotia un fred de caldeu, però tocaven els Pulp, just quan tocaven les 12, i abans de sortir van posar doncs cançons així, com per distreure'ns una mica, un playlist enrotllat. I quan va sortir els Big Country, nen, allò semblava que fos l'himne nacional.

Big Country, música expansiva i escocesa al 100%. En aquesta peça que deien In a Big Country, parlant de la seva terra natal. El Kiko Veneno, ell està tan enamorat de tu que si tu et fotessis ara en una tassa de verí, ell se'n fotaria una altra. Si no és amor això, que vingui algú i m'ho expliqui.

En Kiko Veneno, i aquest Veneno, que és el nom del grup que el va donar a conèixer amb un primer disc que ja és una obra mestra i un referent de la fusió entre el flamenc i el rock and roll. Qui tenim aquí? Home, els grups de funky, nen. Els grups de funk són els reis a l'hora de reivindicar-se, de dir, ei, aquí estic jo. I a més, ho fan amb tota la xuleria del món. Mira, mira, Kool & The Gang, mare de Déu.

Bona, quina trempera. Cool and the Gang. Una cançó del disc Cool and the Gang, interpretada i produïda per Cool and the Gang. Què? Són originals o no? No, no ho són. Però, tio, te queda claríssim d'una punyetera vegada. És una més o menys el que van fer els Wilco. Els Wilco, l'any... Quin any era? El 2009? Sí, el 2009. Van treure el disc del Camell, que en diu tothom, els seguidors dels Wilco, diuen, ah, el disc del Camell, està molt bé. Però el disc del Camell té un títol, i és Wilco. O sigui, els Wilco van fer un disc que es deia Wilco, The Album, i en aquest disc mai diries que hi havia. Hi havia una cançó que es deia Wilco, The Song.

0: ara són un duet que el que se'n diu èxit, èxit, no n'han tingut mai. Però l'obra del John Linnell i el John Flansburgh és com una espècie de castell de focs d'idees absurdes que funcionen. La seva creativitat i les seves lletres plenes de sentit de l'humor fan bueno, que hi hagi com una espècie de seguidors de culte que els adorin. Són els The Mighty Giants, què t'he de dir?
1: Hang on, tight.

They Might Be Giants, del disc Flood, que si no és el millor, sí, jo crec que entre el Flood i el primer serien els discos més aconseguits d'aquest... No, aposto pel Flood, nen, perquè aquí també hi ha Birdhouse in Your Soul, i només per això ja guanya per golejada. Els 1975 són messiànics, són el típic grup creat per omplir estadis i per assegurar-se en creant himnes com aquesta cançó que es diu The 1975.

I amb aquest autohomenatge dels 1975, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'ska posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello. Escoltes i cas.
3: Amics, amigues, vam estar al final de la temporada passada donant la tabarra amb Widow's Bay i DTF St. Louis i ho han guanyat tot. Els Emmys. Quina alegria.
4: Llavors, quedem que sí, no? Que Apple TV és la nova HBO.
5: Aquesta setmana ha arrencat la sisena temporada de Slow Horses, però tan important com això, que ho és molt, és que ha estat renovada per una vuitena temporada. Llarga vida a Slow Horses.
6: Quina història més bèstia i apassionant, i amb altres preguntes, la de la Tanya Hebb, la supervivent de l'11S, però la docu-sèrie m'ha deixat una mica fred.
1: Sèries Selector, el consultori de sèries d'ICAT.
7: Hem de dir que no som originals i que estem alineats bastant amb l'Acadèmia del Cinema Americà, que no sé si... Sí. la tele americana, que no sé si això és bona cosa o mala cosa.
8: A veure...
7: O sigui, no vam encertar les porres.
8: No està malament ser un gurú.
7: O sigui, de les sèries que recomanàvem...
8: Un oracle.
9: Escolta, una cosa, que aquest any l'Acadèmia ha assumit cert risc.
10: Sí.
9: Cert risc.
10: Home, Widow's Bay, realment, cert. És una sèrie que...
9: Cert. Cert, sí.
10: A veure, Widow's Bay no, o sigui, ha agradat molt, però ha sigut una sorpresa brutal i no és una sèrie
7: més premis que l'estudi l'any passat.
10: Sí, és una bestiesa.
9: Rècord.
7: Absolut, de
10: sí,
7: comèdia.
10: I per fi Rhea Seahorn guanyant un Emmy. Ah, sí. Que dius, amb tota la trajectòria, Better Call Saul...
7: I Vince Gilligan guanyant un Emmy per escriptura, per primera vegada.
9: Sí.
7: No va guanyar cap per Better Call Saul, per Breaking Bad.
10: És al·lucinant.
8: Home, és que
9: però molt al·lucinant. Però de Seahorn, jo em pregunto... Si li han donat realment per Pluribus o pel mal que li van fer, que estava totalment injustificat, sobretot per les últimes temporades de Better Call Saul, que allò no tenia nom, que aquesta dona no tingués un Emmy al seu menjador.
10: Cap sentit. Ara, ja el té.
11: Sí, home, jo crec que també, com a ésser humà, és impossible no veure a la Rhea Seahorn a Pluribus i no pensar, o sigui, en la teva memòria està... el que va fer a Better Call Saul.
9: Kim Wexler.
11: Si jo votés...
10: Sí, la veus una mica,
11: també,
10: a Kim Wexler.
11: Inconscientment sí, estaria votant a l'actriu en els últims 5 anys, no només el que està fent a Pluribus.
10: Bueno, i el que fa Pluribus és brutal. Sí. Bueno, és ella, bàsicament, la sèrie. O sigui, sí, que hi ha molts comentaris i tal, però és ella tota l'estona.
11: Literalment,
10: tota l'estona.
7: Doncs això, la porra, vam encertar la millor sèrie limitada, DTF St. Louis, òbviament, se la van dur. A millor sèrie de comèdia, veu encertar els que veu dir que... bueno, era el que volíem, no? En veritat, no era
9: el que volíem.
7: Hi havia 3 que volia Widow's Bay, i això s'ha complert, però sèrie dramàtica, clar, 3 per Pluribus i 1 per El Cavallero de los Siete Reinos. I clar, The Pit continua intractable.
11: The Pit,
9: Una molt bona sèrie,
11: És una sèrie de televisió.
7: És una sèrie notable, però si premies l'excel·lència, a mi em sembla que és una sèrie econòmica que ja has vist.
10: I que
11: manté... És que és un premi a la televisió.
9: Sí, exacte.
11: No la cosa original...
10: Sí, la cosa original és Widow's Bay i el premi a la televisió és The Pit. Vull dir, com a dir a dia que tu urgències nou que ha vingut ara, donem-li premis perquè...
9: Que l'Acadèmia s'atrevís a premiar una primera temporada de ciència-ficció... No ens cabia el cap a cap, jo crec.
11: Cap a cap.
9: Però
11: total.
9: Per això vam dir, segurament votaran The Pit, i així ha sigut.
10: I és el que manté viva HBO, també, The Pit. Vull dir, a nivell, a nivell de premis està ja...
7: Bueno, DTF, Hacks, enduant-se amb James
10: A nivell
7: Bar,
10: drama, vull dir, que,
7: sí,
10: que és la que,
7: sí.
10: La que, el,
7: bueno,
10: la que la manté viva. Com a sèrie.
11: I de tècnics d'aquests, no ho sé, no m'ho he repassat, però el Cavallero no s'ha endut... sé, vestuaris i coses d'aquestes. Ara
7: estic obrint aquest meló sense...
10: Jo, a mi el que més m'agrada del Caballero...
9: Sí. Sense un ordinador
10: de l'examis i del Caballero
11: no
10: de los Siete Reinos.
11: No incòmodes amb les coses que no sabem.
10: No passa res, és molt natural, no sé, és molt humà, de fet, tenir fallos.
9: Ara tampoc pots tenir tot el llistat dels...
7: No, els 140 que n'hi ha.
10: Evidentment. No, deia que el que m'ha agradat molt dels Emmys relacionat amb Caballero de los Siete Reinos és el bon rotllo que es tenen el xavalet de 12 anys i el protagonista. No sé si us han sortit reels i vídeos d'ells dos a la catifa vermella i tal, com jugaven tot el rato. És una cosa que no sé si havia passat abans, que un actor tan jove, tan joveneta, que ara just ha complert 12 anys, tingui com aquesta relació de bro.
9: Sí, sí,
10: amb un, amb un tio de 40, o potser en té menys, l'actor protagonista del Caballero de Siete Reinos, però veure una alfombra vermella, és primera vegada que estava a Los Angeles, estava com... Què és això? Però amb una naturalitat...
9: És boníssim.
10: Increïble. O sigui, aquesta amistat és or. O sigui, és totalment
11: sí,
10: or.
11: Sí, sí. Pues mira, estava nominada el Caballero a 9 Emmys, millor sèrie dramàtica, especialistes, stuntmen, diguem, banda sonora, disseny de producció, fotografia, vestuari, perruqueria, edició de so i efectes visuals. I només ha guanyat stuntmen. Ha guanyat especialistes d'acció.
9: Mm-hmm.
11: Què dius? Es queda una mica curt.
10: Era la teva aposta.
11: Jo crec que és una aposta,
10: bueno,
11: aposta
10: que
11: enganya.
10: Que volies,
11: o sigui, jo crec que és una sèrie que enganya molt, almenys en la primera part d'aquesta primera temporada. És a dir, a partir d'ara ja no ens enganya més. Però jo crec que passa una mica... Enteneu-me, entre cometes, com amb Sugar. És a dir, si tu mires els primers capítols, els sembla una sèrie familiar, gairebé infantil, que no rascarà gaire cosa a nivell acadèmia, a nivell prestigi... A nivell
10: Has dit infantil?
11: Gairebé infantil, sí.
10: Quina? El Caballero?
11: El Caballero, a l'inici. Però després es transforma en una altra cosa, sí. I a mi em sembla que està una mica baixa de premis, però bé, i més en coses tècniques...
9: En coses tècniques
11: com
9: està baixa
11: vestuari,
9: de premis.
11: Com efectes, efectes, diguem, si disseny de producció...
9: Si hi hagués hagut Severance, te diria, bueno, mira, però...
11: No sé, em sorprèn, però...
10: No sé qui
9: s'haurà endut tots aquests premis, la veritat, no ho sé.
10: Ara, lo bèstia és DTF, no? Que també aquí a la taula...
11: Aquí hi ha risc,
10: crec
11: també,
10: que
11: crec.
10: Va haver-hi...
11: Aquí hi ha risc.
7: Unanimitat.
10: Sí. Unanimitat, no? Va haver-hi pleno de...
9: Sí. Per això dic que ha assumit cert risc.
11: Aquí
9: el drama sempre costa més, perquè el drama és una mica com el Sant Cristo gros, no? I aquí una mica no te la jugues, no?
10: Sí, sí.
9: Però amb la resta, home, prou bé. O sigui, crec que les que havien d'estar nominades ho estaven... I les premiades han estat ben premiades, no sé.
10: Sí.
9: No ha sigut un any de oh, quina gran injustícia, com Better Call Saul o Breaking Bad amb Vince Gilligan, per exemple, que dius, jolín,
10: sí,
9: com
10: és,
9: tal. Aquest any no ha passat, això. Mira,
10: sí,
9: un puntet a favor de l'Acadèmia Nord-Americana de Televisió.
10: Sí. I DTF Sant Lluís, que podria ser una sèrie d'Apple TV, també.
9: Sí, realment. Perfectament.
10: O sigui,
9: sí.
10: Si t'ho pares a pensar, potser és més sèrie d'Apple TV que de... cada HBO, vull dir que és d'aquelles criatures estranyes, no?
9: Que a més, també curiós que s'hagin endut el premi per repartiment David Harbour i Linda Cardellini i hagin deixat fora Jason Bateman.
11: El Bateman que fa...
9: Dius,
7: total,
9: per què?
7: Perquè l'enamorament amb Matthew Rhys és...
10: Clar.
7: Si van votar-lo a Beatles Bay, van votar-lo a La Bèstia en mi, on estigui Matthew Rhys.
11: T'imagines un DTF Widows Bay? És a dir,
10: ostres,
11: l'aplicació, o sigui, un crossover allà...
9: Sí, podria ser.
11: Aplicació de cites...
10: Podria sortir a DTF tranquil·lament.
11: Sí,
10: no,
11: per això. Sí, personatges encaixarien bé.
7: Total. Ara Jason Bateman està plorant a casa seva, eh? Vull dir,
11: home, no? Fa el paper...
10: Jo crec que no li ve d'aquí, no?
11: Però és que...
9: Sí, però és curiós, és curiós.
10: Sí, però sí que és veritat que DTF... Et quedes abans amb Jason Bateman o
9: no, te quedes amb
10: David
9: Linda
10: Harbour. i amb David Harbour,
9: sí,
10: no?
9: Sí, sí,
10: al final de la sèrie...
11: Al final és que és molt seu.
9: Si he de triar entre els dos masculins, me quedo amb David Harbour.
10: Jo també.
9: Sí,
10: jo crec que també és més arriscat el que fa... Mm-hmm. Que Jason Bateman té aquest...
9: No, però està bé el tio, també.
10: Sí, té aquest talent per la comèdia, drama, és increïble.
9: Clar, val a dir que La Bèstia en mi, no sé si l'heu vist...
7: A mi no, vaig veure dos episodis.
10: Jo dos capítols, també.
9: És que la sèrie així en global... Però la cara de psicòpata de Matthew Rhys, i particularment el clip, que ja ho he dit altres vegades, però és que si no l'heu vist, busqueu-lo, on canta el Psycho Killer i balla, és que dius, mira, només per això te mereixes un Emmy.
10: Totalment,
9: escolta.
10: Totalment.
9: Jo crec que li han donat per això, de fet.
7: No, no, i el que deia el Beto, no? Si Apple és la nova reina, que és una cosa que, diguéssim, que pressentíem que podia passar, tot i així està bastant allò... frec a frec una mica amb HBO, que continua estant molt amunt, no? Em sembla que eren... Apple té 28 i HBO 19.
9: Mm-hmm. Bueno, però... ha estat un bon any per les dues plataformes,
10: sí,
9: la veritat.
10: Sí, total.
9: Sí. Vull dir, perquè per producció Netflix n'haurà produït 500 més que aquestes dues plataformes, però mira, per una vegada s'ha quedat una mica a la rereguarda.
7: Sí, sí. Jo estic encara arrossegant una mica el cansament de que al final em vaig desvetllar a les 6 del matí i em vaig posar...
9: Em vaig posar
7: la gala i la vaig veure... Ja era en diferit, perquè em sembla que a les 6 ja havien repartit tot.
9: Sí, ja està bé.
7: Però ja estava penjat el vídeo. I... però bé, van haver-hi moments bastant divertits.
9: Sí.
7: Jo no sabia que el de Task, el que va guanyar...
11: Molt bé.
7: Era el company de la Kelly Cuoco.
9: No, jo tampoc.
7: Absolutament plorant, emocionadíssima, molt embarassada, a més, també, i això. I el que em va semblar que li han de donar per presentar els Emmys ell és el John Mulaney, tres minuts de broma, bueno, van ser de lo millor de la gala a nivell d'humor. Tot i que el presentador ho va fer molt i molt bé, hi havia alguns clips musicals, també un acomiadament de totes les sèries que s'acabaven en aquell moment, va haver-hi bastants gags, un també amb la Taylor Swift i això, i això que ho havia fet la head writer, la cap de Keyboard, del Colbert, que bàsicament, com que ara ja estan sense feina, li havien... el premi, òbviament a Colbert li van donar el premi una mica per continuar posant el dit a la nafra del tram i donar-li una mica de reivindicació de quina pena que la gent ha tancat el programa, i va sortir un moment bastant dient: tota aquesta gent busca feina, sisplau, són molt bons,
9: doneu-li feina
7: a tota aquesta gent. I clar, perquè és això, no? I reivindicant el paper dels late com la porta per molta gent per escriure comèdia de manera... diguéssim, continuada i tenir una feina estable. Perquè, clar, moltes vegades la Kate Dippold de Widow's Bay, el guió el va escriure fa 18 anys.
9: Ostres!
7: 18 anys que porta movent el projecte de Widow's Bay, i era divertit perquè explicava en algunes entrevistes dient: quina sort que no me'l van comprar en aquell moment, perquè no estava jo com per arribar, encara que el guió del pilot és igual, jo no hagués pogut aconseguir aquests actors, aconseguir aquest to, aconseguir... O sigui, que també m'ha anat bé aquesta espera per poder jo estar en un altre nivell i poder ara arrasar i guanyar, no? Però...
9: i no existia Apple TV, a més a més.
7: No.
9: A saber...
11: Home, fa 18 anys no existia...
9: No, clar, però a saber qui li hauria encarregat, no? La sèrie al final, no sé.
7: Sí, NBC. Sci-fi, canviar-ho tot per
9: exemple...
7: Fox,
9: Ai, però... Xena.
11: Però Patricia també va guanyar. La nostra Patricia.
9: Estava encantat, allò, eh? Aquí sí que no tenia rival. Sí. A mi altres moments de la gala que me van semblar bastant ocurrents va ser el moment Joc de Trons, la Casa del Dragón, Daenerys Targaryen amb Rhaenyra, l'Emilia Clarke presentant l'Emmy amb Valyri, amb llengua valíria,
10: i
9: l'altra traduint a l'anglès. Això em va semblar que estava molt bé. I també em va semblar molt bo i bastant improvisat el Emmy a James Mart, o sigui, fent de Debra Vance. La broma era del seu personatge, o de la seva persona, perquè jo crec que són la la mateixa persona. Molt bé.
7: I que fort que a les 5 temporades de Hacks ella s'ha endut a l'Emmy, a millor actriu de comèdia, les 5 vegades, no ha deixat espai per ningú més. O sigui, hi ha un enamorament total de
9: l'Acadèmia. Ha fet història, Matthew Rhys també, perquè d'aquesta manera ja té l'Emmy a les 3 categories. A protagonista en miniseri, protagonista amb drama i protagonista amb comèdia. És fort,
11: increïble.
9: Fort.
11: Sí.
7: També amb un comentari per Gales, no? I també reivindicatiu del seu país. Ostres, molt, molt, molt potent. I la bona notícia també que ens donaven aquests dies, no? Que Slow Horses no s'han dut, diguéssim, Emmys importants.
10: És impressionant,
7: però...
9: se n'han dut un, crec. Va guanyar l'Emmy a la millor direcció en una sèrie dramàtica per un episodi de la cinquena temporada que es diu Scars, no el recordo.
11: Però és un premi important. És a dir, els Emmy només donen millor direcció a un capítol en concret, perquè, com ja sabreu, els capítols els dirigeixen diferents directors, aleshores no pots donar una millor direcció a una sèrie sencera. I aleshores jo crec que és un premi també sí, una mica bastant...
9: Un d'aquests que quede una mica sepultat,
10: sí, queda sepultat,
9: no?
10: Sí,
7: perquè moltes vegades la gent no coneix els directors i aquest punt de que, clar, és una part molt més tècnica que no de davant
10: el
7: de càmera.
10: El tema és quan guanyarà Gary Oldman a l'Emmy per Slow Horses.
7: Ara té algunes oportunitats més, perquè hi haurà dues temporades més.
10: Jo crec que fins que no el guanyi no pararan.
9: Jo crec que és una sèrie que té mala sort amb els competidors, i això els hi passa moltes sèries. Tu caus en un any que tens de competidor Mad Men i ja t'hi pots posar com vulguis, que l'Emmy va per John Hamm.
11: I que és una sèrie poc sexy. Jo crec que, no sé, a vegades penso que això compta. Jo crec que sí.
9: Quina llàstima.
11: Jo crec que sí.
9: Quina llàstima.
10: Poc sexy.
11: Sí.
10: Poc autoral, vols dir?
11: No, al contrari, estètic, o sigui, té poc prestigi estètic, té poca, no sé, a nivell de xarxes, a nivell de...
10: És poc de l'acadèmia,
9: La guarreria també és estètica, tu, està ben feta i està molt ben feta.
11: Però a nivell de l'acadèmia, no sé, a vegades penso que no... que pot ser que no arribi també per això.
10: Ja, de moment, 8 temporades, que hi ha molt poques sèries que arribin a 8 temporades.
9: Exacte, és una cosa molt important.
10: I aquest nivell, clar, perquè cada temporada és increïble.
9: S'ha estrenat aquesta setmana la sisena, la setena...
7: Tinc unes ganes d'aquest cap de setmana ja mossegar-la.
9: Devorar, sí, sí. Bueno, devorar el primer capítol. La setena ja està rodada. I, atenció...
10: És que van per feina a un nivell...
9: Em poso les ulleres.
7: Perquè són 6 episodis, normalment són de 40 o 30, no?
9: Sí,
7: no
9: és a vegades més curtets, fins i tot, no? Primera temporada, 1 d'abril del 2022. Segona temporada, 2 de desembre del 2022. Tercera temporada, 1 de desembre del 23. Quarta temporada, 4 de setembre del 24. Cinquena temporada, 24 de setembre del 25. Sisena temporada, 16 de setembre del 26. O sigui, una cada any, una miqueta més per aquesta època, que tu s'acaba l'estiu i dius, m'estic preparant per Slow Horses ja, no?
10: Boníssim.
9: Espectacular.
10: Al contrari que Pluribus i que Severance.
9: Això mateix.
10: És exactament
9: Això per l'espectador és meravellós.
10: Clar, sí.
9: I després, a nivell de... acceptació, també diu moltes coses, perquè ha igualat Better Call Saul a Rotten Tomatoes. Totes dues són les sèries amb més temporades que mantenen una puntuació global del 98%. I jo crec que un dels factors és precisament aquesta temporalitat, o sigui, una temporada cada any, tu.
10: Sí, en aquest cas, perquè després hi ha sèries que si et posen una temporada cada any t'estires dels cabells.
11: Ara, Better Call Saul...
9: The Pitt també ho fa, val a dir. The Pitt també ho fa. Quan nosaltres estem veient una temporada i ja estan rodant la següent. I The Pitt té més dificultat, perquè són 15 capítols, són gairebé d'una hora, té més dificultat.
11: Sí, és el que estava pensant, també. O sigui, Better Call Saul és una fita... temporades llargues de 12 capítols, una hora per capítol, està tan amunt, és molt difícil.
9: És molt difícil tot, però fer-ho és d'agrair, tu.
10: Sí, sí, que no pari, que no pari.
9: Que no pari, que no pari.
7: Genial. Alguna cosa més voleu comentar dels Emmys?
10: Dels Emmys, jo crec.
7: Ja està, no?
10: Ja ho tenim, no? Ja ho tenim.
9: No ho sé.
10: Ja ho tenim. Només això, que no us desfeu d'Apple TV, que no para de pujar.
11: No pots, realment.
10: S'està ja.
9: Ni d'HBO, tampoc.
10: No, que sempre
9: dius i...
10: Està en crisi a vegades, però no, mai.
9: I on te'n vas? On estaràs millor que aquí?
10: Exacte, 100%. 100%. I La Supervivent, Víctor, que...
7: Sí, ostres.
10: T'ha decebut una mica.
7: Una mica, o sigui... Crec que s'ha de veure perquè tens coses a reflexionar amb aquest docu. O sigui, és veritat que es van presentar els dos episodis al Sense Ficció de TV3 i està disponible el 3Cat a la carta. I hi ha un punt de que és la història de la Tania Head, que és aquesta dona que va ser fins i tot presidenta de l'Associació de Víctimes de l'11S, i ella explicava que els atemptats de les Torres Bessones ella havia baixat de la planta 83 i que havia sigut una supervivent d'aquell atemptat. I fins que va haver-hi un moment que un reporter del New York Times no li quadraven les coses, no constava que treballés a cap empresa, no constava ni que estigués a Nova York en aquelles dates, i per tant va aixecar la llebre de dir, segur que aquesta persona no és una impostora.
10: No és un Enric Marco de la vida, no?
7: Mm-hmm. Exacte. Llavors, el documental, el Quique Maillo, li arriba una proposta d'un guionista que coneixem molt bé, que va estar al nostre laboratori amb una història, i va estudiar amb mi a la Pompeu, el Marcos Goicolea, que volia fer una sèrie de ficció sobre el personatge de Tania Head, sobre aquesta dona, no? I com igual que van fer els Moriarty la pel·li d'Enric Marco, no? Intentar entendre què pot passar pel cap d'una persona que decideix prendre aquesta decisió de fer una mentida, que la bola es faci tan gran i després en aquest seu cas desaparèixer, no? Però clar, hi ha moltes incògnites i moltes decisions preses en el documental que són una mica difícils d'entendre, no?
9: Qüestionables, fins
7: perquè,
9: i tot, jo crec.
7: Li volen amagar el nom permanentment i amagar-li les fotos o imatges d'ella.
9: No té cap sentit.
7: Que dius, a no ser que hagis arribat a un pacte amb ella, però llavors, per què no ensenyes una mica que has volgut contactar amb ella o no? Perquè ella no apareix en tot el documental.
10: Ah.
7: No tenen accés a ella. Ella està desapareguda des que va sortir això, no se sap, crec, ni on és ni de més. Sí que troben fils de una persona que la va veure a Barcelona el dia de l'11S, bé, diverses coses que van sortir en el documental que tampoc les destrossem, però ells agafen a una actriu que llegeix fragments de coses que va dir, que tal, però clar, ells defensen que ha fet un documental molt sense entrar en l'escarni i sense entrar a sobrejutjar-la, que la majoria de la premsa és què fa aquesta boja, tal, yeah. Sinó intentar què pot passar pel cap, d'on ve aquesta persona, quines mancances pot portar-te a prendre una trola i que, de fet, la trola se't faci tan gran que no sàpigues com desfer-te'n, no? Una mica més d'empatitzar amb la persona. Però, clar, hi ha un punt que dius, ostres, em deixes moltes incògnites que no sé si té molt sentit si no tens accés a la persona. O sigui, no sé, hi és un tercer capítol de dir, ara la parlem amb ella i la intento comprendre parlant, només fer aquest exercici d'estil com on el Quico Meillo té molta presència.
9: Aquesta està ell és una de les decisions
7: com d'investigador
9: que dius...
7: No ets, o sigui, el protagonista, rei.
9: No, a veure, si, primer de tot, que si és un documental, aquesta senyora va parlar en públic. O sigui, fins i tot a les imatges...
10: Però no surten
9: que...
10: imatges
9: no imatges surten imatges d'ella d'arxiu.
10: No.
9: Fins i tot a les imatges que surten d'ella sobre paper, li pixelen els ulls, que dius...
7: Perquè no li vegis la cara.
9: No entenc res. No entenc res. Vull dir,
10: clar,
9: és que aquesta senyora...
10: Hi ha algú que no sabem, no?
9: Clar, jo m'imagino que deu ser un tema legal.
10: Clar,
9: m'imagino. Però aleshores és que encara
10: és
9: ho entenc
10: una
9: menys.
10: Decisió creativa.
9: És que encara ho entenc menys. I el que deies de la presència de Quique Maillo, a molts documentals surt el creador, surten els guionistes, a Muerte el León surt...
10: Sí, bueno, el propi Osvald, el documental que va fer el Quique Maillo, sí, també surt ell, però sí. Osvald està allà tota
9: l'estona. Però una cosa és sortir i l'altra és... un protagonisme raríssim. O sigui, una cosa és que truquis a la porta i entrevistis a no sé què, però és que hi ha vegades que surt com en plan Humphrey Bogart pujant-se el d'això de l'abric, com si fos allà investigador de...
10: Sherlock.
9: No ho sé,
10: una
9: alguna cosa
10: Sherlock.
9: Així. No, raríssim. És raríssim.
7: Sí, jo no vaig acabar d'entendre el per què posar-lo amb ell com en primer pla, com a investigador d'això, i llavors anant amb l'actriu que fes les proves i tal, li donaven una presència que estava... com desviant l'atenció del que realment importava, que era intentar entendre aquesta persona, no? I jo em pensava que, dius, si està ell d'investigador, aquí és perquè hi haurà un moment Michael Moore.
9: Exacte.
7: Que serà, anirà a picar una porta...
10: Sí. Clar, o sugarman, no?
7: O trucaràs al telèfon i estaràs veient què està passant amb el, amb el d'això. Però, clar, s'acaba la sèrie i dius, ah, que no és perquè activi cap cosa de...
10: Yeah.
7: Perquè llavors... Llavors vaig dir, per què l'he tingut per aquí passejant, no? Bueno, ara és això,
9: llàstima.
7: El documental, clar, et va descobrint coses que jo no tenia controlades. O sigui,
9: tenen testimonis boníssims.
7: Boníssims. La seva família, o sigui, saber d'on venia ella, de la seva família de Barcelona, companys que poden parlar sobre ella i moments... O sigui,
9: jo crec que està poc explotat, això, també, eh? També t'ho dic.
7: O sigui, la
9: cronista de La Vanguardia que ho descobreix, s'ho poleix bastant ràpid. Sí, mira, vam veure i això és el que ens va dir, és ella.
7: Això, Crims, ho haguéssiu fet diferent, eh?
9: Sí. Sí, jo crec que
7: les entrevistes haguessin sigut de 6 hores i hagués hagut... Anem a recrear punt per punt. Què feies aquell matí?
9: 5 capítols de Tania Head.
11: Això és el que estava pensant.
10: Si ho, si ho hagués fet l'Anna Ponsí, seria un altre docu.
9: Sí, crec que sí.
11: Estava pensant, quin és el crim?
7: Clar, no n'hi
9: no ha. No n'hi ha.
10: No és que menteix, no?
11: Això és... Clar,
7: està, o sigui, el tema està, és
9: està lucrat. És ètic.
11: És ètic, no clar. És legal, no hi ha
7: el
11: cap mena de...
7: El tema és si tu lucres.
11: Sí,
7: si
11: és
7: tu estàs...
11: Moral.
7: O sigui, per exemple, l'Oswald és un delicte perquè ell impostava, deia que era, o sigui, quadros que eren d'un altre pintor i els venia. Llavors, si tu t'estàs lucrant amb aquesta... Però ella, en el fons... va tenir un viatge d'ego, que és que la convidessin a recepcions, que pogués fer-se fotos amb presidents...
11: No va cobrar cap prestació per víctima de...
7: En principi crec que no.
9: Bueno, això ho deixa
10: això
9: una miqueta
10: no
9: a l'aire, jo
11: perquè
9: trobo.
11: Això, sí seria...
9: això també ho vaig pensar. Perquè
7: crec que no els hi donaven cap prestació.
10: No és estrany que ella hagi desaparegut. No?
11: Està a casa d'algun amic, no?
9: Està
11: no pots
9: lloc,
11: desaparèixer
9: claro.
11: Fàcilment.
7: Home, des del 2007,
9: no, sí pots desaparèixer, perquè penseu en el cas de la Rocío Baninkoff, la Dolores...
11: A Brasil.
9: no, Dolores, no me'n recordo com es deia, de cognom, que també hi ha un documental que va ser una persona que la van acusar injustament, va haver de marxar i se'n va anar a viure aquí al costat, a Anglaterra, a la costa, i al final la van trobar pel documental de Vaninkoff Caravantes, però estava allà tan tranquil·la i ningú sabia on estava aquesta senyora. Vull dir que
11: no
9: és si vols si no desaparèixer...
10: És que avui en dia és complicat desaparèixer.
11: És com molt complicat. Tot,
9: no? Si no...
11: Igual que a Brasil és fàcil.
9: Si no tens xarxes...
10: T'ho has mirat, Reig.
11: Bueno, ho vaig escoltar un dia. Carles... Ho vaig escoltar un dia, que Brasil és un país que... Bé, doncs és...
10: Ets la supervivent, Carles.
11: Que hi ha certa tendència a la gent que vol desaparèixer, doncs anar cap allà perquè...
9: Home, que li diguin als nazis. Un...
11: Oh, millor no volia dir això, però sí. Però
9: aquest cap de setmana vaig veure la pel·li aquesta de Filmin de Josef Mengele i està allà.
11: Encara?
9: No, està mort, però estava allà. Sí.
10: Estava allà el Mengele.
7: Doncs bé, però també ens anem recomanant llocs on emigrar, si la lieu parla.
9: I pel·lícules de Filmin.
10: Reviseu-nos poblets de Catalunya, també.
11: Anglaterra, Brasil.
7: Però clar, el tema és veritat que clar, és una cara que s'ha vist al New York Times. Sí. O sigui que també hi ha un punt que dius...
9: Sí, però... I deu haver vídeos,
7: que el món anglosaxó pots... O sigui que està bé Brasil. Brasil està... Brasil és una idea.
11: Approved.
7: Saps? Australia, pitjor. Poden haver arribat al New York Times.
10: Jo ja diria... Antananarivo, crec. Madagascar sempre m'ha cridat molt.
11: Barbados.
7: Sí. Jo crec que això no s'ha d'explicar.
10: No? Si tens... Clar, merda, és veritat.
7: Bueno, en qualsevol cas... En qualsevol cas, el cas és molt curiós. Mm-hmm. És molt bèstia que hi hagi aquest prisma català, perquè bàsicament sigui una noia catalana que repeteixi una mica Enric Marco...
10: Sí, què ens passa als catalans?
11: No ho sé.
10: Aquesta
11: som uns farsants.
9: Quines ganes
10: a tot arreu.
9: De notorietat que
7: sempre
9: tenim.
7: Sempre hi ha un català a tot arreu. Vagis on vagis.
10: Quan no hi és, hi som, no?
11: Sí, i els diaris d'Espanya ho han deixat sempre molt clar. La catalana, sempre. La catalana, que miente, no? Això...
7: Ah, que només us voleu posar medalles per l'obot? No.
11: Mentirosos.
7: Doncs, bueno, en tot cas, teniu els dos episodis a 3CAT, i val la pena veure'l, perquè realment t'explica més del d'això ara. Li hem trobat a faltar un tercer capítol, una mica on trobar-la ara, on intentar... una mica no amagar-te tant.
9: Vaig pensar també que si no es guardava una carta fent així aquests dos primers capítols, perquè té alguna cosa a la recàmera... Com
7: la
9: per...
7: Supervivent 2.
9: No ho sé.
7: Però jo crec que si ho tens, ho gastes ja.
10: Jo crec que ha de contractar l'Anna Ponsí, ho dic en sèrio.
9: No ho sé. Claro, es va estrenar l'11 de setembre. O sigui, sí, a 3CAT es va estrenar un dia abans, però a Filmin es va estrenar l'11 de setembre.
7: Sí, 25 anys.
9: Clar. Vull dir, era molt apropiat.
10: Era la efemèride, el moment. Sí. Doncs tot això i poc més.
11: Vale.
10: Sembla
11: poc,
10: bé?
11: Poc més.
10: Poc més, perquè ja queda mig programa. Aquí, al consultori de sèries, DICAT.

0: Ens envieu una nota de veu amb dues sèries que us hagin agradat al 634-760-35-5.
1: Ring, ring.
0: Ens truqueu. També ens podeu trucar un dia, si voleu.
1: No l'agafarem.
0: No ens han trucat, no? No.
1: És el Cerrudo. Tenia gent que truca.
0: El Cerrudo que el té. Que per ser el Cerrudo que va de treure un llibre.
2: Sí.
0: El nostre community manager és...
1: I presentador, copresentador de La Pila.
0: Correcte, sí. Amb l'Andrea Genovart. Ha tret un llibre que es diu...
1: Postals...
2: Postals del món Cublido.
0: Això mateix. I anava a dir Postals Cublido del món.
1: És un... Postals que m'he oblidat del nom del llibre.
3: És com aquelles sèries de Jo sempre a veces, no? Que no saps exactament on van les coses.
0: Per on estan les
2: coses.
0: Postals del món Cublido de l'editorial Univers. Estic fent una promo que no estava gens prevista, però m'ha vingut.
1: És que avui estem de promo. La gent que ens estigui veient en vídeo... És veritat que hi ha un petit decalatge en els vídeos, ara últimament... en el sistema 3CAT, però bueno, van arribant. Però avui, si ens veieu en vídeo, veureu que tots venim de negre. Sí. No és que s'hagi mort el gatet de la Sílvia...
3: Es va morir fa molt temps, pobret.
2: Ostres. Com es deia?
3: Pérez.
0: Gato Pérez.
1: Però avui ens ha posat tots de negre per fer fotos noves. Ens veureu uniformats properament.
0: Anem d'enterro.
1: A algun lloc.
0: Anem d'enterro. Doncs això, ens envieu una nota amb dues sis que us hagin agradat les 6, 3, 4, 6, 0, 3, 5, 5. I nosaltres us passarem el tall al programa i us recomanarem alguna altra sèrie que ens hagi agradat. Si sou vergonyoses, també ens podeu demanar recomanacions. Per cert, a Twitter, a la xarxa X, aquesta del dimoni aquest de l'Elon Musk, que encara no hem sortit, tot i que tenim moltes ganes de sortir, però no ho hem fet encara.
1: No.
3: Les alternatives no funcionen.
0: No funcionen les alternatives.
2: És que és un monstre.
0: Sí, és un monstre.
2: És un monstre.
0: Però bueno, trobareu el hashtag
1: que hi ha. Perquè Facebook molt millor, eh?
2: Facebook
1: és tot ètica. Instagram, Facebook, WhatsApp, tot perfecte.
0: Hem de crear una xarxa social.
2: Ah, no, Gemini és de...
1: Sí, és de Google.
0: Doncs el hashtag SeriSelector3Cat, val? Poseu aquest hashtag i el Marc Cerrudo, mentre no estigui escrivint el seu nou llibre, doncs estarà al Twitter de
3: SeriSelector.
2: Que ja ho està.
0: Exacte. SeriSelector3Cat.
4: Sèrie Selector. Dijous a les 10 de la nit amb Sílvia Comet, Beto Martínez, Carles Perelló i Víctor Sala.
1: Aquí estem els quatre fent Sèrie Selector cada setmana i responent a les vostres peticions. I tenim un primer combo, Sílvia.
3: Sí, que ens l'envia un amic del programa.
5: Hola, Sèrie Selector. Soc el Ramon, a l'Eixample. Aquest estiu he vist unes quantes sèries gràcies a les vostres recomanacions. M'han encantat Tiptoe. Bueno, cantant no és la paraula, però m'ha agradat com són, sí. L'uniforme, The Wonderman. No m'ha agradat tant Love Story. I l'Interna, si he vist els dos primers capítols, i encara no em fan massa el pes. Però bueno, us proposo un combo de dues, que és de Interclare War, és guerra no declarada. No és actual, és del 22, és britànica, va sobre ciberatacs i les manipulacions d'opinió, i funciona de meravella, m'ha agradat molt. I una altra, que també he vist gràcies a vosaltres, que bueno, es diu La Mujer Danesa. És divertida, m'encanta la comunitat de veïns, m'agrada ella, sorprèn en els moments musicals i tot i tenir situacions molt potents, no és gens complaent, m'agrada molt. Gràcies.
3: No ens cansarem mai de recomanar...
0: Aquesta l'has posat tu?
3: Sí.
0: Aquesta cançó? Està xula.
1: Vull que sigui la banda sonora de la meva vida.
3: Sí, sí.
1: Vull caminar pel carrer escoltant aquesta cançó.
3: Sí, però això...
1: I ballant.
3: Quan sona això és que passen coses. O sigui, s'ha de guardar per...
0: És xula, eh?
3: Ara veràs.
1: Clar, pot ser... A la meva vida no paren de passar coses. Clar.
3: Que bé, quina sort. Estan molt bé les sèries que ha mirat el Ramon aquest estiu.
0: Sí, com molt alineats, no?
3: Sí, la veritat és que a mi l'Internes m'està agradant.
0: Jo encara no hi he entrat, veus?
3: A mi m'està agradant. Bueno, jo sóc molt fan de...
0: Creus que m'agradarà?
3: Ho trobo una història de fe molt original.
0: Sí?
3: Sí, la veritat és que sí.
2: Una història de fe.
0: DC Comics.
3: La Mujer Danesa, no sé si cal que en parlem molt, perquè
0: ja
3: hem estat
0: parlat
3: tot l'any passat parlant d'aquesta sèrie.
0: Sí.
3: I després també diu que ha vist The Underclerk War. És aquest thriller polític i tecnològic britànic que se situa enmig d'una campanya electoral de les eleccions britàniques. I la veritat és que més que això de manipulació per crear opinió, a mi m'ha donat més la sensació d'aquesta guerra invisible que es fa a través dels ciberatacs i que té implicacions molt reals en el dia a dia de les persones normals, de la vida quotidiana. Perquè, jo què sé, si hi ha un pont al Tàmesi que foten un ciberatac i quan passa un vaixell no es pot obrir, doncs cuidadito el pollo. Si cau en les xarxes, cuidadito el pollo.
1: El català correcte, eh? Cuidadito el pollo. Sí. Sort que estem a 3CAT amb la Sílvia, la llengua més afilada de Catalunya. Sí.
3: Això ho haurem de tallar. Això ho haurem de tallar.
0: No, aquí no es talla res, Sílvia, per favor.
3: Ja, ja,
1: atenció, anem al compte amb el pollastre.
3: Sí, atenció al pollastre. I aquí la protagonista és una jove estudiant de Ciències de la Computació que comença unes pràctiques a l'organisme d'intel·ligència que s'ocupa de les comunicacions i que detecta una incidència informàtica que al principi doncs sembla ser menor, però al final això es converteix en una operació d'espionatge, guerra cibernètica i que acaba sent doncs això que ens explica el Ramon de la manipulació de les opinions i fake news i coses per l'estil. És una sèrie d'aquestes que està com soterradeta a Movistar, sí. I jo estic d'acord amb que és una sèrie que està prou bé.
0: I surt Simon Pegg.
3: Surt sí, Simon
0: que
3: Pegg.
0: Que per als adolescents...
3: Efectivament. El
0: Simon Pegg, no? És, com...
3: és el conegut de la sèrie.
0: Eh? Sí, és el conegut de la sèrie.
2: Per què dius Pegg? Què vol dir Pegg?
0: Pegg per al cul.
2: Per al cul.
1: O sigui, com quan però algú... crec que ja són tres generacions... Ja...
2: Pot ser.
1: Crec
2: quan,
1: que...
2: Bueno,
1: quan
2: algú agrada això,
0: molt,
2: tu,
0: es diu Pegg.
2: És a dir, a l'agost es farmejava... Atenció. Es farmejava Aura. Ara ja no.
3: Sí,
2: no.
3: Encara es farmeja.
2: Ara ja està, encara no, es farmeja. Està caducat.
3: Ah, està caducat.
2: Sí, és que això ja és bueno, setmana a setmana.
0: Està bé.
2: La velocitat caduquen... de les tendències és...
3: Doncs ja
0: la vida caduca
3: millor, perquè...
0: més ràpid que un iogurt. O sigui, sí. Les tendències són com pam, pam, pam.
2: Un iogurt caduca, no caduca ràpid un iogurt.
0: Bueno, un mes... Estan... En un mes ja, menys d'un mes, tres setmanes.
2: Estan pastoritzats. Estan pastoritzats.
0: Mira els iogurts que tens a la tapera, Carles.
3: Jo m'he menjat iogurts caducats de 3
0: mesos. Sí, no passa res. No passa res. Doncs Simon Pegg l'estimem moltíssim, sí. Ens encanta.
3: Si posem a la coctelera doncs, el thriller, les operacions encobertes i personatges que assumeixen un paper que no és el seu, com a la mujer danesa, doncs ens podria sortir Legends.
6: Your legend is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, then you're a goner.
7: The heroin crisis is a national emergency. Mrs. Thatcher needs a crisis she can solve, and here it is.
3: És una sèrie que no t'ho pensaries mai, però està basada en fets reals.
0: Ah, mira.
3: Sí, ens porta a principis dels 90, el govern britànic intenta frenar el tràfic de drogues que està totalment descontrolat i posa en marxa una operació secreta. Ha d'infiltrar algú a les xarxes de... de narcotraficants, sí. a les bandes de narcotraficants més importants. I què fa?
1: Atenció, pues... es busquen pollitos, també, en sí. aquest cas.
3: I què fa? Pues en lloc de posar un dels seus agents o agafar algú de l'MI5 o de l'MI6 o de l'EMA que sigui, doncs agafa uns agents de duanes normals i corrents, d'aquells que revisen els equipatges, no? Els reuneix a tots en una sala i destria qui tindria possibilitats d'enganyar a les bandes de narcotraficants, no? I sí, els ensinistres d'una manera bastant bàsica, per cert, que dius, mare meva...
0: Sapastre, una mica sapastre.
3: Home, molt ràpid i els guirigalls en què es posen, per fer servir una paraula supercatalana, són bastant importants, o sigui, són bandes de narcotraficants serioses i molt perilloses. I infiltren, el protagonista és un d'aquests inspectors de duanes que està descontent amb la seva feina, té aptituds, altres aptituds, no? És un tio resolutiu i tal, però, claro, dius, ostres, infiltraràs amb aquest tio? Doncs sí, ho fan, no?
0: I també és la gràcia de la sèrie,
3: és
0: no?
3: És la gràcia
0: també,
3: de la sèrie.
0: Que siguin aquest tipus de personatges.
3: Però resulta que és basada en fets reals. I aquest, el protagonista, és Tom Burke, que no és l'altre, que no és altre que l'actor que interpreta Cormoran Strike, mm-hmm. que ho fa, tot ho fa molt brutal, i molt bé, sí. Aquest actor està brutal. I la sèrie, doncs, passa molt i molt bé, i és d'aquest estil de sèries que mira el Ramon i jo mateixa, i és... a Netflix.
0: A Netflix, oi? És de les bones de Netflix.
3: A mi m'agrada molt aquesta sèrie.
1: A mi és de les que més m'ha agradat aquest any.
3: Sí,
1: perfecte, doncs mira, ja té el Ramon una altra recomanació nostra per posar...
0: I Ramon de l'Eixample, benvingut, ben tornat.
3: Sí, ben tornat.
0: Sempre. Un clàssic d'aquest programa.
2: I a més, Simon Pegg i Steve Coogan, grans amics.
3: Ah, sí?
2: Sí, van fer junts, a més, la 24 Hour Party People, crec que surten els dos.
0: Crec que Simon Pegg...
1: Simon Pegg surt la 24 Hour Party People?
2: Crec que sí.
0: Ara no ho sé.
2: Ai.
0: Jardinet?
2: Sí, segur.
3: Un altre jardinet. Ja en porto dos.
0: Porta dos jardinets per a jo.
1: Sort que tenim un ordinador. I mentre sona el separador, que diu més coses d'això,
0: ho busquem.
4: Sèrie Selector, el consultori de sèries d'ICA. Més temporades que plats bruts.
1: A veure, departament de dades,
0: tenim
1: aquí el topcast de la pel·lícula de Michael Winterbottom.
0: Meravellosa pel·lícula, per cert.
2: Increïble.
1: Surt com a journalist.
2: Sí. I és pel·liculons.
1: Correcte.
2: Per ficar la coctelera, també.
0: Sí.
1: Ara és això, no té ni nom, Simon Pegg a la pel·li és...
3: Journalist.
1: No d'això.
0: Però hi surt.
1: I surt, correcte. Doncs vinga, ara anem a un consultori especial, que no és el cas que ens l'hagueu enviat vosaltres, sí que no cal. L'ha caçat el Carlos Perelló de l'Internet perquè ens vol fer debatre sobre unes declaracions d'una actriu.
0: L'has caçat?
1: Que...
2: Com una mosca.
1: Sí, posa... No sé si els peus a la galleda,
3: no.
1: Però les declaracions són potents i les vol que les comentem. Vinga.
4: Obrim consultori.
8: Porque yo los 22 años que estaba en televisión haciendo Cuéntame cómo pasó, a mí no me aportaba nada. La abuela, vaya un papel. Lo último que yo pensaba en mi vida era que me iba a consagrar como abuela. Madre mía, qué ajeno a mi personalidad. Puesta a ser actriz, pues a mí me hubiera gustado hacer películas y me hubiera gustado hacer papeles. Bueno, Por favor. El poco tiempo, o mucho, regular, que yo llevo como actriz, para mí lo he desperdiciado. Claro, 22 años siendo abuela en televisión, eso es un desperdicio. Como actriz, me refiero. Estoy haciendo teatro para compensar, ¿no?
9: Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
2: Duríssimes declaracions. María Galeana,
3: sí,
2: la mitiquíssima abuela de Cuéntame cómo pasó, 22 anys sent l'àvia, també podria haver dit, si estava cansada, matadme, perquè era el personatge més... Enteneu-me, no?
0: Sí,
2: més fàcilment matable, de matar...
0: Mort natural.
1: Home,
2: mort natural.
1: Sí. No estàs anant contra la força de la vida. Sí.
2: Però realment em sembla unes declaracions duríssimes i també una mica dures contra la mateixa tele, o sigui, la ficció televisiva. Hi ha un moment que diu 22 anys haciendo tele, no? Com dient... I és com, ostres, estàs dient que ara per compensar estàs fent teatre i que el que t'hagués agradat és fer... Pel·lis, cinema, no està a la tele.
0: Crec que s'ha equivocat,
2: S'ha
0: equivocat, no? Vull dir, però l'únic 22 anys equivocant-te, també és...
2: I a més vas començar ja jubilada, amb 70.
3: Sí.
2: Amb edat de jubilada, vull dir. Sí.
1: No, està jubilada, eh? O sigui, es va jubilar de ser mestre.
2: Sí, però que a vegades
3: també
0: li va tocar la loteria, en realitat.
3: És que és una persona gran i que quan ella va començar la tele, potser... en el seu imaginari la tele era segona divisió i ara doncs la tele o les pantalles o les sèries són una altra cosa i ella s'ha quedat amb aquest imaginari de fot 20 anys, no ho sé, per donar-li una mica de...
0: d'ànims, no?
3: Sí.
2: És veritat que les xarxes socials estan, o sigui, l'estan destrossant, que jo crec que és una mica
1: massa.
2: Bueno,
1: jo crec que, perquè Cuéntame, és una sèrie molt estimada.
2: És molt estimada.
1: Jo crec que si tu mires el seu prisma, potser el personatge de l'àvia és el que tenia menys recorregut i estava allà una mica com... No, el que diu, no m'importava nada, vaya un papel.
3: No de florero, però...
0: Ara està clar que... Vull dir, d'àvia més... només pot fer una àvia.
2: Sí.
0: Vull dir que però és veritat... al final, si ella jubila, no sé, no sé, o sigui, vull dir que m'intento posar el seu cap i dic, a veure, surts amb 70 anys...
1: Ara fent cinema,
0: i està
1: que
0: a la sèrie amb més audiència d'Espanya, gairebé. És com...
2: Vas la sèrie d'Espanya.
0: Vull dir, de...
3: jo li posaria...
0: alegra't una mica, no?
3: Jo li posaria dir, que volies interpretar? Tall de veu de Maria Galiana a Ellen Pompeo, per exemple, no? Que porta 20 i pico
2: bueno,
3: temporades...
2: Bueno, potser guanyes 100 vegades
3: Anatomia
2: més
3: que... de Grey, això sí, no? Però bueno, que és un paper de tota la vida. Sí, o, sí. Perdó, o el mateix Noah Wiley. Noah Wiley porta fent de metge de, sí, des de fa 30 anys. Vull dir, allò que tu entres en un avió i te poses malalt i diu algun metge aquí? I jo me deixo atendre per Noah Wiley, sí, perquè segur que en sap. No?
0: A veure, s'estava, jo crec que s'estava desfogant, no? Una mica.
3: Una mica.
2: Home, és, no, és un poco mi testamento, de... no? Sí. De, que recordat que a mi esto no me...
1: Miro enrere i, clar, 20 anys a la tele no m'han permès fer una carrera a l'altre, no? Però, clar, t'han permès
2: estava
1: viure... podries que... haver dit, me voy... I
2: en 22 anys,
3: és la,
2: què?
3: És la teva professió.
0: És una propina boníssima.
3: Viure de la teva professió, que ja és molt, no?
0: Sí. Viure de la teva professió amb 70 anys.
1: Sí, que és més agraïda, Maria Galiana!
2: No, és el que li estan dient. El que passa és que hi ha un moment clau quan ella diu...
0: Dona gràcies que estàs viva.
2: Siendo abuela, fa com, bah, lo lejos que està eso de mi, com dient, jo no represento, o sigui, jo no sóc aquesta classe de persona. I jo penso, clar, però no, és que estàs treballant.
3: Estàs actuant, clar, ets actriu.
2: Gary Oldman tampoc és un... Vull dir, és,
1: no es tira pets en públic, que sapiguem.
2: Que sapiguem, que sapiguem.
0: Jo dubto, eh?
2: Però abans ho deia també l'Olaia, la nostra tècnica,
0: bueno, moment,
2: fora de micro.
0: Parlem d'això un moment. Albert Olaya és fan número 1
2: sí,
0: de Cuéntame a Catalunya, probablement.
2: Sí, sí. És Plats Bruts i Cuéntame.
0: Plats Bruts i Cuéntame.
3: Què t'ha dit, l'Olaya?
2: No, deia... No,
1: trec un micro fora de l'estudi?
2: Un punt interessant deia, clar, al final és ego d'actriu, que veus aquesta senyora tan gran i potser no li col·loques a l'etiqueta d'actriu, no sé com dir-ho.
3: Sí,
2: però
3: home, sí.
2: Pot ser ego d'actriu com el sí, pot tenir un actor de 25 anys. Mhm. Saps? I que al final doncs, està intentant com sortir una mica d'aquest cliché que li han posat a sobre aquest San Benito de l'abuela d'Espanya i ella amb el seu ego està dient jo soy mucho más, no? Uh-huh. I que també això és legítim. El que passa és que els fans de la sèrie, doncs, clar, tenen a l'abuela de Cuéntame amb molta estima i aquestes declaracions com...
3: Ara, ara que se la miraran amb uns altres ulls.
2: De Sid Vicious, vull dir, és estrany.
0: M'alegro que algun 90 anys encara tingui aquest ego, no?
2: Sí, vull dir que és vist així, sí és dius, que per què no? El que passa és que has tingut temps per... sí, corregir a la teva vida i la teva sí, professió.
1: Bueno, Maria, no et volem encasellar, però per nosaltres sempre seràs
3: la
0: abuela
3: de Cuéntame.
0: Sempre.
2: Imagina, Maria, hola, què tal?
1: Si per vegada, moltes pel·lis que facis.
0: Si alguna vegada necessitem una abuela, et trucarem a tu, clarament.
1: Sí, em sembla que el nostre tècnic ja no la podrà veure igual, eh? Quan recuperi, no, quan recuperi Cuéntame, ja hi haurà un punt que...
3: On es deu haver quedat? A l'any 83? On deu... En quina però època van, de la història d'Espanya està ara mateix Alberto Laia.
1: Doncs vinga, tanquem aquí el consultori i ara us anem a recomanar una sèrie imprescindible per veure aquest mes de setembre.
4: Sèrie Selector Hits.
1: Doncs a veure, anem a una sèrie que no és habitual que nosaltres destaquem, a vegades sèries documentals, perquè som una mica més aficionats a la ficció, en
3: no,
1: general.
3: No, m'he estat 15 minuts parlant supervivent de la Tania Head, però...
1: Però arrel de que s'estrena una segona temporada d'aquesta sèrie, una sèrie com, diguéssim, en aquest mes de setembre, una segona part, i també amb el debat que ha donat la Supervivent, que té un recurs que l'hem posat en dubte, però amb la sèrie que ara recomanarem el vam voler destacar molt, perquè crec que hi hem que aporta un extra, és el moment de destacar-vos, per si no l'heu vista, el Minuto Heroico, jo també en dejé l'Opus Dei.
10: Minuto Heroico, ducha de agua fría.
11: A mis 14 años creo que me deslumbro.
12: Los vagos no los quiero para nada aquí.
13: Es muy difícil entender la manipulación.
14: Tú no desconfías del Opus Dei.
15: Mientras rezabas la oración, te golpeabas con las disciplinas.
16: Yo recuerdo meterme en la ducha y llorar.
1: Doncs a veure, entrem a en el que és l'Opus Dei, en el que és aquesta secta i gent que va ser-hi a dins i va sortir-se'n i, per tant, poden parlar-ne. Jo no sé, el títol, el Minuto Heroico, recordeu què era? Això de... Sabeu què és exactament el Minuto Heroico?
0: Quan et llevaves...
2: Pel matí.
3: Sí, que te'n vas directament a la dutxa d'aigua freda.
1: És el no... O sigui, que no... Considera que un cop et sona l'alarma, el primer toc no has de tenir la temptació de quedar-te al llit ni un segon més. Mm-hmm. Has d'activar-te, perquè si no, ets un vago i un maleante.
2: Ai, ai, ai,
1: sinó
2: ai.
1: Que has de ser productiu des de la primer segon que sents l'alarma.
3: Productiu amb Déu.
2: Sí. És heroico.
1: Sí. Sona... Sí, sí. Sí, sí,
2: a mi
1: sí.
2: Passa, una mica feixista.
0: A mi em passa.
1: Tu el fas, el Minuto Heroico?
0: Sí, jo el faig.
2: A tu t'aixeques com una...
1: També, no? Vas directe a la
2: conversació.
0: M'aixeca el Basté cada dia amb la ràdio aquesta de ràdio.
2: Com
0: amb el despertador ràdio. No teniu despertador ràdio, us el recomano.
2: T'aixeca al matí.
0: És que des de que la Úrsula Corberó va dir que no dormíssim amb el mòbil a l'habitació, jo li faig cas.
1: És la teva guru.
0: I m'he comprat una ràdio despertador brutal. I pam, ja, jo directe. No, i dutxa freda i pum, a veure.
3: Bueno, molt... dit que és aquest documental de la Mònica Terribas.
1: Bueno, és que hi ha diverses coses que vull dir.
3: Ah, val.
2: Hem dit Jordi Basté i Mònica Terribas en un minut, que és gairebé desbloquejar la història de la ràdio.
0: Sí,
2: no?
0: Ja líders d'opinió.
1: Doncs a veure, aquesta sèrie documental, són 4 episodis de 50 minuts, i que el que fa és el viatge que fa la Mònica de trobar gent d'arreu del món que ha sortit de l'Opus i que, per tant, pot parlar-ne. No? Hi ha un testimoni que a mi em va impressionar molt, que sortia al principi del documental, que directament de les primeres frases que surten al docu, pido perdón por no hablarlo antes, por no comentar que esta opción no es buena. No? I aquest sentiment de culpa, fins i tot, de dir, bueno, tu ets una víctima, no? T'han rentat el cervell, t'han fotut aquí dins... Però sentir-se culpable de dir, hòstia, jo hauria hagut de parlar abans, perquè molta gent potser ha acabat entrant aquí doncs una mica perquè no he parlat, no? I ostres, testimoni molt, molt, molt colpidor. I aquí surten doncs això, no? Els casos de 13 persones de molts llocs, de molts països, de diferents generacions, que expliquen el seu testimoni directe. I una de les innovacions que portava la Mònica en aquest documental era aquesta idea de... Posarem recreacions, com fan molts documentals, per entendre doncs, moments concrets del que s'explica amb les persones fent, diguéssim, els talking heads, no? Amb la persona explicant-ho, però no només es faran aquestes recreacions, sinó que farem que aquesta pròpia persona estigui veient les recreacions. Per tant, poder opinar si realment les coses són així o no, perquè és un món en el qual a vegades el tenim tan lluny que hi ha maneres de dir les coses, maneres d'aplicar dolor, maneres de codis interns que té dins doncs, aquesta secta, que de sobte per als altres o per un actor poden ser no naturals. I està bé que hi hagi un director d'actors que et digui no, la fórmula de l'Opus no seria dir-t'ho d'aquesta manera. Seria fer això. O et posarien un tipus de sala així. O farien un d'això, no? Llavors, aquesta manera de que les recreacions tinguin una supervisió per a algú real li aportava aquest punt extra de verosimilitud i de traslladar la realitat doncs una mica més amb més força, no? I així com ens queixàvem de que amb la supervivent, no? Les recreacions de la Tània...
3: Que no tenien gaire sentit.
1: No tenien gaire sentit perquè no aportaven res extra, que no pogués tenir un material d'arxiu o pogués tenir un d'això. En aquí sí que té sentit perquè és la persona tornant-se a veure com actuava ella en un altre moment des de la distància de... ja no estan patint, no? I per tant, ostres, és una no? És un reviure, però també és un posar context, però, ostres, té bastantes capes, no? Aquest petit exercici doncs una mica cinematogràfic, o digue-li com vulguis, de com fas aquestes recreacions i que no simplement sigui, tinc una actriu que segueix un guió i ja està, no? I crec que és un dels valors que tenia aquest docu.
3: Una altra cosa d'aquest docu és que bàsicament persones que han entrat i han sortit de l'Opus Dei, bàsicament dones.
1: Dones, no?
3: Sí, sí. Ah, no, és que has dit
0: dones.
3: Persones.
0: Sí. Dones, sí.
3: Són dones. Ho dic perquè és la
0: particularitat.
3: La diferència amb la continuació, amb la segona part.
0: Sí.
3: I jo he vist la segona part i a mi el primer m'ha semblat bastant més feridor potser perquè sóc una dona, però, o sigui, tinc moltes ganes de que el veieu i me digueu què en penseu.
1: Val, s'estrena el 25 de setembre, crec, o sigui que veurem aquesta, aquesta, diguéssim, segona part, tot i que és això, la primera anava amb 13 casos de 13 dones i la segona és només homes que hagin sortit. De...
0: El buen espíritu, no? Es diu,
3: el buen espíritu, que també és això, una frase d'aquesta secta, com diu el Víctor, que es fa servir, no? Quan tu fas una cosa malament, ui, esto no sigue el buen espíritu, i que te crea aquest sentiment de culpa que és el que fa l'Opus amb la manipulació, no?
0: Sí, sí.
1: Ja hem baixat tots una mica el to, eh?
3: Sí, no, clar. Sí, sí.
1: Temes,
0: és que és molt dura, vull dir,
1: posa pell de gallina tot,
0: Heroico, quan el vam estrenar, la vam estrenar al festival i va ser...
2: Molt bèstia.
0: Molt emocionant.
2: Hi havia molta
0: no?
2: gent, jo crec que més de la que es van deixar veure... entre el públic,
0: sí.
2: que havien passat per...
0: I també van venir les protagonistes que podien i tal, i va ser molt, molt emotiu, i en aquest cas, la segona temporada, doncs, pel que dius, Sílvia, t'ha afectat, no he acabat d'entendre, o sigui, t'ha afectat...
3: Bueno, em va afectar més la primera part.
0: Val.
3: O sigui, trobo lògic que davant les peticions que li van fer homes a la Mònica, sí. de dir-li, escolta, nosaltres també volem explicar la nostra realitat, que també existeix, cal pensar una cosa, que és que a l'Opus Dei bàsicament manen homes.
2: Això és el que anava a dir.
3: Llavors, alguna dona hi ha, no? Però vull dir que és una qüestió més intel·lectual, menys física. O sigui, la dona és que acaba sent una minyona. I, de fet, a la segona part, el tros que surt alguna dona i ho relaten els homes fa molta impressió. Fa molta impressió. Pels homes,
0: cringe,
3: també. Sí, sí,
0: de
3: perquè cringe. Els homes se senten fatal. O sigui, és igual que siguis de l'Opus Dei, però davant determinades situacions amb dones, els tios se senten fatal. Però bueno, allà estan. Fins que
0: cara,
3: en surten,
0: no?
3: És l'altra cara. Sí.
0: L'altra cara total.
1: Déu-n'hi-do. Sí, sí, fins i tot vaig descobrir una amiga que no ho sabia, que havia sortit de l'Opus fins i tot en la presentació i va sortir una mica això d'explicar-t'ho en aquell moment, de dir he vingut aquí perquè el tema em toca de prop. Dius, uau.
0: Déu-n'hi-do, doncs acabem el programa.
3: Sí, així
2: baixet.
1: No acabem, encara tenim.
2: Heu pensat que Opus Dei té molt bon naming?
0: Molt
2: sempre
0: bon
2: ho he
0: naming,
2: pensat.
0: Molt bon naming.
2: És, té molta força, Opus Dei.
0: Estàs pensant en...
1: En anar al Brasil?
2: Sí. Sempre he pensat que deu ser part de la seva...
0: És appealing, és atractiu.
2: És molt atractiu.
0: Sí.
2: Té nom de grup de música de rock progressiu.
0: Una mica sí.
2: Sí. Segurament seria això.
3: És tot una altra cosa.
1: Fem que entri la Conxita al Brasil.
0: Va, Conxi, vine cap aquí.
17: Say my name.
18: Digues el meu nom.
2: Sèries de
3: sectes.
2: De sectes.
0: No.
1: Sèries d'Apple.
2: Que han guanyat els Emmys els últims 10 anys.
3: Home, tal qual.
0: No, estàs molt a prop.
2: Els
3: que
2: últims...
3: han guanyat...
0: Has dit 10 anys.
1: L'any
3: 5 anys.
0: Sèries que van guanyar... Sèries o actors, actrius,
3: sí,
0: etc.
3: Van guanyar Emmys.
1: Guanyadors d'Emmys.
0: Guanyadors i guanyadores d'Emmys de fa 10 anys, el 2016.
3: 10 anys.
2: Ostres.
0: L'any que es va estrenar Stranger Things, Fleabag, Westworld, per exemple.
2: Però no ens ho diguis.
0: No.
3: Ostres.
0: En cap moment estic dient que sí.

0: en aquell estiu, que al final, doncs, bueno, no hi vam acabar vivint del tot. Vam tornar.
1: Una mica tu, sí que hi vau viure.
0: Sí. Un rato. Un rato.
2: Sí, vam viure.
0: Sí. Hem anat fent els tres com...
2: Sí, amb més...
0: Sí. Sí.
1: Va fot-li, Conxita.
0: Esteu o no?
1: Sí.
0: Esteu...
3: Estic a punt de dormir, ja. Estem,
0: vale.
3: Estem
0: una mica... Doncs no us adormiu, Minutos Heroicos, no us adormiu, perquè ara arriba...
3: Dutxa freda.
0: El moment on heu d'estar més atents.
3: Vinga.
0: Vinga, tira-li. Hola, ja va.
4: Molts personatges. Sèrie molt citada en aquest programa. Ara té una sèrie a Apple TV.
0: Estem parlant no d'una sèrie, en aquest cas, sinó no. del premi a una persona.
1: Mm-hmm.
3: Molts personatges...
0: Que... Era Vols protagonista dir? De molts personatges.
3: Ah, una sèrie que tu... O sigui, ara, per aquest programa no la mencionem. En els últims 5 anys, poc, però abans...
1: És aquesta, és
3: molt.
1: Aquesta.
0: La meva sèrie.
3: Quan hi havia un 2x3, sí. Era la teva sèrie comodí.
0: De Frankenstein.
3: Estàs parlant de
0: sí.
3: Tatiana Maslany.
0: Tatiana Maslany! Tatiana Maslany, que ara té aquesta sèrie que no me'n recordo del títol ara mateix, però que està a Apple TV.
1: Que no està mal,
0: Que no està mal.
1: No està,
0: no està mal.
3: Tatiana...
0: No està mal. Carles Parelló.
2: Som-hi.
0: Atén.
4: Basada en una sèrie britànica. Comèdia. 7 temporades.
0: Mm. Sí.
2: Sí.
0: Ah, la saps?
2: Crec que sí.
0: Ah.
2: Ho sé per 7.
0: Segur?
2: Jo crec que són una família de desvergonyits. No?
0: Carai. A veure.
2: Shameless?
0: No!
1: No, Shameless en té 12, crec, de temporades.
0: Està basada en una sèrie britànica, és una comèdia. 12?
1: No ho sé, moltes. Més de 7.
0: No
1: de
0: és, no és, ah, hauries de dir-ho tu, Sil.
1: Ah, no, no, és que jo no la
2: a veure,
1: sé.
2: A veure,
1: no
2: moment.
0: Ah, una altra oportunitat, vols?
2: Home, no sé.
3: Tornem a escoltar-ho, tornem a escoltar-ho.
0: Vinga, va.
2: Ara s'obre la porta.
0: Sí, sí, hola, ja tira-li.
4: Basada en una sèrie britànica. Comèdia. 7 temporades.
0: Sí?
2: És que clar, The Office no és.
0: És una sèrie americana.
2: Sí.
1: No la sé.
2: Basada, o sigui,
0: basada en una sèrie britànica.
2: Ah, o sigui, no a nivell de dret. O sigui, basada...
0: Basada. No, no té el mateix títol, la sèrie americana, que la sèrie britànica.
2: Val.
0: Està basada. De fet, el creador és el creador també de la sèrie britànica.
1: Ai, que
2: espera,
1: difícil,
2: espera.
0: Política.
2: No, no, no. Ah, VIP.
0: VIP!
1: 2016, és?
0: 2016. Oh. Va guanyar. Va guanyar...
1: va guanyar mil vegades.
0: Va guanyar mil vegades, sí. I 2016 també.
1: Sí.
0: 2016 també, millor sèrie de comèdia. I Sílvia Comet,
1: a veure.
0: Aquest viatge en el temps, com us està sentant? Més o menys, no?
1: Home, és difícil,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
2: A veure, sí.
4: Freddie Mercury. Pulls com a plats. Molt bona caputxa.
1: Home, sí. La meva era la més fàcil, va. Mr. Robot.
0: Vale, sí, però com es diu l'actor?
1: Ah, espera.
0: La és el que va guanyar...
1: Sí, la primera lletra.
0: No.
1: Home, per
0: cas.
1: Favor, espera.
3: Sí, ja ho saps.
1: Sí, ja ho sé, que ho sé,
3: sí,
1: però
3: ho
1: ara mateix...
3: Perquè...
2: No li diguis, Víctor.
0: No li diguis.
1: No
0: mira que té un nom curiós, eh?
1: Sí, ja ho sé, però no em surt. Un moment, eh? Un moment. Vinga, parleu mentre penso.
0: Sí.
2: No, sí.
0: És aquell noi, te'n recordes.
3: Sí, és bastant normalec.
2: Ramifiquen, sí. Però... amb les branques.
0: Rami Malek! Normalec!
1: Hòstia! No em sortia, però...
0: Ha costat
1: però...
0: avui, eh? Ha costat.
3: Doncs la sèrie que deia de Tatiana Maslany a Apple era Maximum Pleasure,
1: sí.
3: Guaranteed.
0: Ah, això!
1: Sí. Max. I que hi surt el senyor superguapo que m'encanté.
3: Matthew Rhys.
1: No és Matthew Rhys. De la primera temporada de The White Lotus.
3: Murray Barlet.
1: Sí.
0: Clar que sí.
3: Doncs avui en el programa 260 del CD Selector hem fet una cosa molt lletja, que és que a l'expert més important que teníem de Cuéntame no li hem donat un micro per parlar, que això ho hem de solucionar. La pròxima vegada hauríem de posar un petit micròfon i que Albert Olaya, tècnic del programa, pugui comentar. Les coses. L'any fet possible aquest programa està format per la Sílvia Comet, el Carlos Perelló, el Beto Martínez Molero, un servidor Víctor Sala, el control tècnic al fan de Cuéntame, Albert Olaya, a les càmeres Fede Serra Malera i a les xarxes socials i els llibres, Marc Rodó.
0: Epa.
3: Ens escoltem la setmana vinent.
1: Que vagi bé.

Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el mercat de música viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, Nota de Veu, amb tots els protagonistes.

Festes. I divendres 18, a les 9 del vespre... Programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals. Escoltes ICAT.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, a la sintonia d'ICAT FM. Us ho he anat anunciant aquesta setmana que avui faríem un programa dedicat al rock progressiu. I què carambes és això del rock progressiu? Doncs aquí heu tingut un exemple de la banda Pink Floyd, evidentment una de les bandes referencials. Ja us aviso ara que no tindrem temps ni de posar la meitat de les coses que m'agradaria posar, entre altres coses perquè cada una de les cançons doncs no baixa del minutatge llarg, 8, 10, 12 minuts. I volia fer un recorregut, a més des d'aquests orígens fins a arribar a algunes coses que s'estan fent avui en dia i passar també per Catalunya, perquè aquí el rock progressiu també va tenir i té encara molta importància. Però resolem una mica l'equació, que és això del rock progressiu. Doncs jo crec que la paraula ho indica tot, això del progrés o anar progressant. I és el fet de que dins d'una mateixa cançó no tenim aquella base clàssica de la tornada o del vers, la tornada, l'estribillo, que es diu habitualment, sinó que aquí hi ha una evolució de les coses. Normalment no hi ha mai tornada. Hi ha, com en molts casos, demostracions instrumentals enormes en les que es demostra la bona tècnica o el bon fer, el savoir-faire dels artistes que hi ha al darrere, i moltes vegades també d'expressar tot plegat d'una manera conceptual. Àlbums que tenen com un relat conceptual des de la primera a l'última de les cançons, i a més, totes aquestes coses que necessiten d'un llarg metratge, perquè evidentment necessiten desenvolupar aquests diferents clímacs, aquests diferents ambients que es poden arribar a crear a través de la música. Dins del rock progressiu hi trobarem mil maneres, mil fórmules. Hi ha gent que s'aferra al jazz, per exemple, hi ha gent que s'aferra al flamenco, hi ha gent que s'aferra a les cançons només instrumentals, però hi ha moltes maneres diferents d'enfocar-lo dins d'aquesta mateixa perspectiva que us explicava. Ens hem de centrar, això sí, en una època concreta, finals dels 60, principis dels 70, sobretot la dècada dels 70 és de les més importants en quant a rock progressiu, i la gran majoria de discos que avui escoltareu formen part d'aquesta dècada dels 70. Hem començat amb el Ship, de Pink Floyd, seguim amb un altre clàssic, Ripples, de Genesis.

superbanda, el Genesis, per la que van desfilar artistes de la mida de Phil Collins, de Peter Gabriel, el Mike Rutherford, Steve Hackett, Tony Banks, tots ells han fet coses en solitari, després Ray Wilson o per exemple també el Bill Bradford. Una d'aquestes cançons que és un clar exemple de tot això que us explicava, tot i que potser aquí amb un rock progressiu que amb els anys derivaria més cap a un terreny més popero i cap a unes carreres en solitari també més pròximes al pop o al rock, però aquí sí que es veien doncs aquestes ganes de demostrar aquesta capacitat i aquest talent a l'hora de fer doncs aquests paratges instrumentals tan i tan extensos. Una altra de les bandes, n'hi ha moltes, evidentment aquí podríem no parar de dir noms, sens dubte per mi també un dels mestres d'això del rock progressiu, però no l'he volgut posar per allò que és molt més que rock progressiu, estic parlant de Frank Zappa, però els que tenen aquest segell tant de rock progressiu, evidentment en aquesta dècada dels 70 estaríem parlant de bandes que no escoltarem, com és el cas dels Yes, d'Emerson, Lake and Palmer, de Rush, de banda Graph Generator, per exemple, Caravan, Soft Machine, hi ha un llarg etcètera, però jo m'he quedat amb alguns referents que em semblen com més importants, com per exemple el cas de King Crimson.

Doncs aquí, progressant adequadament avui, el Delicatessen, de la mà de Pink Floyd, de Genesis, de King Crimson, i parlant de rock progressiu. Algú defensa que al rock progressiu hi ha molt d'improvisació. Jo penso tot el contrari. Crec que era gent amb ment força quadriculada. Parlava abans de Frank Zappa, era un tipus que no deixava que s'escapés res a la improvisació, i crec que és tot, com a mínim en els discos, estava pautadíssim. I imagino que també en els directes, per evitar els caos que fossin possibles, doncs, quan un entrava en aquesta mena de bucle en el que cada instrumentista volia demostrar més que l'altre. Amb certa vinculació també al món de la psicodèlia. Un dia podríem parlar de psicodèlia, on realment els viatges eren, jo diria que més galàctics, no? Eren com les coses més volàtils, i també hi ha un cert retorn al món de la psicodèlia. La veritat és que torna a estar de moda, i a casa nostra hi ha molts exemples de bandes que estan fent boníssima psicodèlia, i a partir d'aquí amb la psicodèlia també entraríem amb el consum de determinades substàncies i els efectes que això provocava. No vull dir que fossin uns sants, el del rock progressiu, però sí que amb el cap una mica més quadriculat. La prova és que molts d'ells encara continuen en actiu, i algunes d'aquestes bandes encara continuen fent directes, com és el cas de Jethro Tull.

encara en actiu i encara fent gires i tocant, això sí, ara en festivals que segurament no tenen res a veure amb aquells festivals que freqüentaven quan eren joves, cap a la dècada dels 70. Tot el rock, el progressiu, el no progressiu s'ha acomodat d'una manera espectacular i acabem veient bandes com Jethro Tull, per exemple, en festivals com l'Starlight, allà amb tota la Jet Set de Marbella. Però són coses que passen, la societat és així i no me l'ha inventada jo, i a partir d'aquí, doncs, canviar-ho jo crec que ja serà complicat. Això era Aqualung, amb Ian Anderson, líder, el cantant flautista dels Jethro Tull, i ja que parlem de flautes, hi va haver una banda també cap als anys 70 que es va dedicar molt a això del rock progressiu. També per mi és una de les referents. Es deien Camel.

Espero que sigueu dels que us agrada això del rock progressiu, perquè hi ha gent que ho detesta. Hi ha gent que no pot suportar allò que es ve anomenar com una palla mental aquí, dale, venga, dreta, esquerra, sols, instrumentals, i al final, doncs, hi ha gent que això li carrega. Jo puc arribar a entendre, però és que a mi quan entres en aquests paisatges, la veritat és que t'atrapa. Atrapa moltíssim. Hem sentit Pink Floyd, Genesis, King Crimson, Jethro Tull i Camel. Dos exemples de Jethro Tull i Camel en el que hi havia poca flauta, però si us agrada la flauta travessera, ideal, aquestes dues bandes. I evidentment que hi han moltes altres coses. Hi ha una època posterior als anys 70 en el que també hi trobaríem força rock progressiu de la mà, per exemple, de Porcupine Tree o de Marillion o de Deep Back Train, tot un plegat de banda, Mars Volta, per exemple, i que són, doncs, una mica la progressió del rock progressiu, ja més dècada dels 80. I per al que fa a Catalunya i a Espanya, doncs també tenim uns quants referents, sense cap mena de dubte. Aquí de flautes també n'hi havia, en trobaríeu. Hi ha bandes com Nyu, com Medina Zara. Algunes d'elles barreja mig camí entre el metal i el rock progressiu. Hi havia, per exemple, també Guadalquivir, Mezquita. Jo, evidentment, em quedo, sense cap mena de dubtes, amb el progressiu que va entrar, sobretot per al sud, per Càdiz, per Huelva, i que va arribar a Sevilla de la mà de bandes com Triana.

Ja us n'he parlat en diverses ocasions de Triana. Jo sóc un fan, un malalt de Triana, i crec que és un d'aquests exemples de com el rock progressiu empaltat de flamenco va entrar per al sud i va revolucionar les vides de moltíssima gent, perquè això s'escoltava a Catalunya amb una facilitat tremendíssima. La mateixa gent que escoltava Lluís Llach podia sentir Triana. Avui en dia sembla que aquestes coses són complicades. I també vam tenir molts artistes de rock progressiu a Catalunya, una mica precedents, podríem dir-ho així, del que després es va considerar com la ona laietana. Podríem parlar de bandes com Màquina, podríem parlar de bandes com Gòtic, podríem parlar dels Fusión, de l'Alarma, de música urbana, i jo crec que un dels més destacats van ser els Iceberg.

Quan en Max Sunyer s'hi posava amb la guitarra era absolutament imparable. Max Sunyer, el Josep Mas Portet, més conegut evidentment com a Josep Mas, Kid Flus, el Primitivo, Primio Sánchez, Sancho, el Jordi Colomer i l'Àngel Riba formaven els Iceberg. És evident que m'he quedat sense temps, volia també posar Remei de Calafresca, volia posar altres coses més progressives d'avui en dia, però em quedaré amb aquesta banda que em sembla meravellosa, que es diu Old Dem Witches. Amb ells acabarem. Si us ve de gust algun dia que faci algun programa especial d'alguna cosa, dieu-m'ho a través d'Instagram o m'envieu una carta. No sé on, no feu a través d'Instagram, però em podeu demanar coses. A mi em ve de gust que fem coses així plegats. Això es diu Red Rocking Chair. Avui, per acabar el programa, Old Dem Witches, banda meravellosa, progressiva, amb un disc publicat en aquest 2026. Gràcies per ser-hi, ens veiem per Vic si esteu aquests dies, i si no, doncs hi tornem dilluns a partir de la mateixa hora.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
3: Hey.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.